0: La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant d'altres pel·lícules candidates com Los Domingos i El ser querido. Agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquesta nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure, segons ha pogut saber 3cat.info. N'hi ha hagut 6 en 10 dies. Quan es roba cable, no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, explica els efectes que això té per als usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
1: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç, trobem que tenim una freqüència normal del dia a dia de mitja hora, i quan hi ha aquests robatoris de cobre hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions, perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len, i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre aquest tipus de robatoris a la xarxa ferroviària. Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la 6a jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick, Cancelo, Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Villalibre en pròpia porta han fet els gols del Barça. El Barça, per cert, és líder en solitari, suma 18 punts de 18 possibles. Els blaugranes han marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades de Lliga. Rafinha, amb 9 gols, és el màxim golejador de la Lliga. Joan García ha estat substituït al descans per precaució a causa d'un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Ha entrat Stetsna al seu lloc. El porter polonès ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. El Barça ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la seva història. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha dit a la TDT a la prèvia d'aquest partit.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Us imagineu que una persona diabètica no trobés insulina a les farmàcies? Això és el que els hi passa a les dones amb menopausa o trans que fan servir teràpia hormonal. No troben els fàrmacs que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o alguns altres símptomes greus. Aquest dijous en parlem a Les Dones i els Dies.
3: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
5: Home, d'enhorabona.
6: Moltes gràcies.
5: Avi Bassas, l'avi Antoni.
6: Bueno, no cal insistir.
3: I les iaies.
7: Tu ets la iaia costurera.
8: Ah. Li he de portar els pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
3: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
5: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
9: Serà un lío.
5: Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
10: Sex.
9: Francesc.
10: Sexca.
11: ¿Cómo?
5: Manches.
12: ¡Fabregas! ¡Que no me sale!
13: O cada uno me llama como quiere.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
14: Vostè està aquí.
3: Amb Francesc Garriga.
15: Adiós.
3: Podríem tenir son.
16: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
17: Mare, literalment.
3: Poques ganes de treballar.
17: És que tinc molta feina.
16: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
3: O quedar-nos al llit una mica més.
17: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
16: Quina ràbia.
3: Però per alguna cosa som els matiners.
17: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
16: A mi això també em va passar.
3: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Xavi Canalies.
16: Som pura cafeïna.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
18: Grandíssim moment pel cinema del nostre país. Crec que estem davant d'un grandíssim moment del cinema, tant a Espanya com a Catalunya, que és un dels pilars fonamentals de la nostra cultura.
19: El panorama cinematogràfic és molt més esperançador que el panorama polític. Possible avançament electoral, crisi migratòria a Ceuta, aplicació de l'amnistia... Li preguntarem tot aquest dijous al ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: He vist el Batlle!

0: El con de carretera.
1: Què t'ha passat, Peyu?
2: Has quedat encallat a la C-17. Es va operir d'aquella carretera, Peyu, a la C-17.
0: El què? El con de carretera. El con, dic. No el cony, el con.
1: Ah!
0: El con de carretera.
1: Ostres, havia entès el cony de carretera.
2: No, m'ha passat el mateix.
0: L'objecte d'avui és el con de carretera.
1: No parlarem del cony de carretera?
0: No, el con, el con.
1: El cony.
0: No, el con. Que popularment a vegades també se li diu cono.
2: Home, ara sí que s'entén. Doncs parla bé, Peyu. Cono.
3: No, que es diu con en català.
1: Sí, però no s'entén, Mercè.
0: És que tenen part de raó, Mercè. És veritat que costa una mica.
3: Sí, però si no parlem... Si el català no el parlem bé nosaltres...
0: Ah, no.
3: Qui cony el parlarà bé?
0: Ningú. Però tampoc podem fer veure que tots diem con, perquè... Crec que la realitat és una altra.
3: El con.
0: La gent diu cono.
2: Diu cono.
0: Diu cono per la influència del castellà, també perquè on es fan servir els conos? Bàsicament, amb la gent que juga a futbol i a les obres a la carretera, que són dos entorns on es parla més castellà que català.
4: Home, Peyu. No, aquí t'he de parar un moment. Te pares?
0: Sí.
4: Antes de paro. Perquè això que has dit és classista, etnicista i un prejudici, com una casa de pagès, i també és veritat.
0: Bueno, parlem...
4: Que no es torni... Que no es torni...
0: Que no passarà, no passarà més. Però... Parlem de l'invent en qüestió, que no l'inventa un castellà, el con, això ho heu de saber. El primer con per la senyalització del trànsit l'inventa un americà.
2: Collons d'americans. Sí,
0: un pintor, Un pintor.
3: Andy Warhol.
0: No, home, no.
1: Jackson Pollock.
0: No.
3: Què Pollock?
0: Pollock.
4: Escolta, surt aquí el guió,
0: Jackson Pollock.
5: Escolta. Pollock. En Pollock era un altre.
0: Era, sí. I el que dic jo també era un altre. Era un altre tipus de pintor, és dels que pinten a terra.
2: Bueno, en Pollock també pintava a terra, sí, podia cada merdeca...
4: Ui, el Pollock.
0: Dels que pinten les ratlles de la carretera, em refereixo jo. Això no li pots deixar fer amb en Pollock, saps?
4: Saps el que pintava el Pollock?
0: Sí. Bueno, en fi, és igual. L'inventor del con va ser un tal Charles D. Scanlon, un home que pintava línies discontínues i, bueno, coses d'aquestes, passos de vianants, no? Aquesta cosa que, bueno, llavors treballava a la brigada de Los Angeles i el tio sempre havia de senyalitzar quan estava pintant amb cavallets de fusta i altres estris que passaven molt per dir amb els cotxes, ei, no passeu, que estic pintant, i el tio cansat de carregar trastos, el 1943 li ve la idea aquesta del con, que sembla un invent.
2: Està bé.
0: Se t'ha acudit a tu?
1: No, ho has pensat.
2: Ara em fot ràbia, mi.
0: Fa la seva funció, el con. A més, és fàcil d'apilar, ocupa poc espai.
2: Home.
1: Llavors... Perquè estan foradats per dintre.
0: Sí, senyor.
1: Es poden ficar una dintre l'altra.
0: Sí, senyor. És el mateix que he dit jo.
2: No, i agafa...
1: I pots posar-te'l al cap.
0: A mi fa molta gràcia quan fan obres a la carretera, quan el recullen, que va aquell tio estirat a darrere el camionet, i llavors et porta un altre tio més gordo assegut a sobre seu per fer contrapès. Increïble, ho fan.
4: Jo hi havia una època que només em sortia això a l'Instagram. Ja tenia l'algoritme entrenat i només em sortia això, de veritat, Risc i precisió es donen la mà, d'alguna manera, en una coreografia preciosa. És com un número del Cirque du Soleil, pràcticament.
0: Sí, el protocol de riscos laborals és més de l'estil de l'Àngel Cristo que del Cirque du Soleil, però Déu-n'hi-do. Carles Xuri, Grafel Feixades, Laia Luc, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut, un dels grans cantadors de jotes del país. Dalt de l'escenari sovint es fa el sec, però té una orella finíssima per la música. Tot i això, el so que més li agrada és el del riu Ebre a l'altura de Tortosa. Gairebé 50 anys de carrera, 27 discos, més de 2.500 concerts, perquè després diguin que a les Terres de l'Ebre no hi passa mai res. Ah, i un Premi Nacional de Cultura l'any 2015 amb el seu grup Quico Alcèlio, El Noi i el Mut de Ferreries.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Arturo Gaya. Arturo Gaya, que s'ha pres el seu temps per saludar tothom, com es mereix.
2: És un artista.
0: És un artista. Sí, no? És un artista. Primer s'ha de saludar el públic, primer. Ah, no?
3: El temps del sud.
0: Sí.
3: Aquest senyor porta el temps del sud i és més calmat.
0: És més...
3: I molt més humà.
0: Sí?
3: Ja ho he dit.
0: D'on t'ho has tret, això?
3: Perquè jo conec gent del sud.
0: Qui coneixes del sud?
3: Allà, pràcticament de tothom.
0: D'on ets específicament, tu, Arturo? On vas néixer?
4: A Tortosa.
0: Tortosa. Coneixes algú de Tortosa?
3: El Pintor Jimeno.
0: Mira.
4: Hombre, estàs ben informat, eh? I aquí més.
0: El Pintor Jimeno.
3: La seva dona, que era de Torroella de Montgrí.
0: Mira que bé. Arturo, què has menjat avui per esmorzar?
4: Ostres, ahir menjat un mig croissant.
0: Sí, i, mig, eh, només?
4: Sí.
0: Què se n'ha fet de l'altre mig?
4: La meua dona. Molt bé. I un cafè en llet de cibada.
0: És una fórmula d'amor contrastada. Quan cedeixes mig croissant a la teva parella, hi ha amor de veritat aquí.
3: Sí,
4: és ella que m'ha cedit a mi una banyeta.
2: Mira que maco.
0: Que bonic. Dona per una lletra d'una cançó, poder? No ho sé.
2: Pues soc cantant, jo.
0: No.
2: Que m'estàs mirant a mi?
3: No.
2: L'escriuràs?
0: Quico Alcèlio, El Noi i el Mut de Ferreries. Sabeu que teniu una entrada a l'Enciclopèdia Catalana? Ho sabies, això?
4: Sí.
0: Sou patrimoni de Catalunya, una mica. No?
4: Patrimoni?
0: Sí, ostres, és una cosa...
4: Això vol dir que t'han de cuidar, no?
0: Bueno, vull dir que sí.
5: Considera.
0: No se t'ha cuidat, bueno, no se us ha cuidat.
4: Mentre no ens facin un pla de protecció, ens posen un comissariat i un coordinador, fantàstic.
0: Ja, això sol passar. Molta gent a treballar i al final l'objectiu del pa que es treballa...
3: No se sap massa.
0: Heu portat, però, la jota arreu de Catalunya. No sé si et sents gaire sovint allò de que la jota és una cosa aragonesa, que parlem una mica des del desconeixement.
4: Sí, ho hem sentit molt sovint des de fa... Quan vam començar, fa 33 anys, era el més comú era dir que la jota era aragonesa. Eren uns temps en els que la gent considerava que els catalans sardana i barretina, els aragonesos jota i cachirulo i els valencians paella.
0: Uh-huh. Bueno, estem anant cap aquí un altre cop, eh?
4: Però nosaltres estem intentant demostrar, però a poc a poc, sí, i fermament, que la jota és una música tan catalana com moltes altres, catalana, mediterrània.
0: Mm. Què té la jota que la fa tan especial?
4: Jo crec, bueno, per a nosaltres és, jo diria que és comunicació pura. La jota és, quan em refereixo a la jota cantada, que és, sí, que és la que uso jo, no? És quan cal reivindicar, pues, ho fas amb una jota, quan cal celebrar ho fas amb una jota. És comunicació i no sé, molta energia.
0: De fet, no fa gaire que heu llançat el vostre últim disc titulat Jota per Cobla, en col·laboració amb la Cobla Reus Jove. Si voleu saber com sona, doncs pareu l'orella.

0: Són de dos gèneres ben nostrats, la sardana i la jota, però que poques vegades els hem sentit plegats, no?
1: Sí, per això el disc, per això este projecte, per fusionar los gèneres del sud en la sonoritat de la cobla, que el resultat és una sorpresa immensa. Jo diria que és una gran fusió de la música popular catalana, i per això, perquè hi havia esta necessitat de fusionar-los, perquè junts construeixen un altre món sonor, i per això ho han fet.
0: Mm-hmm. Recordes quan vau començar i amb quina vocació ho vau fer una mica? Anem a fer això, i si us imaginàveu aquests 33 anys.
1: No, ho vam començar per xalar. Érem només Quico, el Celio i el Noi. El Noi era més teatrero, venia del món del teatre. Jo era periodista i m'agradava cantar, era cantautor i ha fet algunes coses, i jugàvem a que hi havia un cec que recreava el personatge del cec, que anava pel carrer i cantava històries,
0: sí.
1: I el Noi era el pigall, i de vegades jugàvem fins i tot, mos posàvem a llocs, cantàvem a cantonades al carrer, i de fet el primer concert lo vam fer a un bar, a una taverna.
0: Mm-hmm. Quantes vegades us han dit malament el nom?
2: Bona aquesta.
1: Jo crec que no t'ho sabria dir, però més que bé.
0: Quico, el Mut, el Noi, el Fec,
1: el nen.
2: No. I un que passava.
1: Sí, un que passava.
3: Jo pensava que éreu quatre i sou tres.
1: Som sis ara, eh?
3: Però jo pensava que era el Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries.
1: No, Quico, el Cèlio...
0: És un.
1: És un sol, que és el personatge que jo interpreto. Quico, el Cèlio, el Cèlio és el mal nom, com diem allà baix, no?
2: I també...
0: Un personatge que existia, això, no? Aquest,
1: sí.
0: El personatge era real.
1: És un personatge que existia, que està descrit als llibres del folklore tortosí de Joan Moreira, que és una miqueta l'equivalent i contemporani al costumari català del Joan Amades. Descriu un cec que cantava i contava històries.
0: Mm-hmm. Aquest és el primer personatge, Joel, Quico, el Cèlio.
1: I una descripció que diu: era un bohemi que despreciava el vil metal.
0: El
1: vil metal.
0: Mira, el vil metal, eh?
1: Això és una descripció històrica al llibre de folklore.
0: Primer personatge, Quico, el Cèlio, llavors tenim el Noi, no? Sí. I el Mut de Ferreries.
1: Sí.
0: Són tres, en total, els del títol.
2: Com ho comptaves?
0: Com ho comptaves, quatre?
3: Jo pensava que era Quico i el Cèlio, eren dos.
0: Vale.
3: Ah, i ara ja ha quedat clar.
1: Una dualitat. Me doblaves a mi.
2: Sí, te doblava.
0: Com afronteu el present, ara, com a grup, després de 33 anys?
1: I com sempre, caminant, picant pedra encara, picant pedra, però bé, és la millor manera, és perquè si ningú et puja a dalt, ningú et pot enfonsar, saps?
0: Això també és veritat.
2: Està bé,
4: sí, és
2: de savis, això.
4: Molt savis.
0: Sou una gent també que sempre us heu mullat per les causes socials, no?, que quan heu cregut que valia la pena.
1: Sí.
0: No sé si feu servir la música també com una eina per reivindicar coses, entenc, no? Recordeu participar, bueno, en protestant contra la participació d'Espanya a la guerra d'Iraq, també a l'1 d'octubre...
1: Sí. I sobretot per la defensa de l'Ebre. Jo recordo una primera entrevista fa molts anys a una ràdio a Barcelona que ens van dir: com és que us heu mullat? Perquè vivíem en aquells temps del això no toca, saps?
0: Sí.
1: D'aquell oasi d'això no...
0: Ara hi tornem, ara també anem cap aquí, ara.
1: Ara. I clar, jo penso que tindre l'oportunitat de mullar-te, o sigui, de posar el teu art, en este cas la música o qualsevol art, al servei d'una causa, és el millor que li pot passar a un artista. Mm. És la, per a mi, és la realització, és un nivell de realització fantàstic, i hem tingut aquesta oportunitat i crec que ha marcat bastant el nostre camí i ha donat sentit al que diem abans, no? al que és la jota, aquest sentit comunicatiu que té.
0: D'explicar alguna
1: explicar,
0: cosa.
1: De crònica social.
0: Alguna cosa. Ep, Joel, vols fer una pregunta?
3: És que tinc una pregunta que és perfecta per aquest moment.
0: Endavant.
3: Arturo.
1: Dis-me.
3: Gràcies. N'he fet un altre abans fora de concurs, que si vols me la pots escoltar.
0: Hòstia, quin tio tan...
3: No, sóc així.
0: Ets molt amable.
2: No perdis temps.
0: Arturo. Una per fer, llavors.
3: Arturo, tu vens de la zona de Catalunya on més percentatge de catalanoparlants actius hi ha. Això és un fet.
0: Sí.
3: En canvi, quan es parla de catalano, per algun motiu, en aquest país sempre es mira al nord. Sembla que només es mira al sud per posar-hi petroquímiques, centrals nuclears, macrocasinos i parcs temàtics. Creus que algun dia us n'afartareu i fareu bona la frase de l'ínclit pensador Flixanco, Valero Sant Martí, que deia que algun dia a l'os del sud us matarem a tots?
1: Ah.
3: Gràcies.
0: És bona, és oportuna.
3: Gràcies per aplaudir-me, Arturo.
1: Home, us matarem a tots, no.
3: No, potser no, no cal.
1: No, vos sentiu, a veure, vos sentiu molt estimats, eh?
0: Sí?
1: Jo crec que
0: tu creus?
1: Ja l'Ossut té un sentiment, rep molta estima. Quan parlem d'institucions i administració és un altre nivell, no? Ja. Però de carrer, jo sí. Crec que sí, això, bueno, me fa molta gràcia perquè està molt basat en la realitat i has fet una... de fet, m'has pres el discurs.
3: Sí?
1: És que la primera part, l'excepte la de us matarem a tots, és una realitat.
0: Bé,
1: gràcies.
0: De fet, deies que us vau posicionar molt en l'època del trasbassament de l'Ebre, no? En defensa de que no es fes aquell trasbassament.
1: I encara ho estem pagant.
0: Encara, eh?
1: Sí.
0: Sí? Per què? Quines conseqüències heu
1: tingut? Jo crec que encara hi ha allò de... són aquells...

0: Mestres eren... El meu pare li van regalar el carnet de conduir.
1: Collons!
0: Per haver-li als anys
1: 60... Com el rei, eh? Molt bé.
0: Per haver-li acusit el colze de l'americana al president de la Diputació de Tarragona.
1: Sí que el donaven ràpid.
2: Com era
1: només pel con... Anava a dir, li va fer un traje a mida, no, li va acusir el colze de l'americana.
0: Tenia una urgència, venia a inaugurar un monument o alguna cosa per Tortosa, i li va dir, senyor Gaia, és una urgència. Li va arreglar el colze, li va acusir, i llavors al cap de 15 dies va rebre un carnet de conduir legal segellat d'aquells de color groc.
1: Sí.
0: I bueno, és, jo clar, pensaves, ostres, pues, potser sí que és... Però a poc a poc, quan va arribar el Corte Inglés, los sastres van perdre molt de temps.
2: Estem en contra del Corte Inglés?
1: No sé, però és que...
0: No.
1: Fixa't que aprofita cada frase per colar algun missatge.
0: No, és un dir. El que vull dir, la qüestió és que cal saber que als anys 60 les institucions, en lloc de regalar clauers o ceràmiques commemoratives, regalaven algun carnet de conduir a un pobre sastre que havia fet la guerra a la República.
3: I que no sabia conduir, suposo.
0: I que no sabia conduir.
1: I tenia cotxe?
0: No, mos vam comprar un 5.000. Va anar a l'autoescola, el director de l'autoescola, i li va dir, diu, mira què m'ha passat, m'han regalat un carnet. I el director de l'autoescola li va dir, diu, Gaia, diu, no ets el primer ni seràs l'últim.
4: Ostres.
0: Wow. Any 60.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, al rei Joan Carles li van regalar el carnet de conduir, també.
0: Home, però ell era rei.
1: Sí, no, però no va arreglar el colze de ningú, que jo sàpiga.
3: No, va arreglar altres coses. Sí.
1: Altres zones. Escolta, ets periodista, Arturo. En la teva faceta periodística i de recopilador d'històries, val a dir que fa un temps vas publicar un llibre titulat Estic fent història, relats íntims de memòria al crepuscle del segle XX.
0: Sí.
1: No sé d'on et neix aquesta necessitat sempre de reivindicar, sempre com busques, no? Bueno, referències del passat, història...
0: D'explicar, estic fent història, explicar les meues vivències des dels anys 50 fins a finals del segle XX, és una necessitat, perquè si no... A veure, de vegades quan parlem de memòria històrica sembla que tothom anem a la Guerra Civil.
1: Sí, clar.
0: I fer memòria històrica del crepuscle del segle XX és absolutament necessari, perquè després, si no fem memòria, si no expliquem les coses bé, resulta que el 40% dels joves de Catalunya los és igual una dictadura que una democràcia, i això no és culpa dels joves.
1: De qui és culpa?
0: Dels que no els estem explicant, estem fent memòria de les coses que ara cal fer.
1: Sí, completament d'acord. Sí. I a part que hi ha personatges del poble, no? D'aquesta història del dia a dia dels pobles, jo que sóc de poble, no? Que n'hi ha que donen per una pel·lícula, tranquil·lament.
0: I tant.
1: Hi ha personatges ben interessants i curiosos, bueno, interessants i divertits també. Vull dir que el Quico Alcèlio, aquest inspirat, no? Aquest senyor sec que explicava històries pels pobles,
0: sí.
1: Devia ser un tio ben interessant, també.
0: I jo crec que si era un bohemi que despreciava el dil metal, era...
2: Ja ho té tot.
1: I aquell tio, si existís ara, estaria aquí assegut i l'estaria entrevistant, segurament.
5: Home, i tant.
0: O estaria una llista negra.
1: Probablement.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Arturo, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Bea!
1: La paraula d'avui és enterc. Enterc. A. Enterc, que manté les qualitats reproductives intactes, animal amb capacitat per fecundar.
2: Aquell cavall està capat, però aquest el mantinc enterc i venga el semen a 600 euros la dosi.
1: B. Enterc, una de les tecles que conformen el teclat d'un dispositiu. S'utilitza en escriptura per canviar de línia.
5: Aviam, obriu el Google, escriviu curs d'informàtica per adults i llavors apreteu l'enterc.
1: O C. Enterc, adjectiu que s'utilitza per fer referència a una cosa o persona rígida, encarcarada.
4: L'avi, des que aquell guarda civil li va fotre 3 trets a la cadera, que camina ben enterc.
0: He de triar una.
1: Sí. A, B o C?
0: A.
1: La A, eh? Segur, eh?
0: Bueno, segur, no?
1: Segur. Doncs és la C, enterc. Enterc, una persona rígida, encarcarada, ben enterc. Sortegem la llangonissa entre la gent del públic. Arturo, no marxaràs, però sense cantar-nos aquí en directe amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck, que ens interpretaràs...

0: no ho estic trobant, ara la cançó.
1: Ja faig temps jo, si vols,
2: pregunteu-li a l'Olivera.
0: Pregunteu-li a l'Olivera. No, no que li preguntem nosaltres. No. Es diu així la cançó.
2: Sí, és, doncs, és un fandango mesclat en un cant de picapedra.
0: Fandango mesclat amb un cant de picapedra.
3: Ojo, la Renaixença, un fandango, Ojo, això és història.
0: Ojo, Arturo Gaya, doncs, amb Arnau Tordera i Laia Gluck interpreten avui Pregunta-li a l'Olivera.

cansat dels vents de l'any. Ha fet mostra en primavera, ha fet mostra en primavera.

de terra ni aquella casa tan blanca ni el bancal de la figuera no me espío la fusta bella de tan segles d'olivera.

0: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Si ets de riure fort, tens la porta oberta.
1: Segurament un dels cons més famosos que hi ha, sabeu quin és?
2: No, no. Hi ha un con famós.
1: Hi ha un con molt famós.
3: L'Arbeloa.
1: I a més, segur que tots el teniu superpresent quan us digui que el teniu a l'escriptori del ordinador.
3: Així que el tinc jo.
1: Allò és per reproduir vídeos.
4: No sé pas de què parleu.
3: Calla, beneita.
1: Sí, el reproductor BCL. BLC.
2: BLC,
5: l'any. És famosíssim. El programa que t'obre qualsevol format de vídeo possible de tots els existents i d'altres que encara no s'han inventat.
2: Sí que és veritat, sí que és veritat.
1: Que no s'han inventat, també?
5: També.
3: No sé, jo el tinc a l'ordinador de l'escriptori.
2: I no l'has obert mai?
3: Mai. Jo pensava que era per fer manteniment. I pensava allà algun rato s'obrirà...
1: Però no s'obre.
6: Bueno, sí que té lògica. Sí, ah, home, el con et recorda la idea del manteniment.
3: Si és un reproductor de vídeo, foteu-me un símbol que sigui una càmera de vídeo.
6: Sí, una càmera de vídeo.
3: Un tio allà així, sí. Gravant.
1: Ho farem perquè tu et va bé.
3: Bueno, Mercè.
6: No, però sí que té raó, Mercè.
1: No, us explico per què és. No, bueno,
4: si pas que de collons parleu.
6: Perquè tu no tens ordinador, això.
4: No, no.
6: Llavors ja està.
4: A l'ordinador hi ha un con allà...
1: Us explico per què hi ha un cor.
3: Ja em diràs quines bestieses tan grosses.
1: Va, que us explico. Aquest programa informàtic el creen un grup d'estudiants de l'Escola Central de París el 1996.
3: Fas la mordosa, ara,
1: No, t'explico per què. T'explico per què, perquè tot té un per què. En aquesta, bueno, tot no ho sé, però de vegades tot té un per què. A veure, era un projecte que van desenvolupar uns nanos jovenets, no? I què fan els nanos jovenets?
6: Fumar porros.
1: Entre d'altres coses. I s'emborratxen, van de perra.
4: Un francès borratxo.
2: Hòstia.
4: És de lo pitjor que pots tirar la cara.
6: Sí.
3: El Depardieu. El Depardieu.
2: Sí, sí.
1: El Depardieu no és jovenet.
4: A 50 francesos borratxos.
2: Estem parlant d'un francès borratxo informàtic, Estudiant d'informàtica.
1: A més.
2: Perillosíssim.
1: Doncs una de les seves aficions, quan tornàvem borratxos de festa, era agafar un con. Ho van fer un cop, per fer la gracieta. Sí, un con.
4: Un con.
1: És que s'agafa un con. Quan vas borratxo...
4: Agafes cada con.
3: Aquelles balles grogues de les obres...
1: Jo hi vi gent emportar-se cada cosa i senyals de trànsit.
4: A dalt havien portat dos o tres.
2: La gent té unes aficions.
1: Sí. També estranyes.
2: Jo havia treballat en una empresa de manteniment, que ara no diré el nom, que muntàvem bancs i papereres i d'això.
3: Aquesta d'aquí, Manlleu.
2: No us diu el nom. I
3: quan... Aquest que patrocina el futbol.
2: No us diu el nom.
4: Ja va sortir la temporada passada.
2: Sí.
4: I un columpió es va desmuntar i va fer mal un nen.
2: No. Dels que havia muntat jo, impossible. Dels que havia muntat
3: Com
2: jo.
3: Com es diu aquesta empresa?
2: No es diu el nom. Però sí. a més l'empresa...
6: És aquella Brico Heroes, que sortia el Brico Heroes.
2: No té res a veure l'empresa, perquè nosaltres érem un subcontractat. Eren uns operaris i amb un dels treballadors que anàvem sempre tenia la mania, passàvem per la mateixa carretera tornant al taller, i allà hi havia un senyal de trànsit que posava 80, no? Sí. I llavors ell, sempre, fóssim on fóssim, s'enduia un roc d'algun puesto i cada vegada passàvem pel senyal, per la finestra tirava el roc contra el...
6: Hòstia, una mica tonto aquest tio, no?
2: Bueno, a veure, sí.
4: Manteniment.
2: Bueno, ja està. Aquesta és l'anècdota. I anava aixafant cada dia, anaves que aquell senyal anaves veient que anava... quedar més perjudicat.
1: Doncs resulta que aquests també ho van prendre com una mena de tradició.
2: Sí,
1: cada vegada que sortien de festa agafaven un con.
2: Robaven cons de la carretera.
1: Sí, total, que van amagatzemar allà on treballaven, doncs, un munt de cons.
2: Mira.
1: Què van fer? Quan es van posar a fer la icona de la aplicació...
2: Posem-hi el con.
1: Sí, doncs van fotre el con.
3: Això que has explicat no té cap sentit.
2: Bueno, mira.
6: No, escolta, respectem-te una mica la feina.
1: No, de veritat, noi.
3: Avui ens ha pres el pèl, la Mercè. Per favor, que sí. Aquesta bestiesa que ens has explicat.
2: Anava a dir, que quan vosaltres expliqueu alguna cosa, nosaltres us escoltem, i llavors he pensat, però si no expliquen mai res.
1: Els hi van treure, la secció, i els hi van treure amb ells.
4: Doncs ara, mira, jo de fer una secció.
3: Perquè per venir a explicar bestieses de conos, ja em s'hi havíem de donar...
6: És aquí pel Xescarrillos, tu.
2: Exacte.
6: Només pel Xescarrillos.
2: Joel, anem a disseccionar el
6: cono. Jo sí que tinc una secció. Mira, ara comença.
7: Vinga. Utilitat en una illa deserta.
2: A veure.
6: Em pensava que aniríem directament a joguina sexual, tractant-se del con. Veig que no. Escolta'm, un con a una illa deserta. Per què no? A vegades no és preguntar-te per què sí, sinó per què no.
2: Per què no? Home, no li veig molta utilitat.
6: Tu saps per què el Tom Hanks a El Nàufrago es torna boig i es fa amic de la pilota?
2: Per què?
6: Perquè no tenia un con.
2: Ara.
6: Si hagués tingut un con, doncs s'hagués dedicat a driblar-lo.
3: Ara.
6: Que és el que s'ha fet tota la puta vida amb un con.
3: Sí, senyor.
6: Quan no està fent de les seves funcions de trànsit. Mm. Tu veus un con? Tu
2: ets jo quan entrenava futbol, sempre.
6: Ja li vols fer la gambeta, no?
2: Sí, sí, sí. Teníem un psicòleg esportiu que ens deia no vegis el segon con, tu el primer.
6: També.
2: Ja, després el segon, jo pensava, vaja, nano, qui t'ha pagat la feina, Déu-n'hi-do.
3: Sí, així es vas arribar a futbolista.
6: No tenia la carrera.
3: Nana meva, el primer, que no vas trobar amb el segon, no sabies què fer.
6: Bueno, si el con no el vols fer servir per driblar a l'illa deserta, el pots fer servir de megàfon, com ha fet el Fel abans. Sí. Pots intentar, per exemple, fer pesca de rastre, perquè el peix entra per la part ampla del con i es queda la part estreta, es queda allà. Ha de ser un peix una mica molt determinada.
2: Bueno, però està bé perquè...
6: Sonso, per exemple.
4: El sonso s'escaparà.
6: Un ruger.
4: Estem en crisi de sonso, eh?
6: Bueno, pues jo què sé.
4: No n'hi ha, eh?
2: No n'hi ha.
4: A les costes catalanes no hi ha sonso. Aviam què fa. Si des de la Renaixença, a veure si ens posem les piles.
3: Bueno. 90 euros el quilo l'altre dia anaven els sonso.
6: Pues no el demanis. És l'oferta i la demanda, Fel.
3: No, ho vaig pas demanar, no t'emprenyis.
6: Vale, eh? No, és que estic, no sé per què estic molt excitat.
2: Però no hi ha sonsos perquè no se'n pesquen o perquè no n'hi han?
4: Perquè els hem exterminat.
2: Ah.
4: Hòstia. Hem de recuperar el sonso.
2: Doncs, i com se fa això?
4: S'agafen dos sonsos, un mascle i un en femella.
3: Sí, vinga.
6: A follar.
3: A sonsejar.
2: Ja amb els experts suposo que se'n cuidaran.
4: Si ha de passar per les meves mans, anem malament.
2: No. Joel, segueix, sisplau.
6: No, dic que si no vols res fer de tot això del que he dit, no et serveix per fer en una illa deserta amb un con, també pots fer servir per disfressar-te de bruixa avorrida o de membre del Ku Klux Klan o de nen que l'han tret amb fòrceps.
3: Ah, jo?
4: Ah, mira.
2: A mi també em van treure amb fòrceps.
3: A mi també.
2: Sí.
4: Sí que teniu el cap així.
6: Sí, te queda el cap així.
2: Passa que a mi em va anar molt bé perquè em van agafar les estanalles per darrere, diguéssim, i em va quedar ben pla de darrere. Llavors, quan m'estiro a terra, m'encaixa perfecte.
3: Hòstia,
2: no em balla el cap, em queda el cap ben pla a terra.
6: No et van posar el coixí aquell.
2: No, exacte.
4: Sí, a mi no sé pas per
7: què. Utilitat com a joguina sexual.
6: No, si és que al final tinc una secció per algo, jo.
2: Sí. Ara.
4: Sí.
6: No us espanteu amb el tema de joguina sexual i el con, d'acord?
2: Ja.
6: Obriu la ment una mica.
3: La ment hem d'obrir? Vols dir que és el que hem d'obrir, la ment?
6: Sí, collons.
3: Ah, vale.
6: No, penseu, per exemple, en una elefanta.
2: Sí.
6: O en una balena. O en una girafa.
2: Sí.
6: Ah, és que sou molt antropocentristes. No havíeu pensat en les necessitats sexuals d'aquest tipus de...
3: A veure, jo no m'ho he fet mai amb una girafa.
2: No,
6: a veure, és que amb un con la girafa no et necessitaria, Fel.
3: Clar.
6: M'entens el que t'he dit?
3: Clar.
6: Aquesta és en gran part la gràcia de les joguines sexuals, que no necessites a ningú. No necessites ningú, només una mica d'intimitat, unes espelmes aromàtiques, tancar els ulls, pensar en algun girafo que t'agradi,
2: sí,
6: i a gaudir que la vida de la sabana són dos dies.
2: Ara.
6: La girafa agafa el con i el mateix s'hi seu a sobre.
2: El girafo, el mascle.
6: No. El girafo s'ho pega cap al cul. El girafo,
1: és un sex, el
6: con. Si vol masturbar-se el cul, el girafo també pot. Amb el con.
3: Però el girafa que és tan gran per quin costat?
2: No té cap sentit aquesta secció.
6: La girafa. Es vol masturbar.
2: Sí.
6: Posem aquesta...
2: Però això passa. O sigui, aquest supòsit ja el tenim. Ja, els girafes es masturben.
6: No, perquè no tenen cons.
2: Ah, val.
6: Però si un dia la girafa veu un con al mig de la sabana i diu, hòstia, això encaixa perfectament amb la meva vagina. Va caminant, s'hi seu a sobre...
2: És de mal seure una girafa, eh?
6: Bueno, jo aquí ja no entro.
2: No, vull dir que...
6: Tampoc...
2: Els heu vist veure aigua, que sembla que...
4: Aquest programa ens van donar un premi.
2: Sí, no ens en donaran pas cap més.
4: Ens
2: no
4: el trauran,
2: sí.
7: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
6: Bé, en fi, estàs a la guerra, no?
2: Val.
6: Ets el soldat encarregat de la corneta.
4: Sí.
6: T'has deixat la corneta.
2: Ja està. Ja s'entén.
6: La típica discussió de trànsit d'aquestes que s'escalfen que acabes sortint del cotxe.
2: Sí.
6: Que t'envalentones.
3: Això passa molt.
6: Que surto el cotxe. L'altre treu el ferro de canviar les rodes. Tu no tens res perquè vas amb un cotxe modern que no tenen rodes de recanvi.
2: Sí.
6: Això també, un compte
2: de trànsit? El dia que ens ho expliquin, això. De qui és negoci, això?
6: De Rodi. De Rodi.
2: Els de les grues, suposo que han cobrat un pico aquí o alguna cosa. No s'entén per què no es pot ficar una roda de recanvi al cotxe.
6: No ho sé.
2: Escriu
6: una carta a l'avantguàrdia.
2: Bueno,
3: jo m'estiu més no tenir-ne que em posin aquella petita, eh?
2: Ah, no, allò és
6: aquella petita és ridícula.
3: Aquella petita la tenia i vaig trucar i em vaig queixar.
6: No pots anar segur,
3: allò. Pensava que es havia equivocat. Que
6: has d'anar a 80, em sembla,
2: sí,
6: aquella petita.
2: Sí, sí, no. Sí. No. 80, aquella roda 80, les altres pots anar 120.
3: Sí. Però és molt difícil, eh?
6: Bueno, escolta,
2: digues.
6: Que baralles, surt el tio del cotxe amb el ferro de canviar la roda. Tu no tens res de mà, però hi ha un cono. Agafes el cono i fas cara de boig. Perquè tothom sap que en una baralla el més important és la cara que tu fotis.
1: És l'espiritat.
6: Si tu tens una bona cara de boig, com tu, Xuri, tens una cara de boig brut, fes una cara de boig. Ja està, tu no t'hi baralles amb aquest tio.
4: No.
6: Perquè veus que no té res a perdre.
4: Estic molt boig.
6: Exacte.
4: Vaig amb un cono.
6: Fas això.
2: Sí.
6: T'estalvia moltes hòsties una cara de boig bona, eh?
2: Gent molt violenta al cotxe, eh?
3: Hòstia,
2: no sé què...
3: por ara.
2: Eh?
3: A mi em fa por ara.
2: Què vols dir?
3: Vull dir que veus algú que va pel carril del mig i tocar la bocina i dir-li algú, a la primera que para baixa et mata, eh?
2: Sí, sí.
3: La
2: no, gent, la gent... però la gent ben normal, gent... Hi ha el meu sogre, que és una persona encantadora, normal, i quan agafa el cotxe...
3: És tot rebot?
2: Quan s'ha insultat en castellà.
3: En castellà?
2: T'ho prometo.
4: Però que agafa el cotxe mamat?
2: No, no. O quan s'enfada amb algú que l'adavanta malament...
3: Que puta!
2: Sí, sí.
3: Cago la madre que te parió, me cago en Dios. I d'on és el teu sogre?
2: És collons de Barcelona, és català. Parla català de les 24 hores.
3: I li has preguntat per què parla en castellà?
2: No, no, aquell moment no se li pot dir res.
6: A mi també em passa això, eh?
2: No se li pot dir.
6: Jo quan he d'insultar fort, recorro el castellà.
2: Ah, sí?
6: Sí.
2: Sí. També perquè potser la gent que t'adreces és castellano parlant, no?
6: Bueno, a vegades ho penso, sí.
4: Albano Kosovar, parlo jo.
2: Albano Kosovar, quan t'enfades, veus?
4: Perquè som molt gent frèstega.
2: Sí, sí, sí.
4: Balcànica.
2: Sí, sí, sí.
6: Ah, roben xalets, aquesta gent.
2: Els, bueno, això sí, no. És un prejudici.
6: Ah. Bueno, és un prejudici generat per la tele i la premsa.
2: Ara.
6: Sí, sempre que roben un xalet, pam, Albano Kosovar. Jo, dos punts fan una línia.
2: Dos punts fan una línia.
4: I de què en fan, del xalet?
6: Del xalet?
2: No,
6: roben.
2: No, roben només allò de dintre.
4: Allò
2: de dintre.
4: Ah,
2: heu de mirar aquell capítol de Crims d'aquell xalet de l'Empordà. No? L'heu vist, aquell, que són tres capítols?
4: Home, i tant.
2: Estic agassadot, una mica,
6: sí,
2: aquell capítol.
6: Sí, sí, és llarg.
2: Sí, aquells esparsors que van fent... Se'm va fer llargot.
6: Sí, em pensava que sí. També tenen ganes de pixar.
2: Sí. En fi, moltes gràcies, Joel.
6: A vosaltres.
8: Utilitat metafòrica.
2: Ai, no! Que falta un tros, perdó.
6: Ah, bueno, ens el podíem saltar,
2: m'estava saltant un tros de la teva secció.
6: No, a veure,
2: perdona.
6: Ningú havia a la puta vida fet mai una metàfora amb cono fins que Gerard Piqué, el poeta,
2: sí,
6: també dedicat a la pràctica del futbol, es va inventar allò de referir-se a l'Arbeloa com el conocido, no? La idea cono, la idea de cono.
2: Recordem que
6: la metàfora és una figura que apela a la semblança entre dos objectes, no? Però la semblança no té per què ser física.
2: Clar.
6: Llavors, Piqué no li diu cono a l'Arbeloa perquè l'Arbeloa tingui una forma, diguéssim, cònica.
2: No.
6: No. Li diu perquè... Què fas tu en els entrenos amb el cono?
2: Te'l dribles.
6: Te'l dribles.
2: I l'altre ni es belluga.
6: I era defensa.
2: Sí.
6: I se'l driblaven, no?
2: Sí, sí, ara sí.
6: I al final les coses tenen un per què.
2: Ara sí. Ara sí. Ara sí.
6: Bravo. Gràcies.
9: Bravo. Quin savi.
8: Propaganda del segle XIX.
10: Elixir miraculós Sayol, un producte únic al nostre país que les autoritats sanitàries per fi han autoritzat.
8: Cura.
11: Cura l'epilèpsia, el ball de Sant Vito i les neuràlgies rebels.
10: No produeix accidents cerebrals que sí que s'han demostrat en els productes de la competència.
8: Cura.
11: Cura el vertigen, l'agitació nocturna i les palpitacions.
10: El remei perfecte pel jardiner, el fuster, el notari i el...
8: Cura.
11: Cura els desmais, les arrítmies i un llarg etcètera, etcètera, etcètera.
12: Una cullerada al dia i digui adeu a les maludes.
10: Elixir miraculó, miracul, milal, miral...
2: Oh, llàstima! Va quedar en pressió.
6: A la merda!
2: Però és ràdio i no el tornarem a gravar. Seguim.
10: Elixir miraculó, Sayol.
8: Patrocina històries per passejar el gos.
1: Aquest que veieu aquí
2: és
1: en Moret.
2: Què és això? És mal tractament?
1: És un gos sobreexplotat.
2: Home, és un gos amb una caixa de fruita a l'esquena.
1: És molt greu. Va, molt malament. A més, és un gos que ja és treballador, és en Bowie, és un border collie de Riudaura, que és de l'Albert.
2: Per què porta una caixa de fruita?
1: No sé ben bé.
6: És que a més està del revés, la caixa, si val,
2: no
6: veig.
2: No serveix ni per carregar aquesta caixa de fruita, està al revés.
6: És igual, és un gos amb complexa de quargol.
2: Algú,
6: alguna cosa així.
1: No, és que és un gos molt treballador.
2: D'on és? D'on dius que és?
1: De Riudaura.
2: De Riudaura.
1: És un gos molt treballador i que porta un ramat de cabres,
2: bé,
1: com
2: això.
1: Un bon border collie és. I és una mica també és guardià del seu tros,
2: sí,
1: perquè sí, perquè un dia una senyora es va colar a la seva finca,
2: sí,
1: una senyora amb cavall,
2: sí,
1: es va colar a la finca i ell el va empaitar.
6: Molt ben fet.
1: Fins que la senyora va caure del cavall.
2: Mira, encara li va passar poc.
1: Que el cavall va sortir esperitat.
2: No hi havia de fer res, aquella dona allà. No.
6: Ale, adiós.
2: Vinga.
5: Ja ens va bé que en Bowie tingui caràcter, perquè avui anirem fins al comtat de Mèrcia, a l'Anglaterra medieval. A mitjans de segle XI, aquest indret estava dominat amb mà de ferro pel seu governador.
2: Avui passegem el gos per Coventry. Som a l'any 1050. Mm-hmm.
11: màgic, mirall màgic.
4: Pues ja t'ho diré.
11: Això ja t'ho diré.
2: Ah, sí?
4: Sí.
2: No la conec, aquesta. Som al centre d'Anglaterra, una de les regions més riques i pròsperes del regne. El governador d'aquesta regió és en Leofric. Hem dit governador, però realment és un senyor feudal que té poder absolut. L'únic que pot domar la fera és la seva dona, la Lady Godiva. Diuen que, tot i ser de la noblesa, la Lady Godiva és una noia normal i corrent, sense fum, sense creure superior.
4: Es diu Godiva?
2: Sí. Godiva o Godaiva.
1: Ja fet el tip Lady Godiva, però està bé que em digueu Godiva.
2: A Osona li diem Godiva.
1: Sí. Sóc una noia ben normal. Sí,
6: bueno, la gent quan diu soc molt normal, normalment no ho és de normal.
2: No.
6: Si la gent normal no necessita dir que és normal.
2: Això és veritat.
6: Entens o no,
1: Godiva? Però jo ho sóc normal, sóc propera, sóc del poble.
6: I campatxana, també.
2: Sí,
6: no?
2: Sí.
6: Ja veuràs com això acabarà.
2: Són ben normals els campatxanos que coneixem nosaltres. Sí. Són ben normals. En aquest cas és cert, i a més, segons les cròniques de l'època, Lady Godiva té una bellesa incomparable.
4: Això sí.
2: Això tampoc ho tenen els nostres. La seva llarga cabellera pèl roja deixa tothom amb la boca ben oberta.
1: Va, de veritat, és que sou com sou, No n'hi ha per tant. A veure, sí que tinc uns cabells que són fins.
2: Sí. Ets guapa, hòstia.
1: Sí. I tinc una cabellera llarga,
4: Vermella.
1: Sí, vermella. Sí. I suau, molt suau, molt com el cul d'un nadó.
11: A veure, no ve de treballar al camp de Sol a Sol, també t'hi ajuda,
1: És veritat.
6: Molt ben dit,
1: També és veritat. Tant
11: d'això, saps?
2: Avui la Lady Godiva ha sortit a cavalcar pels carrers de Coventry. Mentre passeja, la Lady Godiva està decidint on farà aixecar una nova església. Tant ella com el seu marit són cristians devots. Són reconeguts com els mecenes religiosos més generosos de tota Anglaterra.
6: Ah, o sigui, ja ho sé com va això. O sigui, li treuen els diners al poble i els donen a l'església, no?
2: Clar que sí.
6: A veure, el poble... Clar que sí.
4: El poble no té diners.
2: No té diners, tampoc.
11: El poble no té diners.
2: Però bueno.
11: No té diners.
4: El poc que té és veritat que ho treuen a l'església.
2: Està bé. Està bé, l'església. Al final, qui va a l'església?
4: Ara.
1: El poble.
2: No és maco, això.
6: Oh, vale.
2: D'una manera o altra, els cèntims et tornen a tu, també.
4: On te'n vas batejar, tu?
6: A mi no, jo no estic batejat. Jo no estic batejat. No.
4: Fora d'aquí.
2: Estiguin pares més moderns.
4: Fora d'aquí, Satanàs.
6: No, i la fimosi també tampoc me l'han feta. Vull dir que...
2: Però què té a veure, això?
4: Pels jueus.
2: Oh, sí. La generositat del marit Leofric funciona una mica així. Es fixi els seus súbdits a base d'impostos per poder fer content a Déu Nostre Senyor. En canvi, ella, la Lady Godiva, és generosa de cor. Ha fet fondre les seves pròpies joies d'or per fer les creus i els calzes de l'església de Coventry. S'entén, això?
1: Sí.
2: És una mica com en Charles i la Lady Di. M'enteneu, no?
6: És la Lady Di.
2: És la Lady Di.
11: Lady Godiva és molt generosa. Mireu quin goig que fa la parròquia,
1: Sí, totes les meves joies les he fet fondre per restaurar les relíquies de l'església.
6: Per tornar a dir relíquies?
1: Relíquies de l'església. Restaurar les relíquies.
11: Gràcies, Lady Godiva. Sí. Gràcies, Això sí, el Sant Crist té la cara de l'osset de Tous,
2: Bueno, mira, també és maco.
4: I tant.
2: Tothom n'està molt de la Lady Godiva, però tal com us hem dit, en Leofric té el costum d'escanyar els seus súbdits a base d'impostos desmesurats. En Tom, per exemple, que és el sastre del poble, ja no pot més.
4: No, és que ja no puc més.
2: No pots més,
4: No puc més. No. No puc més perquè tot el sant dia cosint, perquè amb els meus impostos em muntin una altra església. De què em fotrem d'una altra església? El que ens fa falta en aquest poble són més papereres i més zones verdes.
6: Sí, senyor, sastre.
2: Gràcies. La regió està ben escanyada.
4: Està ben escanyada?
2: La regió, eh?
4: Ah, la regió.
2: Està ben escanyada.
4: Saps què deies jo, que està ben escanyada?
2: No, ho sé, tu. Tot just som a l'any 1050.
4: Tot just som al 1050 i encara ha de venir molta cosa.
2: Sí. La gent no li queda més remei.
4: És que no li queda remei a la gent. De veritat us ho dic,
2: Dic que no els hi queda més remei.
4: No li queda. Perquè tot us hi fot el governador.
2: Sí.
4: I no queda ni el remei.
2: Però han de creure el senyor feudal.
4: I han de creure sempre.
2: De tota manera...
6: Ja està.
2: De tota manera, es diu que els habitants del poble del costat s'han revoltat i han acabat assassinant a un parell de recaptadors d'impostos.
4: Clar, i aquí hem de fer el mateix.
2: Ah, sí?
4: Sí, senyor.
2: Bueno, és anar fort, això.
4: És anar molt fort, això.
2: Quan en Leofric...
4: Com en Leofric, així. Sí.
2: El governador, en Leofric, quan rep la notícia de l'assassinat dels seus recaptadors, ordena... Atenció, que aquest va fort, també. Ordena cremar el poble,
4: Hòstia.
2: En Leofric ha entrat amb el seu exèrcit i ha cremat cada casa una per una.
4: Bueno, haver mirat una església potser sí que ens fa falta, Són dues.
2: És que...
4: I posats a fer una església i un claustre.
2: Molt valents fins que et cremen la casa, també.
4: Sí, no, esclar.
2: Si el missatge encara no ha quedat prou clar, en Leofric duplica els impostos de tots els pobles del voltant.
1: És que el meu marit té molt mal geni.
2: Sí, es veu.
1: Però si, no, però si el coneguéssiu així en persona, de xua xua, és una persona encantadora.
6: Ja, ja. Senyora sí. Godina, ai, Godiva.
1: Godina.
6: No, vull dir que...
2: Àlex Godina.
6: Godina. No, és que ara estava pensant en l'Àlex Godina, no sé per què. Però senyora Godaiva, li vull dir, el seu marit ha cremat tot un poble.
2: Ha cremat un poble.
6: No pot ser bollíssima persona.
2: No.
1: Ja li dic que tenia mal geni.
2: La pobra Lady Godiva intenta parlar amb ell. Per fi coneixerem el gran tirà.
1: Maridet? Maridet, has de procurar baixar una mica els impostos del poble. Vull dir, és que els pobres, al cap i a la fi, també són persones.
13: Però què dius? Ja veig que les dones no podeu governar un regne. Com a molt, podeu governar les criades.
14: Que tenies a la boca.
13: Una criada.
1: O sigui, no m'havies parlat mai d'aquesta manera i a sobre m'has escopit, no?
2: Sí,
6: t'has escopit.
1: Estic tan sorpresa com vosaltres.
2: No t'ho feia, això no t'ho feia.
1: No m'ho fet mai, no?
13: Com que no t'ho feia?
2: Ei. Cuidado que hi ha coses que no són al guió, ja, eh?
1: Exacte.
2: Ja veieu que aquest home és un escurçor, però fins i tot ell queda rendit davant dels encants de la Lady Godiva. Finalment, en Leofric té una idea perquè la seva dona no el molesti més amb aquest tema. L'escena que ve a continuació és possible que barregi realitat amb parts de llegenda, però segons els escrits de l'època, la cosa va anar de la següent manera.
13: Lady Godiva, estimada.
1: Ah, sí.
13: Et proposo un joc.
1: Vinga.
13: Eliminaré els impostos, però amb una condició.
1: Digues, el que tu vulguis.
13: T'has de passejar a cavall pels carrers del poble... completament despullada.
15: Hola.
6: Ui.
2: Tal com ho heu sentit, eh? El marit de la Lady Godiva li ha proposat aquest pacte. Si ella cavalca despullada pels carrers de Coventry, ell retirarà tots els impostos. Heu de pensar que per la societat medieval de l'època despullar-se en públic és el càstig reservat únicament a criminals, adúlteres o prostitutes.
1: Sí, però mira, avui el meu maridet s'ha llevat juganer, sí.
6: A veure, què fos casada amb aquest pàjaro?
2: El seu marit està convençut que ha guanyat la discussió. Ningú de la reialesa es despullaria per defensar el poble ras.
13: Tema tancat. Aquesta meva dona és massa fleuma per acceptar la proposta.
2: L'endemà al matí, però, en Leofric es lleva i veu la roba de la Lady Godiva escampada pel passadís.
1: La. No.
2: El rastre
1: no.
2: El condueix fins a l'estable.
1: Upsala!
2: Un cop allà, veu la seva dona muntant a cavall.
1: Epa!
2: Efectivament, va ben conilla.
13: No!
1: Sí.
13: Però què fots?
1: Apa, doncs ja pots anar pensant en treure els impostos, eh? Vaig a fer un voltet per the town, eh? Pel poble. Ah, per cert, he deixat les salsitxes descongelant-se.
2: La Lady Godiva ha desafiat el seu marit. Ha pujat el cavall completament nua i ha començat a cavalcar pels carrers del poble. La llarga cavallera pèl roja és l'únic element que encara li amaga alguna part del cos.
6: Peio que no sóc de pedra, eh? Peio que m'estic posant tot.
2: Sí. No, la imatge és bonica, eh?
6: Ullons.
2: La notícia corre com la pólvora, però pels carrers no hi ha ningú. Tots els balcons i finestres estan tancats i barrats. Coventry és un poble fantasma.
1: Iuhu! Eo! Però on és la gent?
2: Ai.
1: A veure si m'he equivocat amb el GPS.
2: El poble ha decidit tancar-se a casa i no mirar el cos de la seva comtessa. Li tenen tant respecte que han decidit quedar-se a casa i fer veure que no hi ha hagut passeig. Us heu d'imaginar un cavall amb Lady Godiva, d'una bellesa extrema...
6: Calla.
2: Passejant pels carrers buits.
6: Ui.
4: És l'anunci de fa, no?
1: Sí, una mica.
2: Ah, sí? No l'he vist, aquest anunci. Sí,
4: bueno, és del segle XIV, també, l'anunci.
2: Ja. L'escena és tan impactat que fins i tot en Bowie, el nostre gos... Mira'l, acostumat a perseguir senyores muntant a cavall, com està, que ja ho va fer una vegada, doncs avui no té esma ni de perseguir-la, tu, amb aquesta dona. Només hi ha una persona que no ha pogut resistir la temptació, a part d'en Joel. Amagats darrere d'una finestra, per un petit forat, hi ha un parell d'ulls que miren el cos nu de Lady Godiva. És en Tom, el sastre.
14: Mare de Déu.
16: Que jo només miro perquè m'interessen els cavalls, sí.
1: Ah, vale.
16: Sí, no us guardeu. Només miro la part de baix.
2: Ja. El cavall, vols dir? Sí. La part de baix del cavall.
16: Sí, miro el que hi ha a sobre.
14: Van estret, aquests pantalons, eh?
2: Sí. Per ser sastre, trobo...
3: Trobo que te'ls has fet molt just d'aquí davant.
2: Per ser sastre, t'apreta molt, no?
6: El tiro. T'apreta el tiro, eh?
3: Puc obrir el porticó.
2: No obri res. Segons els textos de l'època, i aquí ve la part de la llegenda, quan en Tom el sastre veu la comtessa despullada, deixa anar un crit que trenca el silenci.
15: Me cago en Déu!
2: Ep! T'ha agradat aquest cavall?
15: Hòstia!
2: Amb aquell gemec, el cavall s'espanta i Lady Godiva gairebé cau de cul. Però el sastre no crida de plaer. Segons sembla, un càstig diví li ha fet perdre la vista. Li ha passat per no respectar la intimitat de Lady Godiva.
15: No hi veig! És que no hi veig! Ja. No m'hi veig!
6: Sí, bueno, sastre, calma't un moment. Tothom sap per què s'ha quedat sec, sastre. Tothom sap.
2: Científicament.
6: Perquè se l'estava tocant massa i quan te la toques massa la tita, doncs et quedes sec.
2: Això ho diuen tots els metges.
6: Sí, sastre, sí. L'explicació científica...
3: Estic operat de 8 dioptries, jo.
6: Bueno, perquè te la tocaves molt.
3: De petit semblava boig, jo, eh?
2: Sí.
6: Tot el dia al lavabo.
15: No, bueno, el lavabo.
2: De fet, hi ha tres... En el millor dels casos. Hi ha tres possibles desenllaços per en Tom el sastre. El primer és aquest, en què es queda completament sec per culpa de la seva morbositat.
15: Bueno, doncs escoltem els altres dos, vinga, va.
2: Doncs no sé si et convé sentir els altres dos. Jo em plantaria xuria. La segona opció és que el poble està furiós per la teva traïció i t'arrenca els ulls. I la tercera opció és que et pengen a la forca.
15: Bueno, doncs, cuita, quedem així tal com estic.
2: Ja. Vull
15: dir, per cosir tampoc no necessito massa vista.
2: No. Pots cosir d'oïdes.
15: Sí.
2: Llavors tu vas sentint la màquina, toca, toca, toca, ja saps per on vas, més o menys.
15: Sí, quina màquina?
2: El fallo. Ah, no, clar, aquella època no...
15: Vaig a mà, eh?
2: Ja. Mentrestant, Lady Godiva torna a triomfar cap a casa. S'ha passejat despullada pels carrers de Coventry i en Leofric, el seu marit, no té més remei que complir amb la seva paraula. Tots els impostos queden suprimits.
15: Sí, un moment, disculpa'm. Algú pot dir si a la vora dels pantalons l'estic fent recte?
2: Doncs no massa, la veritat.
15: No?
2: Aquesta ha estat la història de Lady Godiva, una dona de l'alta noblesa que va desafiar la societat i el seu marit per protegir el seu poble. Ja no en queden, eh?
15: No en queden, com aquestes
2: dones. Ja no en queden,
15: no. Aquestes dones.
2: Ens falta saber si el nostre gos ha sobreviscut o no el nostre amic perruno.
1: En Bowie.
2: En Bowie.
1: Estic amb qui amb el Roger Cogorella.
2: Sí.
15: Estic amb qui mama, has dit?
1: Aquí amb perquè m'he entrebancat, ostres. Sí.
15: Ah, va. Com que no m'hi veig, perquè he quedat sec.
2: En Roger Cucurella.
6: Cucurella com el del Madrid.
1: Cucurella, tinc nom i cognom.
2: Ostres,
1: què us sembla?
2: Cucurella.
6: Pentinat és diferent, eh?
2: Sí, el pentinat és un altre.
6: Sí.
1: D'on vens, Roger?
2: D'on ets, Roger?
1: D'on vens?
17: Vinc de Cardedeu.
2: De Cardedeu.
17: Ben fet.
2: Roger, vinga, la pregunta. A Anglaterra, en Tom el sastre passarà a ser conegut com a Tom el tafaner, una expressió que avui en dia encara es fa servir per parlar dels boyers. Com es diu en Tom en anglès? A. Pipping Tom. B. Wonker Tom. O C. Tom d'espai.
15: És mort el gos.
1: No.
17: Wonker és molt anglès.
2: Wonker és molt anglès, sí senyor. Sí, senyor. Wonker és molt anglès. I, de fet, és tan anglès com Pipping Tom, que era la correcta. En Bowie és mort. El pobre Bowie no ha pogut tornar sa i estalvi cap a casa. Corprès per l'exemple de Lady Godiva, ell també ha volgut ajudar els més desafavorits i s'ha convertit en el gos guia d'en Tom, el tafaner, que ara és seu.
15: Bé, el miratge.
2: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. El senyor sigui amb vosaltres.
6: Bravo.
18: Pues ya tenemos la primera parte del programa. Vamos por la segunda.
19: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
6: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un home ha mort arran de les tempestes d'aquest dimecres a la nit. La víctima anava en un vehicle arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf. Els bombers, que han desplegat un ampli dispositiu de recerca amb drons i unitats aquàtiques, han trobat el cos de l'home a uns 500 metres del punt on havia quedat el cotxe. Els Mossos d'Esquadra han confirmat la identitat del conductor del vehicle, mentre que l'Ajuntament d'Olivella ha confirmat que es tracta d'un veí del municipi. La recerca s'ha fet en una nit marcada pel temporal, durant la qual Protecció Civil
20: Civil ha activat el sistema ES Alert en diverses comarques de Barcelona i el Baix Penedès per alertar de temps violent. A hores d'ara ja no hi ha afectacions pel que fa a mobilitat, tot i que el temporal l'ha obligat a tallar durant unes hores la Ronda de Dalt en els dos sentits i la carretera B20 al nus de la Trinitat. En tots dos casos, perquè la via estava inundada. A hores d'ara, el gruix de la pertorbació ja està situat sobre el mar. Repassem ara altres informacions en format breu. Donald Trump amenaça a Europa amb forts aranzels si estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat a la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda de Brussel·les. La Reserva Federal dels Estats Units desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici. Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic en un espectacle que qüestiona què és un concert. Fins diumenge, una setantena, volien dir, d'actuacions, ompliran de música la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre la música. El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura, després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del Partit Popular, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport.
21: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
1: Vale.
20: La presidenta extremenya, que governa amb Vox, ha justificat el seu veto al nou model per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la dels anys 60. Esports, golejada del Barça, 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick, Cancelo, Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Villalibre en pròpia porta han fet els gols blaugrana. El Barça és líder en solitari, suma 18 punts de 18 possibles. Joan García ha estat substituït al descans per precaució a causa d'un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. El Barça ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la seva història. A tot això, Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del partit Barça-Racing. Jugats també aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat, d'altra banda, per la pluja, al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I en handbol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Montverde. També en handbol, aquest dijous, juga el Barça, segona jornada de Champions contra el Montpellier, a 9:15 a la pista dels francesos.
19: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
0: Estupendament, estimat. I tu?
1: A mi m'ha passat una cosa esperant el semàfor.
0: Què?
1: Abans d'arribar aquí a la ràdio. Saps que avui som en un dia d'aquell on la gent està molt pendent de la meteorologia. De veure què passarà. Doncs jo estava a punt d'entrar aquí a l'emissora i una senyora, abans de creuar, em diu Néstor, Néstor, avui plourà o no al final?
0: Néstor.
1: M'han confós amb el Néstor Gómez, que és un meteoròleg del 3CAT, que a vegades surt al, surt al 3CAT Info, i doncs la meva semblança física doncs han fet que...
0: T'he de dir que t'hi assembles força.
1: Sí, m'assembla una mica a Néstor Gómez. No sé si t'ha passat a tu que alguna vegada t'han confós amb alguna persona.
0: He de dir, he d'explicar una cosa. Clar, jo quan tenia 21 anys, aprox, 21 anys, 22 anys,
1: la setmana passada,
0: semblava més gran que ara mateix.
1: Bueno,
0: sé que surt,
1: l'efecte Fran Domènech.
0: I alguna vegada, veient fotos del passat, m'havien dit que me semblava a Mari Pau Huguet. Tu creuràs o no t'ho creuràs?
1: Tu o Mari Pau Huguet?
0: Jo, Mari Pau Huguet. Portava un pentinat així com ros, amb molta metxa, saps allò? Amb cara de criatura. Veureu que la cara és de criatura, si la busqueu. Mira, fem una cosa.
1: Però tens foto d'això?
0: No em faràs fer això.
1: Home, la tens al mòbil?
0: Tinc foto, la tinc al mòbil. Ara de seguida te l'ensenyo. Mira, te l'ensenyo. A veure, mira, Dóna'm un minut. Ves dient el número de les vies de contacte, que així
1: mira, busco. Saps què crec que podríem fer mentre la Lisenda Carot busca aquesta fotografia? Quan trobi aquesta fotografia, l'hauríem de penjar al Club de la Solució i que tothom que formi part d'aquest club tingués accés a aquesta fotografia.
0: Fran Domènech veient la meva fotografia de quan jo semblava Mari Pau Huguet.
1: Oh! Fa 20 anys, això?
0: Voleu veure la fotografia? Doncs sumeu-vos al Club de la Solució, al 677-38-77-19. 677-38-77-19. I dieu, vull formar part del club, al nostre WhatsApp, entrareu, i allà de seguida us enviarem la foto de quan jo semblava Mari Pau Huguet. Espera, faig una cosa, em salto tot el protocol. Helena Puigguitart, bon dia.
2: Bon dia.
1: Està espantada.
0: Què estàs veient, Helena Puigguitart?
2: No, que t'assembles un munt.
0: A mi o a la...
2: O ella tu o tu amb ella. No sé exactament. La veritat que no hauria dit mai, però més rossa.
0: 21 anyets aquí. Sembla més gran que ara, oi?
1: Ara t'ho diries, quasi. Helena.
2: És veritat, que té un aire més clàssic aquí. És més gran,
0: molt més clàssic.
1: Ara estem generant aquell efecte que parlàvem del FOMO, no?
0: Sí. Ai, senyor. Va, aquest art hi vol ploure. Avui ja heu sentit l'Helena Puigguitart. De seguida parlarem d'un tema de psicologia que ens toca a tots i a totes. De fet, plantar les estovalles quan parlem de psicologia. Ara us ho expliquem. El control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lídia Discípio.

0: I hem fet una miqueta d'espoiler perquè hem saludat a l'Helena Puigguitart, la nostra psicòloga de capçalera. Mm. I és que avui portem una solució pràctica. Avui responem a la pregunta: com podem triar psicòloga? En un món on cada vegada parlem més de salut mental, a tot arreu, eh? Salut mental, ja no sabem si és moda o és interès. Que aquesta seria una altra resposta, una altra pregunta a fer-nos un altre dia, eh, Helena? Moda o interès?
1: Exactament, i jo crec que una cosa va darrere l'altra, no? Potser.
0: Hauríeu de veure, segons quines
1: les xarxes, quan troben un filó.
0: Exacte. Us deia que cada vegada parlem més de salut mental, però nosaltres volem tornar a l'inici, a les beceroles. Com podem detectar que ens cal ajuda d'un professional? I un cop hem decidit que ens cal ajuda, on podem trobar aquesta ajuda? I encara més, la mare dels ous, ara us ho formulava com a pregunta estructural del programa. Com triar quina psicòloga és la millor? Com triar psicòloga? Amb què ens pot ajudar un o una psicòloga? I si no ens ajuda com volem, quan toca canviar de psicòleg o de psicòloga? Perquè hi ha molta gent que diu: no, jo vaig provar una vegada teràpia i no em va funcionar. Potser no era la persona. No que no et funcioni la teràpia. Ara ho abordarem, eh, Helena? Quins tipus de psicòlegs o psicòlogues hi ha? Podem tenir més d'un psicòleg i tractar diferents coses amb cadascun? Ja ho sabeu que la solució a aquestes preguntes la té la nostra psicòloga de capçalera, l'Helena Puigguitart, però que sapigueu que la trobareu a Instagram com @lateva_psicòloga. @lateva_psicòloga. Fran, línies obertes, per cert, avui, ja que ja hem plantat el tema.
2: La gent està reclamant la fotografia. Ara penjarem la fotografia.
0: Heu de formar part del Club de la Solució.
2: Sí. Hi ha gent que ja forma part del club i que està demanant, doncs, que posem la fotografia. De seguida la posarem.
0: Com us agrada l'escarni públic,
2: eh? I fomo total, la gent que no pertany al club. Doncs,
0: us recordo que el Club de la Solució, coses en exclusiva, després no van a xarxes, eh?
2: No, és allà. Avui, per exemple, podreu veure a l'Hisenda Carot fent un vídeo, també.
0: Ai, sí.
2: Apunteu-vos i us enviarem l'enllaç. Sí, línies obertes, com sempre, el telèfon del directe, el 93-201-7474, o WhatsApps al 677-38-77-19. Avui us preguntem si us ha calgut alguna vegada fer teràpia psicològica, per què ho vau fer, com us va anar, i per altra banda, si teniu dubtes de quin tipus de psicòloga, ara ho deies, us pot ajudar, digueu-nos què és el que voleu treballar i us intentarem orientar.
0: Per exemple, digueu: ostres, jo, relació amb els meus pares, és un tema familiar o no? És un tema d'autoestima. Digueu-nos què voleu treballar i intentarem amb l'Helena orientar-vos a quin tipus de psicòleg o psicòloga hauríeu d'acudir. Primer de tot, Helena, per què vas voler fer psicologia, tu?
1: Perquè m'agrada les persones. M'agrada molt acompanyar persones. Te'n recordes l'altre dia que et deia que jo sóc una sociòloga frustrada? Sí. És una mica el mateix, són les persones, però amb massa. I la psicologia és més la persona amb si mateixa, però acompanyar persones, escoltar persones, saber de la vida de les persones, veure com avancem tots plegats amb companyia, quan fem pinya, a mi és que m'emociona, aquesta és la paraula, eh?
0: I més en un món on de vegades sembla que pren més relleu la maldat, no? Potser les desavinences, i no es té tan en compte, no, el món de les persones. Quines qualitats es necessita per fer de psicòleg, Helena?
1: Mira, jo aquí diré una cosa, que la dic molt i per tant la dic aquí també públicament, que és que jo crec que un psicòleg sí que s'entrena, però que moltes vegades es porta a dins. Jo conec molta gent que no és psicòleg, que no ha estudiat psicologia, que no exerceix, que no fa res d'aquest món, i en canvi són psicòlegs innats, no? Mm. I una de les coses que repeteixo és que, clar, que en les nostres societats tradicionals, lògicament, hi havia la psicòloga o el psicòleg, i aquella persona del poble, de la tribu, del que fos, que se li anava a explicar coses, no? I que et podia donar suport, que et podia donar idees, que et podia escoltar, simplement escoltar. Llavors penso que es porta molt a dins, i les qualitats són això, que t'agradi la gent, que t'agradi escoltar, que no t'agradi només xerrar, no? Que t'agradi qüestionar-te, perquè una de les coses que penso que... Jo penso que són més maques en la meva feina és com et fan de mirall, també, com et remouen coses teves, no? I com t'obliguen també a treballar-te coses teves, perquè si jo no em qüestiono coses meves, jo no puc acompanyar bé persones.
0: Aleshores, has d'estar molt ben col·locat, no?, per fer teràpia com a terapeuta.
1: Jo crec que sí. Jo crec que necessites feina tu mateix, acompanyat, o una època acompanyat, una altra no, però com a mínim tenir aquella certesa, aquella consciència que jo m'he d'anar preguntant moltíssimes coses al llarg de la meva vida, el meu exercici professional. Jo no puc puc ser la persona que ajuda els altres si jo no em qüestiono a mi mateixa i no m'ajudo a mi mateixa? Perquè pot ser que jo passi una temporada que sigui molt bona, però jo puc estar... I això, jo tinc psicòlogues com a pacients meves, no? I a mi també em passa que passes èpoques dolentes i tu has de saber sostenir l'altra gent, no? Llavors, clar, si tu no fas aquesta feina o no demanes ajuda,
0: no pots sostenir
1: tu,
0: ningú.
1: Clar, no pots sostenir algú.
0: És com estar nedant, no? Allò que de vegades algú es recolza en tu i si no saps nedar ben bé, t'enfonses, no?
1: Exacte, un exemple perfecte.
0: Helena, fa 30 anys s'estigmatitzava això d'anar a teràpia, de fet la generació dels meus pares, no? Els meus avis, era ui, ui, ui, ui, ui. Ara jo tinc la sensació que això ha canviat. Ho noteu a consulta?
1: Sí, moltíssim. I gent gran, però gent jove, per exemple, moltíssim, perquè sí que em fa molt riure, em fa molta gràcia, em provoquen molta tendresa quan et diuen, jo al meu grup d'amigues l'altre dia li vaig passar la teva publicació o els hi vaig explicar el que m'havies dit i dic noies perquè malauradament encara el públic femení és majoritari tant amb les professionals, que va canviant, però com amb el públic que tenim, no? Però bueno, ells i elles, anem a dir tots dos, es comparteixen el dir, la meva psicòloga diu això, la meva psicòloga diu allò.
0: Sí, crec que és com part de la xerrada social, del cafè. La meva psicòloga, no? La cita abans era de, ui, ui, jo vaig a teràpia i ho amago, no? I m'han dit, m'han aconsellat, però no deies mai, la meva psicòloga.
1: Exacte.
0: Fins al punt de, que potser és perillós, que no es torni en una moda.
1: Sí.
0: No? I que es banalitzi, no?
1: Sí, sí. Sí, de moment encara no, perquè passa una cosa, que és que una cosa que per mi és una condemna social, que és el fet que l'accés a la psicologia sigui tan cara i sigui tan complicada.
0: Ara
1: no?
0: Hi anirem, també.
1: Doncs això el que fa també és que qui hi va perquè està fent un esforç, per tant no hi anirà perquè queda bé. Hi va perquè realment pensa que hi ha d'anar. I penso que aquesta barrera que l'hem de mirar de solucionar també acaba sent una ajuda en el fet de que les persones que estan fent teràpia siguin persones conscients que volen dir, que diuen, no, no, jo tinc una cosa a treballar. No vol dir que estigui fatal, Tinc una cosa a treballar i per tant hi vaig.
0: Quins senyals ens ha de fer veure que hauríem de consultar o visitar un psicòleg? És a dir, Helena, jo tinc un malestar, en quin punt dic he de demanar ajuda professional?
1: Aviam, tu dius, en quin punt dic he de demanar? No, en quin punt jo estic preparada ja per demanar aquesta ajuda, no? De fet, hi ha un model que els psicòlegs ens expliquen a la facultat, no? Que, aviam, si me'n recordo el nom, perquè jo amb els noms soc fatal.
0: Te'l busco, si no.
1: Dic Clemente i Prochank, em sembla que es diuen, que són les etapes del fet de demano ajuda o no demano ajuda. I aquests senyors el que van veure és que hi ha una fase de precontemplació, que en diuen, que és on la persona diu, no, jo no tinc cap problema. Potser ho veu tu tothom, el seu entorn. Però la persona amb si mateix diu, no, jo, perquè he d'anar al psicòleg. I una de les coses que diem moltes vegades fent broma als psicòlegs és, no, és que va al psicòleg la persona per totes aquelles persones del seu entorn que no volen anar al psicòleg.
0: És que estic tan d'acord amb això, Helena, perquè hi ha moltes vegades que la gent diu, no, a mi no em cal anar a un psicòleg, a mi no em cal, no sé, clar, ja hi vaig jo per tu, saps què et vull dir?
1: Exacte, però xasca i di Clemente. Vale.
0: Doncs s'ha posat les ulleres del cerca.
1: Doncs aquesta precontemplació que us estava explicant és aquesta etapa on la persona pensa que no ha d'anar al psicòleg, moltes vegades hi va la gent del seu entorn, degut a que aquesta persona no hi va. I després hi ha la contemplació, que és quan la persona per si mateixa diu, potser sí, però no fa res. I després, a poc a poc, les etapes van anant cap a l'acció, que és quan jo ja, la preparació primer, que és que ja busco psicòleg, però encara no he fet res, demano hora, l'acció és quan jo m'hi he posat, i després, evidentment, hi ha tot el tema de manteniment i tot el tema d'acabar amb el procés de teràpia. I el que m'agrada aquí d'aquest model és que inclou el que en diu la recaiguda.
0: Epa.
1: I la recaiguda no ens l'hem de prendre com una cosa la física de que recaiem en una malaltia o una cosa així, sinó el fet que la vida que és, no és lineal.
0: Absolutament.
1: Tenim ups and downs, tenim moments bons i moments dolents. Doncs què passa? Jo tinc pacients que potser fa 3 anys que no els veig i em diuen, Helena, que necessito veure't perquè estic amb no sé què. Val, tornem a veure. I ens veiem 3-4 sessions més. Una cosa més orgànica, m'entens? I jo penso que això està molt bé.
0: Ara has dit una cosa, has dit, demano hora en aquest moment de passar a l'acció. Nosaltres podem suggerir a algú que vagi a teràpia?
1: I tant.
0: I obligar-lo?
1: No. Obligar-lo es pot fer, però crec que té molt pocs resultats.
0: D'acord.
1: Hi haurà algun cas que sí, també t'he de dir, amb gent més jove, que els pares diuen no, no, sí, hi has d'anar, i després resulta que s'hi troben supercòmodes i que et diuen mira, menys mal que em van dir, em van obligar a venir, perquè jo no hauria vingut, i en canvi aquí, mira, m'hi trobo bé. Jo tinc un cas d'una noia que diu és que està bé ja, i que em diu, no, no, és que em vivrà un cop al mes, perquè jo un cop al mes a mi em va bé, i els seus pares estan negres perquè diuen, però si ja no ho necessita.
0: Bueno, no ho necessita.
1: Clar, doncs l'acompanyament. Llavors els pares que diuen, no, fantàstic, doncs que tinc un cop al mes aquest espai, no? Però efectivament, si una persona hi va molt obligada, en realitat, clar, no està molt predisposada a explicar i a compartir les seves coses.
0: Per la gent que ens escolti a casa, insisteixo, si voleu dir la vostra, teniu alguna pregunta en concret per l'Helena Puigguitart, 93-201-7474, com triar psicòloga, o al 677-38-77-19. A casa segur que esteu pensant, ostres, m'invento, la meva filla, la meva mare, la meva parella, vol anar al psicòleg però no s'atreveix a fer primer la recerca del tipus de psicòloga o de psicòleg, a demanar la cita, no? Se li fa una muntanya. Si algú del nostre entorn proper fa aquesta gestió, positiu o negatiu?
1: Positiu.
0: Positiu.
1: Positiu. I jo és que penso que si el meu entorn a mi m'ajuda, m'ajudi amb el que m'ajudi, m'ho puc vendre malament, però el moment en què jo posi aquell moment de consciència me n'adono que és que són persones que m'estimen. I això és el més important. I a vegades estimem els altres i el que fem estimant els altres no els acaba d'agradar, però no vol dir que no els hi vagi bé.
0: Ah, amiga.
1: Saps? Llavors, clar, si algú comença a moure's per tu, jo tinc molts casos de gent que no truca a la persona interessada, truca al seu entorn. Però, en canvi, la persona interessada després és la que ve i ve contenta, etc. Però hi ha persones que els hi costa més aquest primer contacte, el preguntar... Bueno, doncs si t'ho fa
0: el
1: algú...
0: El decidir, clar. Que t'ho fa algú, allò com... Mira, jo una vegada, t'he de dir, que vaig regalar una sessió.
1: Ah, mira, veus?
0: De dir, mira, jo t'he apuntat, t'ho he pagat, crec que t'encaixa aquesta persona, vés-hi, prova-ho.
1: Clar.
0: Com aquell que regala... el que sigui, però estàs regalant salut,
1: Totalment, no, i a més, jo ho trobo molt bé, A vegades caiem amb aquest discurs de no, que cadascú es faci càrrec de lo seu i jo, perquè si no és dependència, tal i qual, no passa res per ajudar algú.
0: No empenteta.
1: No, exactament. Una altra cosa és liderar tot el procés, però aquesta empenta de soc jo qui ho demano, soc jo qui busco informació, jo soc jo qui et busco la primera hora, jo no ho veig gens malament, de veritat.
0: El 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
2: Home, d'entrada el que ens diuen és que volen veure la teva fotografia.
0: I fer la reacció de l'Helena Puigguitart,
2: sí,
0: no?
2: Quan t'assemblaves a Mari Pau Huguet, ja l'estan veient, ja s'han posat en contacte amb nosaltres per formar part del Club de la Solució. I
0: hauré d'anar a la consulta a l'Helena a treballar l'autoestima després d'això.
1: Escolta, estàs moníssima, llavors, i estàs moníssima ara.
0: Jo estimo molt el meu jo del passat, que m'ha portat al meu present.
2: I molta gent afegint-se al Club de la Solució. Gairebé, jo et diria, aquesta setmana, o si no la següent, podíem arribar a les 1.000 persones.
1: Oh,
2: 1.000 persones, que seria com allò del turista 1 milió, que regalàvem premis, no?
0: Ai, podríem donar premi a la persona 1 milió. Ai, a la persona 1.000.
2: Sí, home, la persona 1 milió. I jo el dia de la persona 1 milió, potser està acabada la Sagrada Família, o el Camp Nou. Bé, molta gent demana la fotografia, hi ha gent que ens saluda, o com esteu. L'Alba, la saludem també a l'antena, diu, vull formar part de la família de la Solució. Diu, us he descobert fa poc,
0: epa,
2: però m'heu encantat. Per tant, escolta'm, benvinguda, Alba, i totes les persones que ens han descobert
0: fa poc. Clar que sí, Alba.
2: I sobretot, passa-ho.
0: Passa-ho, Alba.
2: Encomana la Solució. Mira, parlant de la gent que ens explica les seves experiències, la Glòria va fer fa anys un tractament per l'ansietat. La Montserrat diu que fa 12 anys va anar al psicòleg perquè va explotar, no podia més, i em va donar un consell que a dia d'avui encara em serveix, i és tan senzill com no t'exigeixis tant a tu mateixa. Per cert, segueixo l'Helena a les xarxes socials. I la Marta ens pregunta, i tota aquella gent que fa servir la intel·ligència artificial, com per exemple ChatGPT com a psicòleg?
0: Què, Helena, què diem?
1: Pregunta que, a més, s'està fent molta investigació sobre això. Vaig estar sentint un psiquiatre que parlava d'uns estudis que s'havien fet als Estats Units, que són supernous, perquè tot això és molt nou, que deien que quan realment agafes una dependència psicològica de lo que és la intel·ligència artificial, aquí és on hi ha el perill, val? Perquè, de fet, jo l'escoltava i pensava, sí, clar, perquè vol dir que aquesta persona molt fàcilment desconnecta de lo que és el seu entorn, també. Confia més amb una eina artificial, que sap perfectament que és una eina artificial, però que li acaba, com que li diu pel nom, li reconeix el seu entorn, li diu pel nom de les persones que són, que formen part de... Clar, et dona la sensació, el nostre cervell és molt antic i no sap que no està parlant amb una persona.
0: És que nosaltres potser conscientment ho sabem, però el cervell es veu recompensat per l'inconscient, no? En aquest cas, m'estan escoltant, s'estan dirigint a mi,

0: Aleshores, jo no crec que haguem de posar tant el focus amb les persones que recorren a la intel·ligència artificial per sentir-se escoltades.
1: Evidentment, si no...
0: Sí, en el sistema, que és el que està fallant. És a dir, si donéssim eines perquè aquestes persones tinguessin els seus espais en comptes d'aquesta cosa tan minsa i tan ridícula que tenim ara mateix, i a més que no hi ha accés perquè costa diners, etc, doncs segurament la gent no aniria tant en aquests sistemes.
1: Mira, la línia del que estem comentant ara, i una de les preguntes que tenia preparada, rebem la trucada del José, perquè en lloc de fer-te jo la pregunta, la farà ell, i ja et dic, va justament en la línia que estaves apuntant. Helena, José, de Barcelona, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: A veure, ui, tens el mans lliures, a veure si me'l pots treure, que així et sentiré molt millor.
2: Vaig conduint.
1: No el treguis, rei, no el treguis, que encara tindrem un susto. A veure, doncs breument, que se sent una mica regulero, fes-nos la teva observació.
2: Jo he estat anant al psicòleg durant gairebé 2 anys, vaig travessar tots els passos aquests que dieu, d'acceptació, de no, de sí, fins que em vaig decidir anar-hi, i m'ha anat superbé. Jo vaig anar per un tema, que era el de la feina, sobretot, i al final em van sortir 20.
1: És que és extraordinari, José, perdona que t'aturi, eh? Sé que ara la teva pregunta va en una altra línia i combrego molt amb el que preguntaràs. Però és molt interessant, això, quan comences a tractar una cosa, sobretot perfils, no?, com el José, de, bueno, vaig acabar anant com, no forçat, però com estic al límit, no? Un altre oient ens ho deia, no?, per no explotar, i acabes tractant moltes altres coses que et fan un benestar més global, no?, la teva vida, Helena.
0: Bueno, això vol dir que el José va trobar una persona amb qui se sentia bé, professional, i va veure com era un entorn segur, que jo crec que és l'element central, veure que allò és un entorn segur, perquè aleshores és quan comences a treure altres cosetes. Moltes vegades la feina és una excusa, perquè la feina queda bé en algun lloc perquè t'ajudin per la feina, i en canvi l'altre és molt més personal.
1: Bueno, o que no ho has explorat mai, no? Perquè no t'has escoltat mai suficient, no?
0: Exacte, i llavors, bueno, jo penso que entenc que va trobar una persona que era segura per ell.
1: José, a tot això em deies que vas estar 2 anys anant a teràpia, ara t'has jubilat i què ha passat?
2: Que no puc anar-hi, que econòmicament jo era autònom, llavors la pensió que em queda és una pensió molt, molt petita, després de 48 anys treballant, i no em puc permetre el luxe de pagar, pues, anava cada setmana, això suposava uns 200 i pico d'euros més el desplaçament. Encara podria anar poder un cop al mes, però veig que és impossible, que està amb uns preus que no és assequible per la immensa majoria de la gent.
1: Mira, José, ara ho has dit, eh? Jo no tant pels preus que els professionals cobren la tarifa, i jo crec que, allò, si ho poses en global, poc em sembla, no? Però sí que és cert que per què no hi ha un sistema públic de psicologia que pugui admetre tota la necessitat de pacients que hi ha al darrere?
0: Jo entenc que això al Col·legi de Psicòlegs un dia els podries convidar i parlar de totes aquestes coses, perquè el psicòleg sanitari, que és el màster sanitari, està pensat, entre altres coses, perquè pugui estar en un centre de salut, no?, i atendre, però no s'acaba d'implementar, i això és una cosa a nivell de legislació i d'àmbits molt més elevats de del que és l'administració pública. Però és el que diu el José, és que amb ell hi anava bé.
1: I ja ell dit, ara... No puc permetre, fixa't, el luxe.
0: Tal qual, perquè és que jo ho dic, és que és un luxe. I a més el José, tu com a autònom saps que els psicòlegs també són autònoms majoritàriament, i per tant que del que cobren, què els hi queda? Un 40% menys.
2: A mi em sembla baratíssim.
0: Sí, sí.
2: Em sembla els diners millor empleats que he fet, però no m'ho puc permetre, perquè... He de menjar, he de pagar coses... Vull dir,
0: totalment.
1: Igualment, José, em quedo la pregunta i la reflexió de l'Helena, i potser no és l'escomesa de la solució, però a títol intern intentarem resoldre-ho i ens posarem en contacte amb tu si rebem alguna resposta interessant. José, apuntem el teu telèfon, gràcies per l'observació. Una abraçada.
2: Una abraçada.
1: Fins ara. Adéu. Mira, i arran de la pregunta del José, jo ara et diria, si algú detecta que li cal teràpia, ajuda psicològica, on hem d'anar?
0: Moltes vegades es fa a través del boca a orella. Uh-huh. És a dir, quan tens un bon entorn social, una de les coses és, ai, mira, doncs l'Elisenda va a la psicòloga. Escolta, on has anat? Amb qui has trobat? Em podria preguntar a la teva psicòloga si té hores? I potser la teva psicòloga no té hores, però ella et pot dir algú que treballa similar amb ella, perquè com que tu, que ets amiga meva, estàs contenta, doncs penso que serà un estil. Perquè hi ha una cosa que la repeteixo molt, que és que has de tenir feeling amb aquesta persona. Feeling no només només és que tu no has d'anar al psicòleg perquè et caigui bé, però si cau bé és molt millor.
1: Però que parleu el mateix llenguatge, no?
0: Exacte.
1: Que us entengueu.
0: Exacte. I afinitat amb la manera de treballar. Hi ha molts corrents, humanista, que sí... El...

0: Ara els repassarem,
1: conductual,
0: eh?
1: Sí. Tots aquests corrents tenen una visió una mica diferent. Al final acompanyen persones, però clar, t'hi has de trobar bé, perquè jo pot ser que hi hagi una línia d'aquestes que jo no la vegi i que no m'hi senti afí. Què farà que tot sigui més complicat? També hem d'insistir molt en que amb el psicòleg o la psicòloga amb la que vagis li diguis les coses. Ha de ser un entorn segur. Tu has de poder dir, escolta, a mi jo necessitaria més deures per casa. Això és una cosa que a mi...
0: Sí, hi ha molta gent que li fa com vergonya corregir el psicòleg. Sí. Ara també et volia preguntar, tiro enrere per anar al mateix punt on anirem. A la primera visita jo he de detectar ja si connecto o no amb el psicòleg-psicòloga?
1: Jo penso que sí.
2: I si no detectem?
1: Però clar, també depèn molt. Hi ha gent que és més intuïtiva i sap perfectament que ja està, que l'he encertada, o que no l'he encertada, no? I hi ha gent que li costa més. Jo sempre dic, entre una i tres sessions... hi ha gent que diu fins a 5, però jo dic entre 1 i 3, jo crec que ja has de poder valorar si aquella persona és la teva persona. I insistim molt, i anem amb el del José, sí, val diners, però no t'ho has d'aprendre com he perdut diners, sinó el que he pres aquí, perquè no hauràs estat 3 sessions perdent el temps, no? És a dir, tu hi has anat a un espai on tu has pogut parlar, on t'han fet una mica de mirall, etc. Però s'ha de continuar buscant fins trobar la teva psicòloga o el teu psicòleg. És superimportant que t'hi sentis a gust, que no vagis a un lloc perquè, bueno, mira, vaig fent, em sembla que és això, no, em sembla que és això, no. Què sents a dintre? No, em sembla que estic perdent el temps, em sembla que m'intenta ajudar però que no acabo de... Doncs planteja't de canviar i buscar una altra persona.
0: Planteja't de canviar i buscar una altra persona. Li comuniquem al psicòleg o simplement deixem d'anar-hi?
1: Jo crec que s'ha de comunicar. Si a algú li costa moltíssim, tampoc no passa res. O sigui, si amb algú em deixa de venir a mi sense dir-me res, jo no el tinc apuntat amb una llista negra.
0: Però ho podem fer per escrit, no? Sí. Un WhatsApp, de dir, escolta, deixo moltíssim la teva feina, ara decideixo això o l'altre, no?
1: I jo crec que fer això, a mi a vegades m'ho pregunten, escolta'm, un psicòleg que tinc, que tal, que... Jo els dic exactament el que acabes de dir tu. I els afegeixo una cosa, pensa que fer aquest esforç, que és incòmode, és una feina terapèutica. Perquè tu estàs aprenent a verbalitzar, a sentir que tens dret a dir, escolta, no m'hi sento gust i vull provar en un altre lloc, entens? Llavors els hi plantejo sempre com una cosa molt de teràpia. I aleshores és quan es llencen a fer-ho, a trucar o passar un missatge.
0: No sé si sóc jo, el clàssic, Mira, deixa'm rebre la trucada de la Gemma. Gemma, bon dia. Gemma.
3: Hola.
0: Hola, Gemma, bon com estàs?
3: Bona tarda, bé.
0: Escolta'm, Gemma, una pregunta que en certa manera l'hem resolt una mica abans, però potser ens pots explicar una mica més el perquè la formules. Quina és?
3: Com saps en quin moment necessites un psicòleg o un terapeuta, que tampoc sé molt la diferència entre un i l'altre, si és el mateix o no?
0: Mira, bona aquesta pregunta. A veure, comencem pel final. És el mateix un terapeuta que un psicòleg?
1: El psicòleg té la titulació de psicòleg, però amb un psicòleg se li pot dir terapeuta, no? El que passa que això porta confusió, perquè aleshores hi ha gent que no té el títol i la carrera i el màster de psicòleg per poder acompanyar persones, però que té una altra formació.
0: Tipus?
1: La Gestalt.
0: D'acord.
1: Els Gestalt són terapeutes.
0: D'acord.
1: I com aquest n'hi ha molts altres, terapeutes d'altres tipus. Però val la pena que si vols un psicòleg preguntis si està col·legiada, si està col·legiat, i que si vols anar amb una persona que no és psicòloga perquè tu t'han dit i aquella persona hi confies, etc, doncs endavant, però sabent que és terapeuta, que no és psicòleg.
0: Gemma, tu deies ara en quin punt... Per què? Dones més pistes. Perquè l'Helena deia, hi ha com aquestes fases, no?, que estava descrivint ella, de Prochaska i Di Clemente, que diu, hi ha com primer la negació, després com que et vas adequant i vas activant-te fins que decideixes fer el pas. Quin és el teu dubte concret?
3: Perquè jo sóc una persona, em considero superoptimista, superpositiva, i sempre sóc jo la que ajudo els altres, a companys, amics, a veure la part positiva, a intentar fer el canvi, però... Crec que a vegades soc jo que no sé si el necessito o no.
0: Interessant. Jo aquí crec que subjau allò de la càrrega, no? D'estic, ai, sento que alguna cosa no està bé, no? Hi ha alguna cosa, no, Gemma? Vindria com... Hi ha alguna cosa que dubto, no? Dubto de si puc aguantar més aquesta situació, dubto de si jo he de demanar ajuda o si he de demanar... Val. En el cas de la Gemma, una persona que sempre ajuda a tothom, que escolta a tothom, convindria, no? Que si té algun dubte digui, mira, faig una sessió, a veure per què.
1: El dubte hi és. Fixa't que ja està a la fase de contemplació. És a dir, em podria anar bé en el psicòleg? I aleshores, com treure aquesta càrrega tan, tan tremenda de, bé, he d'anar al psicòleg, no? Anar al psicòleg és com si a mi m'ha sortit algú a la pell i vaig al dermatòleg, no? Doncs prendre'ns-ho més així.
0: Aquesta és bona. La vaig a mirar-me a la piga a veure si és alguna cosa o no.
1: Tal qual. I en canvi no en fem un drama, no? És a dir, ho fem normalment. Agafem un telèfon, busquem el dermatòleg o dermatòloga i agafem i demanem hora. Doncs amb la psicòloga seria una mica el mateix. Jo el que li diria amb ella és que el que veig és que hi ha una consciència, ajuda els altres, és optimista, és una persona que sap veure la part, fa aquesta cosa automàtica de ja redirigir el pensament cap a on amb ella li és més favorable. Aleshores, confio que té una intuïció. I aquesta intuïció és la que està florant en forma de dubte.
0: Què et diu la intuïció, Gemma? Que hauries d'aprovar una sessió?
3: I també per una cosa molt important que he dit abans, que a vegades no només és per tu, sinó per qui tens al costat.
0: Ai, amiga, el clàssic.
3: Però, clar, però penso a vegades que el problema sóc jo, però moltes vegades que no, bueno, problema o com li podem dir. Aleshores, sé el que jo li diria a una altra persona, però a vegades no m'ho sé aplicar jo.
0: Amiga, amiga.
1: Hi ha una cosa, a vegades, i això te la deixo així, però ni molt menys parlem de tu, sinó en general. Moltes vegades aquestes persones tan optimistes que tiren tan endavant és una màscara, també, perquè l'obliguen. És a dir, fins a quin punt jo sóc optimista o fins a quin punt m'ha tocat el rol d'optimista.
0: Com que m'he posat l'etiqueta d'optimista i ajudo tothom, ara sembla que no pugui...
1: Exactament. I aleshores és fer reflexió una mica sobre qui sóc jo de veritat, quines són les meves necessitats, perquè potser no tinc l'espai per escoltar-me les meves necessitats. I en el cas d'ella, la teràpia seria un espai perquè ella pogués volcar les meves necessitats, qui sóc jo, què vull, què necessito, i a partir d'aquí, potser en tres sessions, diu, ja està.
0: Gemma, jo crec que la resposta entre línies la tens. Una abraçada molt forta i gràcies per confiar en la solució.
3: Moltes gràcies.
0: Adéu, Nica. Fins ara. Abans d'anar a quins corrents de psicòlegs hi ha, jo et diria, resposta també al que ens deia la primera trucada que teníem, no recordo, el José, de Barcelona, hi ha associacions o entitats o serveis que ofereixin psicologia però reduïts?
1: Sí, sí, hi són. El que passa que no et sabria donar ara mateix els contactes, però això ho podem buscar.
0: Ho buscarem i passarem pel club.
1: I a més també es pot preguntar en el Col·legi de Psicòlegs. El Col·legi de Psicòlegs, quan abans em deies com busco un psicòleg, una de les maneres és contactar perquè hi ha una base de dades de tots els psicòlegs col·legiats. Aleshores dius, ah, jo he vist, jo què sé, Premià de Dalt, no? Doncs qui tinc a prop? Ah, doncs mira, tinc una Premià de Dalt, dos a Premià de Mar, una de Vilassar, l'altra a Cabrils. Seria una de les maneres. Això, clar, no et garanteix perquè no saps qui és, però sí que saps una mica en aquella descripció com treballa. Si estic buscant algú cognitiu-conductual, no? Doncs em sortirà allà. Doncs mira, vaig a provar amb aquesta persona.
0: Tenim més preguntes. Ara de seguida anem a la Isabel a Barcelona, però ara has dit, busco Premià de Dalt, proximitat. És el mateix fer una sessió online que fer-la presencial?
1: Jo, en els meus pacients els dic que si poden presencial, que vinguin presencial. Però quan jo tinc pacients, molts que estan o lluny, aquí dintre de Catalunya o Espanya, o fins i tot molts a l'estranger. Aquesta tarda tinc una persona de Nova York, no? Aleshores, estem fent teràpia estupendament i fantàsticament, i hi ha gent que no l'he tocada mai.
0: Mai?
1: Mai a la vida. Mai a la vida. N'hi ha que em fan la sorpresa de tant en tant que els tinc agendats
0: i
1: quan em vaig a connectar dic, ai, no hi és, i truquen al timbre i m'han vingut des de l'altra punta del món a veure. Em fa molta il·lusió, però realment no ens hem posat mai peus, no? Que diuen algunes. I és tal qual. Però la teràpia online funciona molt bé. És a dir, que no sigui un impediment perquè ningú hi vagi. I en tot cas, que sigui una cosa que jo la provo i dic, escolta, no m'acaba de convèncer, però ho he provat. Val?
0: Inclús pot ser, jo et diria, amb gent que potser no les té totes, que em fa mandra, pot ser un incentiu.
1: Sí.
0: De fer una trucadeta, només t'ocupa aquella hora, o aquells tres quarts, o aquella hora i mitja a l'agenda i no t'has de desplaçar, no és logísticament difícil, no?
1: Exactament. I justament aquesta setmana passada ho deia amb una mare, amb un fill de 19 anys, que jo li deia, no, fes-li fàcil. Si s'ha de desplaçar fins a Barcelona, jo no ho veig. I jo li dic, per exemple, adolescents, gent amb addiccions, gent molt gran. Aquests, per exemple, algunes patologies. Està absolutament descartat per mi a l'online. Per què? Perquè no és el mateix que entrar en un espai, que saps què és l'espai, que el context condiciona molt el que estic fent en aquell moment, no? Però la resta de gent, jo crec que l'online, per exemple, la setmana passada, una noia que té una criatura molt petita, doncs ara mateix li va molt més bé online perquè s'organitza molt més bé.
0: Perquè és l'hora aquella.
1: Fantàstic.
0: No són tres.
1: Clar, a vegades no és la millor opció, però és la segona millor opció, i aquesta és la que fa feina.
0: Isabel, Barcelona, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Pregunta molt adequada. Fot-li, tira.
3: A veure, jo ara estic en un moment, bueno, ja fa temps que ho arrossego, i aleshores m'estic plantejant si és el moment d'anar al psicòleg o al psiquiatre.
0: Epa, bona pregunta, la de la Isabel. Quan saber o com saber si necessitem un psicòleg o un psiquiatre? Això ens ho poden dir al CAP, per exemple?
1: Sí, també, clar. El psiquiatre és metge. Per tant, el psiquiatre el que farà és receptar unes medicacions que els psicòlegs no podem receptar. Mm-hmm. Res, absolutament res. Aleshores, la distinció entre una cosa o l'altra, si la persona veu que realment té una depressió molt gran, que hi ha un estat ansiós, que hi ha un TOC, un trastorn obsessiu compulsiu que no em deixa viure, qualsevol cosa que jo ja veig que està passat de mida, potser val la pena anar al psiquiatre. Però en principi, si tampoc ho acabo de saber, és bo, nosaltres els psicòlegs el que fem és rebre la persona, veure què passa, que ens expliqui una mica durant aquella hora quina és la situació i a partir d'aquí fer la derivació.
0: D'acord, per tant, Isabel, en un principi psicòleg i que aquest professional t'ajudi, que digui, mira Isabel, hem arribat a un punt que potser necessites ajuda farmacològica, et derivo a... Sí?
3: Perfecte.
0: Queda clar?
3: Molt bé.
0: Isabel, gràcies per escoltar La Solució Única. Una abraçada.
3: Que tingueu un bon dia.
0: Igualment. Adéu, adéu. Adéu. Són tan macos els nostres oients. És que m'encanten. El 677-38-77-19 93-201-7474. Fran, tinc la sensació una mica que també La Solució és com aquest espai de consulta que la gent se sent segura amb nosaltres. Vull dir que truca la gent i jo tinc la sensació que no els fa por fer la pregunta, que no els fa por parlar amb nosaltres, que se senten propers. Almenys així m'agrada pensar-ho.
4: És un espai confortable.
0: Sí.
4: I és un espai on estem molt a gust tots, independentment del que pensem.
1: Ho feu vosaltres, eh?
4: Bueno, bàsicament.
1: No, però vosaltres hi sou cada dia. No, us dic, de veritat, que jo penso que sí, que és un entorn segur.
0: Oi?
4: Mm. Sí, sí.
0: El 677-38-77-19. Ai, aquestes floretes. Va, què et diuen, Fran?
4: No, de fet, a banda de penjar la teva fotografia on t'assembles el Mari Pauguet...
0: Em surt l'aigua pel nas.
4: La Lídia ha posat una enquesta perquè la gent voti.
0: Hòstia.
4: Si s'assembla o no.
0: Oh, Lídia, tia... I què surt? Quin percentatge hi ha? A veure.
4: Ara te'l mirarem.
0: Passa'm el percentatge.
4: El percentatge. La Clara ens explica que fa anys que va a teràpia. Diu, de fet, he tingut dues professionals, diu la Clara, dues de referència. Una es va acabar perquè es va morir, però ja havia començat paral·lelament a fer musicoteràpia amb una altra, amb una psicòloga de formació específica, i fins a dia d'avui estic molt contenta. També l'Enric està molt content. L'Enric de Sant Vicenç de Castellet diu que és una persona hiperactiva i molt nerviosa, i li ha anat molt bé anar a una psicòloga perquè l'ha ajudat molt. I la Marina té una pregunta, atenció. Tinc un problema perquè vaig al psicòleg des de fa un any, aquest no és el problema, amb seva teoria de sobres, però em costa molt posar-ho en pràctica. Com es fa, diu? Com es passa de saber què és el que he de fer?
0: És difícil, eh? A fer-ho de veritat, Helena.
1: Mira, és un clàssic el com, no? El com. Val, sí, com, aquesta frase de jo em sé tota la teoria. Mm-hmm. D'acord. Si et saps tota la teoria, el que hem de fer és fixar-nos objectius molt petits. Mm-hmm. Per mi una cosa que funciona és allò que faig cada dia de forma imperceptible, però que és cada dia no sé quantes vegades, que no pas un objectiu que ho faré un cop al mes.
0: D'acord.
1: Perquè és molt més rellevant per nosaltres, pel nostre cervell, pels hàbits que construïm, allò que repeteix cada dia, que no pas allò que fem puntualment.
0: Posa'm un exemple.
1: Aleshores, per exemple, imagina't que vaig posar ahir d'exemple que ens serviria ara mateix perquè em va dir, és veritat. Imagina't que em costa, jo què sé, el parlar. No? Mm-hmm. Imagina't que sóc una persona que sóc més aviat retraiguda, tímida, mm-hmm. el que sigui. I la meva mare em trucarà per demanar-me hora a no sé on. Doncs què he de fer? He de trucar, jo he d'agafar, m'he d'apuntar què és el que vull dir, val? Tenir un paper davant, un paper amb un mantra, per exemple, que digui estàs aprenent a comunicar tot allò que et costa, perquè allò és el meu referent quan jo faig la trucada, i preparar-me, per exemple, el que és la pregunta. Hi ha gent extremadament tímida que una pregunta de trucar a una dermatòloga que dèiem abans li costa un món. Doncs aleshores això seria una de les feines, d'acord? Això seria uns deures de teràpia. I com això, moltíssimes altres coses. coses. Si m'està costant adherir-me a fer exercici, surto 5 minuts. No surto mitja hora a caminar, oblida't de la mitja hora. Entens? Faig 10 sentadilles, que no sé com es diu en català, perquè entre els esquats, les sentadilles...
0: A la gatzoneta, no sé com és.
1: Val, doncs imagina.
0: Sentadilles, busqueu-m'ho.
1: Doncs, per exemple, una de les coses que es pot fer, a mi m'hauríeu i riuríeu, perquè a vegades estic entre sessions, que jo tinc 10 minuts, i agafo i faig 10 sentadilles.
4: 10 esquats.
0: Grava't. Mentre... Esquats, es diuen esquats.
1: Ah, ja ho deia bé, doncs els esquats. Doncs aleshores, entre que canvio una cosa i l'altra, faig això. O faig unes flexions en el sobre.
0: De sobte, Helena Puigguitar Rocky, eh?
1: Exacte. Doncs mira, ho dic perquè la gent pensi que aquestes coses serveixen. Això són píldores d'aquestes que
0: és
1: funcionen.
0: És a canviar els avis, no? L'Helena sempre parla d'exposar-se, no?, a la incomoditat. Jo, per exemple, em costa molt la disciplina. Mm-hmm. I cada dia intento, va, avui et lleves amb la primera alarma. Aquestes coses, no? I vaig millorant, eh? Abans tenia 10 alarmes, avui me n'he posat només dues.
1: Ho veus?
0: Estic doncs, superorgullosa.
1: Doncs això seria el com que ens pregunta ella, seria petits objectius. Què és allò que penses que no té cap importància a l'hora de provocar un canvi? Doncs és allò. Mm. És allà on hem d'anar. I com aquests 40, perquè 40 de molt petits són molt més potents que dos de molt grossos, d'aquells que dius, ai, és que això em costa moltíssim. No, petits.
0: Jordi, Cerdanyola del Vallès, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
0: A veure, mira,
5: primer de tot... És molt senzilla.
0: No, que et volia preguntar l'edat, per tafanera.
5: Ah, 58.
0: 58 anys. A veure, Jordi, quina és la teva consulta?
5: Val, és bastant fàcil. És que tinc una consulta que no sé bé com plantejar-la. Bueno, jo he tingut i tinc molts problemes a la meva vida, de molts tipus econòmic, tal, i veig, per exemple, només per posar en context, des del 2011 no tinc llum a casa, ¿vale? Uh-huh. Ara sí, amb negociacions amb Hisenda, que puc perdre el pis. I mai he anat a cap psicòleg, a cap psiquiatra... Sí, jo crec una persona que no sé si sóc conscient, és que sóc massa forta, però sí, no és que no estigui preocupat, jo estic preocupat perquè ara puc perdre el pis, però no estic superagobiat, vas plorant pels rancors, llavors no sé si això és normal o no és normal. Ser una persona que tots aquests cops que torna a la vida s'aguanta com si res. Saps?
0: Mira, molt bona pregunta, Jordi. Ara t'ho intentem resoldre després de la publicitat. Jordi, t'allibero i sents la resposta en antena. Una abraçada
5: molt
0: fort des de la
5: Solució Únic. Perfecte, gràcies. Gràcies, moltes gràcies.
0: Adéu. Ara li responem després de la publicitat, perquè, déu-n'hi-do, la pregunta del Jordi és com pot ser que m'estiguin passant coses molt grosses, com algunes que ens ha relatat, i jo senti que estic bé. Realment està bé en Jordi? Ara li responem.
6: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 10 minutets i seran les 2 del migdia. Avui estem fent un programa que m'està interessant tant, Helena. Tot plegat, m'interessa tantíssim. Les vostres preguntes, les teves respostes, les observacions que ens fan els nostres oients. Ara ho hem deixat amb en Jordi, que ens deia com pot ser que m'estiguin passant coses molt grosses i tot i això jo senti que estic bé. Està bé realment en Jordi?
1: Jo, més que saber si està bé o no està bé, perquè no ho puc saber, però només per una trucada, jo el que sí que diria, el primer que em surt com a resposta, és que està activant tota una sèrie de mecanismes que tenim al cos per fer front a les adversitats. Mm. És a dir, això és el mateix que passa quan hi ha una emergència, no? Hi ha persones que es desfan i hi ha persones que els hi surt aquest pronto d'ajudar, de sortir, mm-hmm. no? Això són respostes del sistema nerviós, mm-hmm. i això és molt diferent en funció de les persones. Saps allò de la fugida, de la lluita i de la congelació, mm-hmm. no? Doncs què li surt a
0: la fugida, la lluita i la congelació són maneres de respondre a una amenaça.
1: Totalment.
0: Pels que sigueu nous a la Solució.
1: Totalment. Hi ha persones que s'arriben a desmaiar quan passa una cosa molt grossa.
0: D'acord? Sí, tipus ovelles, que les ovelles fan cloc.
1: Sí, doncs es desmaien perquè allà el sistema nerviós el que fa és no puc sostenir això, desconnecto. Wow. I quan torno a connectar, aviam si puc sostenir-ho, no? Igual que la persona que quan hi fa front, lluitant contra allò. Mm-hmm. O la persona que evita i fuig, no? Mm-hmm. Aleshores, sembla que en Jordi el que li passa és que ha activat tota una sèrie de recursos del seu cos per fer front a això, per tenir mm-hmm. més aquesta lluita. Fixa't, mm-hmm. no hi ha ni la fugida ni la congelació. Mm-hmm. I aleshores aquí se segreguen una sèrie de coses al cos que ens ajuden, els famosos cortisols, adrenalina, noradrenalina, totes aquestes coses, que ajuden a estar forts. Mm-hmm. Una cosa que passa molt sovint és que quan tenim un repte molt important s'activa tot això i després quan el desapareix aquest estímul que ens requeria tanta presència i tanta força, la persona és llavors quan fa el baixón.
0: allò de que la vida et fot un hòstia. Mm. Dius, no, però si ara estic bé, si ara no estic passant aquest moment d'estrès, en plan, a veure, Josep Lluís, si és que precisament el cos ha deixat de segregar totes aquestes hormones, no estàs en aquest pic d'estrès, però ara et ve la ressaca. Sí. És quan fot el confort, no? Molta gent que agafen vacances, no?, després d'una època d'estrès, com pot ser que m'hagi posat malalt ara? Com pot ser que ara tingui ansietat si ara no estic sota els efectes de l'estrès?
1: Sí, sí. Això, no? Per exemple, un cas d'una recent ara d'un canvi de casa, no?, amb nens petits i que ha durat molt de temps per unes mogudes aquestes de vivenda i el baixó l'ha fet després, quan ja està instal·lada, quan està bé, quan ho té tot, però clar, perquè estava sostenint moltíssima cosa.
0: El 677-38-77-19. Preguntes, Fran?
4: Doncs mira, parlant sobre les diverses teràpies que existeixen, l'Agnès diu que ha fet diverses teràpies psicològiques, però pregunta, com podem saber quina teràpia o quin corrent ens anirà millor per tractar?
0: Farem una cosa. Avui, com que ens quedarà curt, podem dedicar un programa especial, Helena, a quin tipus de psicòlegs, psicòlogues hi ha i quines corrents psicològiques hi ha. Però fem una retraiem una miqueta al cap per poder explicar-li a aquesta oient. A veure, com podem saber-ho?
1: Jo el que diria, aviam, hi ha moltes corrents, com has dit tu, i per exemple, i a més, més ara, perquè les clàssiques de tota la vida hi són, però se n'han afegit moltes, que són combinacions de totes aquestes, i aleshores jo el que li diria, per exemple, si hi ha alguna psicòloga que li cridi l'atenció, que hi contacti, que li pregunti com treballa, quina línia té. Hi ha gent que pregunta molt i hi ha gent que pregunta zero, no? Pregunta molt està bé, quina línia tens, què significa, perquè jo no tinc per què saber si em contesta que treballo amb la línia sistèmica, què significa això, i aleshores, jo per exemple, és una cosa que l'explico molt, això significa això i això i això. I la mateixa psicòloga, els psicòlegs, hem de ser les persones que també diguem no, jo, la manera que jo treballo no és l'adequada per això que m'estàs explicant. No? Teniria molt millor aquest tipus de professionals, llavors derivar-ho amb una altra persona que sabem que la pot ajudar molt millor que nosaltres. Aquesta seria una de les maneres, que ella truqués a algú i aquest algú li expliqués aviam què.
0: Proposta d'Helena Puig-Guitart, insisteixo, dedicarem la propera sessió que fem amb tu, Helena, si et sembla, la farem dedicada a això. Quin tipus de psicòlegs, psicòlogues trobem i quin tipus de corrents podem trobar i aquestes combinacions infinites. Va, més preguntes.
4: Mira, el Josep d'entrada reivindica la feina de psicòlegs i de psiquiatres també salven vides, dono fe, gràcies infinites a tots ells. La Cristina pregunta sobre la seva filla, una filla de 10 anys em posa la nit, diu no descansa gaire i nosaltres encara menys perquè ve al nostre llit cada nit. És una cosa que passa des de fa 2 anys. Quin especialista em recomaneu per aquest problema que té la nostra filla, diu la Cristina.
1: Jo, com a psicòloga, el que li diria és que anessin ells, que preguntessin ells per una especialista que evidentment atengués família, no? Una especialista en família, amb infants, amb joves, i que ells, primer de tot, expliquessin, anessin allà i expliquessin, mira, tenim aquest problema, i expliqués una mica quin és el context, som una família així, té germans, no té germans, perquè tot aquest context, això ja el sistèmic funciona molt bé, tot el sistema és essencial a l'hora d'explicar per què té això. Aleshores,
0: clar, perquè la gent, perdona'm, Helena, nosaltres estem acostumades a parlar temes psicològics, però algú que estigui dient com que el sistema. Ho diu l'Helena perquè de vegades diem, ai, aquest nen es comporta malament. Ja, però què respon això, no? Per això necessitem com la foto.
1: Exacte.
0: On es mou aquesta criatura, no?
1: Exacte. I la foto no només és la família. És la família, és la seva classe, és el seu grup d'amics, si va a futbol, si fa piano, si fa... És a dir, amb qui relaciona. I llavors poder fer una mica d'anàlisi de tot això. I després també li dic amb ella, perquè per mi és interessantíssim que ens donguin pautes per gestionar la por d'ella. Perquè no és tant que l'interruptor faci clic i la nena deixi de tenir por, sinó entendre com podem acompanyar aquest moment de por.
0: Perquè... No és eliminar-ho, sinó acompanyar-ho.
1: Exacte. I entendre d'on surt, perquè és més interessant encara. La por, al final, acaba sent el símptoma d'alguna cosa que hi ha sota, que li passa perquè té por, és una nena extremadament sensible, ha sentit alguna història, hi ha hagut alguna pèrdua a casa, algú a l'escola li ha explicat alguna cosa tremenda i com que la seva nena és molt sensible ho està somatitzant. I és millor aquí, perquè aleshores, per exemple, en aquest... i això, evidentment, m'ho invento completament, estic fent hipòtesis. Podríem està treballant la sensibilitat. Llavors som pares que sabem acompanyar la sensibilitat de la nostra filla, més enllà de que ara puntualment pugui tenir por des de fa 2 anys.
0: Crec que queda super resposta. Va, últimes consultes, al 677-38-77-19.
4: Mira, la Judit vol reivindicar en psicologia també els neuropsicòlegs.
0: Epa! Diu que... Què fa un neuropsicòleg, Helena?
1: Són els que fan totes les valoracions, els testos, els diagnòstics, molt útils.
4: I diu això, que nosaltres ens dediquem al diagnòstic diagnòstic, la Judit. No fem teràpia, però tinc la impressió que som els grans desconeguts.
0: Mira, apunta el telèfon de la Judit.
4: Doncs vinga.
0: Fem un tema de neuropsicologia.
1: Superinteressant.
0: Perquè no n'hem parlat mai a La Solució. Doncs 220 vinga. Escaig programes o 200... Mira, ja t'ho diré. Ara avui, no tenia el número. El 200...
4: Sí, 221 avui.
0: 221. Doncs sí. 221 programes i encara sí. No havíem parlat de neuropsicologia. Apuntem-ho també.
4: Mira, Judit, quedes convidada oficiosament. La Sílvia demana, i també podem explicar-ho breument, què opina l'Helena Puigguitart del tema de les constel·lacions? De què serveix això i si ajuda?
0: Com es diu que s'oient?
4: Es diu Sílvia.
0: Ho estava pensant ara, Sílvia. He dit, però no li preguntis perquè la posaràs en un...
4: Ja l'he posat jo.
1: No, la Sílvia.
4: La Sílvia, però jo he fet a cordó umbilical.
1: Jo amb això tinc... No sé com dir-ho d'alguna manera que quedi molt clar. Tinc la mentalitat molt oberta, no? Jo no sóc de dir, no, és que només serveix això. Les coses són científiques o no són científiques en funció de si s'estudien o no s'estudien. Aleshores, jo puc dir una cosa, no, és que això no és científic i és veritat, puc tenir tota la raó perquè s'ha estudiat i s'ha vist que això realment no funciona, i en canvi hi ha coses que podem dir no són científiques, però, perdó, on són els estudis perquè diuen que no són científiques? I aleshores aquí hi ha l'efecte placebo, que la fem servir en l'àmbit sanitari, evidentment.
0: Però si és placebo i funciona, jo sempre li dic a la persona, tu funciona, tu tira.
1: Exactament.
0: Com si es n'aportaus a les clarisses, filla meva.
1: Però per què amb tema mèdics de tractaments es fan servir els placebos? Perquè els placebos a vegades reaccionen. Per tant, si reaccionen i si les constel·lacions i la terapeuta o el terapeuta que està fent les constel·lacions a mi m'està servint per reflexionar, per interioritzar certs moviments a dintre el meu sistema, la meva família, doncs benvingut sigui.
0: Doncs ja ho sabeu, benvingut sigui. Helena, ens ha quedat molt curt. No sé si hi ha alguna pregunta flash, Fran.
4: No, el que hi ha és moltes felicitacions pel tema d'avui i reivindicar la figura dels psicòlegs i dels psiquiatres que en la majoria de casos dels oients que ens han escrit els han estat molt útils.
0: Doncs mireu una cosa, el proper dia, Helena, la propera sessió, parlarem, ara sí us ho prometerem, ho abaixarem, de tipus de corrents psicològiques i tipus de psicòlegs i psicòlogues que hi ha, perquè encara us donem més pistes a l'hora de triar el vostre psicòleg, psicòloga de confiança. Helena Puigguitart. Tu has anat a teràpia, també?
1: Sí.
0: Molts anys?
1: Molts anys, i amb no molts anys, temps, però, i amb diferents professionals.
0: Ah, i això, ràpidament, es pot tenir més d'un professional per cada cosa?
1: Jo crec que quan tractes diferents temes val la pena trobar persones més especialitzades en allò.
0: També en parlarem el proper dia. Helena Puigguitart, com sempre, gràcies.
1: A vosaltres, que és un plaer.
0: Tornem demà amb en Fran Domènech, com sempre, i amb la Núria Casas per parlar de tatuatges. Em porteu demà a La Solució, fins que s'acabin les respostes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe la persona. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. Protecció Civil va enviar un S alert per advertir de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, i amb menys intensitat també al Baixes i al Moianès. També va enviar-ne un altre per temps violent a Barcelona i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el nus de la Trinitat. Hi va haver talls a rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels i estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda a Brussel·les.
1: La Reserva Federal dels Estats Units desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
2: Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici.
1: La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El ser querido. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per possible agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
2: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi i la noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que va acabar amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió. També investiguen el fisioterapeuta detingut dimarts a Juncosa, a les Garrigues, que hauria fet tocaments a tres dones. El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos van rebre tres denúncies de clientes que asseguraven que l'home, de 30 anys i veí de Lleida, es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. No es descarta que hi hagi més víctimes.
1: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari, ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la seva història.
2: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT de la prèvia del Barça-Racing.
1: Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat d'altra banda per la pluja al Llevant, Atlètic Club de Bilbao.
2: Tancaran la sisena jornada de Lliga aquest dijous, dos partits, a les 7 Betis-Getafe i a 2:15 al Màlaga-Vilareal.
0: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
5: Per què?
4: Tres bessones? Bessones són dues.
6: Ah.
4: Tres són trigèmines.
7: Quina gran veritat ha sortit a la llum.
4: Què és aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
8: Tio, és veritat això?
5: És veritat, té raó.
4: Un, dos, tres, som tres trigèmines.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Ja hi tornem a ser.
11: Onzena temporada del Tot Costa.
12: Por qué? Por qué?
10: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
11: Nova temporada amb els vells clàssics.
13: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
14: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: Amb un horari nou.
16: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
14: Catalunya nit.
15: Un informatiu en profunditat.
16: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
14: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Amb horari nou.
15: De 9 del vespre a 11 de la nit.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Podríem tenir son.
7: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
17: Mare, literalment.
3: Poques ganes de treballar.
17: És que tinc molta feina.
7: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
3: O quedar-nos al llit una mica més.
17: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
7: Quina ràbia.
3: Però per alguna cosa som els matiners.
17: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
7: A mi això també m'ha passat.
3: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
7: Som pura cafeïna.

0: tranquil·la.
1: Compte. Hi ha gent molt desagraïda que a vegades no t'ho esperes. Això és així.
2: Hauria de ser.
1: Escolta,
2: ningú hauria de ser.
1: Dóna'm les gràcies, com a mínim.
2: Exacte, però hi ha gent que de vegades és una mica evident que ets tu qui estàs fent el favor. En el revés, m'entens?
1: Roger Carandi, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ai, senyor, aquí ens fem favors entre nosaltres i estem molt benvinguts. Marta Montaner, com estàs?
4: Hola, rei, bé, i tu?
1: Bé, amb aquesta amenaça de pluja al país...
3: T'ho miro al Meteocat
1: Radar. Sí, escolta, sí que si és...
4: Com que hi ha?
1: Una cosa, haurem d'explicar-ho que no surti, eh? Esperem que no. El Roger, el nostre home del temps...
4: És que ell està obsessionat amb el radar, però ja des de fa anys.
3: Jo em desperto al matí i miro el radar meteorològic.
1: A veure, doncs fes-nos de Gemma Puig, ara.
3: Mira, a Terres Gironines i Costa Brava i litoral del Terç...
4: Nord.
3: Terç Nord-Est.
4: Nord-Est.
1: Sí.
3: Està liadeta la cosa.
1: M'agradaria molt que ens fessin el temps així. Està liadeta la cosa.
3: No, vull dir, hi ha cordons vermells i tal, sobretot al sud de la Bisbal de l'Empordà, tot el que és Platja d'Aro, tot això. I també la
4: Roger, té molts quilòmetres a l'esquena, eh? I el seu cotxe.
3: I atenció, al sud d'Osona i a l'est del Moianès, perquè veig un atac a Lila.
4: Uf.
3: Això vol dir que la marça, això vol dir pedra, això vol dir que s'ha d'anar amb compte, eh?
1: Mira, em diuen que ja hi ha les primeres incidències.
3: Mira, veus.
1: Els bombers han fet una vintena de sortides a les comarques de Girona.
4: Uau.
1: On ens deies tu, lògicament. La majoria són baixos inundats i Protecció Civil manté activada l'alerta pel pla Inuncat. Per tant, els que tingueu... els que veieu que comença a ploure, doncs aneu en compte i seguiu les indicacions de les autoritats.
3: I a Terrassa, també, a punt de ploure molt, a Terrassa.
1: Doncs avui serà dia de mullar-se, sembla, a moltes parts de Catalunya. El que no surti serà un dia de mullar-se fort.
4: Ens mullem sempre, el que no surti d'aquí. La Juliana surt del Tutu Quisplash, sempre.
2: No hi ha xupluc possible, en aquest programa.
3: S'ha vingut ja amb botes, avui, amb botes de pluja.
4: Aquelles botes de granota.
2: Unes botes de granota que la Marta Montaner, el primer cop que les va veure, em va preguntar si m'havien costat 5 euros. I no passa res, però són unes botes que són pura moda, Francesc, i justament em van valdre pasta perquè és d'una col·lecció especial que portaven els nens de la Diana...
1: De
2: la Diana de Gales.
4: Però és que amb la Juliana mai se sap.
1: Quan dius els nens de la Diana de Gales, estem parlant
3: Harry
1: del
3: futur
1: rei d'Anglaterra i el seu germà.
2: Efectivament, aquests nens quan eren petits anaven amb aquesta marca de botes, Wellipets, que és una...
1: Es pot dir el preu?
2: Sí, aquestes botes, sí, bueno, 200 euros valen aquestes botes d'aigua.
4: Oh. Piquen. És que amb la Juliana mai ho saps, perquè et pot portar una samarreta de la humana que li ha costat un euro.
1: Seria un concurs.
4: Exacte.
1: Allò, el precio justo. Quan costa l'outfit de la Juliana? I passaríem un dia de 20 euros?
3: Humana
2: avui,
3: o luxe, no?
2: 205 euros avui. Perquè el top em va costar 2 euros al bazar i les faldilles me les vaig comprar a Tailàndia també per 1 euro o 2.
1: Ja està molt descompensat, no?
2: Sí, sí, bueno.
4: Extrems.
1: La vida és això, a vegades. Mm-hmm. Extrems.
4: I el teu outfit quan costa? Tu vas car, eh?
3: No, home,
4: tu,
3: home, aquest polo...
4: Home, això són, se'ns en va els 250 o 300, eh?
2: Però també hi ha coses que, no, que quan ja fa molts anys que les tens, és com si ja no haguessin costat allò, perquè ja ho has cotitzat.
3: Està amortitzat,
2: ja. Ja ho has amortitzat.
3: Ja
4: Banana Republic.
5: Imagina't, això és baratíssim. Ho vaig comprar a Washington. Mira, això devien ser $30, els pantalons 60, les bambes 80...
3: Per tot 160...
4: El més car de molta gent sol ser el calçat, eh?
3: El calçat sí que pica
4: sempre
3: més.
4: Pica.
1: Dura. Bueno, dura, depèn. Ahir em vaig trobar unes bambes amb un foradot. Dic, però si...
2: Ja no es fa res de qualitat, Francesc. Res. És al·lucinant. Res. I, en canvi, les coses que es comprava el meu avi en el seu moment, que no calia ni que fos de la gran marca, era més saber a quina merceria havies d'anar a comprar cada peça de tal, aquests calçotets aquí.
3: I perquè reparava tot.
2: Sí. I t'ho juro que encara ara és de boníssima qualitat i porto unes gabardines i unes camises del meu avi que les toques i el teixit és que és un teixit que ja no trobes
4: la gran
2: ni a la marca més
4: cara. És que et surt més barat comprar-ho de nou que no per reparar-ho.
1: Ara sí.
4: Llavors,
1: sí.
4: Amb tantes coses.
2: Tot i que val molt la pena, l'experiència de reparació. Jo vaig anar al meu sabater de confiança, des d'aquesta setmana, perquè mai abans havia anat a un sabater, però a partir d'ara ja de confiança siga. Sí, Dan, sabater Llinars del Vallès, que això també és molt de poble, no? Que ja saps que poder, ja et diuen, no, ves millor el de Llinars, no ben bé el de Cardedeu, ja tu ja vas al de Llinars. Fantàstic aquell sabater, confiança total. Jo li he portat unes botes de color verd i li he dit, jo aquestes botes verdes, tenint en compte que ja en tinc unes de granota, no me les puc posar.
1: I creus que te les piti?
2: Literal, tenyeix-me-les. I m'ha dit, que
4: perdona, però si eren molt xules aquelles botes verdes teves.
2: Eren molt xules, Marta, però no les estava amortitzant per culpa del color.
3: I a quan et surt el color?
4: El tint.
2: 20 euros.
3: 20 euros.
4: De quin color te les tenyiràs?
2: Tampoc hi havia molta possibilitat. Me les estic tenyint fosques, marró fosc.
1: Va.
2: Ja,
1: doncs neutre. Molt bé.
2: Us explicaré què tal l'experiència, sisplau. Però de moment el tracte, sí. Genial.
1: No,
2: el sabater del poble, Llinars del Vallès.
1: He de portar uns pantalons aquí la iaia costurera.
4: Mira.
1: Perquè em cauen i ja no pot ser això. diversos.
2: No acaba de ser el mateix negoci local, però també està bé.
1: És que és,
2: el,
1: és que estan aquí al costat de la
2: no,
1: base.
2: No, i a vegades és això, eh, aquesta proximitat.
1: Ah, molt bé.
2: Això també ens ho hauríem de replantejar. Com pot ser que ja no en sapiguem fer els baixos dels pantalons, per exemple?
1: Ui.
2: M'encantaria saber-ho fer, hauríem de saber-ho fer.
4: Jo no, no sé cosir res.
1: Ma mare en sap molt.
4: Sí, la meva també.
1: En sap molt. T'he de matisar una cosa, has dit, ja no es fa res de qualitat.
2: Sí.
1: Es fa ràdio de qualitat i es fa en aquesta emissora. Des de les 5 del matí fins a les 5 del matí. 24 hores de ràdio de qualitat.
2: Quina meravella, nen.
1: Des del Canalies fins al Canalies, passant per tots. I ara arriba el Canalies.
0: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Silenci. Passa. Què dius?
2: Que no sé què has dit en Josep Montero, que dic li deuen cardar una mandra als concerts.
4: Ho sap ell, que té uns
2: quants concerts. Que algú l'avisi.
3: Ell, si pogués, anul·laria tot, ara.
2: Com les cites, saps? Que sempre ve de gust anul·lar-les un segon abans.
3: I que llavors, home, dius, ha valgut la pena normalment.
4: Però, els, diners, que... els diners sí que li deuen venir de gust.
3: Home, sí. I suposo que... Mira, no sé si han arribat ja.
4: Els diners?
3: Sí.
4: Home, els deus rebre després, no? Com va això?
3: No ho sé, és una bona pregunta. De...
4: Només li podem preguntar a la Muixca. Ella ens ho diria, no?
2: Sí. Ho fem aquest divendres, que en principi la veurem.
4: Ah, mira.
3: Heu quedat amb ella? Ah, aneu a veure una cosa que fa.
2: Tu també estàs convidat i has dit que no volies venir.
3: Però perquè l'endemà tenim teatre i vull estar fresc.
4: És veritat, però sopar sí. Sí que soparem.
3: Sí, sopar sí que soparem. Divendres.
4: Ja direu hora i lloc.
3: M'explicareu. Bé, avui és 16 de setembre i això vol dir que la Rosalia acaba la gira de Lux.
2: Que hem anat seguint bastant des d'aquí i que no sé si teniu la mateixa sensació, crec que sí, perquè és veritat que ho hem anat dient, no? Ha estat molt menys comentada que Motomami, ha estat molt menys present a les nostres vides, no tinc molt clar per què. I tot això avui ho comentàvem, que ens feia pensar en un article que es va comentar molt a finals d'estiu de la poeta canadenca Anne Carson. Ella va anar en un concert de la Rosalia i va escriure un article que es deia Tinc ressaca de Rosalia, que es va publicar al London Review of Books i era una crònica d'un concert de l'artista catalana.
4: Que tu ja vas fer una crònica aquí, que va ser molt bonica, del concert de la Rosalia.
2: Jo vaig reenamorar de la Rosalia, sí. Però és veritat que tens com una experiència mística en el moment, no? Com molt intensa, i després te'n vas a casa teva i te n'oblides i mai més et tornes a posar les cançons del disc, o almenys, parlo en primera persona, jo mai més m'he tornat a posar les cançons del disc.
3: Però mira que vam començar tots absolutament sonats amb el disc, no?
4: Sí, no sé si és un mal dels temps moderns o si és que realment va ser un disc que no ens va impactar tant.
2: Però és que m'he escoltat més el disc de la Carol G que el de la Rosalia. Vull dir-te que sí que hi ha discos que hi ha hagut molta...
4: Sí.
2: La sensació, per exemple, Un quarto azul, que són discos que juguen a lligues molt diferents, eh? Però sí que és que ha estat molt present a les nostres vides, en moltes, sí, de moltes maneres diferents. I no sé per què Lux ha quedat com tan difuminat, no? Aquesta poeta canadenca, Anne Carson, feia molt la pilota, la Rosalia, en aquest article, exalta molt el concert, però paral·lelament esmenta com de sobte és veritat que el fenomen de Lux no ha sigut col·lectiu, com sí que ha passat amb molts altres artistes, no? No és com Bad Bunny, que tu et sents com que formes part d'una comunitat.
4: Mm-hmm. I que acabes el concert, i ho dic per experiència pròpia, que esteu tots al metro cantant les cançons de Bad Bunny amb tota gent que no coneixes.
3: Una mica efecte equip de futbol, no?
4: Sí, que hi ha una experiència col·lectiva, sí, i tots estem vibrant de la mateixa manera.
2: I hi ha una cosa per sobre de vosaltres que us uneix, no? I en canvi ella comentava que Lux ha alimentat una mena de fenomen individualista i solitari, no? Que viu el concert gairebé com un retir, que el vius cap endintre, no? Com només amb tu mateix, malgrat que hi hagi després, perquè és veritat, molts crits, molts càntics i celebracions durant el concert, no? Diu ella, no hi ha exaltació compartida, cap ferida col·lectiva. La nit és plana, doblegada i guardada. Cadascú s'enfonsa en el seu somni, ajustant-se als auriculars. Cadascú fa la seva en el món de Lux.
4: Ho trobo trist.
2: Sí, i jo crec que és part del que ha fallat en aquesta gira i el que ha fet que passi una mica amb aquesta sensació de dir s'ha fet llarguíssima, perquè sento que s'ha fet llarguíssima, i al mateix temps...
3: Sort hem tingut dels confessionaris, eh?
4: Exacte, els confessionaris sí que han sigut molt sonats.
3: Però que també potser era un disc concebut per ser escoltat cap endins, no? Perquè és com molt místic, molt... no ho sé, jo tampoc me l'he posat gaire més enllà del dia que va sortir.
2: Però tu vas sentir aquí i ja està, no?
4: Fa un any, recordeu com estàvem, eh? Qüestionant la Juliana per l'onada Rosalia, vull dir que ens estàvem fent tan pesats.
2: I potser és veritat que l'onada Rosalia ha estat més una onadeta que no pas un tsunami, vist el que ha passat després.
3: Bé, passen 5 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Precisament fa unes hores hem sabut que Rosalia serà una de les grans protagonistes dels Grammy Llatins.
4: Sí, perquè han sortit les nominacions i ella està nominadíssima a moltes categories diferents, com per exemple a l'àlbum de l'any, per Lux, també a la gravació de l'any per La Perla, que també està nominada a Cançó de l'Any i a Millor Cançó Pop, Millor Àlbum de Música Alternativa també per Lux, Millor Cançó en Llengua Portuguesa per Memòria i Millor Vídeo Musical Sauvignon Blanc.
3: Per tant, 7 nominacions als Grammy Llatins, que és bèstia, això també.
4: I qui també ha estat nominada és Bad Gyal. El baby que tengo en el sexo es especialista, me lo entra. És veritat que m'he posat mil cops més Mascara que no pas Lux.
2: Molt més, i això que us recordo, que nosaltres en la primera escolta de Mascara de la Bad Gyal no ens va encantar.
4: Te'n recordes?
2: No ens vam
4: necessitar 3 o 4 escoltes.
3: I vau entrar a càmera lenta. Recordo que llavors sí que us va obsessionar.
2: I marxes, és pur submarinisme, això.
4: Doncs mira, l'Alba Farello, que està nominada a Millor Àlbum de Música Urbana per Mascara.
3: I l'Aitana, que no surt. No,
4: però és que l'Aitana no ha publicat àlbum.
3: No, per la gira, potser, però no.
2: No, l'Aitana ja en va guanyar un.
3: Sí, l'any passat.
2: Clar, era per
4: el disseny, no?
3: Que no era ni per ella, no?
2: Se'n recorda.
3: L'única cosa que no havia fet ella, no? La nominen.
2: Doncs ja era un honor.
4: Sí, i tant que sí.
3: Per cert, aquest matí, canviant de tema ja, s'ha posat en marxa el rodatge de la nova temporada de la gran cita de 3CAT, la segona temporada, i ho dic perquè ens n'informen els oients al 677-27-1058, perquè bàsicament aquest oient s'ha trobat amb el rodatge als morros només sortir de casa aquest matí. Diu: hola, guapos, no sé si és del vostre interès, però avui a la tarda he sortit a fer una volta en bici i he vist que a Can Riera, una masia d'Arbúcies on fan casaments, hi havia el muntatge de la gran cita. He pensat que potser us interessava la informació i us envio una foto d'un dels senyals perquè la gent sapigués on havia d'aparcar. Enhorabona pel programa. Ens envia una imatge d'uns rètols de la gran cita indicant un pàrquing i una fletxa pels concursants, que m'imagino que sàpiguen on han d'anar quan
4: un rètol a part amb tot aquesta, amb l'estil, anava a dir estilisme, amb tot el grafisme típic de la gran cita.
2: És horrible.
4: Com molt lila, brilli-brilli.
2: Té molt de mèrit que la gran cita funcionés tant, perquè hi ha diverses coses que per mi fallen estrepitosament, com per exemple justament aquest grafisme, que el trobo de veritat anava a dir una expressió molt lletja, però és que és horrorós.
4: Per gustos colors.
2: Doncs sí, nena, mai millor dit.
3: I altres oients també ens han escrit aquest matí dient que s'han topat amb tot de participants anant cap al rodatge d'Arbúcies. Diu: fa una estona, sobre les 9, hi havia un cúmul gran de gent jove ben vestida i amb maleta gran a l'estació de Sants. Tots en direcció Massanet-Massanes per rodar la gran cita.
4: Però us rodaven de nit, normalment, i avui amb la previsió de pluja que hi ha, no sé pas...
3: A veure si han de cancel·lar el primer dia.
2: Ara la segona temporada.
3: Pot ser que hi hagi una expedició d'aquest programa preparada per si s'ha d'anar al rodatge?
2: Digue'm una vegada que no haguem sigut al lloc dels fets.
4: Moltes,
2: perquè... Podries dir moltes. Escolta'm,
4: a la boda de la Dulceida.
2: Pues serà l'única. Dic jo.
4: No, si demà segurament intentarem passar-nos-hi.
2: Molt bé.
3: Aviam. Moment delicat a Marc Andreu, que es retrobarà amb un programa que no l'ha deixat participar.
2: La gran cita és el seu ex, totalment. Saps?
4: És que podria de fer ell el reportatge i jo el gravo.
2: Ah, doncs...
3: Tots dos.
2: Clar, un featuring.
3: Però ell serà força protagonista demà.
2: Explorarem. Explorarem nous formats.
3: Per altra banda, tenim un oient que està completament desorientada i que més que un missatge ens envia un crit d'auxili i que estic segur que la podem ajudar entre tots. Hola, si us plau, demà podeu comentar l'últim show de l'Aitana a Madrid?
2: Després de l'Ola, perdona, ja hi ha dues emoticones plorant.
3: No, està desesperada ella. Diu: l'últim show de l'Aitana a Madrid. Diu: per què ha pujat el plex a l'escenari i jo ja no sé ni què està passant?
2: Tot en majúscules, escridassant-nos.
3: I plorant, i està molt
2: afectada.
3: Està molt malament. Diu: necessito l'anàlisi corresponent, amb proves, context i tot el safreig, perquè això no pot quedar així, ja, ja, ja, i posa calaveres, també. Efectivament, ahir en Plex va pujar a l'escenari del Movistar Arena de Madrid, a l'últim dels 4 concerts que hi ha fet l'Aitana, i no sé si li podeu explicar a aquest oient
4: el
3: context,
4: no?
3: I per què en Plex ha pujat aquí dalt.
2: És que jo no entenc gaire aquest missatge, perquè no hi ha res a analitzar. En Plex és el nòvio de l'Aitana i puja a l'escenari, no? I
4: però és veritat que això no havia passat fins
2: així
4: ara,
2: no.
4: Perquè ell surt també de blanc, com fent joc una mica també amb l'estilisme que portava l'Aitana. Després es queda com pel plantat mirant-la, mentre ella se suposa que li dedica superestrella, i després es deixa anar i els ballarins el recullen una mica Joan Dausà, però en aquest cas amb sort,
3: sí,
4: perquè no
3: Déu,
4: cau a terra.
2: Forma part del show, diguéssim. Vull dir que aquí hi ha hagut algun assaig. No és només que pugi a ballar superestrella, com ha passat en altres casos, que ella ha posat com
4: amb les
2: la
4: babies,
2: Julieta,
3: que no estava improvisat.
4: És amb les babies i que hi ha una coreografia i té un sentit, però aquí jo crec que és una mica alimentar aquesta història, no?, que tothom ha seguit tant d'internet, i és fer com un favor o un gest cap als fans que segueixen
3: esperava,
4: tant aquesta
3: no?
4: relació, i que fins i tot a l'Aitana portaven pancartes per en Plex i ella s'havia d'excusar i l'havia d'excusar ell dient: no ha vingut avui, ja li donaré aquesta pancarta que m'estàs regalant.
2: Un favor pels fans i un flac favor per ella mateixa, que us recordo que ha estat molts i molts mesos, va estar molts i molts mesos dient que ella no parlava de la seva vida privada, i ara sí que ja no hi haurà.
3: Ara sí que s'ha barrejat una mica
4: quan
3: tot.
4: Quan estàs enamorada, clar que vols parlar de la teva vida privada. El problema és quan les coses van mal dades.
3: Sí. Que llavors també n'hauràs de parlar.
4: Clar.
3: En Plex ho fa molt malament. Però vull dir que no passa res, perquè jo em sento completament identificat amb ell.
4: No té cap gràcia, ni una.
3: Tu pots ser una persona...
2: Tu t'has mirat vídeos seus de YouTube, no? Vull dir, cadascú és com és, i ell gràcia no té, deu tenir altres coses.
3: Sí, sí, no, horrible.
4: Però jo a ella la veig tan enamorada que és que el que necessiti.
2: Està boja, carinyo. Caution, molta caution. Que no se'ns casi ni tot, aquests dos.
3: Any, què, 28?
4: Font, dos punts, interrogant.
2: Intuïció, estómac.
3: Estómac. 27 o 28, et diu l'estómac?
2: Em diu que... Clar, l'execució no ho sé, però demanar...

0: 25, Marta.
1: Aviam.
0: El 24, Esther Expósito, Dani Martínez.
1: Sí, perquè això ara ja no es deixaria ni publicar.
2: Home, per favor.
0: Spotify ho bloquejaria immediatament.
2: Dani Martín, a veure.
0: Jo crec que deu fer un parell d'anys.
2: Calla, el 2025 posa.
1: Ah, doncs si fa un any. Ho vam
0: aquí mateix. Ja sé que és mentira si quieres. De veritat? No pot ser.
1: No, és que crec... 20 de febrer del 2024, potser? Ah, sí, 19 de febrer del 24. Llavors sí que se'n va parlar molt i tot això. Bé, com heu intuït, hem de parlar de l'actriu madrilenya de 27 anys, Esther Expósito, que aquests dies està de promoció i que, per tant, està donant moltíssimes entrevistes i ens està regalant titulars prou interessants, Juli.
0: Sí, l'actriu acaba d'estrenar a Amazon Prime una pel·lícula i no és una pel·lícula qualsevol. Es tracta d'una pel·lícula que aquí al programa ja vam estar comentant molt quan es va anunciar i quan va començar el rodatge, que va ser el febrer del 2025, fa un any i mig. Es tracta de Enfrentados, l'adaptació cinematogràfica d'un llibre de Mercedes Ron.
3: Ell serà tu guardaespaldes. Sebastián Moore. Encantado. Al fin.
0: Jo suposo que la finestra indiscreta al programa de cinema de Catalunya Ràdio ja ho han parat tot i faran mínim un mes de només dedicat en aquesta pel·lícula.
2: És que molt la bola negra, però és que compte,
0: parlem
2: enfrentados.
0: De l'important.
2: Parlem de l'important.
0: Aquesta és una pel·lícula, com podeu intuir, molt comercial, que és la primera del que serà una trilogia. Per tant, tot plegat acaba de començar. Aquesta aventura tot just comença. N'hi haurà moltes més de pel·lícules. Ja pensava... O sigui, ja està pensada aquesta pel·lícula per agradar a una mena d'adolescent molt concret, a una mena de públic generalista molt concret, i ja es veu que és tremendament dolenta, i des d'aquí ho celebrem. Jo em moro de ganes de veure-la. Deixeu-me refrescar-vos una mica la sinopsis perquè pugueu veure per on van els tiros.
1: Aviam.
0: Marfil Cortés, la filla d'un poderós empresari espanyol, veu com la seva vida perfecta a Nova York fa un tomb quan és segrestada sobtadament i alliberada sense cap explicació aparent. El seu pare decideix aleshores contractar l'enigmàtic Sebastián Moore com a guardaespatlles. Obligats a passar cada minut junts, i tot i que inicialment xoquen pel seu esperit indomable i el caràcter reservat d'ell, entre tots dos sorgirà una atracció irremeiable.
1: Quina meravella.
0: En tornar a Espanya, amb les amenaces cada vegada més intenses, hauran de moure's en un món on ningú és qui diu... on ningú és qui diu ser... I res és el que sembla.
1: Que surti ja.
0: Ha sortit ja,
2: Ha sortit.
0: Roger. Estava explicant-ho perquè ha sortit ja la pel·lícula.
1: Però està als cinemes?
0: No, està a Amazon Prime, també ho hem dit ja de moment.
2: Jo et dono una idea. Pots anar pagant Movistar Plus de tant en tant.
0: I pots escoltar el que diem.
2: És una altra idea que et proposem.
1: Però
2: el
1: més interessant... Parlem de pel·lícula i jo volia anar moltíssim a sucre a veure-la.
0: El més interessant, però, de tot plegat, és la intrahistòria que va existir mentre durava aquest rodatge. Perquè 15 dies abans que l'Esther Expósito anunciés que estava en aquest procés de gravació de la pel·lícula, el 14 de febrer del 2025, el Dia dels Enamorats, la van enxampar a una discoteca de Madrid embolicant-se amb l'actor Hugo Diego García, un actor francès que és justament el coprotagonista d'Enfrentados, per tant, a l'enigmàtic Sebastián Moore, el guardaespatlles.
2: Com oblidar aquelles imatges de la discoteca on es fotien la llengua fins a... Bueno.
0: Top 5 morrejos mínim.
1: No, bona tècnica, eh?
0: Era sexe directament.
1: Molt bona tècnica.
2: Jo mai he vist aquesta química, per exemple, amb l'Mbappé.
0: No.
2: Jo aquella... Allò, per mi, era un quadre.
0: Doncs sí, va ser molt bonic de veure
2: una
0: i només
2: dansa.
0: Per això...
2: Una dansa.
0: Vaig veure això i vaig dir, la vida val la
2: pena. Sí, clar.
0: Doncs es començaven a embolicar la ficció i paral·lelament també a la vida real. I no només parlem de quatre petons, sinó que com a mínim van estar en un bon gris de micronoviatge, perquè després d'aquestes imatges que, com diu la Marta, aquest morreig a la discoteca és inoblidable i eren molt intenses, després, durant mesos, durant els mesos següents, van haver-hi molts indicis que ens provaven que aquests dos s'estaven veient en termes totalment afectuosos. Sí, noi.
1: Quina merda. Sembla que tot va bé entre el puto l'Alala.
2: El Carles.
1: L'estrossa tot.
2: En Carles, sí.
0: Doncs sí, noi.
2: En Carles s'assembla al Ryan Gosling?
0: Per mi sí. Això ho vaig pensar l'altre dia.
1: És que cadascú té el seu Carles.
0: Que el Carles,
1: eh?
0: Té 42 anys, va amb camises sempre i s'assembla una mica en Ryan Gosling.

0: cosa.
1: Divorciat, no?
2: Home, sí.
3: Evidentment, però és que no.
1: És que, sí, és que ja m'ha semblat que...
2: I tu quedat el tema, aquest tema, per cert. Bueno, ella se'n va anar amb un altre.
3: Ella aquesta cançó la posa a casa seva, també.
2: Sí.
3: Comença a tocar-la.
2: Tornant a l'Esther Expósito, que es va estar embolicant amb Hugo Diego García, que és aquest actor amb qui coprotagonitzen la pel·lícula Enfrentados, que ara està promocionant. És una relació de la qual vam saber molt poca cosa, però sí que ja es va veure que l'estiu del 2025, per tant, fa una mica més d'un any, arribava la cosa a la seva fi. Ja es van acabar les portades d'ells dos passejant agafadets, tocant-se de la galteta i fent-se petons pel carrer. Ara, com sabeu, l'Esther Expósito està sortint amb l'Mbappé, el jugador de futbol també francès, aquí hi ha una mica de patró. I no només això, sinó que l'Esther, mentrestant, mentre és nòvia de l'Mbappé, s'està clavant tota la promoció d'Enfrentados, mano a mano, amb Hugo Diego, clar.
3: Amb un ex.
2: Dos ex gairebé quelcom, que he decidit avui, ha decidit acunyar aquest terme com a casi algo, que no ho havíem traduït mai aquí. És que el concepte casi algo...
3: No estic d'acord amb aquest concepte. Què vol dir gairebé alguna cosa? Ja ho eren, però eren la cosa que ells volien.
1: És una cosa...
2: A mi m'agrada una mica el terme casi algo, el terme gairebé quelcom.
3: No, perquè un gris també és una cosa en si mateixa.
2: Sí, però no és negre del tot ni és blanc del tot.
3: Però és, té una entitat per si mateixa.
2: Sí.
1: Estava entrant ja en termes filosòfics, eh?
2: Sí.
1: Molt interessant.
3: I pensava que estaries al meu vaixell.
2: A Plató entra ara, sisplau.
1: Sí,
2: que passi.
1: A partir de les 7, especial Plató.
2: I pensaré, Marta.
3: Ens diuen que Enfrentados és una biologia, no una trilogia? Ara ho miro.
2: A mi me'n posa trilogia.
1: Bueno,
2: quan busques
1: sí.
2: Sobre la pel·lícula, Enfrentados. És trilogia. Poder és una...
1: Són dos llibres,
2: són dos llibres
1: en tres.
2: I faran tres pel·lícules. Mirem-ho bé.
1: A veure si és tan dolenta, millor que siguin dos, que no pas tres.
3: Crec que només hi ha Marfil i Eva, no.
1: És que és molt difícil entendre què han fet aquí, eh? Jo m'ho vaig llegir quan va començar a sortir, no ho vaig entendre.
2: Sí, la Mercedes és la que va escriure el llibre de Culpa Mía, Culpa Nuestra, Culpa de Todos. Al final és que també són un munt de llibres on tot és culpa de tothom. I va fer molt d'èxit. És tot aquest, ve tot de tot aquest món Wattpad. I després ella ja explica que a posterior, com que això ja va ser un gran èxit i ja ho van portar a la pantalla, aquests altres llibres d'Enfrentados ja els ha escrit amb perspectiva cinematogràfica absolutament. Va. Sabem que serà una pel·lícula.
3: En quina actriu posarà cara la teva protagonista?
2: Ella ja pensava en Esther Expósito. I tot, sí. Efectivament. Doncs bé, aquests dos ex grisos s'estan clavant la promoció de la pel·lícula que protagonitzen i on s'enamoren. No és la primera vegada que passa, tampoc.
4: La piba.
2: Sí, com sigui, sembla que ho porten la mar de bé, perquè de cara en fora estan fent un molt bon paper, millor almenys del que van fer l'Aitana i en Miguel Bernardo fingint que eren parella. I en aquestes entrevistes que estan fent, l'Esther no ha pogut evitar que li preguntessin sobre una de les grans polèmiques d'aquest estiu passat. Les declaracions de l'streamer el xoca sobre ella.
4: Esa piba es... Por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro.
2: Ja ni comentem, perquè...
1: No.
3: El que estigueu pensant que nosaltres pensem serà això i pitjor, probablement.
2: Molt pitjor. Aquesta era una opinió misògina que va obrir mil debats i que va ser una de les polèmiques més comentades durant els dies de més calor, amb mil veus sortint a carregar contra en Xoques, gràcies a Déu. Però qui encara no s'havia pronunciat era la pròpia Esther, fins ara. Aquesta setmana, però, ha visitat l'Script, que és aquest podcast sobre cinema presentat per Maria Guerra a la cadena SER. I si una cosa és la Maria Guerra, és guerrera i valenta. Ella és una de les periodistes de l'Estat amb menys pèls a la llengua i no va tenir cap problema en preguntar-li a l'Esther sobre el tema. I ella ha estat prou contundent.
5: Lo del Xoques. Que un
3: Uy,
5: senyor...
3: no he hecho nada, ¿eh?
5: Bueno, no. Es que un señor que dice que tú eres un 10, pero que él prefiere un 6, un señor comiendo espaguetis de una manera asquerosa.
6: No, pero es maravilloso que es que se... O sea, se contestó solo. La situación era tan... Es que hablaba por sí sola la imagen, lo que decía. No tuve que hacer nada. Es maravilloso cuando pasan esas cosas, que no tienes ni que salir a decir algo.
2: ¿Y qué va a aprender, pero, l'Esther, de toda esta gestión?
6: Toda la repercusión, todo lo que... Todas las respuestas me tranquilizaron de, vale, o sea, porque a veces lo que más se escucha, lo que más ruido hace es el odio. Y cuando pasó esto, pues me acordé de que, no, vale, hay gente también con dos dedos de frente, que no es misógina, que no está llena de odio, de veneno, y me alegré, me recordó, dije, bueno, no, esta gente está ahí, lo que pasa es que normalmente pues están calladas, tranquilas, con sus vidas, y los que hacen más ruido son los otros.
2: A mi m'agrada molt que l'Esther sigui així de clara quan podria fer-li una mica d'angúnia posicionar-se, però ella ja tendeix també a dir el que pensa, que és justament el motiu pel qual incomoda a gent com el Xoques, que voldrien que senzillament es limités a estar guapa i a somriure, però ella resulta que és guapa, però és que a sobre també li agrada explicar el que pensa. Mira quina casualitat. En qualsevol cas, a mi tot això només em genera encara més il·lusió per veure aquesta pel·lícula, que Roger, apunta-t'ho bé, està disponible ja a Amazon.
1: Acabo de veure que tinc compte, vull dir que la podré mirar. Vull dir que,
2: ser,
1: si voleu...
2: O sigui, el tràiler és de les pitjors... És una porqueria infecta.
1: Però si l'hem de situar com en un rànquing, l'assistenta està molt per sobre d'aquesta. O està freca, freca.
2: Jo crec que està molt per sobre.
3: Jo crec que juguen a la mateixa competició, no?
1: La mateixa lliga, no?
2: Crec que ells volen, és a dir, enfrentados voldrien jugar a la mateixa competició, però jo crec que l'assistenta...
3: Clar, el pressupost, sí, també era... És internacional, aquesta pel·lícula?
2: Ells ho fan amb molta intenció internacional, eh? Aquesta, tota la promoció també l'estan fent en anglès, n'estan fent en francès. Van agafar l'Hugo Diego, aquest actor francès, també perquè sortia La substància, aquesta pel·lícula que protagonitzava la Demi Moore i la Margaret Qualley, que va ser tan famosa i tan comentada, nominada als Oscars. Vull dir que ja, jo crec que sí que té pretensió, i que aquests fenòmens tan adolescents, tan juvenils, que es publiquen a plataformes, com ja va passar amb Elite, o ha passat també amb altres adaptacions, com dèiem, de Culpa mia, culpa tuya, de la Mercedes Ron, ja funcionen moltíssim a nivell ja internacional. Mm-hmm. Estan predestinades a petar-ho mundialment.
1: Jaume Miranda, bona tarda.
0: Bona tarda, com estàs?
1: Has vist Enfrentados, tu?
0: No l'he vist.
1: Ganes de veure-la?
0: No, i mira que a mi, ja sabeu, m'agrada molt la misèria humana i cinematogràfica, sí. Però és que crec que és tan profundament negre que no m'interessa.
2: Ha de ser molt complicat, sí.
0: És que crec que no fa ni riure, saps? No te la pots prendre ni de forma irònica, cosa que passa amb l'assistenta, que dubta si el director l'està fent en comèdia o no.
1: Jo vaig riure molt amb l'assistenta de les pel·lícules que més he rigut.
3: A quin moment vam riure tant? Què passava?
1: Amb tots, perquè cada cop...
3: Quan de cop i volta començaven.
2: Era molt surrealista.
3: Quan era tan gratuït tot, no? Potser.
1: Bueno, és que va fer un giro darrere l'altre, que tot...
0: I exacte, molt evident.
3: En el llibre no rius, saps?
2: Però per mi la part de thriller també estava molt ben aconseguida, l'assistenta, no dic ni de broma, sent una pel·lícula que jugaven a la...
1: T'enganxa i et
3: sorprèn. El llibre és un fenomen també, perquè és que t'enganxa una mala cosa.
2: I jo no sé si Enfrentados ho saben aconseguir també aquesta tensió i te la prens seriosament, com sí que passava amb l'assistenta, o poder ja des del primer moment a tot el tema del segrest i tot, ja es fa molt evident. L'altra és aquesta, l'assistenta, realment jo no m'esperava, depèn de quin gir. I aquí, ja només llegint la sinopsi, dic, poques sorpreses intueixo. Intueixo poc susto.
0: Sí.
2: Perquè, clar, ja està tot dat
1: i
2: beneït.
1: Està tot molt explicat. Bé, seguirem de prop tota la promoció d'Enfrentados i si mirem la pel·lícula us compartirem les opinions.
2: Hauríem de quedar a casa d'algú, Roger. No podem quedar al cinema Sucre de Vic i mirar-nos-la.
1: Bé, fem una pausa i de seguida recuperem un parell de fragments que vull recuperar de l'Arnau París i la Raiz Esteve ahir a la tarda de Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: Descobrir que La bola negra és candidata per l'Acadèmia Espanyola del Cinema,
0: sí,
1: per Nàpols.
0: Només fa 8 hores que se sap, no passa res.
1: Bueno, es pot estar per tot.
2: I vivim a un ritme accelerat. Sembla que has d'estar pendent de tot. Respondre els whatsapps a l'instant.
1: Ja has vist com
2: saber que La bola negra està nominada...
1: Has vist com se t'hem tirat a sobre.
3: No està nominada als Oscars, sinó que és la candidata, no?
2: Imagina't, no
1: està... Ara de passar el filtre.
0: Vaig ser que enviem des de l'estat espanyol de forma oficial.
2: És un bon primer pas, entenc.
3: Sí, més veient les reaccions de cada vegada que la presenten en un festival que tothom aplaudeix tant i tant i tant i que tothom està tan emocionat.
2: I últimament no m'assabento de res. Mira que cada matí m'estic posant l'ostrell, dic, va, aviam si m'assabento d'alguna cosa que passa al món.
1: És un programa molt llarg, no ho pots sentir tot.
2: No, em quedo com amb les coses bàsiques. Avui plourà, vale, sí, ja està. I tiro-me això amb aquesta informació.
3: També.
2: Sí, però la resta
1: avui plourà
2: no...
1: i la ronda de dalt saturada. I tu tanques la ràdio i dius, ja podem sortir de casa.
2: Ni els Oscars, La bola negra... ni
3: s'estrena la setmana que ve, no?
2: Aquesta, La bola negra.
1: Ah, perdona, sí. Aquesta sí que hem de fer una escapada.
3: Toca.
1: I l'hem d'anar a veure junts com vam fer amb l'assistenta i gravar les reaccions i tot això.
0: Pinta una mica millor que Marfil, no? Una mica Enfrentados, Marfil.
1: És una altra lliga. A veure, parlarem de l'Arnau París i de la Raiz Esteve un momentet, i això vol dir que parlarem d'amor.
0: Clar que sí.
1: I per primera vegada jo almenys els he sentit en una entrevista conjunta, i això vol dir que és com si hagués assistit a una classe magistral de la Universitat de l'Amor i de la Parella. Perquè el que he après en 15 minuts d'entrevista no m'ho ha ensenyat ni la vida ni ningú.
3: Qui fàstic. I quina... Home, és molt despectiu cap a les teves exparelles, això, eh?
2: Sí, però pensa que la Maria, la Sandra, l'Alba ja estan acostumades
1: a ser totalment
2: denostades en aquest
1: per
2: programa.
1: Per coses com aquestes em van deixar.
3: Sí, clar.
1: Com ja sabeu, l'Arnau París serà el nou presentador de Joc de Cartes i la Raisa Esteve ha debutat aquesta setmana al Cuines de TV3. Ahir en Garriga els va entrevistar en aquest mateix estudi i de seguida ja va veure que allò d'aquesta parella és d'un altre planeta.
9: S'han assegut aquí juntets, que si un selfie, que si una abraçada, que si... Esteu enamoradíssims.
10: Ara sí.
9: Ah, què vol dir ara sí?
10: Aquest matí no.
9: Què ha passat aquest matí? Aquest matí hi havia una... Però era per indisposició, sí, sí.
10: No,
9: aquest matí, no?
10: Totalment, totalment. Bueno, indisposició i besons, diria jo. Ens hem mudat, també.
9: Ah, també, aquesta no la sabíem, o sigui...
10: Faig impressió aquí el tema.
9: Els dos, programa nou.
10: Correcte.
9: Nens, partida doble, diguem-ne. Casa nova.
11: Amb reforma inclosa.
2: Bé, ells han anat amb tot.
1: Ells han agafat la vida.
2: Anem a posar la parella a prova i si no ens separem ara és que estarem junts tota la vida.
0: Sí, perquè ho tenen tot, eh?
2: Sí. A mi m'agradaria explicar un detall d'aquesta entrevista, que és que nosaltres vam coincidir amb ells just abans que entressin.
3: Aquí a recepció, sí.
2: És tot real. Sí, el que es veu per la pantalla, el que es
1: transmet... No, no actuen, no són personatges, no.
2: Venien agafats, Jaume. Agafats. I van seure tota l'estona de sofà que anant bé, van ser 10 minuts ben bons de convè. Agafats. De per l'esquena.
1: Una gent que té bessons, que els dos estan malalts i que estan fent una mudança i que els dos comencen projectes laborals nous.
2: Fa 6 mesos que no dormen més de 2 hores.
3: Ens deien allò de... Ens hauríeu de veure a casa també, eh? I dic, millor que no.
2: Sí, millor que no. I a més és que justament els hi vaig respondre jo... A mi encara em dona més... Em fa encara més ràbia saber que a casa us discutiu i que després sou capaços de gestionar tan bé els conflictes que heu tingut com per arribar aquí a la ràdio com si repassis agafadets.
3: Una hora, dues, va dir que màxim, tarden a perdonar-se.
1: I que llavors, tot com una seda. La gent ha de saber que ens està escoltant, que això és una excepció. Perquè la vida no funciona així.
2: Dir,
1: bueno, la nostra no
0: ha funcionat mai així. Hem d'assumir la nostra pròpia frustració.
3: Exacte.
0: És que jo no tinc bessons, ni tan sols tinc canvis laborals. De fet, vaig de capa caiguda en tots els sentits. I tot i així estic molt pitjor que ells. Que ells tenen tantes coses a reformar la seva vida en tots els sentits, no?
2: És que odiaria el meu nòvio, si aquesta fos la meva vida. L'odiaria en secret que i en públic.
3: Bueno, què diem sempre? Que la gent s'odia.
2: És que les parelles s'odien.
3: Hi ha moltes parelles que tu veus que no se suporten.
2: Hi ha moltes més parelles que s'odien que no pas que s'estimen. És que això és així.
1: La gent va pel carrer de costat i no s'insulten de miracle, per les cares que veig.
0: Però estàu dient que aquests dos s'insulten?
2: No, al revés, és una excepció.
0: Okay.
2: Ells i una parella que em vaig trobar a París el dissabte passat,
0: a veure,
2: que estaven fent una cosa que és, per mi, d'una marraneria excepcional.
1: Explica-me-la, perquè ja fa molts anys que no
2: que sento res de tot això. Que jo, com a espectadora, vaig pensar, podria sentir angúnia, però només sento una felicitat profunda per ells.
3: Què era?
2: Estaven asseguts a la taula del bar, amb les manetes agafades, i saps allò de posar-se els dits
3: a dins de la boca?
2: A dins de la boca.
3: Com a llapar els dits.
2: Sí, llapar dits.
1: Jo tinc un amic que ho fa, això.
2: Sí. Però la primera, ja està bé, pot ser molt eròtic, però és veritat que no un bar en públic.
0: Home, és molt preludi d'altres coses.
2: Molt. I jo podria haver-me sentit tremendament incòmode.
3: És sexe oral.
2: I tot i així em va incomodar molt més la parella que tenia a l'altra banda de la taula, que clarament s'odiaven i que ella li cardava bronca per cada vegada, per tot ho feia malament.
1: Això violenta molt més.
0: A mi la gent infeliç me fa més feliç a mi. Estaria més còmode allà.
3: Per mi l'Arnau i la Raiz estan al nivell de Javier Bardem i Penélope Cruz, o d'Úrsula Corberó i Chirarín.
1: Sí.
2: Però potser és aquest vaixell, eh? Potser el vaixell
1: és
2: aquest.
1: No, és que potser no és un vaixell, potser és una zòdiac.
0: Sí, és un velo
2: mar. Mira com es diu aquest club. Club de què?
1: El club de la vela.
2: És que dir les parelles perfectes és una mica tal, perquè què vol dir, no? La perfecció. Hi ha parelles molt perfectes en la imperfecció. Però són les parelles que s'estimen. Sí, en realitat, són parelles que s'estimen.
3: Les de t'estimo fort i clar.
2: Parelles, sí. És el club t'estimo fort i clar.
0: He de dir que són una parella... A pesar de bastant discreta, perquè ja se'ls veu que tenen un tarannà com discret, molt català, així com de forma com canònica, que guai, no?, que facin entrevistes a conjunt, que s'explayin...
2: Sí.
0: És compatible una cosa amb l'altra. M'acaben
1: bé. Ja li van dir a en Garriga que tornarien qualsevol altre dia.
3: I també són els típics que, si passa, és perquè passa, que ho deixen algun dia... es duran bé.
2: I tant. I tant.
3: Exemple d'ex benvinguts.
2: Que, no, no, estimant això el que flipes. Saps la Natàlia Sánchez i el... I el
3: hòstia, el nòvio de l'Anna
2: Guerra. No, el de Los Serrano.
1: Ah, perdó.
2: No.
3: Ah. Els Guille, com es deia, Díaz?
2: Sí. Sí, que són...
0: Exacte, Víctor Elías.
2: Aquests dos que són exparella i que s'estimen amb un nivell de germanor que la Natàlia va parlar el discurs del dia del casament. Ah, sí, o sigui, va fer un discurs el dia del casament del de sí, sí, Víctor sí. Amblant. Aquest nivell que sembla impossible. Ells seran així. Si un dia ho deixen, Déu no ho vulgui.
1: Bé, hi ha un moment d'aquesta entrevista que per mi és meravellós, que és el moment en què a tots els agafa com un atac de riure i és quan en Garri els demana per una cosa que tampoc fa tanta gràcia.
9: Li dones molts consells, Arnau?
1: No, zero. Sí,
9: és molt...
1: No,
9: oh, sí, mentida. Perdona, és que ho havia de preguntar al revés. És molt pesat?
10: Sí. No.
9: És que ni amb això els discutiran, tu. És a dir, en general, soc una persona...
10: Oh, sí, hi havia més.
1: Clar. Digo, digo.
10: digo tú.
9: Ay, no, tú pinche tú, ara, no, pinche tú.
10: Es que no me pasa tampoco, es una persona... No me ha pasado. No pasada de consells para... Bueno, pasada de dios, hòstia, Arnau, calma.
9: Intens.
1: Molt.
10: I sempre passen coses.
9: Sí, sempre passen coses, jo t'ho dic.
1: Ells intenten després explicar de què riuen, però nosaltres mai ho entendrem, perquè parlen un idioma diferent, que és l'idioma de l'amor.
0: I en Francesc Garriga tampoc ho entès, clarament.
2: No,
0: evidentment.
2: No entén el pobre Francesc. Són d'una altra espècie.
1: Totalment. Podeu recuperar l'entrevista sencera a 3Cat i els podeu veure doncs, a la tele, Joc de Cartes i al Cuinàs. A veure, Jaume, hem de parlar, ara que parlàvem de cinema, també de la nova pel·li de Woody Allen. Ja és oficial que Woody Allen comença a rodar aquest octubre la seva futura pel·lícula i comptarà amb un actor català entre els protagonistes.
0: Sí, se va anunciar aquesta setmana la nova pel·lícula d'en Woody Allen, que és la número 51 dirigida per ell, bestial, s'ha de dir.
3: La Juliana i jo sempre jugàvem aquell joc de si poguessis salvar un artista, un famós de la cultura de la cancel·lació, ella sempre deia que salvaria Woody Allen. Perquè, no?
1: De separar l'obra de l'autor, no?
3: Ets molt fan de les seves pel·lícules.
2: Home, si he de salvar algú, prefereixo salvar el Woody, que m'agraden les seves pel·lícules, que no la Jessica, encara que m'agraden els seus biquinis, no?
1: Molt lícit.
0: Serà de més Manhattan que un biquini de goi.
2: Tot i que també poder és pitjor el que ha fet Woody Allen que no pas el comunicat de la Jessica. Clar, aquí ja entres en... No, és que és complicat. Sí. Sí.
0: És que en aquest debat afecta molt la teva valoració personal cap a l'artista, no?
2: Totalment.
0: A mi també en Woody Allen, com que sempre m'ha agradat molt, se me fa bola.
3: Tots tenim les altres contradiccions.
2: Ai, nena, i tant, pots comptar.
0: Bé, tornant en aquesta nova peli, no sabem el títol per ara, però ja s'ha anunciat que se començarà a rodar dia 5 d'octubre a Madrid i la producció s'allargarà uns 6 mesos i entre els actors, alguns noms coneguts. Entre els protes d'aquest film, molt estranger, a pesar de rodar-se a Madrid. Ja segur que en Woody Allen li agraden aquestes coses.
2: Sorpresa zero, anava a dir-te. Ell és especialista en gravar pel·lícules a Roma, a Barcelona, sense anar més lluny. I que no... Exacte.
0: Ell se va inventar els jetpacks.
2: Sí,
0: en Woody Allen va caminar perquè els jetpacks puguin córrer.
2: Així.
0: Bé, entre els noms hi ha la nord-americana Jamie McKirk, que és la mítica Jessa de la sèrie Girls. Crec que la teniu més o menys controlada.
2: Home, i tant. Escolta, parlant de Girls. Mm. Gran disgust avui, just abans d'entrar al programa.
1: Que ha passat destrossada.
2: La Lina Dunham, la protagonista i la creadora de Girls, ha estat mare per gestació subrogada.
0: A la que te despistes, una famosa que te cau bé compra un bebè. M'ha passat amb Nana Obregón. Per mi, ets la meva Lena, entendràs.
2: Jo ho entenc,
0: Bé, perdona, i Lady Gaga.
1: Veia el dubte de Lady Gaga, no? Però no se sap,
2: no, Lady Gaga.
1: No se sap, Lady Gaga.
0: No se sap, hi ha una llista de gent que... Jessica Chastain, que és com que no s'acaben de pronunciar, però han comprat bebès.
2: Bé, la Lady Gaga, ella va fer la promoció de Devil Wears Prada fa real abril i no, jo no la vaig veure molt embarassada.
0: No lluïa embarassada, la veritat. Bé, seguirem aquesta pel·lícula per no plorar, d'en Woody Allen, dic. També hi ha Alexi Wasser, també nord-americana i també amb aparició a Girls, crec que té un paper molt menys important a la sèrie. I entre aquests noms, només un nom estatal, de fet, és català i és d'en Peter Vives.
1: Per mi, dels tios més guapos d'aquest país.
0: Enamorat
1: d'ell. Vaig coincidir amb ell al Godó, al torneig de tenis d'aquí a Barcelona fa un parell o tres d'anys. El tenia assegut ben bé al darrere, que ell anava amb els seus pares.
0: I no vas mirar ni un sol partit.
1: M'ho passava més bé mirant-lo a ell que mirant
0: el partit.
1: Sí, sí, sí. Allà anaven, però molt ben vestits, eh? O sigui, anaven...
3: Però el trobaves atractiu, eh? O sigui, que
1: sí.
3: T'atreia.
1: I anaven com vestits, com molt de blanc. Vull dir, anaven com s'ha d'anar en un torneig de tenis com aquest.
0: És que jo crec que no t'atreguin els homes, has d'assumir que si ell, en Peter Vives, te demana un petó per respecte genètic, li has de donar... No creus?
1: Sí, sí, com una obra d'art, no? Vull dir de...
3: Home, no, jo no, sí. Fot un morreig al David de Miquel Àngel, saps?
2: Jo, si de sobte, diguéssim...
3: Es
2: mogués i baixés d'aquell pedestal on el tenen col·locat i digués...
1: Deixés de ser de marbre.
2: Bésa'm,
1: jo diria... I es convertís en persona...
2: Doncs bueno, què t'he de dir? Doncs soc la presidenta del Club del Morreig. Clar que sí, que et besaré.
0: Bé, el mític actor Peter Vives és nou protagonista del film d'en Woody Allen. O sigui, no és que tindrà un paper secundari, és que serà protagonista.
2: He de dir que ha sortit a La Riera, però també en una pel·lícula de Woody Allen. No?
3: A tants llocs on ha sortit en Peter Vives.
2: Les ha fet molt grosses.
0: Sí, de fet, és que ha fet molta feina en àmbit català, a Barcelona Nit d'Estiu, a La Riera, com tu bé deies, a Nit i Dia, etc. També ha participat a èxits estatals, com les sèries Àguila Roja, El Tiempo entre Costures o Velvet, que de fet que queden fenòmens de masses, i gràcies al fet que la seva mare és de Nova Zelanda, té un domini nadiu de l'anglès. Per això ha participat a produccions internacionals com Savage Grace, amb la Julianne Moore, o Cheetah Girls 2. Come on.
2: De Roger?
1: No sé què esteu dient, però sou molt macos.
0: Aquesta pel·lícula és Escaçablanca dels Gays and Girls. És increïble. És una TV movie de Disney Channel que se va estrenar just fa 20 anys, en 2006. Un musical esperpèntic on un grup d'amigues, la Cheetah Girls, visiten Barcelona i s'inventen la cultura expat juntament amb Woody Allen. I, de fet, en aquest Cheetah Girls 2, el Latin Lover del film és en Peter Vives, que posa el cos per transformar-se en Nangel, un bohemi inseparable de la seva guitarra. I de bé, 20 anys després, en Peter Vives torna a les produccions internacionals, aquesta vegada amb en Woody Allen com a director. I tornant a en Woody Allen com a tal, ja segur que l'ombra de l'abús sexual infantil persegueix en el director des de fa dècades i això l'ha convertit en una figura non grata a Hollywood, normal, te diré. Tot i així, també ja ho sabeu, fa anys que ha trobat una manera de produir les seves obres cinematogràfiques, que és rodar a ciutats europees, rebre subvencions públiques, a canvi, bàsicament, de promoció turística. En aquest cas, la que li ha obert les portes ha estat la Comunitat i l'Ajuntament de Madrid. Entre les dues institucions, de fet, li ofereixen 3 milions d'euros en ajudes públiques en el director. M'ha fet molta gràcia el que ha de fer en Woody Allen a canvi. Té obligació de rodar un 15% de sa pel·li en exteriors madrilenys.
1: S'ha de reconèixer, però...
0: S'ha de reconèixer, si no pots ser un lloc com a... Que no se confongui amb, no sé, Mollerussa, saps? I també ha d'incloure la paraula Madrid en el títol de la producció, que m'imagino que és una normativa que també li va passar a Vicky Cristina a Barcelona, que recordareu que també se va rodar l'any 2008 a la nostra ciutat, i de fet ja aquesta pel·lícula de Madrid serà la tercera pel·lícula que roda a l'estat espanyol, perquè l'any 2020, no sé si ho recordareu, home, també va fer una a Donosti.
2: I tant.
3: Quina?
2: Va fer una pel·lícula a...
0: Risky Festival, m'ha sortit, però no se diu així.
2: No, però era una història així, era la pel·lícula de sempre, hi havia una actriu espanyola que hi sortia, que després diguéssim, també no ha volgut parlar gaire de la seva participació.
3: Rifkin's Festival?
2: Era la típica història...
0: Que està ambientada en el festival, crec.
2: Exacte, i era el típic vell, paranoi, que una mica Joan Pera, Woody Allen, però no ho feia ell, i s'enamorava, com sempre, d'una noia jove guapa.
3: Ah, mira.
0: Escolta, que més enllà de tota sa trajectòria abusiva, presumptament abusiva d'en Woody Allen, jo estic superorgullós de que en Peter Vives estigués a sa pel·lícula i li dono sa més grata enhorabona per part meva, almenys. No vull parlar en nom de vostres.
1: Ens ha quedat un programa amb molta...
2: M'encantaria anar a veure, si estem aquí molt cinèfils.
1: Sí.
2: M'agradaria anar a veure el rodatge i poder parlar amb el Peter Vives.
1: Doncs, escolta'm.
0: A mi me faria il·lusió.
1: Ja posem. La companyes.
2: Ens ho movem.
1: Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch.

0: Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SOS alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona, per exemple, han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions de metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels i estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda de Brussel·les.
0: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i en tots els tipus de malalts. També explica que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció que ajuden a evitar la malaltia, com millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa.
0: Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant amb el seu espectacle què és un concert. Fins diumenge, una 70 d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre aquest sector. Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
1: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
2: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve.
0: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la 6a jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari de la Lliga. Ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la història del club.
1: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
0: Jugats també aquest dimecres a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja que va caure al València al partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Fins aquí les notícies.
4: Sí, la setmana passada vaig perdre 5 anys de vida amb el port senglar que vaig estar a punt d'atropellar a la Ronda de Dalt. He perdut 5 anys de vida avui amb les alertes que ha sonat quan alguns matiners ja estàvem dormint. gràcies per comentar la jugada a tots.
5: Pues ja no,
6: jo no m'he enterat.
4: Molt, sí, sí, sí,
5: jo t'anava a dir que ja no te'n queden tants, eh?
4: Sona molt fort, eh, l'alert. Realment, te n'assabentes bastant de que t'estan avisant, eh?
5: Tu estaves no dormint, però els que estàvem desperts, potser 5 no, però 2 i mig.
4: Hem perdut anys de vida, però estem encantats de començar els matiners.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: dia, matiners. Avui és dijous 17 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui encara quedarà algun ruixat matinal amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà més suportable i costarà arribar als 30 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Lleida el sol sortirà a les 7:40 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 24 minuts.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que hem llegit a La Vanguardia, que ens ha cridat molt l'atenció. És un titular d'una entrevista. Entrevisten a la Meritxell Moment, que ho
0: tinc aquí. Meritxell Martorell, que era la fundadora Martorell, i directora de Lleida Sense Fronteres.
1: I ella diu que quan ajudem ho hem de fer doncs, tenint en compte a qui estem ajudant i per què ho fem, sobretot si ho estem fent per ajudar els altres o per ajudar aquella persona. I diu que aprendre a ajudar no és decidir per algú com ha de viure la seva vida.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio...
2: Doncs seguirem l'evolució de les pluges i de les conseqüències, especialment dels aiguats que hi ha aquesta nit. Tindrem a cap de dades del Meteocat, també parlarem amb un catedràtic en física, després entrevista al ministre Ernest Urtasun i el guionista i escriptor Eduard Sola.
0: A partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell, arrenquem el programa de dijous amb la música d'un parell de germans que... en els últims anys, per no dir dècades, s'han fotut els mobles pel cap, però, com molt bé predicava Manel, vindran els anys i amb els anys la calma. I sembla que també ha tornat la calma a Can Gallagher.

0: Don't Look Back in Anger. Els Oasis passaran per Barcelona el 10 i 11 de juliol. Però més enllà d'aquest retorn, m'agradaria començar el programa parlant de la reconciliació i del perdó, perquè si ells, si Oasis, han pogut demanar-se perdó i posar les coses a lloc, també ho pot fer la majoria dels mortals. Si esteu enfadats o enfadades amb un familiar, un amic, una parella o exparella, perdoneu o demaneu perdó. Segur que sereu una mica més feliços i, el més important, viureu una mica més tranquils.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el molt mentre dormia amb Àlex Bosch, el nostre Matías Prats dels sí. matiners?
2: Avui no n'he preparat cap, eh? Avui us porto una notícia que, a veure, us agraden aquests restaurants que es diuen amb estrella Michelin?
0: Sí.
2: Sí,
0: sí, sí, som una mica fudis aquí al programa.
2: Jo us adverteixo que alguns d'aquests restaurants ja no són el que eren.
0: Per què?
2: Us explico. Aquesta matinada hem sabut que un restaurant, atenció, de dues estrelles Michelin, el restaurant Ebet, ha estat condemnat a pagar uns 18.000 euros
0: Val.
2: De multa per haver servit formigues comestibles.
0: No ho entenc.
2: Formigues comestibles.
0: Sí, però vull dir...
3: Si són
0: però...
3: comestibles,
0: clar,
3: quin
0: això...
3: és el problema? A veure, sí, a veure
0: aquí,
3: aquí, hi ha, aquí
0: hi ha el problema amb les
2: Us
0: formigues.
2: Explico. Això ha passat a Seul. A Corea del Sud hi ha 10 espècies d'insectes que són legals.
0: Ah.
2: Com, per exemple, les pupes de cuc de seda.
0: Que bones. Oh.
2: Molt bones, eh?
0: Un entrepà molt
2: són
0: friar.
2: Una mena de crisàlida marronosa, que es veu que és un tipus de menjar molt apreciat a la,
0: tant,
2: als carrers de Seul. Però les formigues, concretament les formigues, es veu
0: formigues,
2: que no.
0: Formigues, formigues, eh?
2: Sí, sí, formiga.
0: No una espècie de formiga...
2: No, no,
0: formiga.
2: Formigues comestibles. El cas és que hi servien un menú degustació de 15 plats, incloent-hi unes postres delicioses amb sorbet i skai, que és una beguda tradicional coreana, que es veu que també duien formigues.
0: Val.
2: El jutge també ha dit que, a més, els insectes contenien uns nivells de metalls pesants superiors als permesos per la llei. La fiscalia demana, fins i tot, un any de presó per a la responsable del restaurant.
0: A Lleida estaríeu tots tancats a la presó de...
2: per menjar cargols.
3: A Lleida estem tots els cargolets.
2: En tot cas, n'ha sortit barata perquè ha sortit amb una multa.
0: Déu-n'hi-do, tot i així la multa, déu-n'hi-do, eh? 18.000 euros.
2: M'ha agradat molt l'argument de la defensa. Assegurava que les formigues s'oferien només com a opció i que el 60% dels clients
0: volien les formiguetes, clar que estaven. Ja que pagues pel, ja que pagues pel bon plat, almenys que et fotin unes formigues. Gràcies, formigueta meva.
2: Fins ara.
0: Fins ara. El món pot ser un lloc una mica millor si s'aplica la restricció anunciada per la Unió Europea a les xarxes socials. Andreu Merino.
4: La Comissió Europea ha anunciat que té intenció de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i de limitar-ne l'ús que en facin els menors de 15. Cal veure com es concreta avui l'anunci i quin grau de responsabilitat es diposita sobre usuaris, famílies i les grans empreses tecnològiques. Ara bé, sens dubte estem parlant d'un pas endavant per regular el consum d'unes xarxes que sovint està relacionat amb processos d'addicció i problemes de salut mental. De fet, des de la Comissió Europea han assegurat que algunes de les coses que es volen evitar són la pèrdua de son, l'ansietat i les autolesions.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Busquen voluntaris per viure gratis en una illa grega a canvi de cuidar gats, Marta.
5: No sé si teniu plans de cara al 2027. Buf. Això passarà a l'illa de Siros. No és un voluntariat de només uns quants dies. L'organització demana que hi hagi una estada mínima d'un mes. En aquest cas tenen preferència les persones més grans de 25 anys i valoren també que la gent tingui experiència prèvia en refugis i en coneixement sobre gats. Això, com deia, passarà durant el primer semestre del 2027. El termini per presentar les sol·licituds, si ens esteu escoltant, ho podeu enviar fins al dia 30 de setembre a les 12 de la nit, a les 11:59 en concret, i recordar que l'organització ofereix allotjament, menjar i subministraments bàsics a canvi de feina.
0: Doncs si sou amants dels gats, ja ho sabeu. No teniu res més a fer, podeu anar a veure i a cuidar aquesta illa grega, a tots aquests gatets simpàtics.
5: Ai, ai, jo aniria,
0: Cau un premi d'un milió d'euros a Sant Cugat, tot serra.
6: Un milionari més en aquesta ciutat del Vallès Occidental, després que hi hagi caigut el premi del sorteig Euromilions de dimarts. Es va vendre a l'establiment del carrer Pous, a tocar de l'estació. Tal com llegim al Tot Sant Cugat, en aquest punt de venda reparteixen sort de tant en tant. Fa un parell de setmanes hi van tocar 170.000 euros de la Bonoloto i fa 6 anys també hi vau tocar un milió.
0: Doncs mira que augmentem la renta per càpita dels habitants de Sant Cugat del Vallès. I per acabar, tenim una bona notícia per una biblioteca que ens queda una mica lluny, als Estats Units, on un ciutadà ha retornat una revista que s'havia prestat fa 132 anys.
5: Sí, John Hanson ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a l'estat nord-americà de New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Aquesta revista feia tants anys que rondava per casa seva que simplement ell pensava doncs, que era seva, que era de la família, fins que un dia va obrir la primera pàgina i va veure un segell de la biblioteca. Aleshores va sentir la responsabilitat de tornar el document. Als Estats Units s'ha de tenir en compte que tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. En aquest cas, com que la revista havia trigat 48.220 dies en ser retornada al centre, la multa era de més de 10.400 euros. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció a Hanson per haver estat tan bon ciutadà.
3: Molt bé, aquesta biblioteca.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: veure. Tal dia com avui, del 1976, els Sex Pistols tocaven a la presó de Chelmsford, Anglaterra.
1: Ho van fer davant de 500 presos en una presó de màxima seguretat. Aquell concert amb els anys es va acabar convertint en un disc en directe, però no va ser tan èpic com podria semblar. La gravació original es veu que va ser realment un desastre. El públic estava molt i molt fred, no els interessava gens aquell concert, i va haver fins i tot xiulets, i el so del baix durant aquella gravació no es va gravar bé. Després de tot, quan es va decidir publicar, doncs s'hi van afegir sorolls del públic, sirenes i altres elements per fer que el directe doncs sonés una mica millor. La versió sense retocs, per cert, no es va publicar fins al 1995.

0: si algú no s'ha despertat amb la música de Sex Pistols, nosaltres ja no sabem què fer. Vinga, va, que passen 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns continguts en català que ens hem trobat a TikTok. Comencem parlant d'un home que té un missatge amb què segur molts us hi sentiu representats.
1: És Carles Espinal i ha publicat un vídeo on fa aquesta reflexió sobre els gossos.
2: Si al cel no hi ha gossos, quan mori vull anar on hagin anat ells. Després de més de 40 anys ajudant a néixer gossos i dedicant pràcticament una vida a ells, he entès que hi ha una cosa que els gossos saben fer millor que nosaltres. Estimar. Al teu gos no li importa quan guanyes, ni què tens, ni els errors que has comès. Ell només sap que ets tu. I amb això en té prou. Potser per això ens canvien tant, perquè ens ensenyen una cosa que als humans ens costa tota una vida aprendre. Estimar algú sense intentar canviar-lo.
0: Bon missatge per començar el matí d'aquest usuari de TikTok i, de fet, de la reivindicació dels gossos a la catalanitat.
1: Això és el que explica a través del seu compte de TikTok en Tofu Girona, és un català amb descendència xinesa que reivindica el que tothom hauria de tenir clar.
3: Hi ha un sector de gent que diu que no som catalans perquè tenim ascendència xinesa. I vinc a donar-vos uns quants motius per dir-vos que això no és cert. Ens sentim catalans perquè hem anat a l'escola pública catalana. Bueno, era concertada. Perquè pensem en català i, de fet, entre els tres germans només ens parlem en català. També pels nostres valors i perquè la cuina catalana ha estat una gran influència en el nostre projecte. Avui sempre estem super orgullosos de reflectir aquesta dualitat cultural en el nostre restaurant, combinant dues cultures que comparteixen una cosa, i és l'amor per la cuina. I dir, amb molt d'orgull, que visca Catalunya.
0: I acabem passant pel compte de TikTok d'una catalana molt catalana.
1: És la Betty Enfruns, que a vegades té alguns curtcircuits a l'hora de parlar en castellà.
4: Un bon català sempre va lligat d'una bona castellanada i avui us porto les castellanades més històriques, jo crec, que he arribat a dir al llarg de la meva vida. Comencem. Desenvolupamiento. És que, a més, desenvolupamiento, com que no queda malament, no? En plan, sembla col·loquial i tal. Mai olvidaré el dia que li vaig dir a un amic meu de la uni, dame un golpe de mano, va ser històric. No me viene de gusto és també espectacular. Castellanada històrica, les meses de multiplicar. Ho sento, ho sento. Primera vegada que vaig estar a Madrid vaig anar a un bar i vaig demanar un tallado. Aquesta és bona. Paia en surt medio, també l'he dita.
0: 10 minuts. 2:15 del matí, quan sona aquesta música vol dir que obrim inevitablement la revista del cor dels matiners. Sharon Stone ha parlat obertament de les seves relacions amoroses.
1: Ho ha fet als 68 anys, s'ha sincerat com mai i ha explicat que porta bastant temps d'abstinència.
5: Ho ha dit...
1: Ho ha dit en un podcast que va fer la setmana passada. I've been a girlfriend to bad boyfriends. He sigut una nòvia amb mals nòvios. I he sigut una bona nòvia amb bons nòvios.
6: I've had good luck and
1: he tingut bona sort i mala sort. I també hi ha vegades que directament no he tingut sort.
6: Celibate for quite a while now.
1: Porto bastant temps de celibat, perquè ha arribat el moment en què només vull estar amb algú que m'importi.
0: Moltes actrius, que hem anat escoltant al llarg d'aquesta temporada que estan en celibat absolut, és que el tema de les relacions està fatal.
1: No és fàcil.
0: Vull dir, ja pot ser Sharon Stone o... igual, persona que no és
1: sí,
0: coneguda.
1: Sí.
0: Està fatal. I avui també parlem de l'actriu catalana Mercè Arànega, que ha confessat en una entrevista a Ràdio 4 que està oberta a l'amor, mira.
1: Doncs sí, Arànega, precisament igual que Sharon Stone, ha explicat que fins ara no ha estat gaire afortunada en l'amor, ha assegurat que les parelles mai li han durat més de 3 anys i mig, i alerta, perquè també li han preguntat la típica pregunta de per què no has tingut fills, i aquesta ha estat la seva resposta.
7: Mira, la meva mare deia el movimiento se demuestra andando. Tu ja pots anar dient que vols tenir fills, que si arribes als 40 i pico, i ara per una cosa, després per una altra, jo sé que les que han volgut tenir fills els han tingut contra viento i marea. No pots anar dient que vols una cosa si no fas el possible per aconseguir-la. Vol dir que no la volies tant. Ens enganyem.
0: Vinga, va, fent camí cap a 6:15 del matí i arribem només amb 8 minuts. És moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla, parlant de Zapatero, va denunciar que quan es tenen enemics t'investiguen fins al final.
9: Hi ha algunes coses que has de pensar que poden passar si fas determinades coses. Ell té també enemics poderosos. Si tens amistats a la Xina, a Venezuela i enemics a Israel i a Washington, doncs, ja saps que et miraran fins al color dels calçotets.
8: A la tarda, Francesc Garriga va juntar la cap de comunicació dels Mossos durant els atemptats del 17 d'agost, Patricia Plaja, amb l'actriu Diana Gómez, que interpreta el paper de Patricia Plaja a la pel·lícula Cronos, que s'ha estrenat fa uns dies.
5: Clar, per tu, que et truqui i digui, mira, que et vol conèixer l'actriu Diana Gómez, que com et quedes? D'entrada, ho veies gaire clar, això?
4: No.
5: Perquè, clar, els Mossos, gaire, en general, no. Gaire espectacle no donen.
4: Gaire clar, no, gens clar. Sí que és veritat, vull dir que no ho negaré, a mi me va fer especial il·lusió i especial gràcia que a mi m'interpretés la Diana, jo sí que l'havia seguit. Jo sóc molt fan de Valèria. I, per tant, ostres, la Valèria farà de Patricia, clar. No?
8: I més enllà d'aquesta casa, Madrid trinaven ahir amb la negativa de tres jugadors del Real Madrid a dur una samarreta d'homenatge a Ceuta. Federico Jiménez Los Santos, a Es Radio, carregava contra Kylian Mbappé.
10: Él ni siquiera es magrebí. Él no es marroquí. Entonces, ¿por qué lo hace? Ah, es que es progre. Es que es un millonario rojo. Es woke. Él y la nena Expósito, que habla de la justicia social. La última vez que vio justicia social sería una película medio porno de estas que hace. Hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas. Y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé, desde luego, no se va a burlar de ellos.
0: M'encanta perquè sempre del comentari de Jiménez Los Santos Herrera arriba després la sintonia esotèrica, que jo crec que estaria per fer un cara a cara entre Jiménez Los Santos i Herrera aquesta temporada, perquè 100%. No sé qui s'emporta la palma, t'ho dic.
1: No, estan Moro, els dos sembraus, què diuen?
0: 17 de setembre, mira que s'està fent llarg aquest mes de setembre, però comença.
1: Verge
0: que no sé
1: santa.
0: Com estaran el mes de maig aquests dos.
1: Ui.
0: Mora meva, relaxeu-vos, carinyo.
1: Que agafin vacances ja,
0: I sobretot connecteu-vos amb els astres, us ho recomano, perquè toca saber, com sempre, quin dia ens espera, astrològicament parlant i també enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
11: Bon dia, matiners. Ja som a dijous i amb la lluna passant per Sagitari, avui toca aixecar una mica la mirada. Potser no pots agafar un avió i marxar a l'altra punta del món, però sí començar a pensar en aquell viatge, aquell projecte o aquella experiència que et faria il·lusió viure. Sagitari ens recorda que tenir alguna cosa que ens entusiasmi a l'horitzó també ens canvia l'ànim. Així que avui no et tallis, pensa una mica en gran. Bon dijous!
0: Doncs vinga, pensarem en gran, que avui és dijous, que tenim el cap de setmana a la cantonada, i escolta'm, les coses el dijous tenen un altre color, també t'ho dic.
1: Home, i tant.
0: Esteu d'acord amb mi?
1: Sí. No, fem una altra cara avui.
0: Pensava que deies...
1: Sí, no, ja veus com la llum, saps?
0: Saps que s'està fent llarg aquest mes, també t'ho dic.
1: Ui, sí.
0: Vinga, qui li diem en Gens per molts anys, Lara?
1: Doncs avui, 17 de setembre, felicitem la nostra estimada, admirada i respectadíssima Elena García
0: Medero. Home!
1: La periodista suma un any més i arriba als 58.
12: No m'ho puc creure!
1: Doncs creu-t'ho, Elena, perquè estàs estupendent.

0: Catalunya Ràdio i una de les top models més top de totes les top.
1: La cançó que em fa començar el dia amb molt bona energia és... És una mica friki, però a mi m'encanta, és una ranxera, la típica de mariachi, que es diu Allà en el Rancho Grande. I és algo així com... Allà en el Rancho...

0: cuero.
1: I el motiu del per què he triat aquesta cançó, aquesta ranxera, és per un estrany motiu, però que m'evoca la meva infantesa. Nosaltres viatjàvem tota la família en un cotxe i teníem sempre un cançoner. I així, quan fèiem llargs viatges, doncs cantàvem cançons del cançoner. I en el cançoner, una de les cançons que hi havia era aquesta. I em sé tota la lletra, de per vida se'm quedarà. I a més, això m'evoca a records boníssims, perquè és molt divertida de cantar.

0: Els més matiners. Matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 17 de setembre. En Alfonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: Impossible no despertar-se amb aquesta ranxera.
2: I tant.
1: Que ens ha proposat Judit Mascó. Ara, mentrestant, és moment de repassar els titulars d'aquestes hores del matí. De fet, aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
2: Poc després de les 11 d'aquesta nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i la van acabar trobant de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya.
2: A la nit, Protecció Civil va enviar missatges SOS alert a diverses comarques per pluges torrencials i temps violent, i els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies, i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida.
2: Ahir va entrar aigua en una

0: planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
1: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
2: Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada.
0: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport.
3: ¿Qui puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
2: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
0: El primer ministre canadenc oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna, i el Canadà no va esmentar els Estats Units.
2: I Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
0: El president dels Estats Units ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
4: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
2: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts.
0: És una bona notícia i actualment hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials. També s'han identificat fins a 14 factors de prevenció, com la dieta, estudiar, fer exercicis, socialitzar i tractar la sordesa.
2: La pel·lícula La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya en la pròxima edició dels Premis Òscar.
0: L'Acadèmia de Cine Espanyola ha triat l'últim film dels Javis, dedicat a la figura de Federico García Lorca, al davant de les altres dues candidates, que eren Los Domingos i El ser querido. Els dos directors han valorat així la nominació que els impulsa cap a Hollywood.
5: A partir de hoy, si me quiero permitir el lujo de pensar que es posible. Pero no he querido, me lo he anulado a mí mismo diciendo, ojo, Javi. Pero hoy sí que quiero trabajar para que sea una realidad.
6: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representar al cine español.
2: Gràcies, Ana Alfonso, bon dijous.
0: A vosaltres.
2: 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
2: Avui amb Ursula von der Leyen arreu.
9: Sí, von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix al país i vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys. Titula El Periódico, la veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadec, Mark Carney.
8: Un diari, l'Ara, que obre edició però explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. I és que l'executiu vol que s'endureixi el Codi Penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. I al periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que Andic pogués caure per motius de salut.
9: El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada. Molts diaris proven tancar edició abans de saber-se, per exemple, que hi havia un mort a Olivella. La Vanguardia sí que titula, però en foto inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana.
8: I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, i de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
2: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
8: L'editorial de La Vanguardia exposa que la Unió Europea prioritza seguretat i fronteres.
9: I resumeix així el discurs de von der Leyen, suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà.
8: L'editorial del País es titula Vot de confiança per a la UE.
9: I diu que l'acostament entre Brussel·les i Ottawa és un senyal que les potències mitjanes com el Canadà comencen a moure's i buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea.
8: A El Mundo, l'exministra d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà mentre hi ha 10 estats membres que encara no han ratificat el CETA, l'acord comercial que s'aplica des del 2017.
9: Palacio critica que Ursula von der Leyen centrés el seu discurs en temes com la defensa, Ucraïna i aliances externes i deixés en segon pla, diu, àmbits com el mercat interior, l'energia i la sobirania tecnològica.
8: L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals. després que el govern, com diu en portada, hagi proposat a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes.
9: Remarca que la nostra societat, al contrari que altres, com la dels Estats Units, rebutja de forma molt majoritària la presència normalitzada d'armes a l'espai públic.
8: Mentrestant, Joan Tàpia, membre del comitè editorial del periòdico, es pregunta si el discurs de Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
9: Tàpia apunta que per guanyar Espanya, Catalunya necessita més consens intern i en el finançament les principals forces polítiques han d'anar de la mà.
2: I a aquestes hores del matí, quan passen ja 7 minuts a 6:15, li dic, com sempre, bon dia a la Sílvia Solanes.
7: Bon dia,
2: Sílvia.
7: Hola,
2: a veure, premsa digital. Unes cendres enfronten dos germans alacantins.
10: Sí, un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al castell de Santa Bàrbara, i ara li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis i mobles del pis on vivia la mare, i van acabar sortint draps bruts del passat. Total, que finalment ella hauria tirat pel dret, una història que explica el periòdico.
2: Alerta, alerta, alerta, alerta boletaire.
10: Per la poca quantitat de bolets que es troben a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Ho llegim al Segre, que diu que això ha propiciat que el CEP sigui ara mateix un producte de luxe. Conversen amb un boletaire que diu que hi ha establiments de restauració que li compren aquesta varietat, el CEP, a 45 o 50 euros al quilo. I que ha d'anar fora de Catalunya a buscar-la perquè aquí, diu literalment, es escassegen per la falta de pluja, tot i els capítols d'ahir la nit. Encara confien, això sí, en les pròximes setmanes, les pròximes pluges i comarques veïnes que tinguin més sort.
2: A qui li agrada massa l'embotit?
10: Doncs un home nord-americà que va aterrar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit del Mercadona sense declarar. Els portava amagats i li han posat una multa de $500. A la imatge que ha publicat el servei de duanes s'hi veuen fuets, xoriços, sobrassades, entre d'altres. El Departament d'Agricultura dels Estats Units en restringeix i supervisa l'entrada per prevenir l'arribada de plagues i malalties vegetals i animals. Ho veiem al Mundo.
2: Què podria tenir els dies comptats?
10: Doncs els destins valencians de la Imserso. La patronal dels hotels del País Valencià avisa que si no hi ha millores econòmiques, es retiraran del programa. Cada vegada hi participen menys establiments i és que el govern els paga, atenció, menys de 35 euros per persona i dia. I amb això no cobreixen unes despeses que no paren de créixer. És una de les zones, a més oferta, sobretot per Benidorm. Per cert, les vendes a Catalunya de la Imserso ja estan obertes. Ho llegim a les províncies.
2: Mica a mica, a poc a poc, com cada dia de dilluns a divendres, arribem a 6:15 del matí. De fet, ens hi plantem ja amb 6 minuts. Bon dia, Catalunya, també els que ens escolteu a través d'ICAT. I a aquestes hores, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Marta, amb què comencem?
11: Doncs mira, comencem una mica tranquil·lets, però amb un gran tema com és aquest.

0: Ui, que tranquil, eh?
1: Home, Àlex Ubago, el tenim avui al Palau de la Música. És un concert que farà dins del marc del Guitar BCN. Per tant, si podeu i teniu ocasió d'anar-lo a veure, segur que està molt i molt bé. Avui també més coses. Al Teatre Apolo s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes.

0: Un musical que es podrà veure fins a finals de setembre al Teatre Apolo, com dèiem, i una membre de l'equip ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
1: Hola, sóc la Gisela Villamayor i interpreto la baronessa Sonrisas y Lágrimas, el musical by Theatre Properties. Venim a Barcelona per oferir-vos aquesta superproducció d'aquest clàssic dels musicals, de la que tots sortireu cantant i ballant. Més de 20 artistes en escena per recrear la vida de la família Fontrap. No us ho podeu perdre. Us hi esperem.
0: Doncs això passarà al Teatre Apolo i al Parc del Fòrum comença el Festival B. Més de 30 artistes passaran pel aquest festival, amb Guitarrica de la Fuente, amb Rusowski, que sentim ara, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. I deixa'm, Canàlies, acabar parlant d'un llibre, que és el llibre El Niu, que arriba avui a les llibreries. És el debut literari de l'Eduard Soles, el guionista de la pel·lícula sí. Casa en Flames. Doncs bé, avui al matí de Catalunya Ràdio l'entrevistarem a partir de les 11 del matí.
2: Estigueu atents, doncs, a partir de... Vaja, estigueu atents a partir de les 6 del matí, també a partir de les 5, però l'entrevista que li farà Ricard Ostrell, evidentment, a l'Eduard Sola, amb aquest llibre que presenta, que es diu El Niu.
0: I acabem parlant també de les nominacions dels Premis Grammy que hem conegut.
2: Déu-n'hi-do, per ser el cartell de nominats, eh?
0: Déu-n'hi-do, i Batiel està d'enhorabona perquè per primera vegada té dues nominacions a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Per tant, veurem què acaba passant. També entre elles Rosalía, que té 7 nominacions, també Karol G, Catriel i Paco Moroso o Jorge Drexler. Estarem atents i us ho explicarem aquí. Això passarà el proper 12 de novembre a Las Vegas.
2: Vinga, en 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Torna a entrar l'Ara García a l'estudi. També tinc per aquí la Maria Fernández Noguera. Per tant, això vol dir que arriba el moment de la Dada Maria. Bon dia, Maria.
3: Bon dia.
2: Com estàs?
3: Ai, molt bé.
2: Molt bé. Doncs si estàs bé, perfecte. Ara falta que nosaltres estiguem bé després de contestar o d'intentar... Ui, la Lara, que pujadeta. Digueu el cara pujadeta.
0: Estic nerviosa, ja.
2: Des que està al palmarès d'aquest moment del programa.
3: Em porta 6, vosaltres dos 3.
2: Gràcies també, Maria, per ser el nostre coach optimista que ens fa avançar a l'alegria del matí. Recordem als oients que podeu participar també des de casa amb el vostre cafè. Escolteu el que ens explica la Maria i a veure si ho afineu, això.
3: Aviam, el president de la Generalitat aquests dies és de viatge a Extremadura, en sí. un viatge institucional. Ahir va visitar la Zarza i Mèrida, i avui segueix a Mèrida. Va a Mèrida perquè és la capital d'Extremadura, malgrat que no és la ciutat més poblada, que és Badajoz. Bueno, avui us pregunto...
2: Tens Àngel Llàcer escoltant, un altre cop
3: mira,
2: que s'ha fet fan,
3: si
2: s'ha fet fan. Diu, la Dada Maria, és el que m'està dient. A veure, cuidado, diu.
3: Quants metres fa la muralla de Badajoz?
0: Maria, et passes tant?
3: No és en va, la pregunta. No donaré pistes, que l'altre dia va sortir fatal, però no és en va.
2: Tornem-hi, quants metres
3: no
2: fa la muralla de Badajoz?
3: Sí.
2: Si és que jo avui prou feina estic per saber com em dic. A veure, jo diria... A veure, l'Àngel participa també. A veure, Llàcer, doncs comença a participar, Àngel. Jo diria... no ho sé. Un quilòmetre. No,
3: un
2: més. Dos. No. És molt.
0: Pensava que deies d'alçades.
3: No, de llarga. Perdoneu-me.
2: De llargada, jo diria...
3: No envolta la ciutat, diguéssim, és a dir,
2: dona'ns alguna pista.
0: Clar, jo pensava que era un trosset, allò...
3: L'altre dia vaig donar una pista i va sortir molt malament,
2: doncs
3: això.
2: Doncs jo diria que 5, jo diria 5 quilòmetres.
3: 5 quilòmetres, Canàlies, vinga.
2: Espera't un moment, que tinc el Llàcer per aquí que em diu... Espera't, perquè jo ja no dono més
0: l'abast. A veure què diu l'Àngel, i així ens aproximarem.
2: 5. L'Àngel diu 1.500 quilòmetres.
3: Metres, deu voler dir
2: metres, sí. No? Quilòmetre i mig, l'Àngel.
3: Si no, seria la muralla xina, no?
2: Sí, exacte. diu que m'esperi. A veure, va, anem-hi.
0: Ostres, tu, que complicat. 4 i mig.
2: Bé, la Lara... 4... Però és que t'havia dit 5, és que de veritat...
0: Marta. Doncs 3.
2: Seran
0: 10, eh?
2: I l'Àngel que diu... A veure, Àngel, per favor, és que sembles la Lara i la Marta. 13.000, per tant, 13 quilòmetres.
3: 13 quilòmetres, Àngel, molt bé.
0: És que, clar, és que és poc, jo crec que el que hem dit, l'Àngel està bastant poc, a prop. Es pot canviar?
2: No, no em vas deixar canviar.
0: No
2: em vas deixar canviar.
0: Tranquil, jo només ho pregunto. Jo almenys ho he preguntat, cosa que tu ahir ja vas dir.
2: Home, perquè sóc el presentador del programa, escolta'm una cosa.
0: I nosaltres estem aquí.
2: Des del dia que tu vas crear el precedent de que no es canvia, vale, no es canvia. No. I això ho has creat tu, Marta?
0: 3, que és el meu número preferit.
2: Doncs vinga, a veure si la cagues.
0: Vinga, tranquil, eh? Vinga.
2: A veure, és que l'Àngel m'està enviant tants whatsapps. Àngel, et quedes amb què? 9 notificacions, a veure, espera't, que s'està posant nerviós. No, no, 13.000, 13.000.
3: Vinga, som-hi.
2: I qui guanya la dada Maria d'avui és...
3: Canalia!
0: Molt bé!
2: A veure, feliciteu-me i estigueu feliços per
0: mi. Molt bé, per tu, sí.
3: Fa 6.500 metres, 6 quilòmetres i mig. Envolta la ciutat i és la fortificació més llarga de tota Europa, per això us ho preguntava.
2: Ah, és que jo ja ho sabia, avui ja estava assertiu jo.
0: Déu-n'hi-do.
3: Heu de saber que es remunta al segle IX, a l'època del domini musulmà a la península Ibèrica, però no va ser fins al segle XVII quan, després del conflicte que hi va haver amb Portugal, es va emprendre la construcció d'aquesta muralla com la coneixem avui en dia. Té 8 baluarts principals i diversos semibaluarts, per això es diu muralla abaluartada.
2: L'Àngel diu, joder.
3: Déu-n'hi-do, quantes coses aprenem.
2: No, i et dic una cosa, és que dada Maria, a part que aprenem, tenim allà tothom enganxat perquè tothom vol saber la dada Maria.
0: Doncs deu ser maca, la muralla.
3: Sí, la veritat que no hi ha estat mai.
0: No hi ha estat mai, jo. No ho conec gent. Ara hi pensava, dic...
2: Busca-la,
0: ara la
2: buscarem. Clar, busqueu-la. Vinga, va, que passa un minut de 6:45 del matí. Gràcies, Maria. Fins demà. Adéu. Ai, avui el tornem a recordar perquè sempre, sempre és un bon moment per tornar-lo a escoltar. Us parlem de l'enyorat Pere Tàpies i el seu Tàpies Variades. Avui recolem fins l'any 2004.
4: Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio que només de sentir-lo se'ns fa la boca aigua. Després d'un dinar copiós i pausat, d'aquells dinars que acaben amb un cafè i una copeta, ai, la ciutat, la ciutat. La ciutat, especialment la ciutat mediterrània, es queda per uns instants endormiscada. És un moment únic de calma. Maupassant el descrivia com aquell benestar animal que produeix l'alcohol després de menjar. I és veritat, és veritat. És com si la bèstia que jau a l'ombra estigués païnt aquella presa que acaba d'endrapar-se. Ai, però aquell moment sempre s'acaba. Sempre s'acaba. I aleshores la ciutat surt del seu endormiscament i torna a la feina. Torna a la feina com si res no hagués passat. Així que, saps què dic? Som-hi!
2: I 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
2: Què ens heu preparat per avui, Maiol?
5: Doncs mira, molt pendents de les conseqüències dels aiguats d'ahir. Aviam com arrencar el dia, especialment pendents de la mobilitat i de les carreteres. També en parlarem amb el cap de dades del Meteocat i amb el catedràtic de física David Pino per saber una mica com ens hem d'esperar aquests fenòmens cada cop més freqüents a la tardor. Després tindrem el ministre Ernest Urtasun. Interessant també serà sentir un ministre de Sumar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I després farem debat sobre què passa a les universitats. Hi ha cada cop més preocupació pel nivell amb el que arriben els alumnes. Hi ha una mescla del nivell a les escoles que ja hem parat en PISA, de la influència de la intel·ligència artificial, que fa que hi hagi millors treballs però pitjors exàmens, sí, perquè la IA fa els treballs, i això estava preocupant als professors. Després obrirem la taverna aquest dijous i acabarem amb l'humor, però abans tindrem Eduard Sola, el guionista que estrena el llibre El Niu, i que sempre és interessant sentir-lo. Tot això avui per tenir un dijous complet.
2: Penúltim dia de la setmana. D'aquí uns moments ens escoltem. Maiol, moltes gràcies.
5: Fins ara.
2: 93207474, el telèfon per participar, com cada matí, els matiners de Catalunya Ràdio. Esperem les vostres trucades. I el més important, que ens expliqueu per què esteu desperts a aquestes hores del matí.
6: Avui hem quedat a les 4.
7: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
8: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
9: Uau!
10: Home, tant de bo! Tenim que anar... Per què em mires amb aquesta mirada de...
8: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
11: Garriga, el que sí que t'haig de dir que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
12: Acabarem com el perfum aquí, tots.
7: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
2: Vinga, va, que en 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Que ràpid que passa el temps. Quan ens ho estem passant bé, Eloi Cordomí, molt bon dia. Tinc per aquí l'Eloi. Eloi, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Ara sí que et sento. Què tal, Eloi?
9: Aquí a punt. Molt bé, i vosaltres?
2: Déu-n'hi-do, la matinada que hem tingut pràcticament a... jo diria que tot el país, amb aquestes pluges que hem tingut.
9: Sí, pluja que ha quedat sobretot aquesta matinada ja concentrada al litoral i prelitoral. És aquí on hi ha hagut la pluja més forta, més o menys tal com estava previst. I ara queden les escorrialles, eh? Encara no acaba de fer net perquè tenim alguns ruixats, algunes precipitacions que avui es poden anar repetint. Entre Barcelona, Tarragona, litoral i prelitoral, bàsicament en aquesta àrea, els ruixats no acabaran de marxar. És veritat que la part forta del temporal ja ha marxat, però queden aquestes precipitacions que durant el dia poden anar repetint-se. I a més també, paral·lelament, al Pirineu i a les comarques de Girona creixeran algunes nuvolades que avui podrien tornar a deixar alguns ruixats. I això hi hem de sumar la baixada de la temperatura, que encara no es nota gaire.
2: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
9: Ha refrescat una mica, però no tot arreu, eh? I allò és que fins i tot ha pujat una mica respecte ahir. Vaja, encara és una mica irregular el termòmetre, però sí que avui notarem doncs, que no s'enfila tant com aquests últims dies. En general quedarà al voltant dels 25 a 28 graus les més altes.
2: I escolta'm, Eloi, quins dies ens esperen? Perquè ahir vaig escoltar també que hi hauria una repuntada de les temperatures, sobretot al llarg del cap de setmana.
9: Sí, sobretot a partir de diumenge i una part de la setmana que ve. A partir de dissabte el temps serà totalment estable. Dissabte, diumenge, sol a tot arreu, tranquil·litat absoluta, i llavors va pujant la temperatura una miqueta dissabte, una miqueta més diumenge, i sembla que el pic, el màxim d'aquesta nova pujada sí. De temperatura, el tindrem de cara dilluns-dimarts de la setmana que ve. I després ja tornaria a baixar una miqueta.
2: Farem aquella espècie de muntanya russa descendent, no?, d'aquest final d'estiu,
9: sí.
2: Entenc?
9: Seria és que ara això. Tinc la línia de les temperatures a davant i és exactament això. Ara fa una pujada i després una altra baixadeta. Vaja, va fent.
2: Doncs vinga, com la vida mateixa, pujades i baixades. Gràcies, Eloi.
9: Vinga, fins ara, Canàries.
2: Que vagi bé, adéu.
9: Adéu.
2: Aquestes hores del matí segurament hi ha molts oients que són a punt de sortir de casa, preparats per engegar una nova jornada. També molts heu d'agafar el transport públic. Us informem, com sempre, a aquesta hora de quina és la situació. Maria Fernández Noguera, com ho tenim tot plegat?
3: Ara mateix, de cues encara no n'hi ha, perquè és molt d'hora, però sí que hem de tenir en compte, per aquells que hagin de sortir en cotxe, que hi ha una calçada tallada al Garraf. És la C15B. La carretera està tallada entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació. I d'altra banda, pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. De fet, ahir hi va haver problemes, sobretot a l'R4. A causa del temporal de pluja, doncs hi va haver problemes en els problemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal. I també ahir al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada. La bifurcació sí que hi ha, però, transport alternatiu entre aquestes dues estacions.
2: Molt bé, doncs, pendents al llarg del matí us anirem informant, com sempre, puntualment del temps, del trànsit i de tota la informació que cal perquè comenceu el dia ben informats. Gràcies, Maria.
3: Fins ara.
12: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
2: Et juro que jo aquests riures no sé si els hem arribat a fer en directe en aquest programa, eh? Cada vegada que escolto aquest separador de les trucades em pregunto qui ha fotut aquest
8: crit. Jo pateixo per si sóc jo, eh?
2: Jo també. Jo crec més que va per la Marta, això, no també t'ho dic.
0: Sí, no ho he pogut escoltar bé. Però bueno, jo crec que sí que som nosaltres, eh?
2: Sí, segur, però quin dels tres fot aquest crit? 93207474, aquestes hores del matí, vull saludar en Pep. Pep, molt bon dia.
13: Bon dia.
2: Ui, quina veu més animada que fas, Pep, si estàs més que despert, tu.
13: Home, ja fa un rato que estic despert, eh?
2: A veure, des d'on ens truques i a quina hora et despertes, Pep?
13: Des de Cambrils.
2: Des de Cambrils. I què fas despert tant d'hora, Pep?
13: Home, perquè, doncs, primer que no dormo, molt no dormo.
2: Sí.
13: I després que m'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres, miro d'alegrar-me el dia.
2: Això està molt bé.
13: Ja, d'entrada.
2: M'ha sorprès especialment que cantes. Quin tipus de música cantes, Pep?
13: No, jo canto de tonteria, eh? No pensis que jo que sóc cantant, eh? Ni tal, eh?
2: Escolta'm...
13: Mira, te cantaré la felicitació del programa. Perquè et felicito pel programa, perquè feu un programa fantàstic.
2: Que bé, Pep.
13: Això és fabulós, el programa que feu.
2: Veus?
13: Un deu.
2: Home, un aplaudiment, sisplau, per en Pep.
0: Gràcies, Pep. Moltes gràcies.
2: aquestes hores del matí s'agraeix també que ens felicitin de tant en tant, que també ens agrada.
13: I ara, per exemple, te canto.
2: Vinga, va.
13: Una tonteria, eh?
2: Sí.
13: Les felicitacions. Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats.
2: Quina
13: i d'aquí una entranyada. Que ens hi puguem trobar.
2: M'encanta,
0: ets el millor, Pep.
2: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí. Gràcies per seguir-nos cada dia de dilluns a divendres i nosaltres ho seguirem fent i et seguirem acompanyant en aquest primer tram del dia.
13: Sí, sí. Bueno, perquè és que doneu molta alegria, eh?
2: Això és el més important.
13: Som molt alegre.
2: Veus?
13: És que la perfecció mata i l'humor salva vides.
2: Bo, amb bo.
13: Si el que feu és salvar vides, vosaltres.
2: És meravellós això que ens dius i ens encanta escoltar-ho. Una abraçada, Pep, gràcies per trucar-nos.
13: Va bé, de res.
2: Que vagi bé. Bon dia, matiner.
13: Una abraçada a tots.
0: Adéu.
2: Veus que bé?
0: Ja està. Ja tenim el dia fet.
2: Encara ens espera el matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia, fins demà.
0: Adéu, fins demà.
2: Que vagi molt bé. I alerta que engeguen els primers compassos d'un artista que ens encanta. És la música i el so de Pau Vallvé. Quina meravella.

0: La música optimista de Pau Vallvé amb aquesta cançó carregada d'energia positiva que es diu Això ja està. Nosaltres sí que estem, però arrenca ara mateix el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Encara et jove per
0: sí,
1: estar.
0: Sí, tant. Però escolta'm, de moment el programa ja el tinc fet.
1: Ah, sí, el d'avui sí.
0: Sí, encara queda el matí de Catalunya Ràdio. Queden coses. Queda molt dia.
1: Moltes.
0: Avui pendents del matí de Catalunya Ràdio dels Aiguats, però també la visita d'Ernest Urtasun i d'Eduard Sola. Déu-n'hi-do el menú d'avui, Ricard.
1: Sí, avui a partir de... Bé, anirem fent, eh?
0: Sí.
1: Aquest és el menú d'ara, però com que van passant coses, doncs l'anem adaptant també a les circumstàncies. Això és el que té l'actualitat. Per tant, sí, de moment és aquest, però podria ser que canviéssim de dalt a baix.
0: Haurem d'estar pendents de tot el que passi a partir d'ara mateix i fins les 12. Tot teu, Ricard, que vagi bé el programa.
1: Fins ara.
0: L'actualitat arriba amb el matí de Catalunya Ràdio i tornem demà a partir de les 5. Que tingueu un bon dijous matiners. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf. De seguida ho ampliarem i repassarem la resta d'afectacions que han deixat les tempestes que aquesta nit han afectat sobretot el litoral i el prelitoral de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Han arribat a caure 100 litres a algun barri de Barcelona i ja sembla que s'havia acabat o està acabant ja aquest episodi de pluges.
2: Sí, l'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. Ara mateix en tenim alguns en aquesta zona i en qualsevol moment també doncs poden aparèixer aquestes precipitacions. Paral·lelament, també al Pirineu i a les comarques de Girona poden créixer nuvolades, que sobretot a partir de migdia tarda poden deixar alguns ruixats, però res a veure amb les tempestes d'ahir.
0: Com dèiem, l'incident més greu d'aquestes pluges ha estat la mort d'un home. Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf. I els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall. Fa pocs minuts, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident i ha explicat que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir les conseqüències d'aquest episodi de pluges. Primer a la tarda va ploure amb ganes a Girona i després al vespre i a primera hora també de la nit es va enviar dues alertes als telèfons mòbils. Primer va ser el Baix Llobregat, el Garraf i el Penedès i el Vallès Occidental i després també el Barcelonès i el Maresme. L'últim balanç també dels bombers és que han fet unes 200 actuacions. Hi ha detalls també a la Ronda de Dalt, ara ja és oberta per cert, i carrers també inundats a diverses localitats. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, doncs ara mateix es manté tallada la C15B al Garraf entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació i pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. Recordem que ahir sobretot l'R4 va ser la més afectada per aquestes pluges. Hi va haver problemes en els sistemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal i també al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. Aquí ja hi ha servei alternatiu per carretera. I també a causa del temporal hi va haver problemes al metro. L'L4 ara mateix només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer i també hi ha servei parcial a l'L11 només entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Avui anirem reforçant també la informació de la mobilitat perquè sapigueu també quines són les incidències, allò que es va arreglant i també quin és l'estat, per exemple, de les carreteres. Un dia en què també es demana molta precaució a les carreteres per les situacions doncs, que es puguin trobar i perquè encara hi ha zones on està plovent. Veurem com arrenca també avui el servei perquè DIF també avisa que aquest encara pot haver-hi afectacions pel que fa a la R4 de Rodalies. I també vam tenir un ensurt a l'Hospital Vall d'Hebron. On es va inundar alguns baixos, l'hospital, de fet, va haver d'activar el seu pla d'autoprotecció, però s'informa que l'activitat hospitalària es manté amb normalitat. Albert Salazar n'és el gerent.
4: Aquestes pluges ha sigut una tromba d'aigua d'una quantitat en molt poc temps i que la principal afectació, sortosament, ha sigut a el que són les galeries inferiors.
0: També estarem pendents a si el dia arrenca amb normalitat a l'aeroport del Prat, on ahir es van haver de cancel·lar una vintena de vols. Un temporal que també, per cert, ha afectat el País Valencià. De fet, avui, diverses escoles de les províncies de València i Alacant no obriran. Durant una estona es va haver de tancar l'aeroport i es va suspendre també el partit de futbol entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao. Sí que va haver-hi partit, per això, aquí, al Camp Nou, amb nova golejada sota la pluja.
5: Cara de Yemi, la cedirà, la cedeix cap a la dintre!
0: 7-2 contra el Racing de Santander, els blaugranes que continuen líders amb 6 victòries en 6 partits.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem per les conseqüències d'aquesta matinada, on els bombers han trobat aquest cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
2: Ha sigut poc després de les 11 de la nit quan un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat finalment de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Incident, en aquest cas, més greu d'una nit que ha escombrat absolutament per la pluja a Catalunya.
4: Sí, la nit Protecció Civil va enviar un S-alert per advertir de les pluges torrencials en comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies, i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. L'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: I cal posar-hi especial atenció al que ha passat a l'Hospital Vall d'Hebron. L'activitat en principi està garantida, però atenció també als problemes que va provocar.
2: Sí, perquè va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
5: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'Hospital Infantil, però eren àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Estem parlant d'uns forts aiguats que van afectar també altres zones, per exemple el País Valencià, també la seva àrea metropolitana, i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
4: Han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per la vista taronja de la EMET, que igual que ahir alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un S-alerta a tota la província de València. També va activar el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Poi, o la zona zero de la Dana del 2024. De fet, les pluges van tornar a posar la por al cos als veïns d'alguns dels municipis més afectats per aquell fenomen, com Torrent o Paiporta, però no hi va haver incidents greus. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport de València i el metro, i van afectar el servei de Rodalies. També van fer que se suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
1: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta.
2: I adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies.
6: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades, i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea de hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
7: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedència de les glaceres. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
6: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant, i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més coses, atenció, perquè l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat, en aquest cas al port de Ceuta, per allotjar un miler d'immigrants. Decisió que, per cert, la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
4: Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. També ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
1: Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
8: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura que cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
9: Me parece que cuando estamos buscando soluciones, nadie debiera frenar las soluciones.
8: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou revés per al govern espanyol. espanyol. Atenció, perquè el Congrés ha tombat la llei dels lobbies.
2: L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Plantejava crear un registre obligatori de lobbies i fer públiques les seves reunions amb els governs. El PP, Vox i Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
3: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
2: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
10: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
11: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
2: Una conseqüència directa de la no convalidació de la llei és que Espanya no rebrà 1.500 milions d'euros de fons europeus vinculats a la seva aprovació.
1: I avui també us expliquem que Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada, recordem, els actes institucionals de la Diada.
4: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic, després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-li suport.
1: Ho ha seguit en aquest cas el nostre enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
12: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
13: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
12: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'expresident José Montilla rebutja deixar fora Aliança Catalana del debat sobre l'educació.
2: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ahir Montilla va defensar que Salvador Illa l'inclogui en la roda de converses, tot i que no creu que Sílvia Urriol s'avingui al consens.
14: Estigmatitzar segurament tampoc serveix de gaire cosa. Dit això, quan parlo d'acords de transversal, estic pensant bàsicament en les formacions clàssiques del català libre polític.
1: Més coses. Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
4: El primer ministre canadenc Mark Carney oferirà un discurs a l'Eurocambra i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà. No el va esmentar als Estats Units.
1: I Donald Trump, doncs, no s'ho ha pres gaire bé, tot plegat, aquest acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: Doncs el president dels Estats Units ha reconegut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
15: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: Mentrestant, també en l'àmbit internacional, atenció, perquè el Marroc i Israel estrenyen relacions sota el paraigua d'atenció dels Estats Units.
4: Rabat i Tel Aviv han acordat enfortir les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades als respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera celebrada a Nova York i auspiciada pels Estats Units. Els dos països també reforçaran els lligams comercials i han pactat fer inversions recíproques. L'acostament entre el Marroc i Israel s'entén més si es té en compte que Donald Trump, aliat tradicional d'Israel, també ha intensificat en els darrers anys les relacions comercials amb el Marroc.
1: I si ens fixem en Estats Units, hem de parlar també de la Reserva Federal, perquè desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
2: La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
17: No, vaig començar, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que passi. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta
16: hostil. La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, cauria del 3,7 al 2,3%. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un parell de punts més abans de la cultura i també dels esports. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia, en aquest cas també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
4: Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana passat durant la festa major del municipi. La noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió.
1: I a Juncosa, a les Garrigues, investiguen en aquest cas un fisioterapeuta detingut dimarts que hauria fet tocament a tres dones.
2: El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van rebre tres denúncies de clientes que asseguraven que l'home de 30 anys i veí de Lleida es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat treballava a diversos centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix centre fa preveure que hi pot haver més víctimes i que arribaran més denúncies en els pròxims dies.
1: Anem ara sí a la cultura. Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: La primera. Messias.

0: Avui comença el Festival B al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi passaran artistes com Guitarrica de la Fuente, Rusovski, Maria Arnal, que sentim de fons, i Young Beef com a caps de cartell. També hi haurà noms com La Muixca, La Plazuela, Cupido o La Élite.
1: La segona.

0: També a Barcelona avui s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes al Teatre Apolo, un musical que es pot veure de dijous a diumenge i molts pocs dies, només fins al 27 de setembre.
1: I la tercera?
0: Que aquesta nit ha acabat a Miami. La seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana Batguiel també debuta en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum i millor interpretació. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: El Barça guanya 7-2 al Racing de Santander. Hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lavín, Villalibre en pròpia porta. Van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. Valde va jugar els seus primers minuts. La porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és dijous 17 de setembre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Neret, amb 2 quilos 820 grams a casa seva, a Santa Maria de Besora, i la gala ahir a 9:45 del vespre a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, donem per acabat aquest episodi de pluges, Eloi Cordomí?
4: Bon dia. Sí, aquí a Catalunya sí, com a mínim la pluja torrencial, però sí que es desplaça cap a les Illes Balears i cap al sud del País Valencià. Ara mateix plou fort, a molts llocs, sobretot al voltant de Mallorca, i durant el dia es poden acumular més de 100-120 litres per metre quadrat entre el sud de València i també Alacant. Aquí a Catalunya hem de tenir alguns ruixats al litoral i prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, que es poden repetir en qualsevol moment del dia. De fet, en aquests moments encara en queden alguns. Puntualment pot ser algun xàfec fort, però res a veure amb el temporal de les últimes hores. I també hi haurà nuvolades que poden créixer al Pirineu i també les comarques de Girona, que al llarg del migdia i tarda poden deixar algun ruixat. En tramuntana i mestral aquest matí, a la resta moltes més clarianes i unes temperatures clarament més baixes, que avui quedaran entre els 25 i 27 graus, fins i tot una mica més baixes a la zona del Pirineu.
1: Pel que fa a les incidències, recordar que hi va haver talls a la Ronda de Dalt, que ara mateix ja està oberta, hi ha carrers inundats encara en diverses localitats. Al metro de Barcelona es van haver de tancar algunes estacions. Continua tallat el tram de l'L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer. I atenció també perquè hi va haver problemes a l'R4 i haurem d'estar pendents també de si Rodalies arrenca avui amb servei o no. De moment encara hi poden haver afectacions.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
5: a les 9 obrirem l'àgora pendents de les conseqüències dels aiguats. En parlarem amb l'Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, i David Pino, catedràtic del Departament de Física de la UPC.
6: A 9:45, entrevista al ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
5: A 10:15, analitzarem l'alerta de les universitats catalanes pel baix nivell dels estudiants. I també parlarem de si la intel·ligència artificial n'és una de les causes. Ho farem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Centelles, jurista de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya.
6: I a 11:00, entrevista Eduard Sola, guionista i escriptor, que ha publicat la seva primera novel·la, El Niu.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:20. Cada dia a aquesta hora també voltem, en aquest cas pel món, per explicar-vos tot allò que hi passa més enllà de les nostres fronteres. Avui ho fem també de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Activem el satèl·lit, saludem des de Jerusalem Jordi Brascó. Subuh al-Khair.
7: Subuh al-Nur, Ricard.
1: Des de Moscou, Cristina Solías, Priviet, bon dia.
8: Priviet.
1: A Berlín saludem en Jordi Regàs, Guten Morgen.
9: Guten Morgen, Ricard.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Comencem avui a Israel, on creixen les veus que alerten de la perillositat dels colons jueus, però no només per Cisjordània, sinó també per Israel, Jordi.
7: Sí, ho avisa l'Institut Nacional d'Estudis de Seguretat, que assegura que l'auge dels colons és una amenaça per a la seguretat d'Israel i pel seu funcionament com a estat democràtic. Diu l'informe que la manca de detencions i, en general, la impunitat amb què se'ls deixa actuar crea una realitat en què les institucions deixen d'importar. L'informe ha despertat especial atenció perquè és tot just el segon que publica aquest think tank. El primer va ser abans del 7 d'octubre del 2023.
1: I en aquest cas saltem ara cap a Rússia, que fa un pas més en la repressió contra els acadèmics. Ara, Cristina, han sancionat a una investigadora perquè la va citar una organització prohibida, sense que ella ho sabés.
8: Sí, la justícia russa ha declarat culpable Olga Sibirieva d'haver col·laborat amb l'Aliança Internacional per la Llibertat Religiosa o de Creences, una entitat etiquetada com a indesitjable, i l'ha multat amb l'equivalent a 150 euros. El problema és que mai ha col·laborat amb ells, només van citar un informe seu penjat a internet, cosa que pot fer qualsevol. El cas estableix un precedent perillós i pot forçar els acadèmics a autocensurar-se encara més, perquè no només han de vigilar què escriuen, sinó també qui es pot fer ressò dels seus articles.
1: I mentrestant, a Alemanya tothom parla del que ha dit el ministre de l'Interior. Fent balanç del crim organitzat i el narcotràfic, ha afirmat textualment que Alemanya viu immersa en una inundació de cocaïna. És així, Jordi?
9: Doncs sí, Ricard. Comparant el 2024 amb el 2025, a Alemanya hi ha un lleuger augment dels delictes vinculats amb la cocaïna i el crack. N'hi va haver gairebé 40.800 més que l'any anterior. És per això que Alexander Dobrindt destaca aquesta substància i parla d'inundació. En canvi, amb totes les altres drogues, la tendència és clarament a la baixa. Per què el ministre prefereix veure el got mig buit? Segurament perquè ell s'ha guanyat la fama de tenir mà dura en temes de seguretat i pensa que això beneficia el govern. No oblidem que diumenge hi ha eleccions.
1: I parlant dels partits, en aquest cas de dreta, acabem amb la crisi migratòria també a Ceuta, que ha posat per primera vegada la dreta espanyola en contra dels jugadors del Real Madrid. Paula.
0: Sí, Mbappé, Vinícius i Konaté són la diana de les crítiques des de Federico Jiménez Los Santos.
10: Konaté i Mbappé i el Malicius són extranjeros, aunque Vinícius casi nació aquí.
0: Fins als passadissos del Congrés, el Partit Popular culpa els tres jugadors de ser una vergonya per a Espanya.
11: Pues tendré que explicar por qué no quieren defender a España. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena.
0: I també Vox els acusa de ser tres milionaris que menyspreen els espanyols i tot plegat per haver-se remengat la samarreta tapant el missatge de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx com a gest antiracista i de suport als migrants.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I atenció a la notícia que ens porta el professor Vincent, perquè tenim un altre símptoma que torna al suport físic en el consum cultural. Puja la venda de CDs. Frederic Vincent, bon dia.
12: Tal qual, bon dia. Es donaven per molts els llibres i segueixen. Van tornar els vinils, els DVDs alenteixen la baixada i ara tornen els CDs. Tenim un informe de la consultora Luminate que diu que la primera meitat d'aquest any la venda de CDs ha pujat un 16%. És un augment que supera en 8 vegades les vendes de vinils. Només als Estats Units es van vendre 16 milions de CDs. A més, aquesta consultora afegeix que aquest augment es deu sobretot a dos gèneres musicals. El primer és el K-pop. El pop coreà és responsable de pràcticament el 10% d'aquest augment de la venda de CDs. De fet, dels 10 CDs més venuts als Estats Units, 6 són de bandes de K-pop, de pop coreà. Aquest és un dels gèneres que n'expliquen l'augment. L'altre és el que en joc en deien indie. Hi ha un punt en comú interessant entre aquests dos gèneres perquè qui més CDs està comprant, segons aquest estudi, són els membres de la generació Z i els millennials, és a dir, els que han nascut entre el 81 i el 2012. D'aquests, els més joves, els que ara tenen entre 14 i 30 anys aproximadament, 6 de cada 10, més de la meitat, escolten, bàsicament, quan escolten música dels 90. Insistim en això, eh? El 60% dels membres de la generació Z escolten música dels 90. Fa 5 anys aquest percentatge era un 18%. Alguns experts diuen que aquesta moda retro és la que fa que tornin al suport, com els CDs. Aquesta és una cara. L'altra és la de sempre, la moda. La mateixa consultora

0: una és en castellà.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
3: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Dos minuts seran dos quarts de set del matí. I en esports imparable, el Barça continua en ratxa i ahir va ser capaç de marcar-li 7 gols al Racing de Santander.
5: Els blaugrana no en tenen prou amb les manetes. Ahir li van fer aquests 7 gols, 7-2, 3 gols de Rafinha, 2 de penal. També va marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villa Libre en pròpia porta. Rafinha.
6: És important pensar que necessita mejorar en algo. Entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
5: Stegna va ser el porter del Barça a la segona part per una petita lesió de Joan García. Va cometre una errada greu en el segon gol del Racing. Balde va jugar l'últim quart d'hora de partit, els primers minuts que té amb el Barça a la Lliga. Un Barça que completa el ple de victòries. 7 victòries en 7 partits, 6 de Lliga. També a primera, Atlètic de Madrid 4-1-0, Depor 0, Sevilla 1. Es va jornar el Llevant Atlètic Club per la pluja. Avui a les 7, Betis Getafe. A quarts de 10, Màlaga Villarreal.
4: I atenció, perquè Joan Laporta diu a Catalunya Ràdio que vol que la tribuna de premsa del Camp Nou porti el nom de Joaquim Maria Puyol.
5: Ho va dir en una entrevista que va concedir a la TDT amb motiu de la celebració dels 50 anys de les transmissions de futbol en català.
7: És una proposta, m'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyol, i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
8: I no t'ho posarà fàcil.
5: A la Champions d'handbol, el Barça a Montpellier a partir de 3:15, i Messi, que arriba als 100 gols en l'Inter de Miami, ha marcat un dels dos gols davant el Cruz Azul que li han donat la victòria a la Copa dels Campions.
4: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Cubells, a la Noguera, a les 7:38.
9: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
4: Amb temperatures a aquesta hora?
10: A Vilafranca del Penedès, 17 graus, a Tàrrega, 15, i a Castelló d'Empúries, 19.
4: El que fa al temps, el temporal de pluja s'allunya de Catalunya, però avui encara afectarà, atenció, a les Balears i al País Valencià. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, podrà deixar pluja de més de 100 litres per metre quadrat al sud de València i Alacant. Aquí a Catalunya tenim ruixats que es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, al litoral i prelitoral, entre Barcelona i Tarragona, i també a la tarda algunes precipitacions irregulars al Pirineu i a les comarques de Girona.
4: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
12: Doncs hi ha la calçada tallada a la C15B. Atenció si heu de circular pel Garraf, perquè això és entre Canyelles i Sant Pere de Ribes a causa d'inundació. I com cada matí a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, i també a la C58 entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, Rodalies, Adif ha avisat que després de les afectacions d'ahir a la infraestructura, doncs aquest matí el servei es pot veure afectat, però Renfe ens diu que de moment els trens circulen bé a tota la xarxa. Només hi ha hagut un tren, el de l'R4, que ha sortit de Manresa poc abans de les 6, que no ha pogut sortir i que ha sortit un autobús en el seu lloc. Recordem que ahir l'R4 va ser doncs la més afectada per les pluges. I pel que fa al metro, l'R4 només funciona entre la Pau i Verdaguer, s'ha habilitat un servei de bus alternatiu, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
4: Avui especial atenció a les incidències que es puguin produir també pel que fa a la mobilitat. Tot això avui, que és dijous 17 de setembre del 2026, i aquests són els 5 noms del dia. El primer, les pluges.
9: El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han provocat més de 200 sortides dels bombers. L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella, al Garraf, quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Les precipitacions també van fer activar el pla especial d'inundacions al País Valencià i es va enviar unes alertes a la província de València.
4: El segon, Ceuta.
10: L'Audiència Nacional ha ordenat paralitzar el campament del port de Ceuta. En el govern espanyol pretén

0: ubicar un miler de migrants. És una actuació urgent a petició d'un sindicat policial que ha deixat la Moncloa perplexa.
1: El tercer, Salvador Illa.
2: El president de la Generalitat acaba avui el seu viatge oficial a Extremadura, on ahir va tornar a defensar el nou finançament autonòmic que la presidenta extremenya va tornar a rebutjar.
1: Canadà.
0: El Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Donald Trump s'ha afanyat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
1: I Reserva Federal.
2: Desafia Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Federació justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
1: Són les 6:33. Què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
3: Doncs a banda de la prohibició de les xarxes socials i de l'acord que deies ara mateix amb el Canadà, continuen pendents de l'extrema dreta, bàsicament perquè diumenge torna a haver-hi eleccions a Alemanya. D'una banda, el Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental i de l'altra, el de Berlín. Alternativa per Alemanya encalçada als sondejos, sobretot a Mecklenburg, tot i que en principi menys diferència del que va tenir a l'anterior victòria, l'estat de Saxònia-Anhalt.
1: I amb què se van a dormir als Estats Units?
3: OpenAI, l'empresa del ChatGPT, ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que la pròpia empresa considera inesperats o fins i tot preocupants, textualment. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. És un altre dels casos dels sistemes que s'han activat per iniciativa pròpia i que encaixa amb el debat al voltant de si s'ha d'alentir o no el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: També amb intel·ligència artificial, perquè Huawei ha confirmat que l'any que ve traurà al mercat 2 semiconductors nous. Amb això vol competir amb el gran fabricant de xips dels Estats Units, Nvidia, que continua sent el líder del sector.
1: Repassem ara les portades també de la premsa. Avui centrada sobretot amb Ursula von der Leyen. Marc Jurado, bon dia.
4: Bon dia, sí, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, que accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix el país, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula el periòdico. La veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu durant la mà el primer ministre canadenc, Mark Carney. Un diari, l'Ara, que obre edició, però explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i és que l'executiu vol que s'endureixi el codi penal. I el periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada, per exemple, La Vanguardia, que titula en foto inclosa que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, de rècord i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
1: I repassem també què diu avui la premsa comarcal, Lara García.
5: En plena campanya de l'Avellana a Tarragona, la pagesia demana ajudes per substituir l'avellaner pel garrofer als seus camps. El diari de Tarragona assegura que és un clam davant la davallada que ha tingut el cultiu de l'avellana en els darrers anys a causa de la sequera i la sospita que es pugui repetir d'ara endavant. Com a substitutiu proposen la garrofa, un arbre molt més resilient al canvi climàtic. El diari de Girona destaca que un de cada quatre gironins haurien de canviar de barri si tinguessin mobilitat reduïda. El 38% dels veïns creuen que haurien de canviar d'edifici per les barreres arquitectòniques. És el percentatge més alt de totes les demarcacions catalanes. I a Lleida, la Guàrdia Civil ha intervingut material presumptament falsificat valorat en més de 140.000 euros. Els mercats municipals de Mollerussa i les Borges Blanques, segons el Segre, s'han comissat 669 objectes entre bosses, roba i carcasses i fundes de mòbils.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
6: Golejada del Barça 7-2 davant el Racing, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar aquesta sisena victòria del Barça a la Lliga. La porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
1: De seguida ho ampliem tot plegat amb el que està passant també amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 47 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa cada dia Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
7: Good morning, Catalunya. El primer revés que ha patit Donald Trump no ha vingut dels seus opositors demòcrates, sinó del Tribunal Suprem. A principis de setmana, els jutges més determinants del país, amb un biaix clarament conservador, tombaven la proposta del president que tenia per objectiu limitar el vot per correu. De fet, a Trump només van fer-li costat els dos jutges més dretans del Tribunal, Samuel Alito i Clarence Thomas. Aquesta és una decisió que no ha fet molt de soroll, però que és determinant, atès que fins a un terç dels nord-americans voten per correu. Aquesta no és l'única mala notícia que ha hagut de suportar Trump. El responsable de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que ell mateix va escollir, ha desobeït el president baixant els tipus d'interès davant la fragilitat econòmica dels ciutadans més pobres degut a la inflació. De moment, el president li surt tot malament, però encara queden moltes setmanes i la campanya serà molt llarga.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 6:45 del matí.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta pendent de les conseqüències de les fortes pluges d'ahir. Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
0: Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i han trobat la víctima a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que era veí d'Olivella. Salvador Illa, en una piulada aquest matí, ha lamentat la seva mort i ha traslladat el suport als familiars. Afegeix que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir l'evolució i les conseqüències de les pluges.
2: Ha estat, de fet, la conseqüència més greu d'aquest capítol de pluges.
0: La Protecció Civil va enviar a la nit un SOS per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Vallès Occidental, i també un altre per temps violent que es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 sortides. Es van haver de tallar durant una estona la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. Albert Salazar és gerent de l'hospital.
10: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: L'activitat per avui està garantida.
2: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana.
0: De fet, aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. Han decidit suspendre les classes per la vista taronja de l'EMET, que alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un SOS a tota la província de València. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro i van suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
2: Tot i aquestes pluges, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta.
0: I adverteix de greus conseqüències. Ho recull l'informe sobre els recursos hídrics mundials que s'ha publicat avui. Confirma que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes dècades i això va tenir un efecte directe als rius. Will Jackinson és director de l'àrea hidrològica.
11: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques. Canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedent de les glaceres, i d'això parlem a l'informe. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
0: Per quart any consecutiu, les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta.
2: Més enllà de les pluges, també us expliquem que l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants.
0: Ho havia demanat el Sindicat Unificat de la Policia. La Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Patxi López, portaveu socialista al Congrés.
12: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
0: Alhora, la jutja del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmadreta del delegat del govern espanyol. També demana a xarxes com WhatsApp, Instagram o TikTok que informi qui hi ha darrere dels missatges que van originar l'efecte crida.
2: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
0: El primer ministre canadenc, Mark Carney, oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ja va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, sense esmentar els Estats Units, i compatible amb l'OTAN.
13: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
2: Justament avui, von der Leyen presentarà els detalls de la proposta europea de restringir les xarxes socials per als menors de 13 anys i amb limitacions als menors de 15.
0: Li han preguntat què en pensa el perit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca. Ens deia que prohibir no és el camí, sinó que s'ha d'apostar per l'educació. Per ell, el més preocupant són les xarxes que no tenen una plataforma darrere.
14: Jo tot el contrari. Jo les plataformes jo no les sancionaria per res. Ja et dic, per mi és una seguretat que hi hagi una plataforma darrere, que hi hagi algú darrere. A mi el que em preocupa són totes aquestes xarxes que no estan controlades, perquè avui en dia qualsevol pelaganyes es pot crear una pàgina web amb un foro i a partir d'aquí t'entra tothom.
2: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Preocupació a les universitats per l'impacte de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes.
0: Així ho han alertat les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques, que assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Els responsables universitaris han detectat problemes en la comprensió de matemàtiques, de càlcul mental i de conceptes científics.
2: Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb professors universitaris per preguntar-los si han detectat aquesta baixada de nivell i a què l'atribueixen. Això és el que ens han dit.
15: David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
16: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat, no dic l'única, però part, és de la tecnologia digital, que tot passa molt ràpid.
15: Àlex Arenas, professor d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili.
17: La cultura de l'esforç té cada vegada més dificultats per competir en una societat que sovint recompensa més la immediatesa, la visibilitat, la imatge. És la intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament...
2: A partir d'un quart d'onze en parlarem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Centella, jurista especialitzada en intel·ligència artificial de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. I a la cultura, Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami, la seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy.
18: Premis com Disc de l'any per Lux, millor cançó, millor gravació de l'any per aquesta que sentim, La Perla. L'artista catalana va guiar el debut en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
2: Va, més música.

0: Guitarrega de la Fuente, Rosowski, Maria Arnal i Young Beef encapçalen la 12a edició del Festival Vic, arrenca avui i fins dissabte al Parc del Fòrum.
1: És la primera vegada que el festival dura 3 dies amb més de 30 artistes de l'escena emergent i alternativa.
0: Clàudia Roses.
2: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica, gairebé tot amb artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarrega de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather, Rosowski el seu pop experimental i Young Beef una de les trajectòries més influents de la música urbana estatal. També hi actuaran La Plazuela, Natalia Lacunza i Mushka. Divendres i dissabte l'espai RAB reunirà DJs de bass, ritmes africans, techno i reggaeton, amb Kasi, Jazzy i Patata on Stereo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara hi ha entrades de dia al web del festival. Claudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara hem de parlar de les festes de la Mercè de Barcelona perquè ja coneixem alguns detalls més de la programació.
1: Espectacles de gran format, Emergency, Èxit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona-Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes, que recordem que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaquem l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell. El piromusical es trasllada de Maria Cristina a la platja de la Nova Icària, es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Gràcies, Josep Montero.
0: Passa un minut a 3:15 del matí. Avui molt pendents de la mobilitat després de l'episodi de fortes pluges d'aquesta nit i matinada. Maria Fernández Noguera, es manté algun problema a aquesta hora?
3: Doncs sí, a aquesta hora, pel que fa al trànsit, es manté tallada una carretera que està inundada a la C15B entre Canyelles i Sant Pere de Ribes. Al marge d'això, la resta se circula amb normalitat i amb les retencions habituals. A aquesta hora, a la Ronda de Dalt, per exemple, al Nus de la Trinitat, també a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a Barcelona, també a la C33 de sortida de Barcelona. Pel que fa a Rodalies, hi pot haver retards perquè es mantenen les limitacions de velocitat que es van establir ahir a causa dels aiguats. L'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei, i això genera, de moment, retards d'uns 10 minuts. I pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Eloi Cordomí, ens deies que s'allunya la pluja torrencial, però avui queda algun ruixat encara?
4: Sí, sí, ara mateix, de fet, encara hi ha algunes precipitacions que cauen al voltant del Penedès i del Baix Llobregat, són poca cosa, n'hi ha algunes també sobre el mar. Es poden anar repetint avui, durant tot el dia, entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. En canvi, la resta de Catalunya, la tendència és que s'obrin clarianes, encara que hi ha restes de núvols, alguns bancs de boira, sobretot als llocs on hi va ploure més, i també hi haurà algunes nuvolades que creixeran al voltant del Pirineu i a les comarques de Girona. També aquí, a partir del migdia a la tarda, podran deixar algunes precipitacions irregulars. Tot plegat amb tramuntana i mestral, que s'han encarregat de fer baixar la temperatura. Avui 3-4 graus menys que no pas ahir. Avui les màximes quedaran entre els 25 i 27 graus o fins i tot una mica més baixes al Pirineu i en previsió, però, que es vagin recuperant de cara al cap de setmana amb un temps que serà assolellat.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Mafalda. És estudiant de segon curs del grau superior en tècniques d'actuació teatral a l'Institut Eugeni d'Ors de Badalona. Explica que han començat el curs sense els professors de dansa, interpretació i cant, i que això fa que no puguin fer totes les hores que corresponen a aquestes matèries.
7: Vam sentir molts discursos de que tota l'FP millorava i que tot el curs començava amb normalitat, i volem denunciar que no és així, que no és cert, que dins el sector de les arts escèniques tots els alumnes no tenim encara professorat.
6: El Departament d'Educació respon que ja han seleccionat 3 professors per les places que calia cobrir a l'institut. Un d'ells ja s'hi ha incorporat i els altres dos podrien fer-ho avui.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
8: Bon dia,
1: com esteu aquesta hora al matí. Fem un cop d'ull als mercats. Abans que ahir s'anunciés la decisió de la Reserva Federal de pujar els tipus d'interès, els inversors van optar per comprar i les borses europees van tancar en verd. L'IBEX 35, després de dies de caigudes, ha crescut un 0,40%. En canvi, a Wall Street, on els índexs van tancar després de l'anunci de la Reserva Federal, el Dow Jones va caure més d'un 1%. Pel que fa al preu del petroli, recula una mica. El barril de Brent baixa del 108 als 105 dòlars. I acabem amb els mercats oberts aquesta hora. Els asiàtics, la borsa de Tòquio creix un 0,5%, però la de Hong Kong cau un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
9: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Deu minuts i les 7 del matí, que sort us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Girona. Maria Rovira, bon dia.
11: Bon dia.
0: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
0: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: I a Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Arrenquem avui a les comarques gironines. La nova comissaria en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que la demarcació és una zona atractiva per al crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, i que cal actuar contra la corrupció que porta associada, Maria.
11: Sí, i té més pes perquè són paraules de la que va ser la cap de la regió policial de Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat i va recordar que hi ha hagut algun cas de corrupció policial a la comarca de la Selva. Va qualificar el crim organitzat de xacra i des del Fòrum de Municipis, que organitza el Diari de Girona, va dir que no es pot permetre que s'adulteri un estat democràtic i de dret. I a la Garrotxa, Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï.
0: A Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
12: Sí, Francesc, perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, això en un dia en què estarem pendents de les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació. Ja ho sabeu, un conductor mort al Garraf i va haver talls a la Ronda de Dalt aquest matí. De fet, serem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa, on es van inundar part dels baixos. Això en un dia en què a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de novel·la, i a Vic, Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al Mercat de Música Viva.
0: Més cultura del sud del país. Tortosa comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'Abubakar al-Tortuixí, l'intel·lectual musulmà nascut a Catalunya més important de la història, Ricard.
13: Mira, t'explico. El Tortuixí va néixer a Tortosa el 1059 i va morir a Alexandria el 1126. Va escriure obres com La llanterna dels prínceps, que és un manual de bon govern en què es promulgaven idees com la modèstia, la justícia o la igualtat. Els organitzadors han dit que volen que aquesta commemoració es converteixi en una eina integradora. El programa d'actes arrenca avui a les 7 de la tarda al Museu de Tortosa amb una xerrada a càrrec de Joan Negre, que és investigador de l'Escola d'Estudis Àrabs de Granada. Explicarà com era la capital ebrenca en temps d'Abubakar al-Tortuixí.
0: I tanquem roda a Lleida. Avui parlarem d'un conreu minoritari, concretament dels codonys, que ja s'han començat a collir, i també, com ha passat a altres cultius, s'han vist afectats pels conflictes internacionals. Júlia.
15: Sí, arrenca la campanya després que l'any passat s'assolís el rècord d'exportacions. Això perquè països productors com Turquia van patir una mala collita i va permetre arribar als codonys catalans a nous mercats. Un producte que també està afectat pel conflicte a l'Orient Mitjà i que ha obligat els productors a buscar alternatives després que un dels grans països importadors, com era Israel, perquè es consumeixen en algunes festivitats com l'any nou jueu, deixessin de comprar-ne.
0: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
16: Golejada del Barça 7-2 al Racing de Santander amb un hat-trick de Rafinha. La Porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. Declaracions d'Mbappé sobre les samarretes de Ceuta. Diu que té tota la solidaritat amb Ceuta, però que no vol prioritzar patiments. Jugats a la primera divisió, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1, es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
14: El Barça està en mode insaciable, no en té mai prou. Ni la pluja d'ahir al Camp Nou el va frenar al més mínim. I això és gràcies a la gestió de Hansi Flick. Tercera temporada del tècnic alemany i segueix tocant la tecla per tenir tot l'equip motivat. Empodera Rafinha, tria una columna vertebral titular amb Joan Garcia, Cubarsí, Rodri, Pedri, Lamin i gestiona a partir d'aquí els suplents perquè competeixin amb els titulars. Resultat, un Barça imparable a cada partit.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
17: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
18: Ja hi tornem a ser.
19: Onzena temporada del Tot Costa.
20: Por qué? Por qué?
18: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
19: Nova temporada amb els vells clàssics.
20: No sé si són muy simpáticos. No sé.
21: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
20: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
22: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
23: Amb un horari nou.
24: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
22: Catalunya nit.
25: Un informatiu en profunditat.
24: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
22: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
24: Amb horari nou.
25: De 9 del vespre a 11 de la nit.
24: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre el nou programa de Jesús Vázquez a Televisió Espanyola.
26: Jesús Vázquez, que acaba d'estrenar El Túnel a Televisió Espanyola, va dir ahir que està molt a gust a la tele pública perquè textualment es pot dir que no sense por a patir les conseqüències, que traduït vol dir represàlies. Si alguna cosa li faltava a Telecinco, on Vázquez es va passar mitja vida i que des que va fer fora a Basile no alça el cap, era este cop d'un dels presentadors més estimats de la televisió.
0: I a la recomanació del dia, arran de l'esfondrament d'un edifici a Gaza que ha provocat desenes de morts, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula La veu de Hin.
27: Una pel·lícula de les que no s'obliden, que posa nom, cognom i veu a les víctimes. Molt dolorosa, però necessària. Està construïda a través de les trucades reals dels serveis d'emergència amb una nena palestina atrapada a Gaza. Duríssima i molt angoixant amb el minut a minut de la coordinació del rescat i necessària perquè ens acosta una història real, individual, amb una mirada molt humana. Reconeguda amb la nominació a millor pel·lícula internacional dels Oscars d'aquest any, La veu de Hin està disponible a Filmin i a Movistar Plus.
0: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
28: El tema que ahir va tenir entretinguts els altres va ser la negativa de tres jugadors del Madrid a posar-se una samarreta de suport a Ceuta. Un d'ells, Mbappé, del qual Jiménez Los Santos en deia això.
29: Però hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado como Mbappé.
28: El xiringuito Josep Pedrerol intentava desviar l'atenció assegurant que ningú del Barça s'havia posat la samarreta perquè Lamine Yamal és marroquí.
30: De manera el Barça aparece también con camiseta de apoyo a Ceuta. Aunque tiene a Lamine, que es marroquí. Aunque juega con España.
28: I a Onda Cero, Santiago Segurola posava llum a la foscor cavernària.
31: Y ahora vamos a estar arriba y abajo a ver quién es más español y quién menos español.
28: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany. Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
32: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
33: Els autopistes no volen sentir a parlar.
32: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
21: Cada dia a les dues.
32: I a partir de les tres...
21: L'espai de reflexió a la tertúlia.
34: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
32: Si has comès una falta, has de pagar-la.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.

0: Bon dia, Canàlies.
1: Bon dia, Francesc.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Shakira i Te Dejo Madrid, i és que tal dia com avui, un 17 de setembre, Esperanza Aguirre va dimitir com a presidenta de la Comunitat de Madrid. Ho va anunciar en una roda de premsa on se la va veure emocionada i amb la veu entretallada quan va recordar que feia 29 anys que estava dedicada a la política de manera professional. Aguirre també va recordar que inicialment havia de ser una cosa temporal i va deixar clar que era absolutament essencial triar el moment d'una retirada a temps.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ja tenim pràcticament aparcat la part més important de l'episodi de pluges de les últimes hores. La pitjor conseqüència d'aquestes tempestes ha estat la mort d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. L'últim balanç dels bombers parla d'unes 200 intervencions. Una pluja que també ha fet allà la ronda de dalt, però que ara ja està oberta. Els trens també funcionen com sempre. I, en canvi, sí que segueix tallada la línia 4 del metro de Barcelona, que és la groga, entre Trinitat Nova i Verdaguer. A Barcelona, fins a 7.600 abonats es van quedar sense llum, però la immensa majoria la van recuperar a les 9 del vespre. I a l'Hospital Vall d'Hebron es manté l'activitat després que s'inundessin alguns baixos. Ara entrarem en detall de tot plegat, però abans, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja ha passat el pitjor?
1: Sí, és a dir, aquesta nit s'han format dos grans sistemes de tempestes, un sobre el litoral i prelitoral de Barcelona i l'altre sobre València. Aquests dos s'han fusionat amb un de sol, que ara mateix està afectant a les Illes Balears. Avui es poden repetir aiguats al sud de València i Alacant, però aquí a Catalunya tindrem alguns ruixats tan sols, que poden afectar el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i algunes precipitacions de tarda al Pirineu i a les comarques de Girona. La resta, més tranquil·litat.
0: Repassarem les principals afectacions d'aquestes pluges. Com dèiem, aquesta matinada, els bombers han trobat el cos d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia, sí. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i, finalment, malauradament, han trobat el cos de l'home a uns 500 metres d'aquest cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat d'aquest veí d'Olivella. Aquest mateix matí, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident.
0: Ha estat l'incident més greu d'una nit i d'una matinada. Hi ha hagut diverses afectacions en el transport, però la immensa majoria ja estan resoltes.
2: Sí, aquesta vegada sí que es van enviar alertes als mòbils. A la nit, Protecció va enviar un SLR per advertir de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. També se'n va enviar un altre per temps violent, que en aquest cas es va fer arribar al Barcelonès i al Maresme. El Barcelonès, Barcelona, això va coincidir amb el partit que el Barça disputava contra el Racing al Camp Nou.
3: Del primer equip, estimadíssim per moltíssims jugadors.
4: Em sona el telèfon, a mi. Sí. Sona el telèfon?
5: Que,
1: a tots. Sí,
5: acabem de rebre un avís de Protecció Civil.
3: Sí, però és que aquí... I aquí al Camp Nou també s'ha sentit aquesta alarma dels mòbils de la gent i, clar, i el comentari de la gent que es va mirant i diu, ostres...
4: Avís de temps violent al Barcelonès i Maresme per les properes dues.
2: Després es va enviar un altre missatge de Protecció Civil a les xarxes dient que els espectadors del Camp Nou estaven segurs a l'estadi, que vigilessin en el retorn a casa, però que estaven segurs a l'estadi. El metro de Barcelona, com deies, avui continua tallat el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer. S'ha habilitat transport en autobús. A Rodalies, ahir vam tenir problemes importants a la R4, però Renfe ha dit aquest matí que només s'ha vist afectat el primer dels trens, que ja estava previst, mentre que la resta haurien d'anar com sempre. També normalitat en principi l'aeroport del Prat, que ahir van haver de cancel·lar tranquil·lament una vintena de vols.
0: I també s'ha haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. I com està avui el panorama? Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia, doncs avui ja estan obertes tant la Ronda com el Nus de la Trinitat, però encara queda alguna conseqüència de la tempesta d'ahir. Està tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A banda d'això, hi ha les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
0: Estem parlant d'una tempesta que també, com dèiem, ha generat incidències en el subministrament elèctric. A la ciutat de Barcelona ha afectat un total de 7.600 abonats, una afectació que cap a les 9 del vespre ja s'havia reduït a 570, segons Protecció Civil. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat, per avui, diuen que està garantida.
2: Sí, anirem en directe per veure com es lleven, però el que va passar ahir és que va entrar aigua en una planta de l'hospital i va caure part d'un fals sostre. El gerent del centre, Albert Salazar, diu que en qualsevol cas no són afectacions greus.
7: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'Hospital Infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: Aquesta és la fotografia de les afectacions d'aquest temporal a Catalunya, uns forts aiguats que també van afectar, per exemple, València i també la seva àrea metropolitana, i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
2: Sí, han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per l'avís de l'Agència Espanyola de Meteorologia. Meteorologia, que, igual que passava ahir, avisava que les fortes pluges poden continuar. La Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions. També aquí es va enviar un SOS alert, un missatge al mòbil, a tota la província de València, i es va activar el nivell d'emergència groga per alerta a la zona del barranc del Pollo, la que es coneix com la zona 0 del 2024. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro, van afectar el servei de Rodalies i van fer que també aquí hi hagués afectacions al futbol, de fet pitjors perquè es va haver de suspendre el partit previst entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
0: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta i adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies. Montse Poblet.
8: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes 3 dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
9: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclosa la procedent de les glaceres. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
8: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora del matí amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Monforte. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
10: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què?
13: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
14: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Habitàcia. Lidl, val la pena.
0: Ara són les 7:07. Repassem aquesta hora el que cal saber d'aquest dijous 17 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
15: Bon dia.
0: No s'ho ha pres bé.
16: Donald Trump carrega contra la fotografia de l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà que aquesta setmana veiem a l'Eurocambra. L'amenaça torna a ser aplicar nous impostos.
17: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: País associat.
18: En un gest inèdit, el primer ministre canadenc Mark Carney oferirà un discurs avui al Parlament Europeu després que ahir la presidenta de la Comissió Europea plantegés una nova aliança de seguretat.
19: En un moment de turbulències internes a l'OTAN, Ursula von der Leyen va anunciar ahir una nova aliança de seguretat entre Brussel·les, el Regne Unit, Ucraïna, Noruega i el Canadà. No va esmentar els Estats Units.
0: A Estrasburg, Bruno Fortea.
20: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
21: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
20: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre Ceuta, el més nou d'aquesta nit és que ha parlat Mbappé. Això després de la polèmica amb les samarretes al camp de l'Elx. I es justifica.
22: En declaracions al diari AS, el futbolista francès del Real Madrid assegura que no té res contra Ceuta, però que en aquell moment va voler tenir un gest amb els immigrants que havien perdut la vida al mar.
23: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, solamente no.
16: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp amb la samarreta de suport a Ceuta mal posada perquè no es llegís bé el missatge, un gest que els ha costat moltes crítiques.
0: Facilitar l'expulsió.
18: La situació de Ceuta va centrar també part del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen. Va apostar per flexibilitzar la normativa migratòria per agilitzar el retorn d'immigrants en casos com el de Ceuta.
19: Avui el comissari europeu de migració es reuneix amb els ministres de l'Interior i d'Inclusió. Elma Sainz també visitarà Melilla coincidint amb el dia de l'altra ciutat autònoma. També hi anirà Alberto Núñez Feijóo.
0: Aturat.
22: L'Audiència Nacional frena el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants. Una decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
16: Alhora, el jutge que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
0: I pel que fa a la immigració, s'ha de fer amb ordre.
18: En línia similar al que ens va dir Oriol Junqueras fa unes setmanes al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla avisa que l'acollida d'immigrants ha de tenir límits. Són paraules en aquest programa.
1: Hem de fer-lo de manera ordenada, la capacitat d'acollida d'una societat no és infinita, això s'ha de dir també. O sigui, no pot, aquí no, pot que vingui tothom que vulgui i tal, no, tothom que vulgui no, perquè a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques.
0: $1 milió a Palestina.
19: És el que donarà el raper Michael Moore, que va ser apartat de la gira nord-americana d'Ed Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina.
22: Aquest gest arriba després que 4 artistes més hagin deixat la gira nord-americana amb l'artista britànica en solidaritat amb el raper.
0: En parlarem a partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Tractarem sobre la crisi, parlarem també de la crisi de Ceuta i també abordarem totes les novetats sobre la intel·ligència artificial. Amb permís i pagant.
16: El Ministeri de Treball treu avui a audiència pública la llei que vol regular l'ús de la intel·ligència artificial al món de la cultura. Alguns mitjans apunten avui que les rèpliques digitals, per exemple, de la veu d'un actor o actriu, hauran de ser sempre sota contracte, per tant, amb autorització de l'afectat i degudament retribuït.
0: Més comportaments no desitjats.
18: OpenAI, l'empresa creadora del ChatGPT, ha admès en les últimes hores que diversos models d'intel·ligència han anat a la seva, cosa que admet que és preocupant. Ha publicat 6 informes sobre casos en què la intel·ligència artificial va generar instruccions destinades a ignorar les ordres que havia rebut, amagar errors o esquivar mecanismes de seguretat.
19: Un dels models, per exemple, va generar instruccions perquè una versió posterior de si mateix ocultés que havia fet trampes. Un altre va reescriure les instruccions per ignorar els missatges que li havien donat, o un altre es va inventar unes dades financeres que no trobava.
0: I atenció a aquesta preocupació.
22: Encara sobre la intel·ligència artificial, avui us expliquem el neguit que hi ha a les universitats per l'impacte negatiu que té en el nivell acadèmic dels alumnes.
16: Sobretot en facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Això ens han dit alguns professors.
3: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat és de la tecnologia digital.
5: La intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament en ella l'esforç de pensar, de recordar, de relacionar conceptes o de construir arguments, correm el risc d'entrenar menys aquestes capacitats.
15: Hem de posar molt més pes amb el que serien exàmens que es fan a classe sense accés a la IA.
0: Duplicar les penes.
18: L'ara concreta avui la proposta de reforma del Codi Penal en què treballa el govern espanyol, la proposta de la Generalitat per endurir les penes per tinença d'armes. Ens ho va avançar l'aleshores cap de la policia, Josep Lluís Trapero, abans de l'estiu al matí de Catalunya Ràdio.
24: La consellera i jo, doncs, ara quan ens vam veure en ocasió de la visita del Papa, doncs, aquí a Barcelona, amb el ministre Marlaska, li vam posar sobre la taula amb un document, de fet, aquestes propostes de millores.
0: I van ser ben rebudes.
24: Van ser ben rebudes, va ser rebut en el sentit de que s'ha d'estudiar.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, imparable.
25: Barça insaciable, és capaç de fer-li 7 gols al Racing. Hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar la 6ª victòria a la Lliga del Barça. Flick eufòric.
0: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final crec que ens hem merescut aquesta victòria.
25: També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
0: 20 segons i serà un quart de 8 del matí.
26: Us
2: Saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el discurs de la Unió d'Ursula von der Leyen. La Vanguardia explica que von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat i que defensa flexibilitat polítiques migratòries per afavorir expulsions en emergències com les de Ceuta. El País, el periòdico i l'Ara van també en la mateixa línia i en tots els diaris veiem fotografia de von der Leyen en portada al costat del primer ministre canadenc. Del temporal de les darreres hores se'n parla poc perquè molts diaris van tancar edició abans de saber-se. Sí que veiem, per exemple, que la Vanguardia titula amb fotografia inclosa que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I acabem amb el Barça. La Vanguardia titula el recital golejador d'un Barça de rècord, mentre que l'Ara diu el Barça s'abona a les golejades després del 7-2 d'ahir.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
19: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 14 graus a Prats de Lluçanès, 19 a Mataró i 21 a Barcelona. Carreteres, Mireia Sala.
8: Tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A més, en retencions a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
19: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de l'era 9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
9: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la reunió mantinguda aquest dimarts amb representants de la Generalitat.
19: Roger Santaló.
26: L'advocada Carmen Pérez Pozo creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans l'any vinent.
27: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes. Aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
26: Les dues parts s'han emplaçat a trobar-se de nou dimecres vinent. Roger Santalop, Matí de Catalunya Ràdio.
19: Més notícies. Us ho avança al matí. Aiguamet demana empara al president de l'AMB, Antonio Balmont, després de no tenir resposta a les al·legacions que han presentat aquest estiu.
18: Concretament van al·legar contra l'oferta de l'empresa francesa Veolia per subministrar aigua a 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre altres Sant Cugat del Vallès, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei o Ripollet, a més de 220.000 habitants.
9: Aqualia i Global Òmnium asseguren que l'oferta triada era massa baixa per garantir la viabilitat del servei, denunciant que rebaixaran un 60% les inversions, molt lluny del 22,5% de la mitjana dels competidors.
19: 5 detinguts a l'Alt Penedès per 3 robatoris violents en 2 setmanes en una benzinera de Vilafranca.
18: Un dels arrestats amb 24 antecedents policials va participar en els 3 assalts.
19: I cultura. Ja tenim alguns detalls de les festes de la Mercè de Barcelona. Els espectacles de gran format Emergency Exit a la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes que es fan del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca... L'últim concert de Love of Lesbian que s'acomiada en els escenaris serà el 26 a la platja del Bogatell. I més música, Àlex Ubago. Actua avui al Palau de la Música en el marc del festival Guitar BSN. Celebra 25 anys als escenaris des d'aquell àlbum de Què pides tu. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
29: el 33.548-33548 de la sèrie 32032.
28: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
30: El matí
1: matí de Catalunya Ràdio.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
12: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
0: Ara són les 7:20 i aquests són els sons del dia.
10: Els sons del matí.
0: Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf i els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall.
13: Que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
14: L'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia.
17: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes 3 dècades.
20: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb 3 paraules del dia. Francesc Soler, aigua dolça.
21: Aigua que conté una dissolució menys d'1 gram de sals per litre, raó per la qual és gairebé insípida, però imprescindible per la vida del planeta, i l'Organització Meteorològica Mundial alerta avui que cada cop n'hi ha menys. El 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes 3 dècades, i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals.
0: Ara mateix hem de dir personal que en el cas de Catalunya som excepcionals, perquè les reserves actuals de les conques internes és del 76,52%. Estat associat.
21: És un territori que, tot i disposar d'autogovern gairebé total i sobirania pròpia, estableix una relació jurídica i política voluntària amb una entitat més gran per mitjà d'un tractat o un pacte d'associació. La Unió Europea acaba de convidar el Canadà a convertir-se en el seu primer estat associat i el seu veí de sota, Donald Trump, ja li ha agafat el clàssic atac de banyes.
0: Samarreta.
21: Peça de gènere de punt, usada com a brigall immediat del cos. Pels jugadors de futbol, entre d'altres, també és una mena de pancarta que fan servir per enviar missatges. Mbappé, Vinícius i Konaté van decidir no ensenyar del tot la samarreta en suport a Ceuta, i aquest no acabar-se de remengar per Ceuta és el missatge que molts no els ha agradat gens.
0: Posem-hi 3 xifres ara amb Lara García. 3,75%.
17: La Reserva Federal dels Estats Units ha pujat els tipus d'interès 0.25 punts, fins situar-los entre el 3,75 i el 4%. És una decisió per fer front a la inflació que va en contra de la voluntat de Donald Trump, que fa temps que reclama una rebaixa.
0: 260 milions.
17: És la quantitat que perdrà Espanya dels fons europeus després que el Congrés hagi rebutjat el decret llei de lobbies que va aprovar el govern a finals d'agost. L'objectiu de la llei era portar transparència a les relacions privades entre empreses i polítics. Del PP, Vox i Junts hi han votat en contra.
0: 1.200.
17: En una petita població anglesa s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit.
0: I ara el veig 3 imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un home amb cadira de rodes en un parc assenyalant alguna cosa que queda com fora de la fotografia, i l'acompanya una noia que està asseguda en un banc, just darrere seu.
18: Sí, és la foto que tria La Vanguardia per il·lustrar que amb la reforma de la llei de dependència la persona dependent podrà rebre diverses ajudes que deixaran de ser incompatibles. També amplia el concepte de la persona cuidadora, que podrà ser un veí, i el termini per resoldre una prestació de dependència que redueix a la meitat, fins als 3 mesos.
0: A la segona imatge hi veig una imatge que em resulta familiar. La Sagrada Família, de fons, hi ha uns ciclistes d'un equip del Tour de França passant-hi per davant i amb gent animant darrere les tanques.
18: Amb aquesta imatge s'explica que la visita del Papa i el Grand Depart del Tour no van disparar el turisme a Barcelona. Segons ha detallat l'Ajuntament, el turisme va augmentar un 4,5% al juny i un 3,7% al juliol. Una foto que veiem a BTV.
0: I la tercera imatge ens l'envien des de la comarca de les Garrigues i veig una gran campana en un campanar que sembla d'un poble. Juliol Becar, què és això?
22: Es tracta de la campana de l'església de Santa Maria de Granyena de les Garrigues, un municipi de 150 habitants. I és que avui, després de 80 anys, tornarà a sonar perquè s'ha pogut reparar una esquerda que impedia que toqués. La campana data del 1747 i pesa uns 600 quilos. La van baixar al maig del 2025 per restaurar-la i ja està a punt per tornar a tocar les hores.
1: Els embotits Central d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps analitzem el caràcter torrencial de la pluja que vam tenir ahir en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, abans comentàvem aquest registre de 99 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona, però també vam tenir pluges de més de 60-70 litres al Vallès Occidental i més de 80 al Garraf. Destaquem, però, la intensitat d'aquesta precipitació. En el cas de Sant Pere de Ribes, en tan sols mitja hora van caure 57 litres per metre quadrat. I encara va ser més intensa la pluja al País Valencià, on diferents estacions al voltant de la ciutat de València van registrar més de 70 litres en mitja hora. És veritat que no hem arribat als 103 litres en 30 minuts que vam tenir durant la Dana de València i durant els aiguats de Vinaròs del 2018, però aquestes intensitats són cada vegada més freqüents i potser haurem de començar a pensar en noves maneres d'anomenar aquest tipus de pluja, perquè el terme que fem servir actualment de pluja torrencial quan han de caure 40 litres en mitja hora segurament s'està quedant curt amb aquestes intensitats que acabem de comentar.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia la llengua ameríndia que apel·la a la família. I la resposta era aimara. L'aimara és una llengua ameríndia que es parla a l'altiplà del Perú i Bolívia. I el seu nom, doncs, apel·la directament a la mare. Aimara. Avui dijous. Dijous sempre són enigmàrius dificilíssims. El d'avui, un homenatge als ramaders. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. De 8 lletres. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. 8 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. La Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contactar l'empresa que programa el web de Renfe. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia, això diu la notícia. Diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a través de la Llei de Serveis Digitals a reprogramar el seu algoritme i també el seu disseny per fer-lo menys addictiu.

0: condicions a Citroën Punès.
1: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contractar l'empresa que programa el web de la Renfe és una notícia falsa. De fet, la notícia és un titular humorístic molt divertit del Mundo Today que circula per xarxes socials. En diu la notícia que la Comissió Europea destaca que els usuaris del web de la Renfe desenvolupen virtuts escasses entre els joves, com ara la paciència, la resiliència i el rebuig a la immediatesa. No li falta raó, però la notícia és una broma.
2: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.
2: I ara, a punt d'arribar al punt de 7:45 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
3: Tots coneixem l'enorme talent de la mexicana Frida Kahlo amb la pintura, una passió que, recordem, va sorgir arrel d'un accident. I és que tal dia com avui, el 1925, l'autobús amb el que viatjava de tornada a casa a Ciutat de Mèxic va ser embestit per un tramvia. La Frida tenia llavors 18 anys. En aquell impacte, un passamans li va travessar el cos, provocant-li múltiples fractures que la van obligar a estar un bon temps hospitalitzada. I perquè s'entretingués, la seva mare li va fer un faristol adaptat al llit. Així va ser com a poc l'art es va convertir en el seu refugi. Un dels seus quadres, Viva la vida, inspiraria anys més tard a Chris Martin per aquest tema de Coldplay.

0: Són 7:45. I avui és dijous, 17 de setembre. Ens despertem ara mateix amb 17 graus a Torroella de Montgrí, 15 a Sort i 14 a Margalef, el dia en què entrevistarem el ministre de Cultura a les 9 del matí. Què hem de saber per això del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, en la incidència més greu de l'episodi de tempestes que ahir al vespre va escombrar bona part del litoral i prelitoral central.
3: A la xarxa viària només queda tallada la C15B entre Sant Pere de Ribes i Canyelles. El metro de Barcelona també es veu afectat, el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer.
2: A Rodalies hi ha retards perquè ahir es va establir limitacions de velocitat. D'aquí una estona serem a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on es van inundar uns soterranis. Es va haver d'aplicar el pla d'autoprotecció, però l'atenció sanitària d'avui es desenvoluparà ja amb normalitat.
0: Saludem a aquesta hora el subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia.
0: A hores d'ara queda alguna afectació important?
4: No, a hores d'ara són afectacions puntuals, com heu comentat. Pot ser que encara alguna carretera de caràcter local doncs, pugui tenir alguna afectació per tolls, per acumulació d'aigua, però en principi la situació al llarg de la matinada, quan ja va deixar de ploure, s'ha anat normalitzant i aleshores ara no hi ha cap servei destacable.
0: El més greu, com dèiem, ha estat la mort d'aquest veí d'Olivella. No sé si té detalls de com va anar.
4: Bueno, això està doncs, sota investigació encara. D'alguna manera és una situació que malauradament doncs, es repeteix en aquests episodis de pluges fortes amb la crescuda de rieres. És aquesta qüestió en la que sempre insistim molt doncs, a màxima precaució per la possibilitat d'aquestes crescudes sobtades i, com dèiem ahir, pot fer aquest canvi i doncs, bueno, això, els detalls de les circumstàncies encara estan en investigació, però en tot cas va estar relacionat amb una riera doncs, que va inundar i va produir aquesta afectació.
0: Finalment, ahir sí que es van enviar alertes als telèfons mòbils a diverses comarques. És perquè es va pensar que la situació podia ser molt més greu del que s'havia previst?
4: Sí, com dèiem al matí, nosaltres teníem doncs, la monitorització de l'episodi amb aquesta idea doncs, que si es podia complicar en el sentit d'incidents greus o fins i tot doncs, de múltiples incidents que dificultessin les actuacions dels serveis d'emergència doncs, de la població, i això és el que vam fer. Evidentment, doncs, això té un procés, vol dir que vam constatar que plovia, que aquestes pluges doncs, començaven a ser intenses, que eren persistents, que es produïen les primeres incidències, i en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb la informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més, i és quan s'envia aquesta alerta, que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat, especialment perquè veiem incidències amb carrers i amb vies com

0: entorn de Gala, de Vino, altres punts a l'entorn metropolità que ja tenien problemes. Per tant, estàvem a sobre de l'episodi, estàvem fent aquesta observació. Evidentment, l'alert no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ara ve tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
1: Per cert, es van plantejar suspendre el partit al Camp Nou?
0: Bé, amb el Camp Nou, primer hem de dir que veien que aquests incidents ens preocupaven a la part, diguem-ne, nord-est de la ciutat, la banda Collserola, però cap a Besòs, que és on teníem més incidències i més problemes. Amb el Camp Nou vam estar amb el club en contacte, doncs, en tot moment, coordinant la situació, avaluant si a l'entorn del camp estava en seguretat i estava, i per tant, doncs, fins a l'últim minut que va acabar el partit vam estar en contacte per valorar que la sortida fos de forma segura. Per tant, en aquest sentit no va haver-hi aquest plantejament. Sí que va coincidir i va ser una gestió, doncs, delicada, si m'ho permeten dir així, per aconseguir fer-ho tot amb seguretat.
1: Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
0: A vosaltres, gràcies, bon dia.
1: I què destaquem pel que fa als esports, Robert?
2: Golejada del Barça 7-2 davant el Racing de Santander, hat-trick de Rafinha. Mbappé diu que no va mostrar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants, i Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
1: Avui estarem pendents de les conseqüències d'aquest temporal, com ara explicàvem, perquè, pel que sembla, les tempestes, ara mateix Eloi Cordomí ja s'han allunyat, no?, i ara van cap a les Balears.
3: Sí, de fet, allà està descarregant fort. A la Serra Tramuntana hi ha registres de més de 70 litres, a Palma 40 litres per metre quadrat, i avui també es poden donar, o es poden repetir, aiguats al sud del País Valencià. Sud de València i Alacant és on tindrem precipitacions que poden tornar a superar els 100 litres per metre quadrat. I aquí a Catalunya quedaran les escorrialles, alguns ruixats entre Barcelona i Tarragona, tant al litoral com al prelitoral. Pot passar al matí, a la tarda, i a la tarda sí que també repetiran algunes precipitacions al Pirineu i a les comarques del nord-est en forma de ruixats molt irregulars, també entre Tramuntana i Mestral, els dos extrems de Catalunya, sobretot aquest matí.
1: I pel que fa a la mobilitat, doncs aquesta hora és complicada. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa a les rodalies, hi ha retards perquè es mantenen les limitacions de velocitat que ahir es van establir a causa dels aiguats. A més, l'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei. Per tot plegat, hi ha demores d'uns 20 minuts a l'R4. També retards d'uns 15 minuts als trens de l'R6 i R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, perquè els trens circulen també més a poc del que és habitual a causa de les fortes pluges d'ahir. Pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer i s'ha habilitat un servei alternatiu de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer. A l'L11 el servei també és parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. D'altra banda, el funicular de Vallvidrera no funciona i hi ha servei per carretera, i les línies del tram baix, la T1, la T2 i la T3 tenen les freqüències de pas alterades per una avaria.
1: Doncs avui estarem molt pendents de la mobilitat perquè, com veieu, doncs la fotografia és extensa i complexa. I a les carreteres tenim un accident a la P7 que ha obligat a tallar aquesta autopista i ara hi ha retencions. Mireia Sala.
5: Sí, ha passat a Campmany, a l'Alt Empordà. Ara ja està oberta, però només se circula per un carril i hi ha cua en direcció a França. A banda d'això, està tallada per inundació de la calçada la C15B al Garraf, i un accident a la P2 talla un carril a Vila-rodona en sentit Lleida. Els accessos a Barcelona hi ha les retencions habituals, sobretot a la C58.
1: Doncs gràcies. Aquesta és la fotografia també a les carreteres. I ho rematem ara amb les portades, Marc Jurado.
6: Sí, centrada sobretot, Ricard, en Ursula von der Leyen, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula El Periódico. Més portades, l'Ara obre edició explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i al Periódico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores només treu el cap a La Vanguardia, que titula que aquest temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona les golejades, diu el diari Ara.
1: Avui a l'Àgora ho comentarem tot plegat a partir de les 9 del matí amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Bonforte. Quan són les 7:37... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
7: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que resumeix així les paraules de la presidenta de la Comissió Europea, diu: suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà. L'editorial del País remarca que les potències mitjanes, com el Canadà, es comencen a moure i a buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea. Mentre que El Mundo, l'exministre d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà, mentre hi ha encara 10 estats membre que no han ratificat el CETA, l'acord comercial entre la Unió Europea i aquest país, el Canadà. L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern hagi posat a la taula de la Moncloa la possibilitat de duplicar aquestes penes per tinença d'armes, o el Joan Tàpia, membre del comitè editorial del Periòdico, que es pregunta si el discurs del president Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
1: Afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
8: Escriu Maricel Chavarri a La Vanguardia sobre el Lleó d'Or a la pel·lícula danesa Woman Unknown, que ha despertat la ira d'alguns crítics. La història d'una dona que va tenir relacions íntimes amb un nazi durant l'ocupació. Es veu que la troben poc arriscada i fins i tot reaccionària. Els homes que van col·laborar amb els nazis no se'ls va castigar igual ni amb la mateixa crueltat. I és aquí on Chavarri es fixa en la doble vara de mesurar masclista durant la postguerra i defensa que el Lleó d'Or fa evident la necessitat d'aquesta història en un moment de retrocés, especialment dels drets de les dones.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
11: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
12: Què en queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
13: Miquel Masfiol recupera la vella Helena, un dels muntatges fundacionals del lliure estrenat el 1979.
12: A Tot fent la vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
13: Del 22 de setembre al 18 d'octubre al Lliure de Gràcia.
14: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
15: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
16: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carlàs Punès, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
17: Carles canvia, Carles repara. Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:41. Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Un TAC peculiar.
3: L'Hospital del Pallars fa un TAC a una vèrtebra d'un dinosaure per estudiar-ne l'estructura interna. Ho veiem al Segre, que publica la imatge de com fan entrar l'os en l'espai per la prova. Pertany a un dinosaure de coll llarg, en concret l'Abditosaurus. El van trobar en un jaciment d'Orcau, al Pallars Jussà.
1: Unes cendres enfronten dos germans a la Cantins.
18: Un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al castell de Santa Bàrbara, i li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis de la mare i els mobles, i van acabar sortint els draps bruts del passat. Finalment, ella hauria tirat pel dret. Una història que explica el Periòdico.
1: I un avió misteriós.
3: El que està estacionat a l'aeroport d'Eivissa i que és del govern de l'Azerbaidjan. Ho veiem al Diari de Mallorca. En assegura que no té detalls del motiu del viatge ni de la identitat dels passatgers. Ha cridat l'atenció per les seves dimensions i perquè té els logos i colors del país, i quan va arribar, el van assistir diverses furgonetes negres. El fa servir habitualment el president del país, però ahir se'l va veure a la capital, Bakú.
1: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Pau Foradada.
19: El New York Times destaca que OpenAI ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que considera inesperats o preocupants. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. Al Regne Unit, un dels temes del dia és el llibre de memòries del germà de Lady Di. El Daily Mail en publica un fragment que recull una conversa amb l'actual monarca Carles III poc després de la mort de Diana de Gales. El llavors príncep de Gales li va dir al germà: "Estigues tranquil, l'oblidarem aviat." El Daily Mail ho posa en portada, però ell ja va publicar el fragment i això va fer que, de manera poc habitual, el Palau de Buckingham respongués amb un comunicat en què deia: "El dolor del dol fraternal pot turbar la raó."
7: I a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el preu del blat es dispara al seu nivell més elevat en 3 anys pel bloqueig del Mar Negre i el canvi climàtic. Explica que els importadors es veuen obligats a recórrer a països com l'Argentina i Austràlia amb costos més alts i més exposició als temporals. Grans potències exportadores com França o els Estats Units acumulen mesos de males collites per sequeres. L'Expansión publica que el trànsit aeri nacional ha augmentat pel caos amb els AVE. El diari es fixa en que el trànsit d'avions a Espanya baixava des de la pandèmia fins que va haver-hi l'accident de tren a Aldamus. I a l'Economista entrevista Cristina Pitar, que és la cap d'Antròpic Espanya, que explica que acaben d'obrir una oficina a Madrid. Es mostra partidària de regular la intel·ligència artificial abans, diu textualment, que els escenaris catastròfics estiguin a prop.
1: No sé què passa, però tothom s'ofega. Esperem que no ens ofeguem amb els esports, Robert Prat.
2: Doncs destaquem el Barça. És un Barça imparable. Coincideixen les portades del Mundo Deportivo i el diari Esport. És una exhibició superlativa d'un Barça que afirma una arrencada frenètica amb aquests 7 gols a la Lliga enmig d'un diluvi a l'Spotify Camp Nou.

Santi Noy assegura el Mundo Deportivo que el Barça fa por, que li recorda la Lliga del 74 amb la immersió de Johan Cruyff. El periódico diu que el Barça desencadena una tempesta, setena victòria seguida en el seu millor inici de sempre, davant un Racing ofegat al Camp Nou amb una Dejemi que va ser una tortura pels defensors. La Vanguardia fa un joc de paraules amb els 7 gols i les 7 victòries. La setena meravella del Barça, recital amb fenòmens estranys al Camp Nou, pilotes desinflades, dues alertes de pluja, temptativa d'apagada i extravagàncies d'Estesna. El diari Ara afegeix que aquest Barça tan exuberant balla sota la pluja i per l'esportiu estem davant d'un Barça

0: ens està arreglant.
1: El diari AS d'entrevista a Mbappé, que s'explica i aclareix que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. I també des de Madrid i el diari Marca de Madrid, Jaime Rincón escriu a tots aquells que estan veient el futbol amb una vena als ulls i afirma obertament i sense complexos que entre el Barça i la resta d'equips, inclòs el Madrid, hi ha ara mateix una distància sideral.
2: Esto es imparable.
3: Obreu passa de 3 quarts de 8 del matí. Acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia i Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
3: Tornen a, en aquest cas, un exemplar d'una revista, una biblioteca dels Estats Units, 132 anys després.
5: John Hansen ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Aquesta revista feia tants anys que rondava per casa que ja es pensaven que era propietat de la família, fins que un dia hi van veure un segell, el segell de la biblioteca. Aleshores, va sentir la responsabilitat de tornar el document als Estats Units, tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. Com que la revista havia trigat 48.220 dies a tornar al centre, la multa va ser de 10.436,25 €. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció per haver estat bon ciutadà. Ho hem vist al Huffington Post.
3: Masturbar-te no et deixa calb i no, si no et dutxes no seràs més atractiu. Desmuntant mites.
6: És un article que hem trobat a 20 minuts on parla de trencar amb aquests mites que molts creadors de contingut expliquen a les xarxes socials. També explica que la pràctica de sexe o masturbació és summament favorable perquè millora la circulació, incrementa l'aportació d'oxigen i, per tant, nutrients a l'arrel dels cabells. També sentencia que l'absència d'higiene i la mala olor no beneficiarà precisament a l'acostament de les persones. Tot el contrari.
3: I què fan ja avui, Canalies?
6: Doncs avui felicitem la nostra estimada Elena García Melero. La periodista suma un any més i arriba als 58. També fa anys el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon. Sí. En fa 52. I acabem felicitant l'actor britànic Jeremy Irons. Avui bufa 78 espelmes.
3: Per en Jimmy i per l'Helena per molts anys. I Sant Oral?
6: Avui és Santa Coloma, Santa Agatòclia, Sant Lambert i Santa Columba.
3: I acabem el repàs a la premsa en el quios vintage amb Albert Tom.
7: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
8: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
9: 17 de setembre de 1986, dies de pau institucional, de sociovergència al màxim nivell perquè Barcelona pugui organitzar els Jocs Olímpics de 1992. Jordi Pujol i Pasqual Maragall promouen junts la candidatura a Lausana. Uns atemptats a París fan que la capital francesa perdi punts per sortir elegida. I des de Londres, el diari The Times ja dona per fet que els Jocs se'ls endurà a Barcelona. Mentrestant, ara fa 40 anys es col·locava la primera pedra del Palau Sant Jordi, que encara no es deia així perquè no tenia nom. De moment era el Palau d'Esports de l'Anella Olímpica i el feia l'arquitecte japonès Arata Isozaki. I acabo amb un concert de Víctor Manuel i Ana Belén a la Monumental. Aquella tardor de 1986 estaven a dalt de tot. Ana Bosch, en la seva crònica l'Avui, diu que són la versió actualitzada i progre d'Albano i Romina Power o dels Reis Catòlics.
10: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 €. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés. Catalunya
3: Ràdio. 11 minuts seran les 8 del matí. Titulars en 2 minuts. El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han deixat una persona morta i més de 200 sortides dels bombers.
11: L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella al Garraf quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, al matí de Catalunya Ràdio.
12: I en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb la informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més i és quan s'envia aquesta alerta que vam doncs, demanar aquesta precaució en la mobilitat.
11: Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià.
3: L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament d'acollida del Port de Ceuta.
13: Quan el govern espanyol pretenia ubicar 1 miler de migrants, ho ha demanat un sindicat policial que deixa la Moncloa perplexa.
3: Mentrestant, Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
11: Donald Trump s'ha enfadat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
3: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
13: Ho justifica per l'augment d'un quart de punt de per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
3: I els esports, el Barça guanya 7-2 al Racing de Santander.
11: Amb un hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel, Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. La Porta no descarta posar la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
3: I avui a 2:15 entrevistarem el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
13: Això després que Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami la seva gira Lux Tour, està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana va adquirir el debut a les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum i millor interpretació.
3: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
0: Hola, bon dia.
3: Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
4: Bon dia.
3: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Hola, bon dia.
3: I a Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
15: Bon dia.
3: Avui l'actualitat del país està molt marcada per la crònica policial i també dels successos. Comencem a les comarques gironines, on la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que la demarcació és una zona molt atractiva pel crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, Fèlix.
16: Sí, i diu que cal actuar contra la corrupció que porta a associada, fins i tot. Són paraules que ara tenen més pes perquè venen de la que va ser cap de la regió policial a Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat a la societat. I va recordar que fins i tot hi ha algun cas de corrupció policial relacionat amb aquesta droga a la comarca de la Selva. Ho va qualificar de xacra, ho va dir en el marc del Fòrum dels Municipis que organitza el Diari de Girona. D'altra banda, destacar també aquesta hora que la comarca de la Garrotxa, Unió de Pagesos, ha portat als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs fins que la justícia es pronunciï.
3: I a Ponent, a Lleida, pendents aquest matí de si es fan més detencions per una baralla multitudinària que va acabar amb 5 ferits per ganivetades, Estela.
17: Sí, més un 6è per contusions greus. Hi ha almenys una dotzena de persones identificades i els Mossos mantenen la investigació oberta i busquen més agressors. De moment hi ha un detingut, un noi de 24 anys. Recordem que la batussa va passar ahir al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida i alguns dels implicats anaven armats amb pals i matxets. Arran d'aquests fets, l'Ajuntament ha avançat a dilluns que ve la Junta Local de Seguretat amb la consellera d'Interior i responsables de Mossos. I canviant radicalment de qüestió, avui serà un dia especial a Granyena de les Garrigues. Torna la campana que han restaurat a Innsbruck, a Àustria, gràcies a una recolecta per aconseguir els diners. Sonarà després de 80 anys, un cop reparada l'esquerda que impedia que es toqués.
3: I a Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
14: Sí, Ricard, perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, això en un dia en què estarem pendents a les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació. De fet, aquest matí serem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa on es va inundar part dels baixos. També avui a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de Novel·la i a Vic... Aquest vespre, Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al Mercat de Música Viva. Per cada
3: sol. I acabem a Tarragona. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta atenció de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en les celebracions dels correfocs, Clara?
18: Sí, el treball publicat a la revista Climate conclou que l'augment de les temperatures, la humitat amb l'activitat física dels correfocs fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. De fet, s'han viscut ja casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la hidratació dels participants. Tot plegat podria obligar a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. I acabem amb música, també. En aquestes últimes hores s'ha sabut que la banda de punk rock català Crim se separarà indefinidament el 2027, després de 17 anys damunt dels escenaris, amb concerts en més d'una vintena de països i d'editar 6 discos. Diuen que necessiten aturar-se davant d'una indústria discogràfica que cada vegada és més exigent.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
3: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps farà i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, les tempestes fortes s'han allunyat, però encara queden alguns ruixats. Eloi, bon dia.
20: Bon dia. Sí, que descarreguen entre el Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. També hi ha tempestes fortes sobre el mar. De moment no toquen terra, ho podien fer puntualment. Algun tram del litoral entre Barcelona i Tarragona, el litoral prelitoral. Fins i tot de cara a demà es podria repetir aquesta situació d'aquestes tempestes que puguin arribar a primera línia de mar. A la resta, més tranquil·litat, s'obren clarianes. Sí que a la tarda hi haurà nuvolades nuvolades al Pirineu i a les comarques de Girona, també aquí podrien deixar algun ruixat, i amb tramuntana i mestral, els dos extrems de Catalunya, que bufaran aquest matí. Després a la tarda desapareixen, al vespre s'hi tornarà a posar. Després, de cara al cap de setmana, sí que el temps serà més tranquil i pujarà una mica la temperatura.
3: Pel que fa al trànsit, diversos accidents compliquen ara la circulació. Mireia Sala.
0: A l'autopista B7 es desvia el trànsit cap a la Nacional 2 a Capmany en sentit nord. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona i es forma una cua de 5 quilòmetres. També hi ha hagut una topada a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell i un altre accident a l'AP2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en direcció a Lleida. A més, en recordem que està tallada per inundació la comarcal 15B al Garraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals.
4: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
15: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
3: Hi ha 3 minuts i mig per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem el preu de les coses. Ja està en marxa la collita d'avellanes a Tarragona i per això avui analitzem quant costa un quilo d'avellana. Pol Foradada.
21: Els pagesos preveuen una millor collita aquest any respecte a les 3 campanyes anteriors marcades per la sequera. En els últims anys s'han perdut 2.000 hectàrees d'avellanes a la zona de regada al pantà de Riu de Canyes. El Sergi Martí és pagès de Villalonga del Camp.
22: L'avellana ara mateix està entre 1,90 la més econòmica, que és la més primerenca, que és la Sant Giovanni, i a 2,90 la negreta, que és la que es paga més, la més cara.
21: Això és en lliures, en euros són 4,75 cèntims l'avellana Sant Giovanni, que és una varietat italiana, i la negreta, que és una variant local, que és una mica més cara, 6 euros amb 40 cèntims. En cultiva, Riudoms, el Baix Camp, el Josep Zacarias.
23: Jo en aquest moment estic venent les meves avellanes sobre els 12 euros al quilo. A lliures podríem estar sobre els 4 euros. És el preu que hauria d'anar, el preu de l'avellana, perquè els pagesos poguessin guanyar la vida i mantenir el cultiu.
3: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, atenció, què costen les càmeres de videovigilància? Ot Serra, bon dia.
24: Bon dia. Cornellà de Llobregat instal·larà 75 càmeres de videovigilància destinades a controlar el trànsit i, en general, a la seguretat ciutadana. N'hi ha 44 que se substituiran i 31 que es posaran de noves. El valor estimat del contracte de l'Ajuntament és de 248.000 euros, que equivaldrien a menys de 3 euros per cornellanenc.
3: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
25: Bon dia! Doncs mira, molts usuaris del metro de Barcelona han fet córrer un vídeo on veiem dos nois joves, ballarins, desplegant el seu art al més pur estil, upadans, un paso adelante. A problemes que fan cabrioles extremes, mortals enrere, s'enfilen per les barres, i si fan un paso més adelante es poden propinar generosa puntada i fer-te saltar els premolars abans d'arribar a Sant Pau 2 de maig. Així sona el seu espectacle, escolteu. Gràcies, los aplausos, eh?
3: Sí.
25: Bé, moltes són les crítiques que han rebut aquests joves que, més enllà de fer cabrioles, posar en risc la integritat física dels usuaris i no deixar la gent viatjar amb la seva pena, no fan mal a ningú. Des d'aquí una abraçada als nostàlgics de la Barcelona preolímpica. Millor això que no pas aquell que et demanava 20 duros per ir a Canyelles i després t'amenaçava amb una perxa rovellada, Ricard.
3: Sempre és millor, sí. Elisenda, sí. Gràcies.
25: A tu. Ya no veo de cerca ni de
3: lejos, no veo nada, nada. I avui, 17 de setembre, dediquem aquesta cançó als milers de famílies que fa dècades que van creuar la meitat de la península per aixecar Catalunya amb les seves mans, recordant que la memòria i el reconeixement de les arrels també fan país.

0: Aquest matí, gran part de Catalunya fa olor de pluja. Les tempestes d'ahir, especialment les nocturnes, van tenir una força monumental, fins al punt que hi ha hagut afectacions importants en infraestructures claus del país. L'estiu s'acaba i la tardor, en comptes de trucar a la porta, l'esbotza. Tots els experts conclouen que la imprevisibilitat d'aquest clima no farà més que augmentar i que les tempestes d'ahir en són un exemple. No només a Catalunya. La tempesta també va colpejar amb molta duresa el País Valencià i també Múrcia. Una tromba d'aigua curta, però d'una violència extrema. A Fornells de la Selva, per exemple, gairebé 50 litres en mitja hora. A Barcelona, 100 litres per metre quadrat i al Garraf, 80. El país es va aturar. Hi ha un home mort a Olivella perquè el seu cotxe el va arrossegar a una riera. Ahir la nit van veure la Ronda de Dalt tallada per l'aigua, completament tallada. Desenes de vols cancel·lats al Prat. La xarxa de Rodalies ha aturat també, en aquest cas, els trens. Línies de metro tancades perquè la pluja entrava violentament als vestíbuls. I una imatge també que resumeix força bé la tempesta. L'Hospital Vall d'Hebron, aquest gran centre mèdic de referència a Catalunya, amb goteres i passadissos inundats. Que una tempesta de tan poca durada bloquegi carreteres, trens, hospitals, això no ens parla només del canvi climàtic. Ens parla també de nosaltres, de la nostra fragilitat. Ben bé com si fos un mirall o una mena d'avís del que pot arribar a passar. Perquè el col·lapse de Barcelona no va venir després d'hores i hores de pluja. Va ser qüestió de minuts. I això ens diu alguna cosa, que és el següent. Que tenim infraestructures del segle XX per un clima del segle XXI. La nostra xarxa pública està dissenyada per un món previsible, un món que ja no existeix. El món d'avui en dia ja no es pot preveure. El canvi climàtic converteix el dèficit històric d'inversió en un perill cada cop més real i fa més necessària que mai l'obra pública a casa nostra. No només l'obra pública d'estacions i línies noves, també la que no es veu. Renovar, per exemple, fer col·lectors més grans, aïllar túnels, reforçar canonades, adaptar-nos a l'evidència que l'excepcionalitat és aquesta nova realitat. El temps cada cop serà més imprevisible. No podem triar ni com ni quan plourà, però sí que depèn de nosaltres decidir com ens hi adaptem. En l'àmbit personal, seguint sempre les indicacions de les autoritats, mantenint-nos sans i estalvis, però com a societat també tenim deures pendents. Per exemple, garantir que un quiròfan no s'inundi. O que puguem treballar quan plou. Adaptar el país i el seu esquelet a aquesta nova normalitat que ja és aquí. I blindar-nos perquè, per molta aigua que caigui, el país mai no s'aturi.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: L'episodi de fortes tempestes d'aquesta nit passada i matinada ha deixat una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava els bombers. Han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar a les comarques gironines i van traslladar-se cap al litoral central i provocar nombrosos problemes de mobilitat.
0: La segona.
2: Que malgrat l'episodi de pluja com aquest darrer, al planeta cada cop hi ha menys aigua dolça. L'any passat va ser el més sec de les darreres 3 dècades, segons l'Organització Meteorològica Mundial. Aquí, però, la cosa està força millor. Les reserves actuals de les conques internes estan per sobre del 76,5% de la seva capacitat.
0: La tercera.
2: El comissari europeu de migració es reuneix amb els ministres de l'Interior i d'Inclusió l'endemà que l'Audiència Nacional hagi frenat el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar 1 miler de migrants.
0: La quarta.
2: El Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Donald Trump s'ha afanyat a amenaçar la Unió Europea amb nous aranzels si estreny vincles amb els seus veïns del nord.
0: I la cinquena?
2: Preocupació a les universitats per l'impacte de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes. N'alerten les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques que assenyalen la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa als esports, Robert Prat.
3: El Barça que guanya 7-2 al Racing amb 3 gols de Rafinha. Mbappé diu que no va mostrar la samarreta de Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol i jugat a la primera divisió. Atlètic de Madrid 4-0.
0: Ara són les 8:05 i aquest informatiu també el comencem fent un cop d'ull a com estan ara mateix aquestes tempestes fortes que hem viscut a les últimes hores a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. S'han allunyat ja. Avui i demà hi haurà ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Puntualment algun xàfec fort arran de costa. També al Pirineu i a les comarques de Girona. Alguns ruixats, algunes nuvolades de tarda amb petits ruixats. I aquest matí també ho farà la tramuntana i mestral amb temperatures que seran clarament més baixes.
0: Continuen també els problemes per diversos accidents. Ara mateix, Mireia Sala.
5: Sí, l'autopista P7 està tallada en sentit nord a Capmany i es desvia el trànsit per la sortida 20. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona. Accident també a la C58 a Ripollet en direcció Sabadell i una altra topada a la P2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en sentit Lleida. A més, en recordem que està tallada per inundació la C15 a Vialgarraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals, sobretot a la P7 de Parets a Barberà.
0: Ara de seguida actualitzem el balanç de l'episodi de pluja. Són les 8:06.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
8: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:08. El balanç de l'episodi de pluja. Atenció, la bona notícia del matí és que s'han desactivat ja les alertes de les últimes hores. Aquest cop sí que es van enviar missatges als telèfons mòbils demanant extremar les precaucions. El subdirector de programes de protecció civil, Sergio Delgado, fa uns minuts deia això al Matí de Catalunya Ràdio.
10: I en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb la informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més i és quan s'envia aquesta alerta que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat.
0: Per tant, ja tenim pràcticament aparcada la part més important de l'episodi de pluges de les últimes hores. La pitjor conseqüència d'aquestes tempestes ha estat la mort d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i van trobar el cos de l'home a uns 500 metres del vehicle. Els Mossos han confirmat després la identitat de l'home que, com deies, era veí d'Olivella. Aquest matí, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident.
0: L'últim balanç dels bombers d'aquest episodi de pluges violentes parla de, atenció, 270 intervencions.
3: Sí, fins a les 7 del matí. Durant la matinada els avisos han anat a menys, amb 28 des de la mitjanit. Entre el més destacat, el desbordament d'una riera que ha provocat acumulació d'aigua en un càmping de Sitges. A causa d'això, unes 270 persones es van autoevacuar sense que ningú no prengués mal. Però és que aquesta vegada, com dèiem abans, sí que es va enviar un alert per advertir de pluges torrencials, sobretot al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. I després es va enviar un altre avís, en aquest cas per temps violent, al Barcelonès i al Maresme. Barcelonès, Barcelona, Camp Nou. Això va coincidir amb el partit que el Barça disputava contra el Racing.
11: Del primer equip, estimadíssim per moltíssims jugadors.
12: Em sona el telèfon.
13: Sí.
12: Em sona el telèfon.
14: Que, a tots.
15: Sí, acabem
14: de rebre un avís de protecció civil.
11: Sí, però és que aquí... I aquí al Camp Nou també s'ha sentit aquesta alarma dels mòbils de la gent i, clar, i el comentari de la gent que es va mirant i diu, ostres...
12: Avís de temps violent al Barcelonès i Maresme per les...
3: Després es va enviar un missatge per part de protecció civil dient que els espectadors
0: espectadors del Camp Nou estaven segurs a l'estadi, que no patissin. D'això també en parlava ara fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio el Sergio Delgado de Protecció Civil.
10: Amb el Camp Nou vam estar amb el club en contacte doncs, en tot moment, coordinant la situació, avaluant si a l'entorn del camp estava en seguretat i estava, i per tant, doncs, fins a l'últim minut que va acabar el partit vam estar en contacte per valorar que la sortida fos de forma segura.
0: Sigui com sigui, la pluja va caure de manera molt, molt intensa, especialment en diversos punts de Barcelona, provocant incidències en el transport. El metro de Barcelona avui continua tallat al tram de la línia 4, la groga, entre Trinitat Nova i Verdaguer. S'ha habilitat un transport alternatiu amb autobús, però la resta està bastant, bastant resolt. A Rodalia Renfe, avui, en principi, hauria d'anar tot com sempre. La ronda de dalt i els usos de la Trinitat que es van tallar estan oberts, i a l'aeroport del Prat, avui, en principi, relativa normalitat, després que hi es cancel·lessin una vintena de vols.
13: A Barcelona, fins a 7.600 abonats es van quedar sense llum, però la immensa majoria la van recuperar a les 9 del vespre. I a l'Hospital Vall d'Hebron es manté avui l'activitat després que s'inundés alguns baixos i caigués també part d'un fals sostre. Anem-hi en directe. Lara García, bon dia.
15: Bon dia, Ricard. Doncs a aquesta hora la situació està totalment controlada aquí a l'Hospital Vall d'Hebron. Aquesta nit les fortes pluges han provocat inundacions als baixos de l'hospital, però la incidència més greu, com deies, l'han patit a l'àrea de nefrologia pediàtrica, on ha caigut part d'un fals sostre per acumulació d'aigua. No hi ha hagut cap ferit. Alguns pacients sí que han hagut d'estar doncs, reubicats preventivament. L'aigua ha entrat també als soterranis a tres edificis del complex. Durant tota la nit els serveis d'emergència han estat aquí buidant aigua, solucionant desperfectes, per això encara no podem accedir a aquestes zones afectades, però sí que des de l'hospital insisteixen a dir que l'aigua ha entrat en una petita part de la Vall d'Hebron i que l'activitat avui per això doncs, és completament normal. Recalquen que aquestes inundacions no han afectat a persones ni als serveis del centre.
13: Uns aiguats també que van afectar altres zones, per exemple València. De fet, aquest matí diverses escoles estaran tancades.
0: Sí, s'ha decidit suspendre les classes per l'avís que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el pla per inundacions i també va enviar un alert al mòbil, un esalert, incloent-hi a les zones més afectades per la Dana, d'ara fa dos anys. De fet, els aiguats van fer tancar l'aeroport, el metro, i també aquí van fer que se suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
13: Tornem a saludar l'Eloi Cordomí. Eloi, què tal? Bon dia. Hola.
16: Bon dia.
13: Ara sí. No, més que res per explicar-vos també aquest caràcter torrencial de la pluja que vam tenir, ahir.
16: Sí, abans comentàvem aquest registre de 99 litres al barri d'Horta de Barcelona. Ens acaba d'arribar una dada també de 124 litres a Viladellops, a l'Alt Penedès, i també vam tenir pluges de 60-70 litres al Vallès, més de 80 al Garraf, però el que destaquem és sobretot la intensitat d'aquesta precipitació. En el cas de Viladellops i de Sant Pere de Ribes, en tan sols mitja hora van caure més de 50 litres per metre quadrat, 57 concretament. I encara va ser més intensa la pluja del País Valencià, on en diferents estacions al voltant de la ciutat de València van registrar 70 litres 70 en mitja hora. És veritat que no hem arribat als 103 que en 30 minuts vam tenir durant la Dana de València i durant els aiguats de Vinaròs del 2018, però fixeu-vos que aquestes intensitats són cada vegada més freqüents i potser hem de començar a pensar en noves maneres d'anomenar aquest tipus de pluja, perquè el terme que fem servir de pluja torrencial quan han de caure 40 litres en mitja hora, amb aquestes dades que acabem de començar de comentar, realment s'està quedant curt.
13: Doncs haurem d'estar pendents d'això, perquè si tenim primer una previsió que és imprevisible i que quan aquestes pujades afecten, ens ho fan d'aquesta manera tan sobtada, tan de cop, doncs fa que haguem de reaccionar també amb molta més agilitat, no?, a l'hora de moure les nostres agendes o la nostra vida.
16: I sobretot també tenint en compte que la situació que hem viscut no era excepcional. És a dir, hem tingut un episodi d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera normalet. El que passa que ha desenvolupat aquestes tempestes tan fortes.
13: Ara ho ampliem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
16: Fins ara.
13: Tot això amb aquest temporal que, com ara explicàvem, va provocar també inundacions i afectacions. I, per cert, altres zones de Catalunya encara arrosseguen els efectes d'episodis meteorològics anteriors. Els alcaldes del Ripollès, per exemple, estan tips dels talls de llum i també de telefonia mòbil que tenen sovint des de l'episodi de ventades del mes de març. Laia Claret.
17: Judit Cornellà és la presidenta del Consell d'Alcaldies del Ripollès.
18: En tot el Ripollès i de fa molts anys hi ha hagut una manca doncs, de manteniment a partir de les ventades del mes de març. La línia cau contínuament, els talls tant de subministrament elèctric han estat molt habituals, però el que és un drama sobretot és la telefonia mòbil i l'internet.
17: Concreta, què demanen?
18: Aquí hi ha una Generalitat i aquí hi ha un ministeri que facin una inspecció i expliquin si és una qüestió doncs, de que s'han quedat obsoletes o que és una qüestió de manca de manteniment. I quan tinguem aquesta auditoria feta, reclamin a les companyies que facin el que han de fer.
17: Especifica que amb l'elèctrica tenen un interlocutor, però amb les companyies telefòniques fins i tot els costa posar-se en contacte, asseguren. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I una notícia d'aquest mateix matí. Tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta. Montse Poblet.
19: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
20: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedència de les glaceres. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
19: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Ara mateix, però, recordem que les conques internes de Catalunya tenen uns nivells molt, molt bons i els embassaments superen el 76%. Aquest és un dels temes del dia que avui abordarem també a l'Àgora a partir de les 9. L'altre és, o continua sent, la intel·ligència artificial. Passa minut a un quart de nou del matí. Avui tenim un nou cas en què un model d'intel·ligència artificial ha actuat de manera autònoma sense que ningú li ordenés. OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha fet públic 6 nous casos d'aquestes característiques i parla explícitament de comportaments inesperats o preocupants.
3: 6 casos, segons OpenAI. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a la part oberta d'internet sense permís, sense que ningú li ho demanés. Un dels models, per exemple, va generar instruccions perquè una versió posterior de si mateix ocultés que havia fet trampes. Un altre va reescriure les instruccions per ignorar els missatges que li havien donat. O un altre es va inventar unes dades financeres que no trobava. Tot això, insistim, de manera autònoma. Això confirma, d'alguna manera, que l'incident de l'estiu passat, en què un model d'OpenAI va hackejar un altre sistema, també de manera autònoma, allò, en principi, tot apunta que no va ser un fet aïllat.
13: És un cas que encaixa amb el debat al voltant de si s'ha d'alentir o no el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Un dels grans experts en intel·ligència artificial, el director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, Christian Canton, deia en aquest programa al matí de Catalunya Ràdio que sí que cal regular-ho.
21: S'ha de crear o d'haver-hi algun tipus d'organisme supranacional que estigui més per sobre, que pugui realment tenir aquest poder. Abans la recerca succeïa als centres de recerca o a les universitats que estaven tutelades pels governs i ara estan succeint en corporacions que són una caixa negra que val el millor que poden.
13: I atenció, perquè encara sobre la intel·ligència artificial tenim un estudi de l'Institut Tecnològic de Massachusetts que alerta dels seus efectes en l'aprenentatge. L'informe diu que pot generar una rendició cognitiva.
3: Sí, l'Institut Tecnològic de Massachusetts té un comitè que estudia específicament l'ús de la intel·ligència artificial i ha fet públic aquest informe que deies en diverses conclusions. La primera, que és molt cridanera, és que la tecnologia ha canviat la cultura del campus. Diu que està aïllant els estudiants, que els alumnes deixen d'assistir a les hores de consulta del professorat, que deixen d'estudiar en grup perquè confien tot els models d'intel·ligència artificial. Aquest mateix informe diu que els estudiants recorren a la intel·ligència artificial el primer senyal de dificultat i que això, segons l'informe, genera una il·lusió d'aprenentatge.
13: No és l'únic cas. Les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques admeten preocupació a les universitats per l'impacte d'aquestes eines de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes. Sílvia Solanes, bon dia.
22: Bon dia. Sí, per exemple, la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Els responsables universitaris han detectat problemes en la comprensió de matemàtiques, de càlcul mental i de conceptes científics. Per abordar-ho, reclamen fer un pacte de país, reforçar el reconeixement del professorat i estrènyer vincles entre les diferents etapes educatives.
13: Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb professors universitaris per preguntar-los si han detectat aquesta baixada del nivell i a què l'atribueixen.
23: David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
24: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat, no dic l'única, però part, és de la tecnologia digital, que tot passa molt ràpid.
23: Àlex Arenas, professor d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili.
25: La cultura de l'esforç té cada vegada més dificultats per competir en una societat que sovint recompensa més la immediatesa, la visibilitat, la imatge, la intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament en ella l'esforç de pensar, de recordar, de relacionar conceptes o de construir arguments, correm el risc d'entrenar menys aquestes capacitats.
23: Lídia Ferrer, investigadora de l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC i de la Barcelona School of Economics. econòmics.
2: Té poc sentit les tasques que es resolen a casa i que després es puntuen i formen part de la nota final, no? Hem de posar molt més pes amb el que serien exàmens que es fan a classe sense accés a la IA, a presentacions orals...
0: A partir de les 10, avui en parlarem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb l'Arlet Brufau i Centelles, que és jurista especialitzada en intel·ligència artificial de l'Observatori Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. De moment, un primer comentari de la degana de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
4: Som conscients de que els estudiants catalans també haurien suspès les proves PISA si s'haguessin pogut presentar. I, en el fons, tot es redueix a una manca de comprensió lectora, perquè fins i tot per resoldre un problema matemàtic cal primer haver entès què és el que es demana. El curset zero que jo posaria a totes les universitats fora escriure a mà. Escriure a mà de forma conscient. La cal·ligrafia ordena el cervell. I això no és una dèria meva, és una veritat científica contrastada. El cervell és plàstic i cal educar-lo i reeducar-lo cada dia.
0: I encara sobre noves tecnologies. La Comissió Europea presentarà avui la seva proposta per restringir l'accés dels menors de 15 anys a les xarxes socials.
22: Li hem preguntat què en pensa el perit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Juncà. Ens diu que prohibir no és el camí, sinó que s'ha d'apostar per a l'educació. Per ell, el més preocupant són les xarxes que no tenen una plataforma darrere.
5: Jo tot el contrari. Jo les plataformes jo no les sancionaria per res. Ja dic, per mi és una seguretat que hi hagi una plataforma darrere, que hi hagi algú darrere. A mi el que em preocupa són totes aquestes xarxes que no estan controlades, perquè avui en dia qualsevol pelaganyes es pot crear una pàgina web amb un foro i a partir d'aquí entra tothom.
22: Sí, que aplaudeix que es faci una normativa comunitària perquè no s'entén, diu, que si internet és global hi hagi només normatives locals.
6: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: El temps i també l'estat de les carreteres i la mobilitat. Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí, a les carreteres amb Mireia Sala i a la mobilitat amb Maria Fernández.
16: Bon dia. Pel que fa al temps, de moment hi ha ruixats que queden entre el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Es poden anar repetint avui durant el matí, també de cara a aquesta tarda, i fins i tot de cara a demà podien tenir una mica més d'intensitat. Alguna d'aquestes tempestes sobre el mar en algun moment podria tocar terra. Això és més probable que passi de cara a demà al matí. A la resta, més tranquil·litat, més clarianes, algun ruixat de tarda al Pirineu i a les comarques de Girona, i amb tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, sobretot ara al matí.
8: Matí complicat pel que fa al trànsit per 5 accidents. L'AP7 està tallada en sentit nord a Cap Any i el trànsit es desvia per la sortida 20. Accidents també a la C-17 a Manlleu cap a Ripoll, a la C-32 a Premià en direcció a Barcelona, a la C-58 a Ripollet en sentit Terrassa i a l'AP-2 a Vila-rodona en sentit Lleida. A més, està tallada per inundació la C-15B a Sant Pere de Ribes.
9: Pel que fa a Rodalies, a l'R4 hi ha retards per les limitacions de velocitat establertes a causa dels aiguats. Hi ha demores d'una mitja hora. També retards d'uns 25 minuts als trens de l'R6 i l'R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarril, perquè els trens van més lents del que és habitual, perquè s'està revisant l'estat de la infraestructura després de les pluges d'ahir. Unes pluges que també han afectat el metro. L'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer. A l'L11 hi ha també servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. I d'altra banda, el funicular de Vallvidrera no funciona, hi ha servei per carretera. I les línies del tram baix, la T1, T2 i T3, tenen freqüències de pas alterades a causa d'una avaria.
26: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat tornar costa menys.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
28: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
29: I sopem a les millors taules del món.
30: En aquesta terra protegim i acollim.
31: Fem barri i fem pinya.
32: I fem i no deixem de fer.
33: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
34: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
35: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
3: La veritat és que va sobre rodes.
1: Tan content estàs?
3: Això també.
1: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
0: Testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf i els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall.
7: La principal afectació ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
16: I l'episodi de pluja torrencial ha acabat.
10: L'informe demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes 3 dècades.
11: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia.
6: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda de les conseqüències d'aquests episodis forts d'aquesta nit passada i matinada que ha deixat una persona morta a Olivella al Garraf, per cert, una persona que era un home de 48 anys, a banda d'això que us seguirem comentant a l'Àgora a partir de 9:45, ara repassem altres bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, Pol Foradada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
12: Bon dia.
0: I aquesta nit ha parlat Mbappé. Això després de la polèmica amb les samarretes en suport a Ceuta.
13: En declaracions al diari AS, el futbolista francès assegura que no té res contra Ceuta, però que en aquell moment va voler tenir un gest amb els immigrants que havien perdut la vida al mar.
14: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no.
13: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp amb la samarreta de suport a Ceuta mal posada perquè no es llegís bé el missatge.
0: Un gest que els ha costat moltes crítiques, com per exemple del Partit Popular. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
15: Bon dia, sí, el partit de Feijóo estigui d'insolidaris, ho ha fet la portaveu del Congrés, Esther Muñoz, prèviament a les explicacions d'Mbappé, retreia que alguns, fins i tot, en referència a Vinícius, tenen la doble nacionalitat, també l'espanyola.
17: A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos, ¿no? Yo creo que todo el que sepa que lo que está ocurriendo en Ceuta es inédito y que están pidiendo nuestra ayuda y que el apoyo de todos los españoles deberían contar con el apoyo de todos los equipos españoles.
15: Solidaritat només per a la gent de Ceuta ni un missatge cap als migrants, als menors, tampoc als morts i tampoc l'hem trobat a les files de Vox, on defensen la indignació, diuen que ha provocat el gest davant d'una actitud de 3 milionaris, diuen a la formació que viuen a Espanya i no defensen els espanyols. La Moncloa evita la polèmica i passava de puntetes. La ministra d'Educació i Esports a primera hora del matí és Milagros Tolón.
18: He visto las imágenes y la verdad es que ante eso tampoco tengo nada que decir. Que le pongo una decisión personal.
15: I es limitava a defensar els valors de l'esport.
0: I al marge d'això, avui Brussel·les abordarà la crisi de Ceuta.
19: D'una banda, el comissari europeu de migració serà a Madrid per reunir-se amb el ministre de l'Interior i amb la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. I, a més, el Parlament Europeu vota també avui una resolució en què assenyalarà la instrumentalització de migrants a Ceuta i la necessitat d'una resposta coordinada per protegir les fronteres exteriors.

0: de xarxes com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, José Montilla sosté que Catalunya no pot assumir una immigració il·limitada.
2: En una entrevista aquí, al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident de la Generalitat va defensar que sigui la immigració ordenada i va subratllar que tant els migrants com els autòctons tenen drets, però també deures.
3: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita, això s'ha de dir també. Si no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal, no, tothom que vulgui no, perquè a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques.
1: I una petita població anglesa ha fet un referèndum simbòlic per sortir del Regne Unit i rebutjar així l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Londres, Quim Olivares.
4: L'originalitat de la protesta no evitarà els plans del govern laborista. Andy Burnham creu que fins ara només s'allotgen demandants d'asil a les comunitats més pobres.
5: Això implica decisions difícils. Es tracta de justícia a tot el país i, òbviament, tindrem en compte les qüestions que planteja la comunitat i també en el referèndum, però hem de garantir que disposem d'un pla just.
4: Amb altres paraules, les zones benestants, com el poble de Paddington, a prop d'Oxford, també ha d'acollir sol·licitants d'asil. Els seus habitants denuncien que el govern serà còmplice dels, segons ells, delictes que cometran els immigrants i troben desproporcionat acollir-ne 1.250 quan al poble hi viuen 300 persones. Quim Olivares és a Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui llegim a l'Ara que a Ripoll algunes entitats mediten crear un front d'esquerres anti-Oriol.
2: Ho valora el grup d'opinió Ripoll Futur. La decisió de fer o no una llista, segons l'Ara, es prendrà a l'octubre després que aquest mes de setembre es torni a fer una reunió per sopesar quina és l'opinió dels últims adherits.
1: Són 9:15 i el president Salvador Illa, que acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada i ha defensat el nou finançament. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
6: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
7: ¿Quién puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
6: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una altra novetat del dia. L'Ara concreta la proposta de reforma del Codi Penal en què treballa el govern espanyol, a proposta de la Generalitat per endurir les penes per tinença d'armes.
8: De fet, ens ho ha avançat aleshores cap de la policia, Josep Lluís Trapero, abans de l'estiu, al matí de Catalunya Ràdio.
9: De coincidir jo, doncs, ara quan ens vam veure en ocasió de la visita del Papa, doncs, aquí a Barcelona, amb el ministre Marlaska, li vam posar sobre la taula amb un document, de fet, aquestes propostes de millores.
1: I van ser ben rebudes.
9: Van ser ben rebudes, va ser rebut en el sentit de que s'ha d'estudiar.
8: La proposta pretén duplicar les penes per dur armes prohibides. Ara és d'entre 1 i 3 anys, cosa que fa que moltes de les persones acabin esquivant la presó. També hi ha sobre la taula la creació d'un nou delicte per exhibició d'armes en públic.
1: Justament avui tenim reunió sobre també la seguretat a Barcelona.
8: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, firmen un nou conveni per coordinar l'actuació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Això mentre a Lleida s'investiga encara la baralla entre dos grups de persones armades amb pals i ganivets.
10: Una baralla que va deixar almenys 6 persones, 5 d'elles per arma blanca. Els Mossos investiguen els fets, però de moment no hi ha cap detenció.
1: I sobre el cas Andic. Novetats avui al periòdico. Els Mossos no troben indicis en la salut del fundador de Mango que expliquin la caiguda mortal que va patir a Montserrat.
10: Sí, és una de les línies argumentals de la defensa, que Isaac Andic ja havia caigut mesos abans d'entrar en una clínica i que una cosa podria estar relacionada amb l'altra. Però després d'analitzar el seu telèfon, els investigadors han trobat dades que acreditarien que la caiguda a la clínica no va ser fruit de cap problema de salut i que l'empresari tenia un bon estat físic. Per tant, segons fons policials, la caiguda a Collbató hauria estat intencionada.
1: Tot això avui que reprèn el judici a la intervenció policial de l'1 d'octubre Extremadura, on Roger Espanyol va perdre un ull per un impacte d'una bala de goma. Declaren policies després que ho fes l'afectat, Miquel Jarque.
11: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb una porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar l'ull

0: era una represàlia.
1: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
0: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Avui es reprèn la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui hem tornat també a tenir un robatori de coure a Rodalies. La proliferació d'aquests casos ha fet reforçar la seguretat a l'estació de França, on hi ha hagut 6 en 10 dies. Joan Garcia.
3: Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos. Rodalies, Adif i Mossos es reuniran avui per decidir més mesures. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini, que té menys sortida al mercat. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Quan es roba cap no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. Això provoca retards i cancel·lació de trens. Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 8:35 i d'aquesta nit Donald Trump carrega contra la fotografia de l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà que aquesta setmana veiem a l'Eurocambra. L'amenaça torna a ser aplicar nous impostos.
4: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
2: Avui justament el primer ministre canadenc Mark Carney oferirà un discurs al Parlament Europeu després que ahir la presidenta de la Comissió Europea plantegés una nova aliança de seguretat. A Estrasburg, Bruno Fortea.
5: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
6: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
5: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Washington, Oriol Serra.
7: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
8: No el vaig convèncer, li vaig dir, fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que passi. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
7: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, cauria del 3,7 al 2,3%. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I si mirem al Regne Unit, hi ha un altre tema, que és un dels temes del dia allà, que és el llibre de memòries del germà de Lady Di.
9: El Daily Mail en publica un fragment que recull una conversa amb l'actual rei Carles III poc després de la mort de Diana de Gal·les, i en què el llavors príncep de Gal·les li va dir al germà: "Estigues tranquil, l'oblidarem aviat." De manera poc habitual, el Palau de Buckingham va respondre amb un comunicat en què deia textualment que el dolor del dol fraternal pot torbar la raó, afectar el seny i acolorir la memòria.
2: I encara sobre la polèmica entre el raper que va ser apartat de la gira d'Ed Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina. Doncs bé, ha anunciat que donarà $1 milió dels guanys de la gira a organitzacions en suport del poble palestí.
10: Aquest gest arriba després que 4 artistes més hagin deixat la gira nord-americana amb l'artista britànic en solidaritat amb el raper. Sheeran, per la seva banda, ha explicat per què evita posicionar-se en política. Assegura que el seu públic inclou molts joves i nens que no van als seus concerts a trobar-s'hi un discurs polític.
2: Avui en parlarem amb el ministre Ernest Urtasun. I encara algun apunt més, perquè aquesta matinada Rosalía ha posat el punt final a la seva gira a Miami.
11: Y la verdad es que estoy un poco triste porque esta es la última actuación. Pero estoy también muy feliz y muy agradecida de haber podido hacer este tour.
10: Ho ha fet davant 20.000 persones en el seu últim concert de la gira Lux Tour, que l'ha portat a fer gairebé 60 concerts a més de 17 països diferents. Imperfetti, agenti del cor. Rosalía ha aprofitat que era a Miami per explicar que aquesta cançó que sentim la va escriure precisament a Miami després d'un any buscant la inspiració.
2: I la Maria, una noia de 15 anys, no s'ha volgut perdre l'últim concert i ens ha explicat pel matí de Catalunya Ràdio com s'ha viscut.
12: Rosalía ha transmès una energia que ha fet connectar el públic amb l'esperit de cada cançó i ha jugat constantment amb el contrast entre el ritme i la tendresa. El repertori s'ha mantingut estable i quan s'han encès les llums després de cantar Magnòlies, on es pot escoltar a l'Escolania de Montserrat, s'ha pogut veure com la majoria del públic s'ha hagut d'aixugar les llàgrimes.
2: És Maria Sostres pel matí de Catalunya Ràdio. I no deixem de parlar d'ella perquè Rosalía ha aconseguit 8 nominacions dels Grammy Llatins.
10: Opta a premis com Disc de l'Any o Millor Cançó per la Perla. L'artista catalana va dir el debut a les nominacions i n'aconsegueix dues. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
2: I mentrestant, a Vic. Aprendere fuoco. Ja està en marxa el mercat de música viva. Aviat especial a Vic, Marc Ruiz.
13: A partir d'una treballada però minimalista posada en escena, amb alguna clocada d'ulles i borrós i a concert sota la pluja, com el de PJ Harvey al Primavera, Del Greco ha mostrat i desmuntat els tòpics d'un concert de masses, com ara la figura excessivament central del líder de la banda, la necessitat o no de tenir música en directe al 100%, o fins i tot que qui hi ha a l'escenari doni l'esquena al públic o perdi els papers. Escenes totes que hem vist als escenaris. I tot sobre la música de l'italià Andrea Laszlo de Simone, que s'ho mirava des del backstage i que participava d'una ficció en què ni els músics tocaven en directe ni qui hi havia davant del micro era Simone. Una inauguració a la que també ha assistit la consellera de Cultura i el ministre de Cultura, que han volgut donar suport al mercat. Des de Vic, Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara algun nom més. El primer és Àlex Ubago. Muero por...

0: despierte.
1: Actua avui al Palau de la Música en el marc del Festival Guitar BCN. Celebra el 25è aniversari de l'àlbum que va marcar un abans i un després en la seva carrera. Què pides tu?
0: Perdiendo en tus labios que se acercan susurrando.
2: Mira, com passen els anys. I també hem de parlar d'Eduard Sola.
1: Perquè avui arriba a les llibreries El Niu, el seu debut literari. Sola, guionista de la pel·lícula de Casa en Flames, serà avui al matí de Catalunya Ràdio i l'entrevistarem a partir de les 11 del matí.
2: Són les 8:41. Com tenim les carreteres aquesta hora? Bé, a Sala.
3: Doncs la P7, que estava tallada a Capmany per un accident en sentit nord, ja s'ha obert, però només hi ha un carril perquè s'està netejant la calçada. Accidents també a la mateixa P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit Girona, a la C32 a Premià d'entrada a Barcelona, a la C58 a Ripollet en sentit Terrassa, a la C17 a Manlleu en direcció a Ripoll i a l'AP2 a Vilarrodona en sentit Lleida. A més, està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per netejar els arbres caiguts en la tempesta d'ahir.
2: Aquesta és l'actualitat d'aquest dijous 17 de setembre, que ens deixa tres preguntes. Primera. Si les infraestructures no estan preparades per assumir el canvi climàtic, n'hi ha prou amb reformar-les o també hem de repensar la nostra manera de moure'ns?
4: Segona.
2: Amb la prohibició de les xarxes i el debat sobre l'escola, aconseguirem que els menors siguin més crítics i curiosos, sense addicció a les pantalles, o simplement convertirem els pares en policies digitals?
4: Tercera.
2: I a banda de reconèixer la important aportació dels 100.000 extremenys que van ajudar a construir la Catalunya d'avui, la trobada entre els presidents Illa i Guardiola ha servit per fer algun pas en favor del nou model de finançament autonòmic?
4: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
5: Pluto! Ganímedes!
6: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
7: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. I vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes de cogim? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions, em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà, a les 8 del matí, vaig començar a fer classes de cogim.
8: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: De seguida obrim l'àgora del matí avui amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Monforte. Però abans... del Barça i de la seva ratxa, perquè ahir va ser capaç de marcar-li 7 gols al Racing de Santander.
9: 7 gols, 7 victòries del Barça, 6 en Lliga, una en Champions, arrencada increïble de l'equip de Hansi Flick, que no en tenen prou amb les manetes. Van golejar amb aquest 7-2 l'equip càntabre, 3 gols de Rafinha, 2 de penal. També va marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamin Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha.
10: És important pensar que necessita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
9: Stegne va ser el porter del Barça a la segona part per una petita lesió de Joan Garcia. Va cometre una errada greu en el segon gol del Racing. Valde va jugar l'últim quart d'hora de partit. Els primers minuts a la Lliga amb el Barça, també a primera. Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja. Avui a les 7, Betis-Getafe, quarts de 10, Màlaga-Villarreal.
2: Joan Laporta destaca el paper que han tingut les transmissions de futbol en català en la història del Barça.
9: Ho va dir en una entrevista que va concedir a la TDT amb motiu de la celebració dels 50 anys d'aquestes transmissions.
11: Malo Ruti, que t'estimo que ara fèieu referència i tant, allò va ser, bueno, meravellós, meravellós. I el recordar i commemorar els 50 anys de futbol en català és magnífic.
9: El club estudia posar el nom de Joaquim Maria Puyol a la tribuna de premsa de l'Spotify Camp Nou.
2: Més Messi, que arriba als 100 gols amb l'Inter de Miami.
9: No té sostre Leo Messi, ha marcat aquesta matinada un dels dos gols davant el Cruz Azul i, a més, li ha donat la victòria i el títol de la Copa dels Campions. A la Champions d'handbol, una previsió per avui, Barça-Montpellier a partir de 3:15.
12: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Genem i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
13: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot a 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Com et dius?
15: Ferran Adrià.
14: Quina és la teva experiència com a cuiner?
15: Has estat a alguna escola? Has tingut algun mestre?
14: Això és una altra lliga.
15: Això són dos estrelles Michelin.
12: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
16: Estàs posant a tots al límit.
17: Andreu tots mal.
12: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolla 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
20: I des de 16.400 €.
19: Què?
21: Demana ja el teu C3 des de 16.400 € amb fins a 8 anys de garantia.
22: Citroën.
21: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
23: En Verdi s'ha escapat sense permís. On és? Anirà a la commemoració del dia de...
24: Però amb 90 anys? Travessant tot el canal?
25: Estava a punt per una última missió.
26: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
25: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula de divendres a TV3 i a la plataforma 3Cat.
27: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
28: Doncs jo només sento la carretera.
27: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 €. BVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
29: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
30: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb la periodista d'Infolibre Marta Monforte, amb el periodista Jofre Llombart, amb el subdirector del Nació Oriol Marc i amb el politòleg Nacho Corredor.
2: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'hora?
30: Doncs dos blaugranes com el Jofre i l'Oriol, poques coses més podran fer aquest matí que va vejar amb el Barça, bàsicament.
2: Sí, senyor, sí. Demà va ser un partidàs.
31: És així, és així.
2: Un mes. Sí, un mes, un mes, un mes. O un menys.
32: Sí, sí, bé, saps greu ara.
2: Els culers tota... no hem de perdre aquest pessimisme nat, no?
32: No, i amb el Jofre dèiem, ai, ojo, que sí, no hi hagi una baixada al gener, sí, i després a veure com
2: no podrem aguantar aquest ritme tota la temporada.
32: Sí, però això està en català, que sap greu i tot, eh?
2: Sí, sí. Marta Monforte, bon dia, com estàs?
33: Hola, bon dia, molt bé, vosaltres?
2: Bé, ja veus que estem distrets, entre les pluges i el Barça.
33: No, no pareu.
2: Nacho Corredor, bon dia.
34: Molt bon dia.
2: Benvingut també a l'Agora.
34: Moltes gràcies.
2: De fet, mira, començarem parlant del temps, perquè ara mateix, Eloi, les tempestes on són?
35: Sobre el mar i sobre les Illes Balears. Sí, les més fortes ja, tot aquell sistema de tempestes que teníem ahir al litoral i prelitoral de Barcelona, i de fet juntament amb un altre que hi havia al País Valencià s'han ajuntat tots dos i s'han desplaçat cap a les Illes Balears, i allà és on tenim les tempestes més fortes. Llavors, davant de la costa de Barcelona, també algunes tempestes encara. En principi no tocaran terra avui, sí que poden haver-hi alguns ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, però després, de cara a demà, sí que hi ha més probabilitats que aquestes tempestes que es formin sobre el mar en algun moment toquin terra. Llavors, hem d'estar pendents d'això. Serien fenòmens molt puntuals, però encara ens fa estar un punt d'avís, d'alerta, per veure si això que va succeir i podem tenir doncs, algun xàfec una mica més fort.
2: Ara estem parlant d'un fenomen, ho explicaves també avui a les 8 del matí, Eloi, que és imprevisible, és a dir, que la previsió fa que no es pugui ser exacta, perquè no saps quanta pluja hi haurà ni quan, no? És a dir, cada vegada és més difícil de preveure, i dos, que són trombes d'aigua que venen de cop.
35: És a dir, és exacte. És a dir, el grau d'incertesa és molt elevat. Fixa't que en aquest cas el pronòstic jo crec que ha sortit prou fi, però en canvi fa una setmana doncs, se'ns va desajustar més. I la situació dèiem ahir doncs, que era molt semblant. Per tant, aquí tenim una mostra que sí, a vegades els models funcionen bé i ens ajusten bé aquestes precipitacions que dèiem. Ahir, per exemple, dèiem podia encara més de 100 litres per metre quadrat al Penedès. Doncs finalment hem tingut aquest registre 124 a Viladellops a l'Alt Penedès. Per tant, han anat molt fins els models. Però no sempre és així i no sempre serà així. Ens menjarem una altra situació d'episodis de pluja forta, segurament en altres ocasions, durant aquesta temporada o els anys següents. I després hi ha tot el tema de la intensitat de pluja. És a dir, estem veient quantitats aquí a Catalunya de més de 50 litres per metre quadrat en mitja hora i al País Valencià se n'han vist de 70 litres en mitja hora. Pensem que els avisos de pluja torrencial són més de 40 litres en mitja hora. Vull dir que estem lluny ja d'aquesta situació, no?
2: Sí, perquè són els nou temps. Vull dir, abans també estàvem acostumats a un altre tipus de pluja, no? I un altre tipus d'afectació al nostre dia a dia. Tenim infraestructures al país que estan pensades més per un segle XX en què el temps més o menys era previsible i ara estem en una situació que és imprevisible.
35: I sorprèn també que la situació meteorològica no és excepcional. És a dir, és excepcional tot el context, no? Temperatures altes, el mar calent, l'aire fred que arriba en altura, però la situació, per exemple, de la llengua freda, que és el que ha motivat totes aquestes tempestes que ens ha arribat en altura, és normaleta. És una situació que tenim diverses vegades cada any. Llavors, clar, que amb aquesta situació normal esdevinguin aquestes tempestes tan fortes i amb tanta violència, doncs sorprèn i és el que ha vingut per quedar-se.
2: De seguida ens acompanyarà també l'Aleix Serra, que és cap de control de qualitat de dades del Meteocat. En tot cas, el que estem posant sobre la taula és que venen nous temps i que, per tant, també, Nacho, ens haurem d'adaptar aquestes noves maneres d'afrontar aquests temporals, perquè també aquí cal que la gent sigui responsable i cal que també els sistemes d'alerta de les administracions doncs funcionin d'una manera més fiable o més exacta. Hem d'afinar tot això, perquè tot això és un món nou.
0: Sí, no sé com els sistemes d'alerta poden en poc temps millorar la seva previsibilitat si justament hi ha fenòmens tan imprevisibles, però necessàriament jo crec que necessiten dos tipus de canvis. Un té a veure amb el funcionament del propi estat, de les pròpies administracions i fins i tot de la seva fortalesa, perquè per canviar la naturalesa de com són les nostres infraestructures el que cal són més recursos i més planificació. El cas concret de València es va poder analitzar dissortadament temps després, sobretot per geògrafs, per com s'ha fet el creixement urbanístic en comunitats com a València. Poc després de la famosa Dana de València van sortir alguns mapes de les parts inundables de Catalunya, no? I allà jo vaig veure que durant 20 anys jo vaig viure en una part molt inundable, no? A Vilanova i la Geltrú, que en un context com l'actual probablement doncs pugui ser en qualsevol moment víctima d'una circumstància, bueno, doncs anàloga a les que hem vist en imatges molt fortes, per exemple, en el cas de València. Però també té a veure amb els recursos. És curiós com en el debat públic cada vegada que es parla de fiscalitat es parla per dir que s'ha de pagar menys, per dir que paguem molt, per dir que l'Estat ha de tenir menys capacitat de decidir en què gastar els diners, però la realitat és que si amb una pluja una via del tren queda col·lapsada, una carretera no pot funcionar, segurament allà calgui inversions d'una naturalesa major. I d'altra banda, i això ho vau parlar vosaltres la pròpia setmana passada, quan hi havia certa incertesa respecte als temporals que hi podia haver a Catalunya, i fins i tot va haver-hi alertes, i fins i tot alguns doncs, van ser escèptics amb la necessitat de que hi hagués alertes, que té a veure amb la necessitat d'evolucionar la nostra cultura en relació a les emergències, no? I veure i aprendre dels qui més han pensaven, que són aquells que viuen en zones on aquest tipus de fenòmens, en fi, o imprevisibles o d'una gran intensitat, passen amb més normalitat. Els Estats Units, per exemple, ho tenen molt més treballat. I com reaccionar davant d'una alerta i què fer davant d'una alerta. I interioritzar una cosa que tu has insistit també molt, Ricard, aquests dies, que té a veure en com, amb una millor cultura d'aquest tipus de fenòmens, podem prendre millors decisions individuals també.
2: Sí.
0: Perquè a vegades...
2: Això és important, és a dir, això que dius de l'administració, sens dubte, perquè al final sempre ens queixem de l'administració, però quan fallen les coses, qui ens salva? Però també hi ha una responsabilitat individual que hem de pelar-hi constantment, perquè sembla que ho deixem tot a mans de si ens avisen o no ens avisen, no? Escolti, vostè té la responsabilitat de no agafar el cotxe quan plou, o de no acostar-se a una riera, no? I això no ho hem d'oblidar. Sí. Jofre.
0: Totalment.
1: Sí, exactament això. Ara podria haver-hi el debat, per exemple, de si la persona que ha mort a Olivella havia rebut l'ES Alert abans o després de ser arrossegat, no? Es va enviar l'ES Alert al Garraf, això segur. Es va enviar prèviament i el senyor que malauradament ha mort el va poder llegir abans d'agafar el cotxe? Aquest és un debat tècnic, però el que deia ara, tu amb és alert o sense és alert, ja hauries de saber que doncs les rieres no es travessen, no? Aquesta crida a l'autoprotecció i a la prudència crec que haurà de formar part de les nostres vides, igual que una altra qüestió que haurà de formar part de les nostres vides. La cintura i la flexibilitat perquè ens trenquin l'agenda per complet, un dia sencer amb dues hores d'antelació. És el que va passar amb el segon dia de curs escolar. 5 comarques van rebre un ES Alert, les agendes van saltar pels aires, no només a les escoles, sinó a molts llocs, perquè no us moveu si no és estrictament necessari, i allò va alterar la producció i la productivitat de 5 comarques senceres, algunes d'elles tan importants com el Baix Llobregat o el Vallès Occidental, que hi ha moltíssima gent, no? Ens haurem d'acostumar. I ens haurem d'acostumar a que a vegades et trenquin l'agenda i que estigui justificat i que diguis, ah sí, mira, sort que m'he quedat a casa i sort que he teletreballat i sort que no he portat els nanos a escola. Però també ens haurem d'acostumar, com va passar la setmana passada, a que ens trenquin l'agenda i et sàpiga greu perquè al final fins i tot hi havia cel blau en determinats llocs del Vallès.
2: Però si ens hem d'acostumar a això, hem d'estar preparats, perquè a nivell laboral, és a dir, les empreses s'hi han de posar i fer que no s'aturi la producció ni
1: aquest
2: el treball.
1: Aquest estem era un estem majestat, persona del plural majestàtic de la societat en general.
2: Sí, sí.
1: Tothom s'ha d'acomodar a que hi hauran imprevistos, que a vegades, sort que hi haurà aquests avisos perquè previndrà de molts problemes i de moltes víctimes, però que hi haurà altres vegades, per aquesta imprevisibilitat, que ens avisaran, ens diran que ens quedem a casa i farà la sensació que hem perdut el dia. Doncs una cosa va per l'altra. És a dir, de la mateixa manera que hi ha vegades que se't formen tormentes i tempestes i que l'ESA Alert l'envies ja pràcticament amb el ruixat caient, aquesta imprevisibilitat també fa que tu preveguis que caigui una gran tempesta en un nucli concret en molt poc temps i que una petita ràfaga de vent de 20 km per hora te la desplaci mar endins i ja no caigui allà, sinó que aquella tempesta hi era, però uns quilòmetres més enllà.
2: Ara us deixo parlar, Marta, també, i Oriol, perquè tindrem temps per parlar-ne avui també a l'Àgora, però abans, com tenim les carreteres? Mireia Sala.
3: Doncs matí molt complicat per molts accidents de trànsit. A l'AP7 hi ha un carril tallat a Cerdanyola en sentit Girona per un accident. A la mateixa AP7, però a Capmany, també hi ha un carril de menys per una topada. A més, accidents a la C32 a Premià d'entrada a Barcelona, a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, a la C17 a Manlleu en direcció a Ripoll i a l'AP2 a Vila-rodona en sentit Lleida. A més, recordem també que està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per neteja de la calçada.
2: I com està la mobilitat d'avui? Avui, que és un matí també complicat en diversos transports, com sentim ara, Maria Fernández Noguera.
5: A l'R2 nord de Rodalies hi ha demores de 20 minuts de mitjana i a l'R4 hi ha retards de mitja hora a causa de les limitacions de velocitat establertes a causa dels aiguats. També retards d'uns 25 minuts als trens de l'R6 i R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, perquè els trens van més lents del que és habitual actual perquè s'està revisant l'estat de la infraestructura després de les fortes pluges d'ahir. Unes pluges que també van afectar el metro, on hi ha talls a l'L4 i l'L11. L'L4 no té servei entre Trinitat Nova i Verdaguer, i en aquest tram hi ha un bus llançadora. A l'L11 hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. I d'altra banda, les línies del tram baix, T1, T2 i T3, tenen freqüències de pas alterades per una avaria.
2: Ara sí que parlarem també de les incidències.
6: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
7: Molt bon dia, són les 9 i un minut. Encetem l'informatiu tot fent el repàs dels titulars. L'alcaldessa de Ribera d'Urgellet demana obres a la Nacional 260 al port del Cantó per reduir la sinistralitat. Josefina Lladós indica que la sinuositat de la via que uneix a Drall amb Sort és un risc i reclama al govern espanyol una inversió que permeti millorar la seguretat i la comunicació entre l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. L'equip Patufets.cat de la Seu d'Urgell es classifica per a la final mundial de la World Robot Olympiad a Puerto Rico. Dos joves urgellencs, entrenats per Mireia Alba, aconsegueixen el segon lloc en la categoria Robomission Elementary a la fase estatal de la competició de robòtica celebrada a Andorra. Un total d'11 alumnes inicien el curs de PCIPTT d'auxiliar de vivers i jardineria a la Seu d'Urgell. Enguany s'estrena el nou perfil professional que es preveu que tingui altes possibilitats d'inserció i doni resposta a la demanda laboral del territori. Ricard Miliella renuncia a la seva plaça fixa a l'Escola de Música de la Seu en no poder combinar-la amb la seva activitat docent. El professor lamenta que l'Ajuntament no hagi buscat alternatives horàries per facilitar la seva reincorporació després de 5 anys d'excedència. El consistori urgellenc argumenta que les decisions preses responen a criteris tècnics. La Seu d'Urgell acull la presentació del llibre Contes de Pam Xocolata, de Pepita Clop i Urgell Mestre. L'acte tindrà lloc aquest dijous, dia 17 de setembre, a la Sala de la Immaculada i donarà a conèixer un recull d'històries d'infantesa que pren com a fil conductor el moment de berenar de l'autora en una època passada. Jornada a Cabó sobre la influència social, política i econòmica de les dones nobles en època medieval. La trobada tindrà lloc dissabte vinent, dia 19 de setembre, i comptarà amb dues conferències d'Alba Pampalona i Montserrat Riu. El Consorci GAL a l'Urgell Cerdanyà participa en la jornada Veus del Territori. La trobada ha reunit a Lleida més d'una cinquantena de persones i ha comptat amb dues taules rodones. Hi han participat Mireia Font, del Consorci Líder a l'Urgell Cerdanyà, i Ingrid Colilles, de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell. L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra d'un dinosaure de fa 70 milions d'anys. És una col·laboració amb el Museu de la Conca Dellà per avançar en la recerca científica. Les jornades per a l'excel·lència reuniran a Esterri d'Àneu experts en mobilitat i comunicacions. La 13a edició de l'esdeveniment es desenvoluparà el 2 i 3 d'octubre i comptarà amb les intervencions de Ramon Gras, Josep Mateu o Víctor Puga, entre d'altres. Andorra acull aquest dijous, dia 17, una sessió prèvia per iniciar el debat sobre mobilitat i connectivitat al Pirineu. El Tabaca Film Fest s'estrenarà amb la presència del productor iranià Magdi Rezaiati. Aquest cap de setmana es projectarà una vintena de curtmetratges a Baix Pallars i Sort, destacant la producció pròpia Mite, Càmera i Acció. Inscripcions obertes per la caminada solidària Centre Històric. La proposta recorrerà dissabte 19 de setembre 4 quilòmetres del nucli urbà de la Seu d'Urgell i el Parc Olímpic del Segre i destinarà la recaptació a projectes de salut mental i benestar al Nepal.
8: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.

0: L'alcaldessa de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, ha sol·licitat públicament una actuació integral a la carretera nacional 260 al seu pas pel port del Cantó, concretament en el tram que discorre per Canturri, Pallerols, Avellanet i la parròquia d'Hortó. La batllessa ha assenyalat que el traçat actual, caracteritzat per una gran quantitat de revolts, atreu una presència freqüent de motoristes i augmenta el risc d'accidents viaris. El posicionament municipal es produeix després de la mort divendres passat d'un veí de Sallent, de 39 anys, en aquesta via, un sinistre que s'afegeix a altres col·lisions mortals registrades anteriorment a la zona. Ens ho explica l'alcaldessa de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós.
1: En el 260, especialment en tot aquest tram que ve, diguéssim, puja des de Canturri, ve per Pallerols, Avellanet, la parròquia d'Hortó, és un tram molt, molt complicat, de molts revolts, és un tram justament per aquests condicionants que és molt atractiu per les motos, i el fet que sigui molt circulat per motos, doncs per desgràcia suposa que molt més sovint del que hauria de ser, que no hauria de ser, que hauria de ser mai, hi ha accidents i moltes vegades amb resultats fatals, com pot ser doncs la mort de motoristes o vegades també dels ocupants dels vehicles amb qui han pogut col·lisionar. Per tant, és veritat que les mateixes característiques que presenta la via doncs ja fan que sigui molt atractiva per motoristes i això pues, els fa molt més... és molt més susceptible que hi pugui haver, per desgràcia, accidents, pues, perquè a vegades es poden agafar els revolts amb més velocitat o perquè doncs, un vehicle no els ha vist, el que sigui.
0: En aquest mateix sentit, Lladós ha afirmat en declaracions a Ràdio Seu que la configuració del terreny impedeix eliminar la totalitat dels revolts amb intervencions menors, motiu pel qual defensa la necessitat de recuperar estudis previs que contemplaven infraestructures de major complexitat com la perforació de túnels.
1: Fins que no s'arribi a plantejar si realment és possible afrontar una obra de gran envergadura com la que hauria de ser de poder superar de la manera que sigui el port del Cantó i poder millorar d'una manera definitiva la comunicació entre una banda i altra de Cantó, doncs segurament és molt difícil de poder tècnicament eliminar tots aquests revolts que avui dia hi ha i que, insisteixo, per una part fan molt atractiva aquesta via per les motos, però per una altra banda doncs comporten que massa sovint s'hagin de lamentar desgràcies personals per culpa dels accidents que hi ha.
0: Així mateix, l'alcaldessa ha indicat que la reforma de l'Eix Pirinenc és una petició mantinguda en el temps davant el govern espanyol.
1: És una història d'anys i anys i anys i anys i anys en què sempre es demana al govern espanyol que hi faci una inversió com cal i no hi ha manera. I la inversió com cal vol dir doncs, que segurament s'haurien de treure dels calaixos els estudis, informes que fa molts anys s'havien fet doncs, de valorar si calia fer algun túnel, si calia fer alguna obra de molta més envergadura per poder superar aquest obstacle orogràfic que suposa la carretera actual i intentar ser una mica, a dia d'avui, intentar ja ser una mica imaginatius. Això alguna vegada en alguna reunió que s'ha fet a nivell de govern de la Generalitat s'ha posat sobre la taula de dir, bé, hi ha molts països que tenen les seves valls comunicades a través de ports de muntanya i que amb els anys han anat trobant fórmules perquè aquesta comunicació sigui molt més ràpida i molt més segura. I per què aquí no?
0: Tot i que els pressupostos de l'Estat inclouen regularment partides destinades a estudis per a aquesta via, el consistori a l'Urgellenc reclama que les opcions analitzades es tradueixin en projectes d'execució directa. L'N260 actua com a eix bàsic de connexió entre diferents comarques pirinenques. Tot i la seva importància, l'orografia del port del Cantó condiciona la circulació i perllonga els temps de desplaçament entre punts com Puigcerdà i el Pont de Suert, per la qual cosa es demana a les administracions competents una resolució global per millorar la mobilitat a la zona. Cal recordar que el Servei Català de Trànsit va anunciar dilluns que estudia reforçar els controls a l'N260 després d'un cap de setmana amb 4 víctimes mortals a la xarxa viària interurbana catalana. El director del servei, Ramon Lamiel, va dir en declaracions al programa Aquí, Catalunya, de la SER, que els accidents han estat diversos i no responen a un patró clar, però ha assenyalat l'Eix Pirinenc com una de les vies que preocupa, especialment en alguns trams de revolts freqüentats per motoristes. L'equip patufets.cat, integrat per Joan i l'Aleix, dos alumnes d'11 i 12 anys de la Seu d'Urgell, ha aconseguit el segon lloc a la categoria Robo Mission Elementary de la final estatal de la World Robot Olympiad, que s'ha celebrat a Andorra. Aquest resultat atorga als dos urgellencs entrenats per Mireia Alba la classificació per a la final internacional del certamen, que tindrà lloc a Puerto Rico del 8 al 10 de desembre. La competició estatal, organitzada aquest passat cap setmana al pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella, ha reunit 312 participants repartits en 120 equips del Principat i d'Espanya, els quals han competit en 11 categories diferents, distribuïdes en 17 pistes. L'esdeveniment ha comptat amb la presència d'aproximadament un miler d'espectadors i el suport de 65 voluntaris. Mireia Alba s'ha mostrat satisfeta pels resultats i ha destacat el potencial de l'equip de cara a la final mundial.
1: La valoració és excel·lent. Jo personalment, com a entrenadora, no pensava pas a portar cap equip aquest any, perquè ja vaig dir que ja plegava després del Mundial de Singapur de l'any passat, però hi van haver aquests dos nens que me van apretar moltíssim, les seves famílies, i al final doncs, no vaig saber dir que no. I bueno, són dos nens, l'Aleix i el Joan, amb molt potencial, que ja sabien de què anava tot, i van fer un robot, la veritat, és dels més espectaculars que havia vist fins ara, amb una programació molt exhaustiva, i vam anar a la local al juny a Andorra i van quedar primers destacats, i ara durant l'estiu hem hagut de treballar molt per canviar el software de programació i tot això, perquè vam aprendre molt l'any passat de Singapur, que és les coses bones que té, doncs, en fer aquestes fases, no? Que ja hi ha molt nivell, sobretot amb nivells asiàtics, i la veritat és que el robot d'ara també anava molt bé, però vam tenir un problema de llums, que ens van canviar les llums a mitja competició, però van quedar segons amb un resultat excel·lent, i és que només cal donar-los l'enhorabona. És a dir, són dos cracs en potència i a més són d'aquí, és a dir, són urgellencs.
0: Alba ha incidit en la feina feta i el segon lloc aconseguit.
1: Hem de valorar, no? Hem de valorar el que tenim entre mans, perquè no és gens fàcil primer doncs, estar en unes competicions de robòtica amb aquesta alta tecnologia i després treure aquests resultats tan, tan bons, no? Sí que potser sembla, no, que venim de 3 anys consecutius, no? Un any que vam anar a Xina, ara l'any passat vam anar a Singapur i ara aquest any hi ha hagut una classificació a Puerto Rico, però a darrere hi ha moltíssimes hores, no moltes, no, moltíssimes hores i es fa palès doncs, amb els resultats. Però jo continuo dient, aquí dalt hi ha molt potencial i la veritat és que s'ha d'aprofitar.
0: L'expedició urgellenca haurà de gestionar el finançament del viatge a Puerto Rico, el qual inclou les despeses d'inscripció, la taxa de l'organització de la World Robot, els bitllets d'avió, l'allotjament i els desplaçaments. Per cobrir aquests costos, l'equip preveu cercar el suport d'institucions i empreses privades.
1: Si parlem de programació allà, ara abans de marxar ens tornaran a afegir un repte sobre aquest temps, sobre aquest que ja hi ha, i l'hem d'intentar treure també dins d'aquests 2 minuts, i allà hi haurà un dia que els hi mouran tot i hauran de reprogramar de zero. És a dir, aquí s'haurà de veure la capacitat que tenen els nens i les competències i les habilitats que tenen sobre això. És a dir, no tothom podria anar a un mundial perquè no se'n sortiria, però aquests nens, doncs, així estan preparats. Clar, tot això té un cost elevat. Jo fa molts anys que ho vaig dient, això són caramels envenenats. Val, està molt bé, tu guanyes la plaça davant de moltíssima gent i de molts equips, i resulta que després hi ha un cost econòmic molt elevat, perquè t'has de pagar la inscripció, has de pagar ja una taxa fixa que ja et demana la World Robot Olympiad, sobretot la internacional, i després, clar, l'avió, l'allotjament, tots els desplaçaments, tot això, no?
0: La World Robot és una competició internacional de robòtica educativa adreçada a joves que tenen entre 6 i 19 anys. Els equips participants dissenyen, construeixen i programen robots per superar reptes. La prova és una oportunitat perquè els joves s'acostin d'una manera lúdica a la tecnologia i l'enginyeria. En aquest cas, de nou, Mireia Alba ens parla de la prova en què van consistir i per la qual es van, en aquest cas, classificar per la final mundial de la World Robot Olympiad a Puerto Rico.
1: La World Robot Olympiad el que fa és, depèn de les categories, la seva edat és a la Robo Mission Elementary, que és la categoria que té el pas a la internacional, doncs crea un repte, també a nivell mundial, és a dir, tota la gent que es presenta fa el mateix repte, i les intenta solucionar en 2 minuts de rellotge. És una taula que té una lona i en té diferents figures, llavors te donen diferents opcions de solucionar el repte. El repte total era de 255 punts en 2 minuts, i llavors aquest any anava sobre les cultures, i era doncs, com portar perquè funcionés un espectacle, doncs, des d'agafar els cables i posar-los entre els altaveus, agafar el micro i posar-lo a l'escenari, agafar els instruments i portar-los en una zona concreta, i després hi havia un pentagrama on havies d'agafar les notes, que n'hi havia dos que eren fixes i quatre aleatòries, i posar-les cadascuna a la seva nota musical. Tot això en 2 minutets. Al juny no ho fèiem tot, ara pel setembre sí que ho fèiem tot, a més amb rondes bastant perfectes, per dir-ho així, i la veritat és que és una passada. És a dir, el que pot arribar a fer un robot, doncs, amb tan poc temps, no? I aquest, en aquest cas, doncs, aquesta millora tan substancial que han fet. No?
0: Amb l'orientació d'un entrenador, els estudiants han de construir un robot innovador que ha de superar un repte. D'aquesta manera, aprenen i demostren la capacitat que tenen de resoldre problemes, al mateix temps que desenvolupen competències personals. Actualment, la World Robot s'organitza a més de 75 països de tot el món. Un total d'11 alumnes han iniciat aquesta setmana el curs d'auxiliar de vivers i jardins en el marc del programa de formació i inserció al pla de transició al treball de la Seu d'Urgell, el PFI-PTT. Els estudiants rebran la seva formació teòrica a les instal·lacions del Centre Cultural Les Monges. Enguany s'estén aquest nou perfil professional que vol donar resposta a les necessitats reals del territori i garantir que l'oferta formativa estigui correlacionada amb la demanda laboral i tingui unes altes possibilitats d'inserció. L'Ajuntament de la Seu actual com a entitat acollidora de pràctiques. El programa lectiu té una càrrega total de 1.000 hores i es divideix en 3 grans blocs. D'una banda, hi haurà els mòduls de formació professional de 450 hores que inclouran operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes d'envivers, així com la instal·lació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes. També es faran mòduls de formació comuna de 350 hores centrats en estratègies de comunicació, entorn social i territorial, matemàtiques aplicades i preparació per a la incorporació al món laboral. Finalment, la formació pràctica en empreses tindrà una durada de 200 hores. L'alumnat treballarà en empreses del sector de la jardineria de la comarca o en brigades municipals, aplicant els seus coneixements en un entorn real.

Ricard Viliella, fins ara professor de l'Escola Municipal de Música de Seu d'Urgell, ha renunciat a la plaça fixa que ocupava el centre després de més de 20 anys de vinculació laboral. Viliella ha explicat aquest dilluns en el torn de paraula del públic al ple municipal que la decisió arriba després d'un procés de reincorporació fallit iniciat aquest estiu i un cop finalitzada una excedència voluntària de 5 anys. Viliella relata en una carta que va fer els tràmits per recuperar la seva plaça dins dels terminis establerts, però apunta el fet que, després de contactar amb l'equip directiu i mantenir una reunió, se li va plantejar un horari que feia incompatible la seva jornada amb la seva alta activitat docent a mitja jornada en un centre de secundària de la Seu d'Urgell. El professor lamenta que durant molts anys havia pogut dur a terme amb dues activitats professionals mitjançant una distribució horària que ho permetia. És per això que davant la nova situació va presentar una petició per escrit perquè se'n revisés l'horari i es busqués una alternativa que fes possible la seva reincorporació. Tanmateix, segons relata Viliella, la resposta va ser negativa i no va trobar solucions ni per part de l'equip directiu ni del Departament de Recursos Humans ni de l'alcaldia. Paral·lelament, Viliella denuncia que aquest estiu es va publicar una convocatòria de diverses places de professorat de l'Escola Municipal de Música en què hi figurava una plaça de piano a dos corresponent al lloc que ell havia ocupat. Segons manifesta el músic, aquesta convocatòria va ser posteriorment rectificada mitjançant decret després que l'alcalde li reconegués en una reunió que s'havia produït una irregularitat administrativa. Viliella també posa sobre la taula la seva reivindicació, mantinguda durant anys perquè es creés una plaça de trompeta adequada a la seva titulació superior. En la nova convocatòria, però, s'ha previst una plaça de trombó, especialitat a la qual afirma no pot optar. El professor considera que el conjunt del procés li ha generat un perjudici professional i personal. En aquest sentit, afirma haver-se sentit pressionat i menystingut i planteja si les circumstàncies viscudes podrien arribar a ser considerades una situació d'assetjament laboral, tot assenyalant que aquesta qüestió correspondria determinar-la als organismes competents. Viliella subratlla que la seva renúncia no respon a una voluntat personal d'abandonar l'escola, sinó a la manca d'una alternativa que permetés mantenir les dues activitats professionals. I afegeix, no m'han fet fora, m'han obligat a marxar. El fins ara professor de l'Escola de Música de la Seu acaba el seu comunicat agraint el suport rebut de la seva família, amics i companys, així com dels grups polítics de l'oposició, i té un record especialment adreçat als alumnes que han passat per la seva aula durant aquests més de 20 anys. Ha estat un privilegi acompanyar-vos en el vostre aprenentatge musical, veure-us créixer i compartir amb vosaltres la meva passió, la música, ha manifestat. En relació amb la baixa de Ricard Viliella, l'Ajuntament de la Seu ha lamentat el fet que s'hagi arribat a aquesta situació i que la relació laboral hagi acabat amb la renúncia del docent. Tanmateix, s'ha argumentat que totes les decisions preses respecte als horaris i la gestió del personal responen únicament a criteris tècnics, organitzatius i de necessitats del servei per alumnes i en cap cas a motius personals. Així mateix, el consistori ha agraït la feina i la dedicació que ha portat a l'Escola de Música al llarg de la seva trajectòria. Professor de música amb titulacions de grau superior de trompeta i grau mitjà de piano pel Conservatori del Liceu de Barcelona, Viliella va iniciar la seva trajectòria docent a la Seu d'Urgell als 19 anys. L'any 1998 es va incorporar, juntament amb altres professors de música de la ciutat, a la cooperativa que, posteriorment, donaria lloc a l'actual Escola Municipal de Música. L'any 2001, el servei va passar a dependre de l'Ajuntament. Al llarg de la seva trajectòria al centre, Viliella ha impartit classes de piano, trompeta, trombó i llenguatge musical i ha estat al capdavant de la Big Band. L'any 2009 va accedir a una plaça fixa de piano A2 de mitja jornada.

0: La Sala Immaculada de la Seu d'Urgell acollirà aquest dijous, dia 17, la presentació del llibre Contes de Pam Xocolata, publicat per Edicions Salòria. L'acte, previst a les 7 de la tarda, comptarà amb la participació de l'escriptora Pepita Clop i la il·lustradora Urgell Mestre. L'obra inclou un recull d'històries breus sobre la infantesa i la joventut, que pren com a fil conductor el moment de berenar en una època passada, ens explica l'autora Pepita Clop.
1: Són històries meves molt senzilles, curtetes, de molt bona lectura, i és una mica la vida vista amb ulls d'infant, i a vegades hi ha un parell que són ja de joventut, però que tenen un punt divertit, són de molt fàcil lectura, com us dic, no tinc la pretensió ni d'ensenyar, ni de... És a dir, són senzillament records, aventures meves, vivències, i coses que jo hi donava importància quan realment tampoc no en tenien. Però vist amb ulls d'infant, tenien importància.
0: Pepita Clop ens explica el perquè del títol.
1: I el títol, el Contes de Pam Xocolata, jo sóc llaminera, la veritat, ho he de dir, i la xocolata sempre m'ha agradat. No sóc de llaminadures. A mi la xocolata, com a llaminadura, la xocolata, de sempre, de petita ja. I aquesta llesca de Pam Xocolata que hi ha a la portada, a mi em porta molts records, perquè era el meu berenar de molts dies, que la llesca se'm feia eterna. El tall de xocolata em sabia, bueno, se m'acaba de cop, perquè mai he estat gaire menjadora, i el pa, buaf. Però aquest títol m'inspirava. És un títol dolç.
0: El text fa referència als rituals quotidians que envoltaven la sortida de l'escola quan la llesca de pa acompanyada de productes com xocolata, codonyat, formatge, fuet, oli i sucre precedia la continuació de les activitats diàries. A través d'aquests relats personals, el llibre planteja una comparativa entre les dinàmiques de lleure del passat, associades al joc tradicional, la lectura de còmics i un ritme de vida més pausat, i l'entorn actual condicionat per la presència de les noves tecnologies i la proliferació d'activitats extraescolars.
1: No em costa a vegades empatitzar amb la canalla o amb les escritures quan tenen un patiment o quan tenen una cosa que els porta dubtes. I la gent gran, entre cometes, jo ja ho sóc, però a vegades hi traguem importància a aquesta vivència d'una criatura. I ell ho està passant molt malament. Val la pena recordar, quan nosaltres érem petits, el malament que ho podíem estar passant. O quins eren els nostres problemes, les nostres alegries, les nostres il·lusions. Jo, és dir, ha passat molt temps, però ho tinc molt present. Ho tinc molt present.
0: Segons indica la introducció del llibre, els contes s'han escrit des d'una perspectiva desenfadada amb l'objectiu de transmetre aquestes vivències i costums a les noves generacions.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
0: El Centre Cívic de Cabó acollirà dissabte vinent, dia 19 de setembre, la jornada Nobles i Pelegrines de la Vall de Cabó en època medieval. La trobada, que començarà a 6:45 del vespre, compta amb dues conferències per conèixer el rol de les dones nobles medievals del municipi més enllà dels espais domèstics. Ens explica, en aquest cas, Montse Riu. És també una de les conferenciants i organitzadora d'aquesta proposta.
3: Tindrà lloc una jornada, de fet seran dues conferències, organitzades per l'Associació d'Amics de la Vall de Caboet i en col·laboració amb l'Ajuntament de la Vall de Cabó. Conferències les hem centrades, aquesta vegada les protagonistes són les dones, majoritàriament nobles, de l'època feudal de la Vall de Cabó.
0: La primera xerrada sota el títol Aliances i poder, les dones de la Casa Vescomtal de Castellbó, anirà a càrrec de la historiadora de l'art Alba Pampalona, que tractarà el paper social, polític i econòmic de les comtesses d'Urgell, les senyores de Caboet i les vescomtesses de Castellbó durant els segles XI i XIII, als dominis del comtat d'Urgell i del comtat de Foix. Montserrat Riu, per la seva part, oferirà una ponència amb el títol Dones pelegrines de la Vall de Cabó en època medieval, on exposarà les motivacions que van dur a terme tres dones benestants de la Vall de Cabó, en períodes i amb circumstàncies personals diferents, a embarcar-se en l'aventura de la peregrinació. En la conferència s'explicarà que, més enllà de la motivació espiritual, peregrinar representava per a les dones un pretext per abandonar temporalment les tasques de la llar i entrar en un àmbit de llibertat, malgrat els perills que comportava el viatge. Ens explica Montserrat Riu.
3: Per una banda, l'Alba Pampalona farà el que és una conferència sobre el paper que van tenir social, polític i econòmic les nobles del casal Cabuet-Castellbó, que evidentment aquí tenim des de l'Arnau de Cabuet fins a la seva filla, l'Armesenda de Castellbó. I per part meva faré una conferència sobre les dones majoritàriament nobles, perquè són tres que en el seu moment van pelegrinar, és a dir, les dones pelegrines de la Vall de Cabó, que a més a més és molt interessant perquè, clar, és una mica també, a veure, en sintonia amb la conferència que farà l'Alba Pampalona, és a dir, les dones han ocupat més espais dels domèstics, és a dir, més enllà de l'espai domèstic han ocupat altres espais, i d'aquest espai poder polític, social i econòmic, ho explicarà molt bé l'Alba Pampalona, i en el meu cas em centro en els casos de tres dones, que consten en la documentació, una dona casada, una dona vídua i una dona soltera, que en un moment de la seva vida decideixen, doncs, pelegrinar.
0: L'entrada a la jornada és lliure i gratuïta. L'acte l'organitza l'Associació d'Amics de la Vall de Cabo, amb el suport de l'Ajuntament de la Vall de Cabo. El diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú, ha participat aquest dimarts a la jornada Veus del Territori, radiografia del desenvolupament rural a Lleida, en què els cinc grups d'acció local, els GAL de la demarcació, entre els quals el GAL a l'Urgell i Cerdanya, han presentat el balanç de les accions desenvolupades durant el 2025 en el marc dels convenis de col·laboració amb la Diputació.

el relleu generacional. Entre les accions presentades hi ha Gustum, coordinat per Líder Ponent, que treballa el producte local, l'emprenedoria i la viabilitat de les petites explotacions agropecuàries. En l'àmbit educatiu, el projecte FER ha continuat acostant l'emprenedoria als joves a través de les fires i del treball amb escoles i docents. El balanç també ha destacat Odisseu, que promou el retorn i l'arrelament del talent jove mitjançant pràctiques en empreses rurals i treballs universitaris vinculats als reptes del territori. Pel que fa al relleu empresarial, Activem Pobles ha treballat la coordinació amb la xarxa Reempresa i ha ampliat la diagnosi territorial de 41 municipis de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. Després de la presentació del balanç, han tingut lloc dues taules rodones. La primera, sota el títol Veus que arrelen al territori, ha posat el focus en com crear oportunitats perquè els joves puguin estudiar, treballar i construir un futur als municipis rurals. Hi han participat Mireia Font, del Consorci Líder a l'Urgell Cerdanya, Cristian Mora, del projecte de repoblament de la Vall de Boí, Sebastià Mata, de Ponent Coopera, i Ingrid Colilles, de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell. Des de perspectives diferents, la taula ha tractat l'arrelament, el talent i el repte demogràfic, qüestions que connecten amb iniciatives com Odisseu. La segona taula, Veus que cultiven el futur, ha abordat com generar més valor a partir de l'activitat agroalimentària, impulsar la innovació i afrontar el relleu al món rural. Una col·laboració entre l'Hospital del Pallars i el Museu de la Conca Dellà, Institut Català de Paleontologia, ha portat el centre hospitalari pallarès a fer un tag d'una vèrtebra de dinosaure de coll llarg, l'anomenat Abdotosaurus, trobada a un jaciment d'Orcau. L'animal, l'últim gegant del Pirineu que va viure al Pallars Jussà fa 70 milions d'anys, es va descobrir fa més de 60 anys, es va descriure el 2022 i actualment forma part d'un estudi que intenta esbrinar com funcionaven internament els seus ossos i quina era la seva composició. L'investigador de l'Institut Bernat Vila ha explicat a la CNN que el projecte pretén estudiar com era l'estructura interna, concretament de les vèrtebres, per conèixer com s'ho feien aquests dinosaures per assolir unes mides tan grosses en uns ossos que internament probablement estaven buits. Vila ha dit que els resultats del TAC ajudaran a tenir informació sobre la seva pneumaticitat, el conjunt de forats i de fosses que hi havia internament que els permetia aportar lleugeresa a tot l'esquelet. L'estudi d'aquesta vèrtebra s'inclou en una recerca més àmplia que porta per títol l'evolució i paleobiologia dels dinosaures herbívors en ecosistemes del Cretaci final. Es tracta d'una iniciativa finançada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i pel Departament de Cultura de la Generalitat. Aquest no és el primer tag que es realitza a un os de dinosaure a l'Hospital del Pallars. El primer el van fer a un d'un bloc de sediments amb ossos d'un crani. En aquell moment, els resultats no van ser els esperats. En aquesta ocasió, confien a obtenir conclusions més satisfactòries en no haver-hi sediments. Més endavant, es farien les mateixes proves en altres peces del mateix animal, per exemple, en les costelles.

Les jornades per a l'excel·lència ja tenen tancat el programa de la seva 13a edició, que es desenvoluparà el 2 i 3 d'octubre al pavelló poliesportiu d'Esterri d'Àneu. L'esdeveniment, sota el títol Pirineus en xarxa, comptarà amb experts i responsables polítics de primer nivell de diferents àmbits amb l'objectiu de generar debat, compartir experiències i aportar eines davant dels principals reptes de mobilitat i connectivitat dels territoris de muntanya. Entre els ponents destaquen Ramon Gras, CEO d'Aretian and City Science i investigador de disseny urbà a la Universitat de Harvard, el president del RAC, Josep Mateu, l'exconseller, assessor i doctor en enginyeria, Pere Macías, Víctor Puga, secretari de Territori i Urbanisme i agenda urbana de la Generalitat, David Forner, secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat del Govern d'Andorra, i Núria Cervós, CEO de Cervós i presidenta del Gremi de Constructors de les Terres de Lleida. També seran presents Daniel Paul, geògraf i director del Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya de la Universitat de Lleida, Lara Iglesia, CEO de Pirineus Drone Aviation, César Marquina, CEO d'Andorra Telecom, Noelia Souqué, ambaixadora per la cooperació transfronterera del Govern d'Andorra, Rafael Jiménez, president de la Societat Catalana de Geografia, i Pedro Malavia, responsable d'actuacions de la Subdirecció General de Projectes i Obres del Departament de Territori

0: entre d'altres. Pel que fa a la participació institucional, la consellera Sílvia Paneque, responsable de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, clourà les jornades per a l'excel·lència en un acte en què també intervindrà la ministra d'Afers Exteriors del Govern d'Andorra, Imma Tor. La inauguració anirà a càrrec de la síndica d'Aran, Maria Vergés, el president de la Diputació, Joan Talarn, i l'alcalde d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, així com del president de Jornades per l'Excel·lència, Jesús Montoliu.
1: Pirineu.
0: El Tabaca Film Fest, el festival de cinema meteorològic dels Pirineus, obre la tercera edició aquest divendres amb un primer cap de setmana de projeccions a Baix Pallars i a Sort. El celler de Bresca rebrà el productor iranià Magdi Rezayati Sharan, que presentarà Titan, una dels 5 curtmetratges de la vetllada. Dissabte, l'Era d'Ortega a Peramea acollirà Minotaure, una vetllada que combinarà cinema i música, i comptarà amb l'estrena del documental Mite, Càmera i Acció, produït per Tabaca Film Fest. El diumenge el festival es traslladarà a Sort, on oferirà una quinzena de curtmetratges. Aquest primer cap de setmana serà el preludi de la programació que es concentrarà a Gerri de la Sal del 24 al 27 de setembre amb la gala d'inauguració oficial. 7 sessions més de curtmetratges, el gruix de les activitats paral·leles amb tallers, xerrades, visites guiades, música i teatre, la presència de cineastes i l'acte de lliurament de premis al Reial Alfolí. Ivana Miño, directora del Tabaca Film Fest, ha explicat que la convocatòria d'aquesta edició ha rebut gairebé 500 curtmetratges procedents de 50 països de tots els continents, des d'Egipte o l'Iran fins al Brasil, Colòmbia o Bulgària, i amb produccions en 40 idiomes diferents, incloent-hi llengües poc habituals com el tàmil, el kurd o el khmer. Entre totes les propostes rebudes, l'organització en seleccionarà 60 com a finalistes, que es projectaran en 15 sessions al llarg dels 10 dies del festival, del 18 al 27 de setembre, a Gerri de la Sal i altres punts de la comarca. La caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 en el marc de la travessa transfronterera se celebrarà dissabte vinent, dia 19 de setembre, a la Seu d'Urgell. La iniciativa l'organitza la Fundació Vicente Ferrer a través del projecte Un quilòmetre, una vida, amb l'objectiu de recaptar fons per donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. La sortida tindrà un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà de la capital de l'Alt Urgell i al Parc Olímpic del Segre. L'activitat s'iniciarà a les 6 de la tarda i el punt de trobada serà la zona esportiva de Seu d'Urgell, a l'avinguda Camí Real de Cerdanya. La inscripció té un preu de 5 euros i és gratuïta per als participants en qualsevol modalitat de la transfrontera. Segons l'organització, el 100% dels ingressos es destinarà a la Fundació Vicente Ferrer. La col·laboració es pot formalitzar a través del codi QR que figura al cartell de la proposta solidària. Ens explica la delegada de la Fundació Vicente Ferrer a Catalunya, Montse Ortiz.
2: Ens fa moltíssima il·lusió fer aquesta caminada, perquè també, no, amb aquest esperit que dèiem, de poder estar doncs a prop del territori, doncs és una manera també de vincular-nos, en aquest cas, a la Seu d'Urgell, animar tota la gent que vingui a caminar o a córrer el dia 20, doncs que el vespre anterior, no, la tarda anterior, doncs ens puguin acompanyar doncs amb això, amb aquesta caminada, que farem un recorregut pel centre de la Seu. També passarem pel Parc del Segre, seran uns 4 quilòmetres que anirem explicant en alguns punts doncs, la història de la Seu.
0: L'activitat compta amb el patrocini de Naturland Andorra, la Fundació Peusa i Cerdà Logística Duanera i la col·laboració de l'Ajuntament del Seu d'Urgell, la cooperativa Cadí i altres entitats col·laboradores.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: I pel que fa a l'agenda aquest dijous, dia 17, destaquem a les 6 i a les 8 del vespre la projecció del film Lourdes, de Thierry de Mazière i Alban Tourlet, en el cicle cinema francès, a Cinemes Guiu, a la sala 2 a l'Avinguda Solòria 55, també aquesta vetllada, aquesta tarda vespre a les 7, a la Sala Immaculada, també avui dijous, presentació de l'obra Contes de pa amb xocolata de Pepe de Clop i Urgell Mestre. I també aquest dijous, dia 17, a les 7 del vespre, a la mateixa hora, a tocar a la llibreria El Refugi, presentació de l'obra Suers, migrar, quedar-se, tornar i resistir, al carrer Carongers número 9. I més també, aquest dijous, a les 8 del vespre, Ateneu a l'Urgell, sessió del cicle Ateneu Muntanya, en aquest cas per conèixer la disciplina de Nordic Walking de la mà de Jordi Pau Caballero. La informació de l'agenda a www.radioso.cat/agenda.
3: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: I pel que fa a la situació general del temps, cel cobert o molt nuvolat en general, tret de punts del Prepirineu i nord de la depressió central, s'espera que la nuvolositat vagi minvant progressivament, si bé al matí encara queden restes de núvols, sobretot al litoral, prelitoral i quadrant nord-est. S'esperen ruixats i xàfecs fins a final del matí al litoral central, febles o moderats en general. A partir del migdia s'espera algun ruixat aïllat a punts del Pirineu, sobretot al sector oriental, a la meitat nord del litoral i prelitoral i massís també del port. Temperatura entre lleugerament i moderadament més baixa en general. En punts del nord-est del territori, la temperatura mínima es podrà donar al final del dia. La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general. La temperatura a l'estació de Bellestar a aquesta hora, quan són les 9 i 41 minuts, és de 14,2 graus, 13,7 a Organyà, 13,2 a Oliana, 15,1 a Tremp, 15,2 a la Pobla Segur, 10,6 al Pont de Suert, 12,5 a Sort, 9,1 a Viella, 11,6 a Puigcerdà. Temperatures més fresques als cims dels Pirineus. A Set Escana, 2.400 metres, 5,2 graus, 5,9 a Bonavé. També, en aquest cas, 5,9 al Lac Redona, 2.200 metres, 5,5 a Sasseu, a 2.200 metres. La temperatura més baixa, si més no, la que podem saber a través de les estacions automàtiques, és a la Bonaigua, a 2.200 metres, 3,8 graus. Tres quarts menys tres minuts de 10, les 9 i 42 minuts. Fins aquí el primer informatiu del dia. Tota la informació a la nostra web, a radioso.cat.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A la Seu d'Urgell, restaurant L'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves L'Avellana. Restaurant L'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Mira, ja ve el camió de Meia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal, un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro de l'L4 i l'L11 i també a les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a l'R4 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alerts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la compareixença que està tenint lloc ara mateix sobre el balanç d'aquestes pluges, ha exposat que es va rectificar la previsió i que el sistema d'alerta no s'activa per advertir de què plourà, sinó de quan cal protegir-se per les conseqüències d'aquests temporals.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions encara deixen tallada la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperar la normalitat. A banda, pel que fa a la resta d'incidències, diversos accidents compliquen també la circulació. Una a l'AP-2 a Vila-rodona, una altra a la C-32 a Premià de Dalt, a l'AP-7 a Cerdanyola del Vallès i finalment una altra a la C-17 a Manlleu. I els Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'ha incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I l'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que de moment no executi la instal·lació d'un campament per acollir prop de 1.000 migrants al port de Ceuta. La decisió respon a una mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia que reclama aturar el projecte per motius de seguretat. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els Mossos, a hores d'ara, continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passat a la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i l'L11, també les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat, i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i també l'R11 de Rodalies. I pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parrón, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que Les Alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. A banda, també pel que fa a la resta d'incidències, una avaria, la C60 Argentona, deixa un carrer tallat en sentit Granollers. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un robatori de cable, en aquest cas a l'Aragó. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat del bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o com un acte hostil. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de l'urbanització Aigua Viva Parc, on un home hauria abordat i violat una dona després d'amenaçar-la. Els Mossos continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. L'alcaldessa de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, ha sol·licitat públicament una actuació integral a la carretera nacional 260 al seu pas pel Port del Cantó, concretament en el tram que discorre per Canturri, Pallerols, Avellanet i la parròquia d'Hortó. La Vallesa ha assenyalat que el traçat actual, caracteritzat per una gran quantitat de revolts, atreu una presència freqüent de motoristes i augmenta el risc d'accidents viaris. El posicionament municipal es produeix després que la mort d'un veí de Sallent de 39 anys va ser notícia divendres passat, un sinistre que s'afegia a altres col·lisions mortals registrades anteriorment a la zona. Lladós ha afirmat en declaracions a Ràdio Seu que la configuració del terreny impedeix eliminar la totalitat dels revolts amb intervencions menors, motiu pel qual defensa la necessitat de recuperar estudis previs que contemplaven infraestructures de major complexitat, com la perforació de túnels. L'equip Patufets.cat, integrat pel Joan i l'Aleix, dos alumnes d'11 i 12 anys de la Seu d'Urgell, ha aconseguit el segon lloc a la categoria Robomission Elementary de la final estatal de la World Robot Olimpiada, que s'ha celebrat a Andorra. Aquest resultat atorga als dos urgellencs, entrenats per Mireia Alba, la classificació per a la final internacional del certamen, que tindrà lloc a Puerto Rico del 8 al 10 de desembre. La competició estatal, que ha organitzat aquest cap de setmana al pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella, va reunir 312 participants repartits en 120 equips. I un total d'11 alumnes han iniciat aquesta setmana el curs d'auxiliar de vivers i jardins en el marc del programa de formació i inserció Pla de Transició al Treball de la Seu d'Urgell. Els estudiants rebran la seva formació teòrica a les instal·lacions del Centre Cultural Les Monges. Enguany s'estrena aquest nou perfil professional que vol donar resposta a les necessitats reals del territori i garantir que l'oferta formativa estigui correlacionada amb la demanda laboral i tingui unes altes possibilitats d'inserció. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell actuarà com a entitat acollidora de pràctiques. Ricard Viliella, fins ara professor de l'Escola Municipal de Música de la Seu d'Urgell, ha renunciat a la seva plaça fixa a l'Escola de Música de la Seu d'Urgell en no poder combinar-la amb la seva activitat docent. El professor lamenta que l'Ajuntament no hagi buscat alternatives horàries per facilitar la seva reincorporació després de 5 anys d'excedència. Havia demanat per escrit que revisés l'horari i es busqués una alternativa que fes possible la compatibilitat amb una altra feina que du a terme en un centre de secundària. Viliella denuncia també que aquest estiu es va publicar una convocatòria de diverses places de professorat de l'Escola de Música en què hi figurava una plaça de piano a dos corresponent al lloc que ell havia ocupat. Segons manifesta el músic, aquesta convocatòria va ser posteriorment rectificada mitjançant decret després que l'alcalde li reconegués en una reunió que s'havia produït una irregularitat administrativa. El professor considera que el conjunt del procés li ha generat un perjudici professional i personal. En aquest sentit afirma haver-se sentit pressionat i menys tingut i planteja si les circumstàncies viscudes podrien arribar a ser considerades una situació d'assetjament laboral. En relació amb la baixa de Ricard Viliella, l'Ajuntament ha lamentat el fet que s'hagi arribat a aquesta situació i que la relació laboral hagi acabat amb la renúncia del docent. Tanmateix ha argumentat que totes les decisions preses respecte als horaris i la gestió del personal responen únicament a criteris tècnics organitzatius i a les necessitats del servei. El consistori ha agraït la feina i la dedicació que ha portat a l'Escola de Música al llarg dels seus anys. La Sala de la Immaculada de la Seu acollirà avui la presentació del llibre Contes de pa amb xocolata, publicat per Edicions Salòria. L'acte previst a les 7 de la tarda comptarà amb la participació de l'escriptora Pepita Clop i la il·lustradora Urgell Mestre, una obra que inclou un recull d'històries breus sobre la infantesa i la joventut que pren com a fil conductor el moment del berenar en una època passada. I el Centre Cívic de Cabó, que acollirà dissabte vinent la jornada Nobles i Pelegrines de la Vall de Cabó en època medieval. La trobada, que començarà 6:45 del vespre, compta amb 2 conferències per conèixer el rol de les dones nobles medievals del municipi més enllà dels espais domèstics. La primera xerrada, Aliances i Poder, les dones de la Casa Vescomtal de Castellbó, anirà a càrrec de la historiadora de l'art Alba Pampalona. Montserrat Riu, per la seva part, oferirà la ponència Dones Pelegrines a la Vall de Cabó en època medieval, on exposarà les motivacions que van dur a 3 dones benestants del territori en períodes i amb circumstàncies personals diferents a embarcar-se en l'aventura de la peregrinació. Una col·laboració entre l'Hospital del Pallars i el Museu de la Conca Dellà i l'Institut Català de Paleontologia ha portat el Centre Hospitalari Pallarès a fer un tac d'una vèrtebra de dinosaure de coll llarg, l'anomenat Abditosaurus, trobada en un jaciment a Orcau. L'animal, l'últim gegant del Pirineu que va viure al Pallars Jussà fa 70 milions d'anys, es va descobrir fa més de 60 anys, es va descriure el 2022 i actualment forma part d'un estudi que intenta esbrinar com funcionaven internament els seus ossos i quina era la seva composició. Les Jornades per a l'Excel·lència reuniran a Esterri d'Àneu experts en mobilitat i comunicacions. La 13a edició de l'esdeveniment es desenvoluparà el 2 i 3 d'octubre i comptarà amb les intervencions de Ramon Gras, Josep Mateu o Víctor Puga, entre d'altres. Andorra acull avui una sessió prèvia per iniciar el debat sobre mobilitat i connectivitat al Pirineu. I acabem amb la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 en el marc de la travessa transfronterera. Se celebrarà dissabte vinent a la Seu. La iniciativa l'organitza la Fundació Vicente Ferrer a través del projecte Un quilòmetre, una vida, amb l'objectiu de recaptar fons per donar suport a la salut mental i el benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. La sortida tindrà un recorregut circular de 4 quilòmetres. La inscripció té un preu solidari de 5 euros. El 100% dels ingressos es destinaran a la Fundació Vicente Ferrer. Fins aquí la informació general. Fem ara una pausa i parlem del temps.
3: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
5: Del temps ens en parla el nostre company Néstor Gómez. Molt bon dia.
6: Bon dia. Situació meteorològica una miqueta més tranquil·la que no la que hem tingut durant les darreres hores. No pas a la nostra comarca, sinó a l'àrea de les comarques de Girona i de Barcelona, on en alguns casos han arribat a superar els 100 litres per metre quadrat. Avui aquí, a casa nostra, temps força més tranquil, ambient assolellat durant el matí, nuvolades de tarda i a tot estirar algun petit ruixat a les muntanyes que ens envolten. En principi, aquí a la Seu o a les poblacions a tocar del Segre no n'haurien d'arribar. El que sí que esperem és que les temperatures es quedin curtes, unes màximes que tant avui com també de cara a demà rondaran la xifra dels 23, 24, 25 graus a tot estirar. Res a veure amb la calor d'aquests darrers dies que superaven clarament la xifra dels 30. Aquesta situació d'estabilitat, tot i que apareguin alguns núvols un pal amenaçadors durant la tarda, també es mantindran de cara a demà. I tot això a mesura que vagi avançant la setmana, sobretot tot coincidint amb el cap de setmana, el cap de setmana serà prou estable arreu del país, sobretot a casa nostra, i sobretot el que esperem és una nova pujada de les temperatures. No tornarà ni de bon tros a fer calor intensa, però sí que es recuperaran lleugerament respecte als valors d'avui, amb màximes que cap al cap de setmana, si avui parlem de màximes al voltant dels 24-25 graus, de cara al cap de setmana poden pujar una miqueta més fins a acostar-se o tocar la xifra dels 30.
5: Aquesta la predicció meteorològica per a les pròximes hores amb Néstor Gómez, punt i final a les notícies de les 11. Tornem amb el butlletí a les 12 del migdia. Molt bon dia.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.
1: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les pluges intenses d'aquestes darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera a Olivella, al Garraf, quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers van localitzar el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants a la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i L11 i també les línies R6, R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a L4, L2, L2 Nord i L11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que les alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen, per tant no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, encara ara hi ha afectacions a la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i, de fet, justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards a causa d'un robatori, en aquest cas, a l'Aragó. I també mobilitat, els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí a Tarragona el primer dels 6 macrocontrols de trànsit previstos a Catalunya les pròximes setmanes per tal de detectar distraccions al volant i conductors que hagin consumit alcohol. La policia ha situat patrulles del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana sud en diversos punts de l'AP-100, la T11 i també la C14. El dispositiu posa el focus en l'ús del telèfon mòbil i també fan proves d'alcoholèmia i drogues i controls de documentació. I 10 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una fuita d'àcid fòrmic en un contenidor que transportava un camió al polígon industrial de Santiga a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. La fuita ja està continguda i s'està a l'espera del transvasament i Protecció Civil ha posat en prealerta també el Pla Transcat. I pel que fa en societat, un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna també que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu, butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 12 i 3 minuts. L'alcaldessa de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, ha sol·licitat públicament una actuació integral a la carretera nacional 260 al seu pas pel port del Cantó, concretament en el tram que discorre per Canturri, Pallerols, Avellanet i la parròquia d'Hortó. La Vallès ha assenyalat que el traçat actual, caracteritzat per una gran quantitat de revolts, atreu una presència freqüent de motoristes i augmenta el risc d'accidents viaris. L'equip Patufets.cat, integrat per Joan i l'Aleix, dos alumnes d'11 i 12 anys de la Seu d'Urgell, ha aconseguit el segon lloc a la categoria Robomission Elementary de la final estatal de la World Robot Olympiad, que s'ha celebrat a Andorra. Aquest resultat atorga als dos urgellencs entrenats per Mireia Alba la classificació per a la final internacional del certamen, que tindrà lloc a Puerto Rico del 8 al 10 de desembre. Un total d'11 alumnes inicien el curs PFI-PTT d'auxiliar de vivers i jardineria a la Seu d'Urgell. Enguany s'estrena el nou perfil professional que es preveu que tingui altes possibilitats d'inserció i doni resposta a la demanda laboral del territori. Ricard Viliella, fins ara professor de l'Escola Municipal de Música de Seu d'Urgell, ha renunciat a la plaça fixa que ocupava el centre després de més de 20 anys de vinculació laboral. Viliella ha explicat aquest dilluns, en el torn de paraula del públic al ple municipal, que la decisió arriba després d'un procés de reincorporació fallit iniciat aquest estiu i un cop finalitzada una excedència voluntària de 5 anys. La Sala Immaculada de la Seu d'Urgell acollirà aquest dijous, dia 17, la presentació del llibre Contes de pa amb xocolata, publicat per Edicions Salòria. L'acte previst a les 7 de la tarda comptarà amb la participació de l'escriptora Bebita Clop i la il·lustradora Urgell Mestre. El Centre Cívic de Cabó acollirà dissabte vinent, dia 19 de setembre, la jornada Nobles i Pelegrines de la Vall de Cabó en època medieval. La trobada, que començarà a 6:45 del vespre, compta amb dues conferències per conèixer el rol de les dones nobles medievals del municipi més enllà dels espais domèstics. El diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú, ha participat aquest dimarts a la jornada Veus del Territori, radiografia del desenvolupament rural a Lleida, en què els 5 grups d'acció local, els GAL de la demarcació, entre els quals el del Alt Urgell-Cerdanya, han presentat el balanç de les accions desenvolupades durant el 2025 al marc dels convenis de col·laboració amb la Diputació. La jornada ha reunit més d'una cinquantena de persones, entre representants dels GAL, dels Consells Comarcals, de les àrees de promoció econòmica, cooperació municipal i repte demogràfic de la Diputació i del sector agroalimentari. Una col·laboració entre l'Hospital del Pallars i el Museu de la Conca Dellà, Institut Català de Paleontologia, ha portat el Centre Hospitalari Pallarès a fer un tac d'una vèrtebra de dinosaure de coll. L'animal, l'últim gegant del Pirineu, que va viure al Pallars just fa 70 milions d'anys, es va descobrir fa més de 60 anys i es va descriure el 2022 i actualment forma part d'un estudi que intenta esbrinar com funcionaven internament els seus ossos i quina era la seva composició. Les Jornades per a l'Excel·lència ja tenen tancat el programa de la seva 13a edició, que es desenvoluparà el 2 i 3 d'octubre al pavelló poliesportiu d'Esterri d'Àneu. L'esdeveniment, sota el títol Pirineus en xarxa, comptarà amb experts i responsables polítics de primer nivell de diferents àmbits amb l'objectiu de generar debat, compartir experiències i aportar eines davant dels principals reptes de mobilitat i connectivitat dels territoris de muntanya. El Tabaca Film Fest, el Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus, obre la tercera edició aquest divendres amb un primer cap de setmana de projeccions a Baix Pallars i a Sort. El celler de Bresca rebrà el productor iranià Magdi Rezayat Isharan, que presentarà Titan, un dels 5 curtmetratges de la vetllada. Dissabte, l'era d'Ortega Peramea acollirà Minotaure, una vetllada que combinarà cinema i música i comptarà amb l'estrena del documental Mite, Càmera i Acció, produït per Tabaca Film Fest. El diumenge, el festival es traslladarà a Sort, on oferirà una quinzena de curtmetratges. La caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 en el marc de la travessa transfronterera se celebrarà dissabte vinent, dia 19 de setembre, a la Seu d'Urgell. L'iniciativa l'organitza la Fundació Vicente Ferrer a través del projecte Un quilòmetre, una vida, amb l'objectiu de recaptar fons per donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. Les 12:09, fins aquí el repàs informatiu. Més informació ja a partir de la 1.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092, o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc

0: treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, M6Z, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Molt bon dia, en aquests moments la una i un minut. Encetem aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu amb algunes de les notícies més destacades en aquesta jornada d'avui. Som dijous, dia 17 de setembre. Un dia en què parlarem de la carretera nacional 260 al Port del Cantó. L'alcaldessa de Ribera d'Urgell, Josefina Lladós, demana obres en aquesta via per reduir-hi la sinistralitat. Indica que la sinuositat de la via, que uneix a Adrall amb Sort, és un risc i reclama al govern espanyol una inversió que permeti millorar la seguretat i la comunicació també entre l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. Així obrirem l'informatiu, però i més titulars.
1: Titulars.
0: L'equip patufets.cat de la Seu d'Urgell es classifica per a la final mundial de la World Robot Olympiad a Puerto Rico. Dos joves urgellencs entrenats per Mireia Alba han aconseguit el segon lloc en la categoria Robomissió Elementària de la fase estatal de la competició de robòtica celebrada a Andorra. I un total d'11 alumnes han iniciat el curs del Pla de Transició al Treball d'Auxiliar de Vivers i Jardineria a la Seu d'Urgell. Enguany s'estrena el nou perfil professional, que es preveu que tingui altes possibilitats d'inserció i doni resposta a la demanda laboral del territori. Ricard Viliella renuncia a la seva plaça fixa a l'Escola Música de la Seu en no poder combinar-la amb la seva activitat docent. El professor lamenta que l'Ajuntament no hagi buscat alternatives horàries per facilitar la seva reincorporació després de 5 anys d'excedència. El consistori urgellenc argumenta que les decisions preses responen a criteris tècnics. La Seu d'Urgell acull la presentació del llibre Contes de Pam Xocolata de Pepita Clop i Urgell Mestre. L'acte tindrà lloc aquest dijous avui a la Sala de la Immaculada i donarà a conèixer un recull d'històries d'infantesa que pren com a fil conductor el moment del berenar de l'autora en una època passada. I jornada acabó dissabte sobre la influència social, política i econòmica de les dones nobles en l'època medieval. Comptarà el programa amb dues conferències d'Alba Pampalona i Montserrat Riu. El Consorci Gala l'Urgell-Cerdanya participa en la jornada Veus del Territori. La trobada ha reunit a Lleida més d'una cinquantena de persones i ha comptat amb dues taules rodones. I l'Hospital del Pallars, que fa un tac a una vèrtebra d'un dinosaure de fa 70 milions d'anys. És una col·laboració amb el Museu de la Conca d'Ellà per avançar en la recerca científica. Les jornades per a l'excel·lència reuniran a Esterri d'Àneu experts en mobilitat i comunicacions. Avui, sessió prèvia a Andorra per iniciar el debat. L'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea que s'assignarà el 19 d'octubre a Brussel·les. Un cop s'hagi fet la signatura, el document serà sotmès al consentiment del Parlament Europeu i un cop superada aquesta etapa, el govern andorrà convocarà el referèndum consultiu al país. El Tabaca Film Fest s'estrena amb la presència del productor iranià Mahdi Rezaghati. I acabarem parlant de les inscripcions que són obertes per a la caminada solidària Centre Històric Peusat 2026. És una proposta en el marc de la travessa transfronterera que recorrerà dissabte 4 quilòmetres pel nucli urbà de la Seu i el Parc Olímpic del Segre i destinarà la recaptació a projectes de salut mental i benestar del Nepal. Aquestes les notícies que ampliem tot seguit.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: L'alcaldessa de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, ha sol·licitat públicament una actuació integral a la carretera nacional 260 al seu pas pel Port del Cantó, concretament en el tram que discorre per Canturri, Pallerols, Avellanet i la parròquia d'Hortó. La Vallesa ha assenyalat que el traçat actual, caracteritzat per una gran quantitat de revolts, atreu una presència freqüent de motoristes i augmenta el risc d'accidents viaris.
3: És veritat que la nacional 260, especialment en tot aquest tram que ve, diguéssim, puja des de Canturri, ve per Pallerols, Avellanet, la parròquia d'Hortó, és un tram molt, molt complicat, de molts revolts, és un tram justament per aquests condicionants que és molt atractiu per les motos i el fet que sigui molt circulat per motos, doncs per desgràcia suposa que molt més sovint del que del que hauria de ser, que no hauria de ser, que hauria de ser mai. Hi ha accidents i moltes vegades amb resultats fatals, com pot ser doncs, la mort de motoristes o a vegades també dels ocupants dels vehicles amb qui han pogut col·lisionar. Per tant, és veritat que les mateixes característiques que presenta la via doncs, ja fan que sigui molt atractiva per motoristes i això pues, els fa molt més... és molt més susceptible que hi pugui haver, per desgràcia, accidents, pues, perquè a vegades es poden agafar els revolts amb més velocitat o perquè doncs, un vehicle no els ha vist, el que sigui.
0: El posicionament municipal es produeix després de la mort divendres passat d'un veí de Sallent de 39 anys en aquesta via, un motorista, un sinistre que s'afegeix a altres col·lisions mortals registrades anteriorment a la zona. Lladós ha afirmat en declaracions a Ràdio Seu que la configuració del terreny impedeix eliminar la totalitat dels revolts amb intervencions menors, motiu pel qual defensa la necessitat de recuperar estudis previs que contemplaven infraestructures de major complexitat, com per exemple la perforació de túnels.
3: Fins que no s'arribi a plantejar si realment és possible afrontar una obra de gran envergadura com la que hauria de ser de poder superar de la manera que sigui el port del Cantó i poder millorar d'una manera definitiva la comunicació entre una banda i altra de Cantó, doncs segurament és molt difícil de poder tècnicament eliminar tots aquests revolts que avui dia hi ha i que, insisteixo, per una part fan molt atractiva aquesta via per les motos, però per una altra banda doncs, comporten que massa sovint s'hagin de lamentar desgràcies personals per culpa dels accidents que hi ha.
0: Així doncs, l'alcaldessa ha indicat que la reforma de l'Eix Pirinenc és una petició mantinguda en el temps davant del govern espanyol. Tot i que els pressupostos de l'Estat inclouen regularment partides destinades a estudis per aquesta via, el consistori al Turgillenc reclama que les opcions analitzades es tradueixin en projectes d'execució que siguin ja de forma directa. Dir, d'altra banda, que l'N260 actua concretament com a connexió entre diferents comarques pirinenques.
3: És una història d'anys i anys i anys i anys i anys en què sempre es demana al govern espanyol que hi faci una inversió com cal i no hi ha manera. I la inversió com cal vol dir doncs, que segurament s'haurien de treure dels calaixos els estudis, informes que fa molts anys s'havien doncs, fet doncs, de valorar si calia fer algun túnel, si calia fer alguna obra de molta més envergadura per poder superar aquest obstacle orogràfic que suposa la carretera actual i intentar ser una mica, a dia d'avui, intentar ja ser una mica imaginatius. Això alguna vegada en alguna reunió que s'ha fet a nivell de govern de la Generalitat s'ha posat sobre la taula de dir, bé, hi ha molts països que tenen les seves valls comunicades a través de ports de muntanya i que amb els anys han anat trobant fórmules perquè aquesta comunicació sigui molt més ràpida i molt més segura, i per què aquí no.
0: El Servei Català de Trànsit va anunciar, recordem-ho, dilluns, que estudia reforçar els controls a l'N260 després d'un cap de setmana amb 4 víctimes mortals a la xarxa viària interurbana catalana. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, va dir que els accidents han estat diversos, no responen a un patró clar, però ha assenyalat que l'Eix Pirinenc és una de les vies que preocupa especialment en alguns trams de revolts freqüentats, com dèiem, per motoristes.
1: Les notícies de la Seu.
0: L'equip patufets.cat, integrat pel Joan i l'Aleix, dos alumnes d'11 i 12 anys de la Seu d'Urgell, ha aconseguit el segon lloc a la categoria Robomissió Elementària de la final estatal de la World Robot Olimpiada, que s'ha celebrat a Andorra. Aquest resultat atorga als dos urgellencs, entrenats per Mireia Alba, la classificació per a la final internacional del certamen, que tindrà lloc a Puerto Rico del 8 al 10 de desembre. La competició estatal andorrana, organitzada aquest passat cap de setmana al pavelló Toni Martí, va reunir 312 participants repartits en 120 equips del Principat i d'Espanya, els quals van competir en 11 categories diferents distribuïdes en 17 pistes. L'esdeveniment va comptar amb la presència d'aproximadament un miler d'espectadors i el suport de 65 voluntaris. Mireia Alba s'ha mostrat satisfeta pels resultats.
4: La valoració és excel·lent. Jo personalment com a entrenadora no pensava pas a portar cap equip aquest any, perquè ja vaig dir que ja plegava després del Mundial de Singapur de l'any passat, però van amb aquests dos nens que me van apretar moltíssim les seves famílies i al final doncs no vaig saber dir que no. I bueno, són dos nens, l'Aleix i el Joan, amb molt potencial, que ja sabien de què anava tot i van fer un robot, la veritat, és dels més espectaculars que havia vist fins ara, amb una programació molt exhaustiva. I vam anar a la local al juny a Andorra i bé, van quedar primers destacats. I ara, durant l'estiu, hem hagut de treballar molt per canviar el software de programació i tot això, perquè vam aprendre molt l'any passat a Singapur, que és les coses bones que té, doncs, en fer aquestes fases, no? Que ja hi ha molt nivell, sobretot amb nivells asiàtics. I la veritat és que el robot d'ara també anava molt bé, però vam tenir algun problema de llums, que ens van canviar les llums a mitja competició, però van quedar segons amb un resultat excel·lent i és que només cal donar-los-hi l'enhorabona. És a dir, són dos cracs en potència. I a més són d'aquí, és a dir, són urgellencs.
0: L'entrenadora també ha volgut ressaltar que cal valorar la dificultat d'accedir a finals mundials, com s'ha repetit els darrers dos anys, amb equips que han competit a Singapur i també a la Xina.
4: Hem de valorar, no? Hem de valorar el que tenim entre mans, perquè no és gens fàcil, primer, doncs, estar en unes competicions de robòtica amb aquesta alta tecnologia i després treure aquests resultats tan, tan bons, no? Sí que potser sembla, no?, que venim de tres anys consecutius, no? Un any que vam anar a Xina, ara l'any passat vam anar a Singapur, i ara aquest any hi ha hagut una classificació a Puerto Rico, però a darrere hi ha moltíssimes hores, no moltes, no, moltíssimes hores, i es fa palès, doncs, amb els resultats. Però jo continuo dient, aquí dalt hi ha molt potencial i la veritat és que s'ha d'aprofitar.
0: L'expedició urgellenca haurà de gestionar ara el finançament del viatge a Puerto Rico.
4: Clar, tot això té un cost elevat. Jo fa molts anys que ho vaig dient, això són caramels envenenats. Val, està molt bé, tu guanyes la plaça davant de moltíssima gent i de molts equips i resulta que després hi ha un cost econòmic molt elevat perquè t'has de pagar la inscripció, has de pagar ja una taxa fixa que ja et demana la World Robot Olympia, sobretot la internacional, i després, clar, l'avió, l'allotjament, tots els desplaçaments, tot això, no?
0: La World Robot Olympiad és una competició internacional de robòtica educativa adreçada a joves que tenen entre 6 i 19 anys. Els equips participants dissenyen, construeixen i programen robots per superar reptes. La prova és una oportunitat perquè els joves s'acostin d'una manera lúdica a la tecnologia i també a la enginyeria. I dic que un total d'11 alumnes han iniciat aquesta setmana el curs d'auxiliar de vivers i jardins en el marc del programa de formació i inserció Pla de Transició al Treball de la Seu d'Urgell. Els estudiants rebran la seva formació teòrica a les instal·lacions del Centre Cultural Les Monges. Enguany s'estrena aquest nou perfil professional que vol donar resposta a les necessitats reals del territori i garantir que l'oferta formativa estigui correlacionada amb la demanda laboral i tingui unes altes possibilitats d'inserció. L'Ajuntament de la Seu actuarà com a entitat acollidora de pràctica. El programa lectiu té una càrrega total de 1.000 hores i es distribueix en tres grans blocs. D'una banda, hi haurà el mòdul de formació professional de 450 hores. També es faran mòduls de formació comuna i també de formació pràctica en empreses. I Ricard Vilella, fins ara professor de l'Escola Municipal de Música de la Seu d'Urgell, ha renunciat a la plaça fixa que ocupava al centre després de més de 20 anys de vinculació laboral. Vilella ha explicat aquest dilluns en el torn de paraula del públic al ple municipal que la decisió arriba després d'un procés de reincorporació fallit iniciat aquest estiu i un cop finalitzada una excedència voluntària de 5 anys. Vilella relata en una carta que va fer els tràmits per recuperar la plaça dins dels terminis establerts, però apunta al fet que després de contactar amb l'equip directiu i mantenir una reunió, se li va plantejar un horari que feia incompatible la seva jornada amb la seva activitat docent actual a mitja jornada en un centre de secundària de la Seu. El professor lamenta que durant molts anys havia pogut dur a terme amb dues activitats professionals mitjançant una distribució horària que ho permetia. És per això que davant la nova situació va presentar una petició per escrit perquè revisés l'horari i es busqués una alternativa que fes possible la seva reincorporació. Tanmateix, segons relata Vilella, la resposta va ser negativa i no va trobar solucions ni per part de l'equip directiu ni del Departament de Recursos Humans ni de l'alcaldia. Paral·lelament, Vilella denuncia que aquest estiu es va publicar una convocatòria de diverses places de professorat de l'Escola Municipal de Música en què hi figurava una plaça de piano a dos, corresponent al lloc que ell havia ocupat. Segons manifesta el músic, aquesta convocatòria va ser posteriorment rectificada mitjançant decret després que l'alcalde li reconegués que s'havia produït una irregularitat administrativa. Vilella també posa sobre sobre la taula la seva reivindicació mantinguda durant anys perquè es creés una plaça de trompeta adequada a la seva titulació superior. En la nova convocatòria, però, s'ha previst una plaça de trombó, especialitat a la qual afirma que no pot optar. El professor considera que el conjunt del procés li ha generat un perjudici professional i personal. En aquest sentit, afirma haver-se sentit pressionat i menystingut i planteja si les circumstàncies viscudes podrien arribar a ser considerades una situació d'assetjament. Billy ella subratlla que la seva renúncia no respon a una voluntat personal d'abandonar l'escola, sinó a la manca d'una alternativa que permetés mantenir les dues activitats. Afegeix que no l'han fet fora, sinó que l'han obligat a marxar. Dic que en relació amb la baixa de Ricard Villella, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha lamentat el fet que s'hagi arribat a aquesta situació i que la relació laboral hagi acabat amb la renúncia del docent. Tanmateix, s'ha argumentat que totes les decisions preses respecte als horaris i la gestió del personal responen a criteris tècnics, organitzatius i de necessitats, en cap cas a motius personals. Així mateix, el consistori ha agraït la feina i dedicació que ha portat a l'Escola de Música al llarg de la seva trajectòria. Villella, professor de música amb titulacions de grau superior de trompeta i grau mitjà de piano pel Conservatori del Liceu de Barcelona, va iniciar ja la seva etapa docent a la Seu als 19 anys.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: La Sala Immaculada de la Seu d'Urgell acollirà avui la presentació del llibre Contes de pa amb xocolata. Està publicat per Edicions Alòria. L'acte previst a les 7 de la tarda comptarà amb la participació de l'escriptora Pepita Clop i la il·lustradora Urgell Mestre. L'obra inclou un recull d'històries breus sobre la infantesa i joventut que pren com a fil conductor el moment del berenar en una època passada. Així ho explica Pepita Clop.
3: Són històries meves molt senzilles, curtetes, de molt bona lectura, i és una mica la vida vista amb ulls d'infant, i a vegades hi ha un parell que són ja de joventut, però que tenen un punt divertit, són de molt fàcil lectura, com us dic, no tinc la pretensió ni d'ensenyar, ni de... És a dir, són senzillament records, aventures meves, vivències, i coses que jo hi donava importància quan realment tampoc no en tenien. Però vista amb ulls d'infant, tenien importància.
2: Pepita Clop, que explica el perquè del títol del llibre Contes de pa amb xocolata.
3: I el títol, el Contes de pa amb xocolata, jo sóc llaminera, la veritat ho he de dir, i la xocolata sempre m'ha agradat. No sóc de llaminadures. A mi la xocolata, com a llaminadura, la xocolata, de sempre, de petita ja. I aquesta llesca de pa amb xocolata que hi ha a la portada a mi em porta molts records, perquè era el meu berenar de molts dies, que la llesca se'm feia eterna. El tall de xocolata em sabia, bueno, se m'acabava de cop, perquè mai he estat gaire menjadora, i el pa, buaf. Però aquest títol m'inspirava. És un títol dolç.
2: El text fa referència als rituals quotidians, doncs, que envoltaven la sortida de l'escola quan la llesca de pa acompanyada de productes com xocolata, codonyat, formatge, fuet, oli i sucre precedia la continuació de les activitats diàries.
3: No em costa, a vegades, empatitzar amb la canalla o amb les escritures quan tenen un patiment o quan tenen una cosa que els porta dubtes. I la gent gran, entre cometes, jo ho soc, però a vegades hi traguem importància a aquesta vivència d'una criatura. I ell ho està passant molt malament. Val la pena recordar, quan nosaltres érem petits, lo malament que ho podíem estar passant. O quins eren els nostres problemes, les nostres alegries, les nostres il·lusions. Jo, és dir, ha passat molt temps, però ho tinc molt present.
2: A través d'aquests relats personals, el llibre planteja una comparativa entre les dinàmiques del lleure passat associades al joc tradicional, la lectura de còmics i un ritme de vida més pausat, i l'entorn actual, condicionat per la presència de les noves tecnologies i la proliferació d'activitats extraescolars. Pepita Clop agraeix la confiança d'Edicions Alòria, l'editorial que ha publicat el llibre.
3: Molt els agraeixo, moltíssim, perquè potser si no hagués estat per ells, quan els vaig proposar la primera vegada, si no hagués estat per ells, no hauria continuat escrivint. Perquè sempre he pensat que tampoc tinc coses tan importants per explicar i que de llibres ja n'hi ha molts al món. Per tant, potser em fan falta els meus. Però ells em van fer aquesta confiança, m'han anat donant aquesta seguretat i jo m'hi he anat posant amb coses senzilles que no volen passar a, no sé, a ser cap cosa de l'altre món, però m'han donat aquesta confiança per expressar-me. I m'ha omplert moltes hores i moltes il·lusions, m'ha portat moltes alegries. I les persones que m'han acompanyat en el procés d'escriure i els han il·lustrat, tant el Ramon Berga com la Carolina Botella, com l'Urgell, l'última, han estat, bueno, per mi, una ajuda, una companyia, un suport incondicional. Perquè sense ells, aquests contes no tindrien el mateix valor.
2: Així doncs, avui a la Seu, a la Sala de la Immaculada, presentació del llibre Contes de pa amb xocolata de Pepita Clop, amb l'assistència també de la il·lustradora Urgell Mestre. I el Centre Cívic de Cabó, que acollirà ja dissabte la jornada Nobles i Pelegrines de la Vall de Cabó en època medieval. La trobada, que començarà a 6:45 del vespre, compta amb dues conferències per conèixer el rol de les dones nobles medievals al municipi més enllà dels espais domèstics. Una primera xerrada es presenta sota el títol Aliances i Poder, les dones de la Casa Vescomtal de Castellbó, anirà a càrrec de la historiadora de l'art Alba Pampalona. Tractarà el paper social, polític i econòmic de les comteses d'Urgell, les senyores de Caboet i les vescomteses de Castellbó durant els segles XI i XIII als dominis del comtat d'Urgell i del comtat de Foix. Montserrat Riu, per la seva part, oferirà la ponència Dones Pelegrines de la Vall de Cabó en època medieval i exposarà les motivacions que van dur a tres dones benestants de la Vall de Cabó, en períodes i amb circumstàncies personals diferents, a embarcar-se en l'aventura de la peregrinació. En la conferència s'explicarà que, més enllà de la motivació espiritual, peregrinar representava per a les dones un pretext per abandonar temporalment les tasques de la llar i entrar en l'àmbit de la llibertat, malgrat els perills que comportava el viatge. L'entrada a la jornada és lliure i gratuïta. L'acte l'organitza l'Associació d'Amics de la Vall de Caboet amb el suport de l'Ajuntament de la Vall de Cabó. I dic que el Consorci Gala Urgell-Cerdanya ha participat en la jornada Veus del Territori. La trobada ha reunit a Lleida més d'una cinquantena de persones aquest dimecres i ha comptat amb dues taules rodones. Ha estat una trobada que s'ha dut a terme aquest dimarts. Hi han participat Mireia Font, del Consorci Literal Urgell-Cerdanya, i també Ingrid Colillés, de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell.
4: Pirineu.
2: Una col·laboració entre l'Hospital del Pallars i el Museu de la Conca Dellà i l'Institut Català de Paleontologia ha portat el Centre Hospitalari Pallarès a fer un tac d'una vèrtebra de dinosaure de coll llarg, l'anomenat Abditosaurus, trobada a un jaciment d'Orcau. L'ànima, l'últim gegant del Pirineu que va viure al Pallars just fa 70 milions d'anys, es va descobrir fa més de 60 anys, es va descriure el 2022 i actualment forma part d'un estudi que intenta esbrinar com funcionaven internament els seus ossos i quina era la seva composició. En parla l'investigador de l'Institut Català de Paleontologia, Bernat Pila.
5: Actualment, des del Museu de la Conca de Llà i l'Institut Català de Paleontologia, mantenim col·laboració amb l'Hospital del Pallars per tal de poder estudiar alguns fòssils de dinosaure trobats a la Conca de Tremp. Concretament, hem realitzat una tomografia computeritzada, o un TAC, a una de les vèrtebres d'un dinosaure de coll llarg, l'anomenat Abditosaurus. Aquest dinosaure, que es va descobrir a la Conca de Tremp fa més de 60 anys, va ser descrit el 2022 i actualment forma part d'un estudi que intenta esbrinar com funcionava internament els ossos d'aquest dinosaure, és a dir, quina composició tenien.
2: L'estudi d'aquesta vèrtebra s'inclou en una recerca més àmplia que porta per títol Evolució i paleobiologia dels dinosaures herbívors en ecosistemes del Cretaci final. Es tracta d'una iniciativa finançada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i pel Departament de Cultura de la Generalitat. Aquest no és el primer TAC que realitza un os de dinosaure a l'Hospital del Pallars. El primer el van fer un bloc de sediments amb ossos d'un clani. En aquell moment els resultats no van ser els esperats. En aquesta ocasió confien a tenir conclusions més satisfactòries en no haver-hi sediments. Més endavant es farien les mateixes proves en altres peces del mateix animal, per exemple, en les costelles. I dic que les Jornades per a l'Excel·lència ja tenen tancat el programa de la seva 13a edició, que es desenvoluparà el 2 i 3 d'octubre al pavelló poliesportiu d'Esterri d'Àneu. L'esdeveniment porta el títol Pirineus en xarxa i comptarà amb experts i responsables polítics de primer nivell de diferents àmbits amb l'objectiu de generar debat, compartir experiències i aportar eines davant dels principals reptes de mobilitat i connectivitat dels territoris de muntanya. Entre els ponents destaquen Ramon Gras, CEO d'Aretian i City i investigador de disseny urbà de la Universitat de Harvard, també Josep Mateu, president del RAC, l'exconseller, assessor i doctor en enginyeria Pere Macias, o Víctor Puga, secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana de la Generalitat. Pel que fa a la participació institucional, la consellera Sílvia Paneque, responsable de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, clourà les jornades per a l'excel·lència en un acte en què també intervindrà la ministra d'Afers Exteriors del Govern d'Andorra, Imma Tor. La inauguració anirà a càrrec de la síndica d'Aran, Maria Vergés, el president de la Diputació, Joan Talarn, i l'alcalde d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, així com el president de les Jornades per a l'Excel·lència, Jesús Montoliu. L'esdeveniment d'enguany tindrà novetats importants, com la presentació d'empreses emergents del Pirineu. D'altra banda, s'ha reduït el nombre de taules i ponents i ampliat els temps de cada sessió i de les pauses per potenciar a favorir el networking. L'organització d'aquestes jornades compta amb la ja consolidada col·laboració del Govern d'Andorra. d'Andorra que organitza una sessió prèvia avui al Teatre de les Fontetes de la Massana. L'acte començarà amb una benvinguda institucional, també intervindrà Jesús Montoliu i hi serà present com a moderador Josep Puigbó. La sessió comptarà amb la participació de Rosa Paradell, Carles Miquel, Noelia Souque i també David Forner. I en relació amb Andorra, dic que el cap de govern, Xavier Espot, ha informat aquest dimecres al Pacte d'Estat que la signatura de l'acord d'associació tindrà lloc el 19 d'octubre a Brussel·les per part del Principat San Marino i la Comissió Europea. Aquesta formalitat permet donar per tancat el text que s'ha negociat i iniciar la següent fase del procediment, que és la ratificació. La signatura constitueix una nova fita en el procés després que el passat 16 de juliol el Consell de la Unió Europea va aprovar definitivament el document i en va autoritzar la firma. Un cop s'hagi fet la signatura, l'acord serà sotmès al consentiment del Parlament Europeu i un cop superada aquesta etapa, el govern andorrà convocarà el referèndum consultiu al país. El Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic del Pirineu, obre la tercera edició aquest divendres amb un primer cap de setmana de projeccions a Baix Pallars i a Sort. El celler de Bresques rebrà el productor iranià Mahdi Rezaiati Sharan, que presentarà Titan, un dels 5 curtmetratges de la vetllada. En parla una de les directores del Tabaca Film, Ivana Miño.
4: I la primera nit del festival, la nit de l'obertura al celler de Bresca, doncs comptarem amb la presència d'un convidat molt especial, que és el productor d'un dels curtmetratges. El curtmetratge es diu Titan. Està a la secció internacional del festival. I ens fa especial il·lusió perquè és un curtmetratge rodat a l'Iran amb una llengua originària de l'Iran, el Talish. I bé, tindrem sempre tenir compte amb la presència d'algun membre de l'equip, doncs li dona una altra magnitud a l'experiència del públic, perquè poden explicar doncs com és el rodatge en un país on hi ha tantes dificultats, però alhora tanta producció audiovisual. Hem rebut moltes peces de l'Iran i doncs creiem que serà doncs la cirereta del pastís d'aquella primera nit. Estem molt, molt contentes.
2: En total, aquest cap de setmana es projectaran una vintena de curtmetratges a Baix Pallars i Sort, destacant la producció pròpia Mite, Càmera i Acció.
6: Els esports d'aquí.
2: La caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 en el marc de la travessa transfronterera se celebrarà aquest dissabte a la Seu. La iniciativa l'organitza la Fundació Vicente Ferrer a través del projecte Un quilòmetre, una vida, amb l'objectiu de recaptar fons per donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. En parla des de la Fundació Vicente Ferrer, Montse Ortiz.
7: Fa moltíssima il·lusió fer aquesta caminada, perquè també, no, amb aquest esperit que dèiem, de poder estar doncs a prop del territori, doncs és una manera també de vincular-nos en aquest cas a la Seu d'Urgell, animar tota la gent que vingui a caminar o a córrer el dia 20, doncs que el vespre anterior, no, la tarda anterior, doncs ens puguin acompanyar doncs amb això, amb aquesta caminada, que farem un recorregut pel centre de la Seu, també passarem pel Parc del Segre, seran uns 4 quilòmetres que anirem explicant en alguns punts doncs la història de la Seu.
2: L'objectiu, fer vincle.
7: Esperem que s'animi moltíssima gent. A l'arribada també contem amb la col·laboració de Cadí i de la cerveseria El Gall Negre, que també col·laboren amb els seus productes. Per tant, doncs és una manera d'anar fent també aquesta xarxa, aquesta gran xarxa solidària de totes aquestes entitats i empreses i persones doncs que d'alguna manera es van implicant en aquesta iniciativa, que va molt més enllà de la cursa que fem el dia 20.
2: La inscripció té un preu de 5 euros

Avui, presentació de l'obra Sowers, Migrar, Quedar-se, Tornar i Resistir a la Seu d'Urgell. Serà la llibreria El Refugi a les 7 de la tarda i participarà la periodista Anna Enrec. I sessió del cicle Ateneu Muntanya, Nordic Walking a la Seu, a l'Ateneu a l'Urgell, avui dijous a les 8 del vespre. Recordar que demà comencen novament les sortides Camina amb el Cap a la Seu d'Urgell. Es faran cada divendres de 9 a 2 quarts d'11 del matí, a partir de demà. I demà divendres, sessió del cicle de recitals a Segués Foscúria, a la nostra ciutat, a partir de les 7. Divendres, demà també a les 8, tast quan el cacau trobe el formatge a càrrec d'Àlex Soler i Francisco Puente del restaurant Paisatges. Al lloc, l'Espai Armengol, inscripcions obertes. La farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat fins a les 8 del vespre és la Marcinyac, al carrer Major número 34, al telèfon 973-350120, canvi de guàrdia a partir de les 8 amb la Purgimon, al carrer Sant Joan Baptista La Salle número 52, telèfon 973-35-1307.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I acabem amb el temps amb Néstor Gómez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Situació meteorològica una miqueta més tranquil·la que no la que hem tingut durant les darreres hores. No pas a la nostra comarca, sinó a l'àrea de les comarques de Girona i de Barcelona, on en alguns casos han arribat a superar els 100 litres per metre quadrat. Avui aquí, a casa nostra, temps força més tranquil, ambient assolellat durant el matí, nuvolades de tarda i a tot estirar algun petit ruixat a les muntanyes que ens envolten. En principi, aquí a la Seu o a les poblacions a tocar del Segre no n'haurien d'arribar. El que sí que esperem és que les temperatures es quedin curtes, unes màximes que tant avui com també de cara a demà rondaran la xifra dels 23, 24, 25 graus a tot estirar. Res a veure amb la calor d'aquests darrers dies que superaven clarament la xifra dels 30. Aquesta situació d'estabilitat, tot i que apareguin alguns núvols un pal amenaçadors durant la tarda, també es mantindran de cara a demà. I tot això a mesura que vagi avançant la setmana, sobretot tot coincidint amb el cap de setmana. El cap de setmana serà prou estable arreu del país, sobretot a casa nostra, i sobretot el que esperem és una nova pujada de les temperatures. No tornarà ni de bon tros a fer calor intensa, però sí que es recuperaran lleugerament respecte als valors d'avui, amb màximes que cap al cap de setmana, si avui parlem de màximes al voltant dels 24-25 graus, de cara al cap de setmana poden pujar una miqueta més fins a acostar-se o tocar la xifra dels 30.
1: Això és tot en aquest butlletí informatiu de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Aquest informatiu migdia. Totes les notícies es poden consultar i ampliar a la nostra plana web radioseu.cat i a través de les xarxes socials. Som a Facebook, a Twitter i a Instagram. Proper butlletí a les 5 de la tarda. Molt bon dia.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: a la Seu d'Urgell, restaurant L'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquella, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves L'Avellana. Restaurant L'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquella i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més.

0: Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Els aiguats d'ahir deixen un mort a Olivella, al Garraf, i un nou esvoranc que afecta Rodalies. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Podríem dir que el d'avui ha estat un matí de ressaca per les pluges d'ahir al vespre. El fet més tràgic és la mort d'un conductor d'Olivella al Garraf aquesta matinada, Joan Bota.
2: Un home de 48 anys que va intentar travessar una riera del poble tot i que baixava a vessar l'aigua, el va arrossegar. Entre les conseqüències materials, aquest matí han aparegut dos forats a Rodalies, al nord de Barcelona, molt a prop de la zona on el juliol ja hi va haver un gran esvoranc que fins i tot en aquell cas va engolir una grua.
0: Connectem amb Olivella i amb Barcelona, Montse Jané i Joan Garcia.
3: La riera de Begues va tenir un creixement molt gran en poca estona de pluja. L'aigua que baixava amb força va inundar la carretera. Un conductor va passar i es va veure engolit per la força de l'aigua que el va arrossegar mig quilòmetre avall per un autèntic riu que els veïns mai havien vist. Poc després, els equips d'emergència van trobar el seu cos.
4: I ahir va acabar la reparació dels dos forats que la pluja d'ahir havia obert al costat de la via a Vallbona i que ha obligat aquest matí a tallar les línies R11 i R2 i R2 Nord entre Granollers i Sant Andreu. Ara caldrà fer proves de circulació i no se sap encara quan es restablirà el servei.
0: En aquest context, el govern defensa que els S-alerts es van enviar quan tocava en funció del risc a cada lloc i a cada moment.
2: Sentiu la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que engeguen, van cap a mar, tornen...
0: Però no només és problemes per Catalunya. El govern de les Illes demana avui a les famílies d'Eivissa i de Formentera que, si poden, recullin abans els fills de l'escola en previsió de pluges fortes a les pròximes hores.
2: A València i la seva àrea metropolitana, gairebé 100.000 alumnes avui directament els han suspès les classes després d'una nit en què molts afectats per la dana de fa dos anys van reviure la por pels aiguats.
0: Anem cap allà, Marta Garcia.
6: Unes pluges torrencials que van començar de vesprada i s'han allargat durant tota la nit. L'Horta Sud ha sigut la comarca amb més incidències. Més de 100 litres per metre quadrat en algunes localitats, en un temporal que avui se trasllada cap a les comarques del sud i el litoral.
0: Més detalls a la crònica del temps, de seguida, però això el dia en què també ens deixa un rècord absolut del preu dels pisos de compra a Catalunya.
2: Mai abans comprar un pis havia estat tancar, segons dades del Ministeri d'Hisenda, que fan miques els rècords de la bombolla immobiliària. Sant Cugat del Vallès és el municipi més car del país per comprar-se un pis. Supera els 5.000 euros al metre quadrat. Molt a prop, Sitges també frega aquesta xifra i el tercer lloc és per Barcelona, on el metre quadrat arriba als 4.600 euros. La pressió més es trasllada als municipis de l'entorn.
0: I a la crònica internacional, el Canadà celebra la proposta de Brussel·les per tal que sigui el primer estat associat de la Unió Europea, en un moviment que ha molestat i molt Donald Trump, que ha promès represàlies. Estrasburg, Bruno Fortea.
7: Trump amenaça de tallar el comerç amb la Unió Europea si tira endavant una nova aliança amb el Canadà. Però el primer ministre canadenc ha deixat clar a Washington que ells faran el que considerin. En un discurs a l'Eurocambra, Mark Carney ofereix a Europa els recursos naturals del Canadà, defensa que hi hagi llibertat de moviments entre europeus i canadencs, però evita abraçar del tot el concepte d'estat associat.
8: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa és la substància.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: El Barça torna a golejar amb Adeyemi com a jugador destacat ahir.
9: L'actuació del bavarès va enamorar els culers, que hi van mullar-se al Camp Nou, a canvi de viure però un 7-2 del Barça davant el Racing de Santander. Pendents aquesta hora de Joan Garcia, el porter blaugrana, que no va acabar el partit per unes molèsties al genoll, li han fet proves per saber si té alguna lesió i al llarg del dia d'avui el Barça farà un comunicat per saber exactament què té Joan Garcia. El tècnic del Barça femení, Pere Romeu, ha confirmat que la migcampista Clara Serra Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà al camp de l'Alavés.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs les carreteres amb poques complicacions. S'ha reobert fa poca estona la carretera C15B, que estava tallada des d'ahir a Sant Pere de Ribes, al Garraf, per inundació de la via. El transport públic, l'esvoranc entre Montcada i Reixac i Sant Andreu, provocat per la pruja, encara talla la circulació de l'R2 Nord i R11 de Rodalies. Els trens circulen en sentit nord entre Granollers Centre i Massanet Massanes i en sentit sud entre Sant Andreu i l'aeroport. El tram tallat es fa servei per carretera. A l'R4 també hi ha retards que poden superar els 30 minuts.
0: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: Després dels aiguats d'ahir, ha tornat la tranquil·litat del tot o encara no?
12: Del tot, no, perquè encara hi pot haver algun ruixat ara a la tarda a la costa Barcelona, en alguns punts del nord-est, plou a bots i barrals ara mateix a Formentera, i si no ho fa ara, ho farà en pocs minuts aquest front que ve del sud, aquesta tempesta important, cap a l'illa d'Eivissa. Precaució en aquesta zona, les Pitioses. I a Catalunya s'han acabat les tempestes fortes, demà pot quedar algun ruixat matinal a la costa, cap de setmana amb sol, però també amb alguns núvols, no serà net del tot, però el que sí que ha vingut a consolidar-se 3 o 4 dies és o són aquests termòmetres de luxe després del que hem viscut.
0: Molt bé, doncs això no ho toquis, eh? Deixa aquí els termòmetres.
12: No, si fos per mi, ja et pots imaginar que la roda aniria cap avall.
0: Molt bé, jo també, vinga. Gràcies, Francesc, bon dia.
12: Adéu-siau.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona han obligat a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i de Granollers Centre. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'esvoranc que va aparèixer fa només 2 mesos al mateix punt i que el mes de juliol es va arribar a empassar tota una excavadora que treballava en el soterrament de les vies. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats, però els combois encara no circulen a l'espera de les comprovacions de seguretat pertinents. Per ara, els passatgers fan el trajecte en servei alternatiu amb autocars. Anem fins al lloc de l'Esvoranc, al barri de Vallbona de Barcelona. Ja hi tenim el Joan Garcia amb el suport de José Antonio Rodríguez. Joan, quina és la situació ara mateix aquí?
14: Doncs mira, la situació i l'última hora que podem donar de fa uns minuts és que s'ha acabat la reparació. Vol dir això que ja poden passar trens amb viatgers? No. Encara no se sap, de fet, quan es restablirà el servei de l'R11, l'R2 i l'R2 Nord, perquè ara s'ha de fer tot el protocol dels talls de l'hivern, quan va passar allò de gelida, quan hi va haver tota la crisi, és a dir, circulacions amb personal de DIF, personal del CEMAF, que és el sindicat de maquinistes, marxes en blanc, sense viatgers i certificar que es compleixen totes les garanties. Tot això, un cop acabada l'obra per part del personal de DIF, es començarà a fer ara aquesta tarda. No seria gens estrany pensar que en el millor dels casos el servei es pot restablir a partir de demà, però tot això no ho sabem. Quan s'hagi fet totes aquestes comprovacions, doncs Renfe ja dirà quan obre el servei que ara mateix doncs, està tallat entre Sant Andreu i Granollers. El cas és que ja les pluges d'ahir van provocar un moviment de terres, sobretot de balast, que per filtració d'aigua va acabar fent dos forats. Dos forats que nosaltres hem arribat fins al peu d'aquests forats, i des d'allà, a uns 200 metres mal comptats, veiem la maquinària pesant que encara està treballant per arreglar aquell sí gran esvoranc que hi va haver el juliol a Vallbona, aquest que dèieu que realment es va arribar a passar una grua, no? Per dimensions no és gens comparable el d'avui amb el del juliol. Aquell sí que va ser, doncs, un esvoranc provocat per les obres de soterrament. Avui hem de parlar d'aquest moviment de pedres per la pluja que per filtració ha fet aquests dos forats que tècnics de DIF han acabat de reparar ara i que durant el matí doncs, sí que ha comportat aquest trasbals pels usuaris de les línies de Girona i del Vallès Oriental.
0: Doncs totes aquestes incidències per la pluja a les Rodalies han provocat llargues cues a l'estació de Granollers Centre. Renfe ofereix transport alternatiu amb autobusos que dona servei alternatiu per carretera. A l'estació de Granollers Centre hi ha la Marta Vallès. Marta, quina és la situació aquí?
15: Bon dia, doncs per aquí passen efectivament les línies R2, R2 Nord i R11 afectades per aquest esvoranc, i un altre cop aquí els talls han convertit aquesta estació Centre de Granollers en una estació improvisada d'autobusos. Servei per carretera que genera llargues cues, com deies, de viatgers per pujar als vehicles que surten des d'aquí fins dalt, plens. Al vestíbul, l'entrada de l'estació està plena de gent amb maletes, amb bosses, amb presses per arribar al seu lloc de destí, amb cares de resignació situació comencen ja a estar acostumats o directament molt enfadats. Hem parlat amb alguns d'ells que esperaven en aquests moments per poder pujar a l'autocar que els portés fins a la ciutat de Barcelona.
16: Fatal. Tothom té una hora de visita mèdica, d'aeroport. Aquest noi va a l'aeroport. No té ni idea a quina hora arribarà. La gent no ha sigut informada.
17: Ni pel revisor quan ha passat, ni quan han vengut els bitllets. No ens han dit res.
18: Va estar malament de part de Renfe. És que estem fent cicles, les faltes d'assistència m'escolten moltíssim. I no tinc que anar a recuperar juny perquè Renfe no vaigui bé.
15: Marxen i em diuen que, de fet, no saben què faran per tornar, però suposen que avui també hauran de tornar per carretera fins a casa.
0: Doncs aquesta és la situació provocada per aquestes pluges, però a banda dels efectes sobre les infraestructures, ja ens estem acostumant que després de cada episodi de pluges hi ha polèmica amb els S-alerts. En aquest cas, el Departament d'Interior defensa l'ús que ahir al vespre va fer d'aquests avisos, dels S-alerts. Els dos avisos es van enviar als telèfons mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme. El segon, a les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: I ara connectem amb Olivella per tenir més dades de l'incident mortal en la riera d'aquest poble. Olivella, Montse Gené, bon dia.
3: Hola, bon dia. La riera de Begues, que està sempre seca al seu pas per Olivella, ahir es va despertar de cop per les pluges intenses que havien caigut des de les 10 de la nit. La riuada passava per sobre de la carretera que travessa el municipi i que connecta les urbanitzacions i va inundar fins i tot els marges del riu. Una persona va gravar com un cotxe, un 4x4, un Volvo, decidia creuar i al mateix moment era desviat i queia uns metres des de la carretera fins a la riera. Va ser arrossegat mig quilòmetre. El seu conductor, un home de 48 anys, el van trobar poc després mort. La carretera no s'havia tallat preventivament perquè això no es preveia que pogués passar, segons l'alcaldessa Marta Verdejo.
19: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
3: Verdejo diu que el canvi climàtic els obligarà a preveure aquests fenòmens violents que abans no hi eren. A Sitges, el càmping Hola Camp va quedar inundat i molts clients van ser desallotjats.
0: I és que des d'ahir a la tarda, el 112 ha atès més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal i els bombers han hagut de fer més de 400 serveis, Montse Poblet.
9: Dels més de 400 serveis, 158 s'han fet a la ciutat de Barcelona on van arribar a caure 100 litres per metre quadrat. A l'Hospital de la Vall d'Hebron la tempesta va inundar els baixos i va caure part d'un sostre fals per l'acumulació d'aigua. Avui encara no funcionen ni els ascensors de les consultes externes ni tampoc la unitat de diàlisi pediàtrica. El temporal va coincidir amb el partit entre el Barça i el Racing al Camp Nou. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, justifica que no se suspengués perquè no es preveia que la pluja fos tan intensa i assegura que en tot moment van estar en contacte amb responsables del club per anar valorant l'adopció de possibles mesures.
20: Sí, l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures que li ha prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
9: Aquest matí hem sabut que en plena tempesta a Barcelona va morir un motorista que va xocar amb un taxi.
0: Però aquests forts aiguats també han tingut incidències importants al País Valencià. Hi ha hagut més de 700 intervencions i avui s'han suspès les classes a més de 95.000 estudiants d'una desena de municipis. Algunes de les localitats amb més afectació han tornat a ser les de la Dana de l'any 2024 i els veïns ho han viscut amb por. València, Marta García.
6: Ha plogut molt, fins a 100 litres per metre quadrat en algunes poblacions. Entre les zones amb més incidència, la ciutat de València, l'àrea metropolitana i la zona ja afectada per la Dana. Les tempestes d'esta nit han remogut la memòria, com ens expliquen el Toni i l'Àngela, veïns de Torrent.
1: Es comença a les 8 i mitja, hasta ya a les 11 i mitja, a les 12, estic caigant com si no n'hi haguera un demà. Una altra volta en el cor. Ah, i estàvem en les 4, sopant, la dona, jo, el xiquet i la xiqueta, i a la xiqueta no li ha plegat l'alerta.
21: L'hemos pasado con muchísimo miedo, porque haber pasado lo que pasamos hace 2 años, pues estábamos en un ahí, pensando que iba a volver a suceder lo mismo. Y se me pone la piel de gallina.
6: La vista taronja es va activar al voltant de les 9 del matí. Des d'aleshores es van prendre mesures, com ara tancament de parcs i jardins o la suspensió d'activitats a l'aire lliure. Entre les 7 i les 8 van començar els xàfecs més abundants. Les alert va arribar passades les 10 de la nit. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
22: Esto para nosotros es una información fundamental para enviar un mensaje de salir a todos los móviles a las 22:07 de la noche, que la Protección Civil es una cuestión de colaboración, coordinación y corresponsabilidad y cultura de la prevención por parte de la ciudadanía.
6: El PSPB i Compromís reclamen la compareixença de Juanfran Pérez Llorca per donar explicacions sobre la gestió d'este últim episodi que ha deixat carrers inundats, arbres caiguts i comerços i hospitals també afectats. La EMET situa avui la vista taronja en les comarques del sud i el litoral, amb la suspensió de classes que afectarà gairebé 100.000 estudiants.
0: Però com ens deia el Francesc Mauri, de cara a aquesta tarda les precipitacions es preveu que afectin les illes, especialment Eivissa i Formentera. Protecció Civil ja ha enviat un S-alert demanant extremar la precaució i evitar desplaçaments. A més, s'han suspès les classes en aquestes dues illes i s'ha demanat que, en la mesura que sigui possible, les famílies dels alumnes avancin la recollida dels seus fills. Passa un minut d'un quart de 3 de la tarda, deixem els efectes d'aquests aiguats, perquè mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu supera de llarg els 4.000 euros al metre quadrat. Xifres molt elevades que descriuen com el mercat de compra ja només és per uns quants, Sara Riera.
23: Hem calculat un exemple en què la pujada de preu dels últims anys es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara val 368.000. Ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 225.000 de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats. Barcelona és cara, 4.600 euros al metre, però Sant Cugat i Sitges, com dèiem, ho són més, 5.000. Héctor Simón, director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, a Catalunya Ràdio.
24: El propietat no es distribueix, sinó que es concentra, eh? Per tant, va passant cada vegada menys mans, aquells que tenen la capacitat adquisitiva, i estem deixant fora a tota una sèrie de famílies amb ingressos mitjans, més baixos, desplacent tota aquesta demanda insatisfeta, doncs un mercat doncs, més precari, més insegur, no volgut com és el mercat de lloguer.
23: Algunes dades més de com estan les coses. Salou és la ciutat més cara de la demarcació de Tarragona. Lloret de Mar ja és més car que Girona Capital, i Lleida continua sent més econòmic, entre cometes, clar, per viure.
0: I en aquest context de preus disparats, el govern espanyol ha començat a negociar la pròrroga de les ajudes per contenir el preu dels combustibles que s'acaben a finals d'octubre. Els ministres d'Economia i d'Hisenda s'han reunit aquest matí amb els sindicats i amb la patronal. Què n'ha sortit de tot plegat? Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
25: Bon dia, doncs ha estat una reunió breu de poc menys d'una hora que ha acabat sense anuncis. Fonts del govern espanyol l'emmarquen en una primera presa de contacte amb els agents socials per explorar quines mesures de l'escut anticrisi es poden mantenir o ampliar. Els sindicats s'hi han arribat amb propostes sota el braç, entre altres ajudes de 300 euros per a famílies vulnerables i mesures per controlar els preus del gas i de la benzina. A l'entrada de la reunió, tant Unai Sordo, líder de Comissions Obreres, com Pepe Álvarez, de l'UGT, han reclamat controls per evitar que les petrolieres facin caixa amb aquestes ajudes.
26: La inflació està creixent per la situació internacional i per culpa de les guerres de Trump, però també perquè les empreses estan haciendo acopio de beneficis d'una forma absolutament irresponsable.
27: En realitat, les empreses petroleres de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
25: A la reunió d'avui també hi ha participat el president de la patronal COE, Antonio Garamendi. A partir de la setmana que ve, el govern espanyol es reunirà amb representants dels sectors més afectats, com l'agrícola i l'industrial, també amb els transportistes. Una de les principals patronals del sector ja ha reclamat un pla d'ajudes directes als carburants.
0: L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En declaracions a Catalunya Ràdio alerten que a l'estiu ja hi ha més persones que no pas a l'hivern que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada i que, per tant, cal adaptar-se al que vindrà, Marriera.
23: La portaveu de l'APE, Irene González, es mostra molt preocupada per la desprotecció de moltes famílies que no poden climatitzar casa seva o, en el cas que tinguin aire condicionat, no l'engeguen per por de no poder pagar les factures. Una situació que ha empitjorat des de l'any passat després que el Constitucional tombés part de la llei catalana contra la pobresa energètica.
2: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no?
23: Demanen que el bo social elèctric, els descomptes a les factures de les famílies vulnerables, arribi a més gent, ja que Catalunya és de les comunitats amb menys cobertura, i també més ajudes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges. I és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible.
0: Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
4: Catalunya migdia.
7: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
8: 205 cavalls i només 4,3 litres?
10: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: Ens ocupem a les millors taules del món.
28: En aquesta terra protegim i acollim.
29: Fem barri i fem pinya.
30: I fem. I no deixem de ser.
31: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
32: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
33: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
34: Com et dius?
35: Ferran Adrià.
34: Quina és la teva experiència com a cuiner?
35: Has estat alguna escola?
34: Has tingut algun mestre?
35: Això és una altra lliga.
34: Això són dos estrelles Michelin.
36: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
37: Estàs posant a tots al límit.
38: Andreu tots mal.
36: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. El Canadà vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea, com ahir li va proposar la Comissió. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, ha defensat que això farà més forts els dos territoris. No ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat, però sí que assumeix plenament el compromís de treballar per una relació bilateral més intensa en molts àmbits. I davant dels recels i les amenaces de Donald Trump, a aquesta iniciativa ha reiterat els arguments de l'executiu comunitari. No ho fan contra Trump. Estrasburg, Bruno Forte Amiras, bon dia.
39: Hola, bon dia. Mark Carney ha vist...
0: Hem perdut la comunicació amb Brussel·les, amb el Bruno Fortià, que ens estava explicant doncs què és el que ha explicat avui Mark Carney a l'Eurocambra, on avui havia de respondre l'oferta, entre cometes, que li va fer ahir Ursula von der Leyen demanant aquest tracte de favor, aquest tracte d'estat associat del Canadà. Una de les coses que deia el primer ministre del Canadà és això que sentim.
40: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
0: Un Mark Carney, el president del Canadà, que també ha parlat de la possibilitat que hi hagi moviment lliure de persones entre el Canadà i la Unió Europea.
40: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
0: Doncs són les reflexions del primer ministre del Canadà, Mark Carney, a l'Eurocambra, després, insisteixo, del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen, que tant va molestar, per exemple, Donald Trump, que ha amenaçat amb represàlies, per exemple, amb més aranzels a la Unió Europea, si s'acaba, doncs, concretant aquest tracte de favor d'estat associat del Canadà respecte a la Unió Europea. Tot això pel que fa referència a un dels temes que ens interessa especialment aquests dies a Brussel·les. Però n'hi ha un altre, perquè a Estrasburg també aquesta ciutat ha estat l'escenari on s'ha presentat la futura llei per restringir l'ús de les xarxes socials als menors d'edat. Es vol prohibir el desplaçament infinit a les pantalles, allò de l'escroll infinit, i la personalització de l'algoritme amb l'objectiu de fer menys addictives aquestes plataformes. Fins als 13 anys no hi podran accedir. La norma l'ha volgut explicar la mateixa presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Ho feia amb aquestes paraules.
1: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
0: És una de les reflexions que ha fet Ursula von der Leyen a l'hora de defensar aquesta mesura per tal de restringir l'accés dels menors a les xarxes socials. Hem recuperat la connexió amb el Bruno Forte. Ets aquí, Bruno?
2: Sí, sóc aquí.
0: T'he trinxat la crònica, diguem-ne, però com a mi m'he sentit una de les dues reflexions d'Ursula von der Leyen. N'ha fet més, oi que sí?
2: Sobre els menors de les xarxes socials, sí. La idea que té ella és que els menors de 13 anys no puguin entrar a les xarxes socials i que entre els 13 i els 15 anys només hi puguin accedir durant una hora al dia. A partir dels 15 ja seran lliures, però Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat. Per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats. Von der Leyen creu que tot això crea addicció entre els més menuts, però avisa que és un risc a qualsevol edat.
1: Esclar que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
2: I per això diu que presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
0: Gràcies, Bruno. Bon dia.
2: Adéu.
0: Més coses encara en la informació internacional, perquè al nord d'Israel, a la regió de Galilea, els àrabs, que són majoria, veuen amb preocupació com un grup de colons jueus s'han instal·lat a tocar d'un poble de la zona. Estan convençuts que volen dur a terme les mateixes pràctiques que a Cisjordània, animats per l'extrema dreta que vol judaïtzar la zona. Maidal Krum, Jordi Brascó, bon dia.
3: Bon dia. A primer cop d'ull, ningú diria que ens trobem al nord d'Israel. Majdal Krum és un poble àrab amb l'arquitectura pròpia dels pobles palestins de Cisjordània i, com sol passar allà, un grup de colons jueus hi ha instal·lat a tocar un punt d'avançada. La diferència és que aquí tots tenen la mateixa ciutadania, la israeliana, i, per tant, estan, en principi, en igualtat de condicions. Per això els veïns del poble els porten plantant cara des de fa dies. Un d'ells, el Rami, propietari de les terres pròximes a aquest punt.
5: El que ens fa més por és que ens facin el mateix que fan a Cisjordània, instal·lar-se amb l'excusa de cuidar d'un ramat i després atacar els propietaris de les terres durant la collita de l'oliva, que comença el mes vinent, que trenquin els arbres, els cremin i s'apropiïn de la terra per acabar fent un assentament.
3: Aquí tothom té clar qui culpa de la situació. El ministre de Finances i un dels grans impulsors del colonialisme jueu a Cisjordània, Bezalel Smotrich. De fet, Smotrich ha convertit l'objectiu de judaïtzar la regió de Galilea, l'única d'Israel, on els àrabs són majoria, en una de les seves promeses electorals. Salim Saibi, alcalde de Majdal Krum, ho lamenta.
6: Durant els últims 40 anys hem viscut la millor vida possible, sense ni un sol conflicte. Smotrich no vol enfortir Galilea. Vol que la comunitat àrab ho tinguem difícil. Vol provocar-nos i enfrontar-nos amb els jueus.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que continuaran convocant protestes diàries i, si cal, instal·laran una tenda just al davant del punt d'avançada dels colons per tal de tenir-los a tota hora sota control.
0: 2 minuts i seran 2:45 PM. Tornem a casa nostra, perquè el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les eleccions espanyoles de l'any que ve. És un dels noms que surten a les travesses per liderar la refundació de Sumar. Però avui, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Urtasun ha donat a entendre que aquesta no és la seva aposta. Jordi Corbalan.
9: Sense tancar cap porta, Ernest Urtasun ha suggerit als seus que es veu encapçalant la llista dels comuns al Congrés.
14: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho
4: estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
9: Amb el ministre com a cap de cartell a les generals, els comuns estarien en condicions de competir amb el que amb tota probabilitat serà un dels seus principals adversaris d'esquerres a Catalunya, Gabriel Rufián. En tot cas, la decisió no es farà esperar gaire. També s'hauria de saber aviat qui liderarà la refundació de Sumar després que un altre ministre, Pablo Bustinduí, es va descartar, amb la incògnita encara de si Podem amb Irene Montero formarà part de la coalició.
0: I mentrestant, el president Salvador Illa marxa d'Extremadura amb recel, fins i tot dels seus col·legues socialistes, sobre el nou finançament autonòmic que proposa Catalunya. El secretari general del PSOE en aquesta comunitat ha traslladat a Illa que batallaran per tal que Extremadura hi surti guanyant més quan comenci la tramitació al Congrés. Enviat especial a Mèrida. Albert Prat, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa se'n va d'aquí sense haver convençut ni tan sols els seus amb el model de finançament. Com era d'esperar, i li va donar carbassa a la presidenta de la Junta d'Extremadura, del PP, però avui s'hi ha sumat el líder del PSOE a aquesta comunitat. Tot i la insistència del president que ningú hi perdrà, Álvaro Sánchez Cotrina li ha deixat clar que no en tenen prou.
8: Ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua. Entendemos que Extremadura tiene una situación de dificultad respecto a este sistema de financiación autonómica. Lo podemos rechazar de plano sabiendo que tenemos que intentar mejorar.
10: Jo tinc perfectament que els representants de tots els territoris vull millorar la seva posició, això és normal.
7: Abans de marxar, el president també ha acompanyat l'alcalde de Tarragona a visitar el Teatre Romà de Mèrida, on han signat un acord de col·laboració perquè estudiants d'un lloc i l'altre puguin visitar les ruïnes.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Ho acabem de saber, l'Audiència Nacional finalment dona llum verda al campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants. Ahir la justícia va demanar aturar-ho, però avui ha acabat tombant la petició d'un dels principals sindicats policials. Tot plegat el dia en què el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les canvis legislatius per accelerar els retorns de migrants en crisis excepcionals com la que s'ha viscut a Ceuta aquest estiu, en la línia que defensa la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. Així ho ha traslladat el ministre d'Interior al seu homòleg europeu. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
11: Bon dia. Els dos governs espanyol i europeu estan d'acord que cal canviar la legislació europea per ser més àgils en la resposta de crisis com la de Ceuta. Per això, el ministre Marlaska ha demanat al comissari detalls del mecanisme de resposta anunciat dimecres per von der Leyen, un anunci que no va concretar ni com ni quan es faria. Paral·lelament, en un altre acte, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, reclamava també una presència permanent dels responsables europeus de fronteres Frontex a Ceuta i Melilla.
12: Con una presencia permanente de Frontex en ambas ciudades autónomas. Ayer hablaba con el presidente Vivas y con el presidente Imbroda al respecto y compartían esta aspiración que ponemos en marcha hoy mismo.
11: També s'ha reunit amb el comissari europeu Alberto Núñez Feijóo, són del mateix partit. Feijóo critica que el govern espanyol valent en els retorns, però avui davant del comissari reconeix que cal complir la llei que no permet devolucions massives. Feijóo ha reclamat a Brussel·les que faci de mediador amb el Marroc perquè ajudi a accelerar les repatriacions.
0: Per cert, el Parlament Europeu ha demanat al Marroc que assumeixi responsabilitats per la crisi migratòria a Ceuta i li exigeix que no discuteixi la sobirania espanyola sobre aquesta ciutat autònoma. L'Eurocambra ha aprovat el text amb els vots del PP i de l'extrema dreta. Socialistes, Verds i l'Esquerra hi ha votat en contra. Una cosa més abans de la publicitat, perquè la policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals ja han ingressat a presó, 4 d'elles a Barcelona. Toni Frutesa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Quina era la funció d'aquesta organització?
3: Doncs era un grup encarregat del transport de la droga per carretera. La recollien al port d'Algeciras i després la traslladaven a Màlaga i a Catalunya per carretera, com dèiem, amb una flota de vehicles d'alta gamma. El delegat del govern espanyol,

0: tipus de droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles.
1: Passant 4 minuts a dos quarts. Una pausa i la cultura.
2: Catalunya migdia.
3: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
4: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschau. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
7: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
6: Sí.
5: 18a temporada.
8: Aquí, aquesta setmana, Manu i jo. Oh. Si li agrada, estic aquí. I si no, també.
5: El divan amb Sílvia Coppolo, aquest diumenge a les 9 del vespre.
1: Catalunya migdia. Passant 5 minuts a dos quarts.
9: Crema tot. Els records que et persegueixen i les pors...
1: El guionista Eduard Sola s'endinsa novament en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que es publica avui. El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames l'ha presentat avui al matí de Catalunya Ràdio, Montse Camps.
10: Sí, la protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre La família, el dol i la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare, una figura que considera que encara està poc explorada.
11: Les mares, en general, són dones que han estat sempre com, oh, la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
10: Una exploració que ja va fer a Casa en Flames, que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres, avançat que ja ha entregat el guió.
11: Està en una fase molt bonica,
1: que és
11: la fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer, ja acabem la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
10: El Niu el publica La Campana i Ediciones B ho fa en castellà en traducció, que ha fet el mateix autor.
1: I ara, teatre. Ariadna Gil, Pere Arquilluer, Oriol Genís, Agatha Roca o Miriam Moukles són alguns dels noms propis de la nova temporada del Heartbreak Hotel de Barcelona, Marta Vives.
12: La sensibilitat i la paraula a pocs metres. Amb aquesta filosofia, la Heartbreak Hotel, encara la seva quarta temporada. El seu director, Àlex Rigola, la defineix de solidesa.
13: Una solidesa en el sentit de que comencem a tenir un públic recurrent.
12: Una de les novetats d'enguany són les entrades a 3 euros pels menors de 21 anys, 15 minuts abans que comenci la funció.
13: No sé si tothom o tots els joves van al teatre, però el que no pot ser és que hi hagi un que vulgui anar i que per una qüestió econòmica no s'ho pugui permetre, facilitar-li que pugui venir.
12: Entre els grans noms destaquen l'adaptació de Dublinesos amb Biel Duran i Francesc Capinyon, el clàssic La mort a Venècia, càrrec d'Oriol Genís, o La paret de vidre, de Toni Sala, amb direcció d'Albert Arribas. I també reposicions de muntatges exitosos de temporades passades com Retorna a Haifa, de Canafani, Lluna plena, de Kishimazaki, o Teoria de King Kong, de la Despentes, portada a escena per Maripau Pigem. La programació també inclourà recitals poètics i concerts, per exemple, la lectura de l'Odissea a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís.
1: I tornem a un llibre. Perquè els autors de la Molly Wind, Catalina González i Toni Galmés, guardonats al Còmic Barcelona 2024, presenten ara El color de les tulipes, un còmic històric sobre la febre especulativa de les tulipes a l'Holanda del segle XVII, Clàudia Roses.
14: La Jeta és una jove dibuixant que investiga el robatori d'unes tulipes valuoses en una Amsterdam marcada pels contrastos entre riquesa i misèria. Catalina González n'és l'autora i explica que darrere l'ambientació històrica hi ha un missatge ben actual.
15: Fue un momento en el que los bulbos de tulipán adquirieron un valor pues insólito. Los tulipanes no dejan de ser algo así muy efímero, que de repente le das mucha importancia, tiene mucho valor, pero luego es verdad que la belleza no tiene precio. Y sí que es como un canto a la vida, hay que vivirla haciendo las cosas que te gustan, no intentando quedarte con las cosas, sino como contemplándolas y creando tú a partir de ahí.

0: més, per la seva banda, s'ha encarregat del dibuix i diu que triar els colors per marcar les diferències entre classes socials ha estat un dels reptes més grans del projecte.
1: La fase de storyboard, que el compartim amb la Catalina, que ho vam fer durant un mes aproximadament, un moment creatiu molt gran. I després, la dificultat va ser trobar els matisos de color, trobar les perspectives, trobar els personatges que estaven ben dibuixats.
0: El còmic es va publicar el 4 de setembre en català i en castellà.
2: I abans dels esports, música. Dotzena edició del Festival B arrenca avui al Parc del Fòrum amb aquests que sentim, Guitarrica de la Fuente, però també Rusovski, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. Aquest any, per primera vegada, el festival s'allarga 3 dies fins dissabte a Òscar Callau.
3: Més de 30 artistes de la música emergent i alternativa hi actuaran. Gairebé tots venen de l'escena estatal. De fet, l'única presentació internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather. Rusovski porta el seu pop experimental i Young Beef arriba amb una de les trajectòries més influents de la música urbana de l'Estat. També pujaran a l'escenari La Plazuela, Natalia Lacunza i Mushka. Divendres i dissabte, l'espai RAB acollirà DJs de bar, ritmes africans, tecno i reggaeton, amb Akazi, Gazi i Patata on Estéreo. Els abonaments de 3 dies ja s'han exhaurit. Encara queden, però, entrades de dia al web del festival.
4: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Ara mateix pendents de Joan Garcia.
5: El porter té una petita lesió, però, per tranquil·litzar tots els culers, aquesta lesió no és greu.

0: la nit al Camp Nou, una altra exhibició golejadora del Barça davant el Racing de Santander. Van guanyar els blaugranes 7-2, però ara, com dèiem, els culers estan sobretot pendents de com es troba Joan Garcia. No va acabar ahir el partit, avui li han fet proves mèdiques. Ramon Salmurri, com es troba el porter del Barça?
1: Doncs mira, a l'espera del comunicat del Barça, que com dius ahir, Joan Garcia es va fer mal, va patir una rebrincada, es va fer mal a la lesió al genoll, i sembla que no hi ha lesió ni lesió greu. És probable que no pugui jugar aquest cap de setmana, dissabte, contra el Sevilla, però després ve l'aturada de seleccions i s'aprofitaria per fer també net. Tot això, insisteixo, a expenses d'aquest comunicat del Barça que ha de sortir aquest mateix migdia. Un Joan Garcia que va ser substituït al descans, va ser substituït per Wojtek Szczęsny, que va tenir una errada molt greu, i de moment diu Hansi Flick que Szczęsny seguirà sent el segon porter per davant de Livakovic. Tot això, com deies, en un dia en el que el Barça va fer una nova golejada 7-2 en el millor inici de la història del club blaugrana. 7 partits, 7 victòries, 28 gols a favor i una mitjana de 4 gols per partit. Flick va apostar per un 11 molt titular, amb Rodri, amb Pedri, amb Lamine, amb Rafinha. Només Cubarsí dels habituals va rotar. Després, en roda premsa, el tècnic blaugrana va deixar clar que l'objectiu és el ple de victòries a l'aturada. Això sí, un partit que deixa molts noms propis, però un d'especial, el de Karim Adeyemi, de nou titular per davant d'Anthony Gordon. I va fer de tot, menys el gol, va provocar 2 penals, va assistir a Lamine, va rematar, va driblar, va generar, i en resum, es va reivindicar i va presentar candidatura.
2: No, you can see it today.
3: Avui ja ho heu pogut veure, crec que també té molt marge de millora, ho farà, també per adaptar-se a la nostra idea de com volem jugar, però ens aporta molt, avui ho heu pogut veure, crec que ha tingut 3 o 4 accions i tots els culers estaven al seu costat. És bonic de veure, estic content perquè ell, a Alemanya, no va passar una etapa fàcil, i m'agrada el que veig, crec que els jugadors el descriurien com una persona molt divertida, està molt connectat amb els seus companys i això és important. Té marge de millora i treballarem, però la seva velocitat és increïble i ho heu pogut veure en l'acció del gol del Lamine, que ha estat extraordinària.
2: The goal from Lamine was outstanding.
1: Però aquest és un Barça que va a golejada per partit, i això també sovint és sinònim de Rafinha, autor ahir d'un hat-trick pichichi del campionat de Lliga amb 9 gols.
4: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
1: Pels qui esperessin rotacions, no va ser un dia especialment significatiu en aquest sentit de Hansi Flick, que no va rotar, o si ho va fer, ho va fer per darrere. I aquí és on va aparèixer la figura de Gavi, que va tenir minuts després de lesionar-se contra l'Elx. De moment, Gavi, però, convençut amb el seu rol aquesta temporada.
5: Hansi també és molt precavido con estas lesiones. Bueno, a mi també me va bien con calma y a mi ritmo, y la temporada es muy larga. Al final habrá partidos para todos, pero como te digo, al final lo importante yo creo que es cuando te toque, pues salir con la mentalidad adecuada.

0: I ahir a Catalunya Ràdio vam tancar les celebracions dels 50 anys de futbol en català amb una prèvia d'aquest partit del Barça conjunta de la TDT amb el programa Què t'hi jugues, Barça, de Ràdio Barcelona. I en aquest programa especial van passar molts protagonistes i també, Salmurri, van rebre la visita del president del Barça, Joan Laporta.
1: Sí, com que era la llotja de l'Spotify Camp Nou, Joan Laporta va aprofitar per treure pit de l'elecció del Camp Nou com a seu de la final de la Champions del 2029 i també va reivindicar el Camp Nou com a escenari de la final del Mundial. Un Joan Laporta que va entrar també de ple en aquesta problemàtica que hi ha sobretot instal·lada a Madrid després del partit entre l'Elx i el Real Madrid, en què els futbolistes blancs van sortir amb la samarreta de suport als habitants de Ceuta i Vinícius, Mbappé i Konaté ho van fer però amb la samarreta mitja remengada. El Barça, però, va tenir una altra mirada, ho explica Pastuí al Tot Costa, i va decidir no sumar-se com a club, com a institució a aquesta campanya promoguda per uns empresaris valencians, que cada futbolista fes el que cregués oportú, i Joan Laporta ahir ho va defensar als micròfons de Catalunya Ràdio i de Ràdio Barcelona.
2: El club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres, doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
1: Va ser una prèvia molt especial per clausurar aquests 50 anys de futbol en català i amb una idea, Laia, a la qual també hi va fer referència el president del Barça, Joan Laporta, i és que la tribuna de premsa del nou Camp Nou dugui el nom de Joaquim Maria Puyol.
2: És una proposta, està en forma de proposta, com a president del Barça jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyol, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
3: I no t'ho posarà fàcil.
0: Molt atentament i molt de prop aquesta proposta que la tribuna de premsa del Spotify Camp Nou duia el nom de Puyol i ho anirem explicant. I ara sentíem també el president Joan Laporta parlant d'aquesta problemàtica amb les samarretes al Real Madrid en suport a Ceuta. De fet, ha viscut un nou capítol aquesta polèmica a les darreres hores perquè ha parlat Mbappé i ha explicat per què no va voler mostrar el missatge abans del partit contra l'Elx. Marcos García.
4: El Francesc diu que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. Declaracions de Kylian Mbappé al diari AS.
5: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fàcil, difícil.
4: Aquesta polèmica no s'atura aquí. Florentino Pérez té previst viatjar demà a Ceuta per fer-hi una visita de caire institucional. L'acompanyaran Emilio Butragueño i també José Martínez Pirre, que és president d'honor del Madrid i justament nascut a Ceuta. La previsió de Florentino és reunir-se, de fet ens diuen que ho farà a quarts de 12, amb Juan Jesús Vives, que és president de la ciutat autònoma de Ceuta. Què diu el Madrid? El Madrid diu que aquesta visita estava preparada, prevista de fa unes setmanes. D'acord, aquesta és la versió oficial. Sí, com sigui, les penyes del Madrid a Ceuta lamentat l'actitud d'Mbappé, de Vinícius, de Konaté, i l'AFE ha argumentat que els futbolistes no tenien tota la informació per decidir.
0: I a banda d'això que hem sentit, Mbappé també ha parlat sobre Lamine i la pilota d'or.
4: Sí, Mbappé li pregunta als companys del diari AS, Lamine ha dit que ell i tu sou els millors del món. Aquí la resposta i també sobre la pilota d'or.
5: Tengo la sensación que va a tener una gran carrera.
6: ¿Quién de Mbappé puede ganar el Balón de Oro?
5: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocado son mis pies.
4: Així que tindrà una gran carrera la Lamine Yamal, segons Kylian Mbappé, que també respon en aquesta entrevista al diari AS. Quin fitxatge voldria pel Madrid? Si s'entén millor amb Vinícius o amb Bellingham? L'entrevista sencera a partir de les 9.
0: Doncs aquesta aquesta polèmica de la samarreta al voltant del Madrid, tot just la té els dies previs al derbi madrileny de diumenge al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, que ahir va poder reservar forces en el partit de la sisena jornada contra l'Osasuna, mentre que el Sevilla rebrà també dissabte el Barça amb la moral pels núvols, David Gallofré.
3: Sí, perquè el Sevilla va guanyar per 0-1 al Deportivo Riazor i només ha perdut un partit en aquestes 6 primeres jornades. A més, va ser el primer partit en què l'exblaugrana Aubameyang no va marcar amb l'equip gallec. El tècnic del proper rival del Barça, el sevillista Luis García Plaza, va recordar unes paraules de Cesc Fàbregas per descriure el bon moment del Barça.
7: Él dijo que dan miedo, Cesc Fàbregas, dijo que dan miedo con su como equipo de Champions. No se imagina, dan miedo. Pero vamos a competirles, ya está, no hay más. Todos los partidos marcan 4 o 5 goles, absolutamente todos los partidos. Yo creo que están haciendo una sorpresa terrible.
3: Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid va superar amb comoditat l'Osasuna per 4-0, un resultat que permet als de Simeone arribar amb bones sensacions al derbi madrileny de diumenge al Metropolitano. En canvi, el Llevant Atlètic Club es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. I avui es tancarà la sisena jornada de Lliga amb dos partits, Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Villarreal a 2:15.
0: Això a la Lliga. A la Lliga Europa, entre ahir i avui s'està jugant la primera jornada. Què en destaques, David?
3: Doncs la derrota del Celta per l'Anonímia 0-1 contra l'Umínia de Nicòsia. També cal destacar el debut de l'Ararat, el primer equip armeni que disputa una fase de grups d'una competició europea. Va perdre 1-4 contra l'Esparta de Praga. I finalment, duel entre dos campions d'Europa, el Milan i el Benfica. Victòria dels portuguesos per 0-2 a San Siro. I avui juga la Real Societat, que rep el Bournemouth a les 9.
0: I un nou títol per Leo Messi.
3: Sí, perquè l'Inter de Miami s'ha proclamat aquesta matinada campió de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0. Messi ha marcat un gol i ha donat una assistència a Casemiro. Messi ja suma 100 gols amb l'Inter de Miami i 4 títols amb l'equip nord-americà. Per cert, que des de l'Aldenc de la segona divisió donen per feta la compra del club per part de Messi. La ja expresidenta de l'Aldenc, Carolina Holguín, ha assegurat que deixa el club en bones mans.
0: I en futbol internacional, encara un apunt més, Jürgen Klopp ha convocat 44 futbolistes per aquesta aturada de seleccions.
3: El nou seleccionador d'Alemanya ha dividit els jugadors en dues plantilles per afrontar els 4 propers partits de la Nations League. Destaca el retorn del blaugrana Karim Adeyemi i també de Marc-André Ter Stegen.

0: Seguim parlant de futbol. Anem cap a Girona per buscar l'última hora del conjunt de Quique Álvarez, el tècnic que acaba de parlar del partit de dissabte al camp del Cádiz. Com té la plantilla, Quique, Eduard Solà?
1: Quique Álvarez ha confirmat les baixes de Justin i Brian Hill per lesió i Abel per sanció per jugar dissabte a Cádiz i no ha descartat el retorn de Portu a la llista de convocats després de 10 mesos de baixa per lesió. Però ha anat una mica més enllà i ha lamentat que podria perdre un mínim de 5 jugadors per als partits davant l'Albacete i el Mallorca pels compromisos internacionals, perquè la segona divisió no s'atura. Benán marxarà amb Ucraïna per jugar 4 partits de la Nations League. Krapitsov i Pichur van amb Ucraïna sub-21, Júnior amb Espanya sub-18 i l'As amb Guinea. I encara haurem d'estar pendents si Esprilla va amb Colòmbia i Furtado amb Portugal.
2: Seran jugadors algun important en alguna posició, però bueno, al final és una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? Jo sempre recordo quan arriba el playoff al juny i algun jugador important ha marxat i no l'ha pogut tenir un equip, no? Quan s'està jugant l'ascens, no? Però és veritat que se sap des de l'inici, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, que a sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
1: Demà entrenament i llista de convocats.
0: I a l'inici parlàvem amb el Ramon Salmurri de les molèsties de la lesió, possible lesió, les proves que li havien fet a Joan Garcia, estaven pendents del resultat, ens deia que en breu tindríem el comunicat oficial del club. Ramon Salmurri, ja el tenim i, pel que sembla, els culers poden estar més tranquils?
3: Sí, bones notícies, bones notícies. El jugador del primer equip, diu el comunicat, Joan Garcia, presenta lleus molèsties al genoll dret. L'evolució, afegeix, marcarà la seva disponibilitat. Per tant, lleus molèsties, no hi ha lesió al genoll dret de Joan Garcia. Això vol dir que jugarà sí o sí contra el Sevilla aquest cap de setmana? És una decisió que haurà d'acabar prenent Hansi Flick, però diguem-ne, tenint en compte els precedents del tècnic alemany i la situació d'aturada de seleccions quan acabi aquest partit, doncs la lògica convida a suposar que és probable que Joan Garcia no acabi jugant aquest cap de setmana. Però vaja, que aquesta és una decisió que s'ha d'acabar de valorar en les properes hores.
0: Doncs Joan Garcia, com a mínim, el comunicat del Barça el que fa és descartar cap tipus de lesió. Sí que parla, com deia el Salmurri, d'aquestes lleu molèsties. Per tant, segurament Joan Garcia potser aquest cap de setmana no podrà jugar, després ve l'aturada i ja podrà jugar en condicions. I seguim parlant del Barça, en aquest cas de l'equip femení, el tècnic Pere Romeu, que vol esgotar fins última hora la possibilitat que arribi un últim fitxatge. Al mercat de la Lliga F, recordem que tanca demà a la mitjanit, i Romeu insisteix que voldria una incorporació en defensa.
4: És la línia que el Barça femení té més agafada amb pinces. Ara mateix va marxar Ona a l'estiu. Pere Romeu té les baixes de llarga durada de Laia Alexandri i per a dues, tres setmanes de Irene Paredes i René Van Asten. A més, Julià i Aixa Camara estan convocades amb Espanya amb el Mundial Sub-20. A hores d'ara, de defenses només hi ha Torrejón, Martina i Smey Brooks. Això va fer, per exemple, que l'últim dia juguessin en defensa Sidney o Patri. Pere Romeu vol un fitxatge més i, si no, tirarà amb el que té.
5: Ja estaria bé que una jugadora passés a tenir fitxa de primer equip, saber quan sigui el correcte per totes les parts, però sí, evidentment, si no hi ha cap incorporació més, hi hauran jugadores de filial que hauran d'estar segurament en dinàmica nostra de dia a dia i hauran de tenir molts minuts amb nosaltres. Per tant, el millor seria que tinguessin fitxa de primer equip, així no hem de fer mal a Barça un cap de setmana.
4: Demà a la Vesbarça, segurament amb l'alta de Serra Jordi.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, petita pausa i seguim.
6: Catalunya migdia. A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
7: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
8: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
9: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
10: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
9: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
10: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
9: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
10: Apialia, la força de vendre junts.
11: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
12: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
11: Entrades a auditori.cat.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: Es ocupem a les millors taules del món.
15: Bona! En aquesta terra protegim i acudim. Bona!
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem. I no deixem de fer.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
0: I avui partit de Champions al Barça d'handbol que juga a la pista del Montpellier. David Gallofré.
21: Tots dos van debutar amb victòria. Recordem que aquest any la Champions estrena format. Dels quatre equips de cada grup, dos passen a la següent ronda i els punts aconseguits en aquesta primera fase s'arrosseguen a la ronda principal. Carlos Ortega recupera l'Eix Gómez després de superar una petita lesió a l'espatlla i el duel es jugarà en un pavió diferent a l'habitual del Montpellier perquè la EHF ha escollit com a partit destacat de la jornada. Per tant, el Barça jugarà al sud de France Arena amb capacitat per a 10.000 espectadors. El partit a 3:15 i en directe per Esport 3.
0: A Cerdanyola del Vallès arrenca la cinquena edició del Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins, amb la participació de les seleccions catalanes, Montse Raya.
22: La selecció catalana femenina s'ha estrenat fa una estona davant Alemanya amb una golejada 0-8. Han fet 3 gols Marina Codina, 2 Txell Gimeno i la resta han anat a càrrec de Laura Puigdueta, Joana Xicota i Nara López. A la tarda, 6:45, les catalanes s'enfrontaran a Portugal. Per la seva banda, la selecció catalana masculina debutarà aquest vespre a les 9 davant de França. En parla el seleccionador català masculí Jordi Camps.
23: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta doncs ja és important, sigui una Golden Cat, sigui un torneig amistós. El més important de tot és poder competir i una Golden Cat doncs, té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
22: Els dos partits que jugaran aquesta tarda es podran seguir en directe per Esport 3. La Golden Cat es juga fins diumenge a Cerdanyola.
0: I compta amb la gesta del pilot de Fórmula 1, Max Verstappen.
24: 3, 4, 5, and we see the green flag fly!
0: El pilot de Red Bull i 4 vegades campió del món va participar en una cursa de karts a la Gran Bretanya i, com ara sentíem, va tenir una actuació que recordarà David Ubach.
4: Perquè el neerlandès va sortir de la posició 101 i tenia 30 voltes per avançar tots els participants. Verstappen no va trigar gaire a posar-se al capdavant de la cursa. A la primera volta ja havia guanyat 64 posicions. Finalment, el tetracampió mundial va superar els 100 rivals en només 35 minuts. Verstappen deia això després de la cursa. Quan caminava cap a la graella i he vist el lloc des d'on havia d'arrencar, estava una mica amoïnat, però aleshores, després de la primera volta, amb tota la carnisseria i tal com he pogut anar esquivant els incidents, he pensat, d'acord, ho tinc tot controlat. Has comptat que la primera volta ha estat molt divertida i quan ja agafes el ritme, vas avançant d'un en un i els vas atrapant, ho gaudeixes molt. Els rivals de Verstappen eren atletes, jugadors de l'equip Red Bull, creadors de continguts, streamers, periodistes i també aficionats.
0: I un apunt més, David, per acabar?
4: Doncs del món del handbol, perquè la Lliga Femenina ahir, derrota de Granollers, la segona de la temporada, va ser a casa el Granollers femení contra el Morvedre Valencià per 16-22. Ara l'equip de Josep Morales és 11 a la classificació amb un triomf i 2 derrotes.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports al tot costa i ara seguim al Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.
25: 107.2 FM.
26: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de 2 dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
27: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
28: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
27: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
2: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
4: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
2: Hola, ¿qué hace?

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell. No digues...

al teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web www.radioseu.cat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
5: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric PEUSA 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric PEUSA 2026 a la Seu d'Urgell.
6: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

69 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

0: Bé, a les 6 el que no surti, gràcies, Artigau,
1: sí,
0: gràcies, Montse.
1: Bé, eh? No t'interessa, però bé. Era així, que jo ara
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Marc Güell. Dia complicat a Renfe per les incidències provocades pels aiguats. Aquesta hora ja s'ha remolcat el tren de Renfe variat a Sant Joan d'Espí, procedent de Donòstia, amb 150 passatgers a bord. El problema més important, però, és a la zona de Vallbona de Barcelona, on dos forats a les vies de Rodalies han obligat a tallar les línies R2 i R11. El punt és a prop de l'esvorany que va aparèixer fa 2 mesos en aquest mateix barri per les obres del soterrament de les vies de Montcada. Per ara, els passatgers fan el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu amb autocars, i això està provocant moltes esperes a Granollers. Anem cap allà, Marta Vallès, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquesta tarda hi ha força més personal d'informació i de seguretat, probablement per afrontar la forta tornada de viatgers que en hora punta anirà cap a casa. Continua la desfilada d'autocars de diferents empreses que Renfe ha posat a disposició dels viatgers per fer el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu per carretera. Usuaris resignats, enfadats, lamentablement acostumats.
4: Jo vinc de Montmeló, tenir que vindre de Montmeló a Granollers i ara agafarem de Granollers a Barcelona. Bueno, aquesta senyora porta més d'una hora entre transbordos i no transbordos.
5: I m'he venit aquí per poder coger per Barcelona.
3: Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Granollers.
0: Els xàfecs continuen afectant el metro de Barcelona. La línia 4 continua tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova, tram on s'ofereix servei alternatiu d'autobús. L'andana central de Fabra i Puig tampoc funciona. Més notícies amb en Roger Santaló.
6: La consellera d'Interior compareix aquesta hora al Parlament acompanyada del nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Asseguren que s'obre una etapa de continuïtat amb més policia de proximitat. L'oposició sosté que els canvis són fruit d'una crisi interna del departament. Parlament, Miquel Jarque, bona tarda.
7: Bona tarda. Compareix per primera vegada al Parlament la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra. La consellera Parlon assegura que en aquesta nova etapa hi haurà continuïtat, també que s'incrementaran els mitjans per millorar la investigació. El director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe sobre la policia de proximitat al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero.
8: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la comissaria d'inspecció i avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
7: Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Parlament de Catalunya.
0: Carles III adverteix els principals directius del sector de la intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que caigui en mans equivocades. El monarca els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre les conseqüències d'aquesta tecnologia. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Carles III ha demanat als directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, una cooperació i un consens internacional per aprofitar els beneficis de la intel·ligència artificial, però a la vegada també es protegeixi el futur de la humanitat. Sentim Carles III.
10: Aquells en aquest món que valorem profundament la humanitat i el seu component moral vital, busquem a Manel la vostra garantia que no perdrem el control del nostre destí ni de les nostres ànimes.
9: El monarca defensa que la intel·ligència artificial té el potencial de millorar i salvar vides, especialment en els camps de les ciències de la vida i la medicina, però que cal controlar-la de prop. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
6: El bloc de Centre Esquerres ha guanyat les eleccions a Suècia segons els resultats definitius de les eleccions de diumenge, després del descens de l'extrema dreta. La socialdemòcrata Magdalena Andersson pot tornar al poder després de 4 anys de govern conservador, en què s'han aplicat polítiques migratòries molt restrictives.
0: El govern diu que està disposat a prendre mesures després que en la sessió d'avui del judici a Roger Espanyol la traductora que hi havia hagi estat incapaç de traduir del català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. Segons ha avançat la tarda de Catalunya Ràdio, el Departament de Justícia i el de Política Lingüística s'ho miren amb preocupació i admeten que és un despropòsit. El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals que està contractat pel Departament de Justícia.
11: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
12: Pot tornar a repetir la pregunta?
11: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial.
12: Sí, me pregunta si ha participado en el 1 de octubre en el diseño. Perdón. ¿Podría volver a repetir, por favor?
0: Aquest era un moment del judici d'aquest matí. El jutge ha proposat un nou intèrpret, però també ha acabat tenint dificultats i els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. L'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya assegura que fa anys que denuncien la qualitat de les traduccions als judicis. Els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
13: Bona tarda, Marc. El Barça ha reprès els entrenaments de cara al partit de dissabte al camp del Sevilla. Hores d'ara es dubta el porter Joan Garcia, que té molèsties al genoll. Avui es tanca la jornada primera amb el Betis Getafe a les 7 i el Màlaga Villarreal a 2:15. La setena jornada l'obrirà demà l'Espanyol, que rebrà l'Elx. Els blanc i blaus jugaran a les 9 del vespre. El tècnic del Barça femení de futbol, Pere Romeu, ha confirmat que la migcampista Clara Serra Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà al camp de l'Alavés a la Lliga, després de lesionar-se ara fa un mes amb la selecció espanyola. Romeu també ha demanat un últim fitxatge abans que es tanqui demà al mercat. El Barça d'handbol juga aquest vespre a 8:45 a la pista del Montpeller en un partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions i Pau Lavadosa s'enfrontarà a l'argentina Jasmine Hortensi als vuitens de final del torneig de São Paulo al Brasil.
2: Fins aquí les notícies.
14: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
15: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
16: Bona tarda, són les 5 i 6 minuts. La Fundació Sant Hospital inaugurarà demà les noves instal·lacions que acullen els serveis d'atenció intermèdia, servei de centre de dia i residència assistida. L'acte, que tindrà lloc a la una del migdia, permetrà donar a conèixer els espais remodelats de la segona i tercera planta de l'equipament sanitari de la Seu d'Urgell. La renovació és el resultat d'un projecte d'obres iniciat l'any 2024. Els treballs han permès actualitzar i adequar les zones destinades a l'atenció i l'acompanyament dels usuaris i usuàries per tal de comptar amb un servei basat en el model d'atenció centrat en la persona. Així mateix, la rehabilitació integral ha comportat la reorganització dels espais amb habitacions adaptades i dotades de bany, nous llocs de treball per als professionals i sales comunes més àmplies, confortables i acollidores. L'alcaldessa de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, ha sol·licitat públicament una actuació integral a la carretera nacional 260 al seu pas pel port del Cantó, concretament en el tram que discorre per Canturri, Pallerols, Avellanet i la parròquia d'Hortó. La Vallesa ha assenyalat que el traçat actual, caracteritzat per una gran quantitat de revolts, atreu una presència freqüent de motoristes i augmenta el risc d'accidents viaris. El posicionament municipal es produeix després de la mort divendres passat d'un veí de Sallent de 39 anys en aquesta via, un sinistre que s'afegeix a d'altres col·lisions mortals registrades anteriorment a la zona. Lladós ha afirmat en declaracions a Ràdio Seu que la configuració del terreny impedeix eliminar la totalitat dels revolts amb intervencions menors, motiu pel qual defensa la necessitat de recuperar estudis previs que contemplaven infraestructures de major complexitat, com la perforació de túnels. L'equip Patufets.cat, integrat pel Joan i l'Aleix, dos alumnes d'11 i 12 anys de la Seu d'Urgell, ha aconseguit el segon lloc a la categoria Robomissió en elementari de la final estatal de la World Robot Olympiad que s'ha celebrat a Andorra. Aquest resultat atorga als dos urgellencs, entrenats per Mireia Alba, la classificació per a la final internacional del certamen, que tindrà lloc a Puerto Rico del 8 al 10 de desembre. La competició estatal, organitzada aquest passat cap de setmana al pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella, va reunir 312 participants repartits en 120 equips. I un total d'11 alumnes han iniciat aquesta setmana el curs d'auxiliar de vivers i jardins en el marc del programa de formació i inserció Pla de Transició al Treball de la Seu. Els estudiants rebran la seva formació teòrica a les instal·lacions del Centre Cultural Les Monges. Enguany s'estrena aquest nou perfil professional que vol donar resposta a les necessitats reals del territori i garantir que l'oferta formativa estigui correlacionada amb la demanda laboral i tingui unes altes possibilitats d'inserció. L'Ajuntament de la Seu actuarà com a entitat acollidora de pràctiques. I Ricard Vilella ha denunciat que renuncia a la seva plaça fixa a l'Escola Municipal de Música de la Seu perquè no se li permet combinar-la amb una altra activitat docent. El professor ha lamentat que l'Ajuntament no hagi buscat alternatives horàries per facilitar la seva reincorporació després de 5 anys d'absència. El consistori urgillenc argumenta que les decisions preses responen a criteris tècnics. La Sala Immaculada de la Seu d'Urgell acollirà avui la presentació del llibre Contes de pa amb xocolata, publicat per Edicions Salòria. L'acte previst a les 7 de la tarda comptarà amb la participació de l'escriptora Pepita Clop i la il·lustradora Urgell Mestre, una obra que inclou un recull d'històries breus sobre la infantesa i la joventut que pren com a fil conductor el moment del berenar en una època passada. I el Centre Cívic de Cabó acollirà dissabte la jornada Nobles i Pelegrines de la Vall de Cabó en època medieval. La trobada, que començarà a 6:45 del vespre, compta amb dues conferències per conèixer el rol de les dones nobles medievals del municipi més enllà dels espais domèstics. La primera xerrada, sota el títol Aliances i Poder, les dones de la Casa Vescomtal de Castellbó, anirà a càrrec de la historiadora de l'art Alba Pampalona. Montserrat Riu, per la seva part, oferirà la ponència Dones Pelegrines de la Vall de Cabó en època medieval. Una jornada lliure, gratuïta, l'acte l'organitza l'Associació d'Amics de la Vall de Caboeta amb el suport de l'Ajuntament de la Vall de Cabó. El Consorci Gal a l'Urgell-Cerdanya ha participat en la jornada Veus del Territori. La trobada aquest dimarts ha reunit a Lleida més d'una cinquantena de persones i ha comptat amb dues taules rodones. Hi han participat Mireia Font, del Consorci Líder a l'Urgell-Cerdanya, i Ingrid Colilles, de l'Oficina Jove de l'Urgell. I l'Hospital del Pallars ha fet un tac a una vèrtebra d'un dinosaure de fa 70 milions d'anys en una col·laboració amb el Museu de la Conca Dellà per avançar en la recerca científica. L'animal que s'ha analitzat és un dinosaure de coll llarg, l'últim gegant del Pirineu que va viure al Pallars Jussà fa 70 milions d'anys. Es va descobrir fa més de 60 anys, es va descriure el 2022 i actualment forma part d'un estudi que intenta esbrinar com funcionava internament els seus ossos i quina era la seva composició. L'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea se signarà el 19 d'octubre a Brussel·les. Un cop s'hagi fet la signatura, el document serà sotmès al consentiment del Parlament Europeu i un cop superada aquesta etapa, el govern andorrà convocarà el referèndum consultiu al país. I les inscripcions per a la caminada solidària de Centre Històric són obertes. La proposta recorrerà dissabte 4 quilòmetres pel nucli urbà de la Seu i el Parc Olímpic del Segre. Destinarà la recaptació a projectes de salut mental i benestar al Nepal. És una activitat que s'engloba en la travessa transfronterera. La iniciativa l'organitza la Fundació Vicente Ferrer a través del projecte Un quilòmetre, una vida. Fins aquí aquest butlletí de les 5. Tornem amb més informació a les 7 del vespre.
15: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Gené 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: valor de la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o d'axe, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon vespre, són les 7. La Fundació Sant Hospital inaugurarà demà les noves instal·lacions que acullen els serveis d'atenció intermèdia, centre de dia i residència assistida. L'acte, que tindrà lloc a la una del migdia, permetrà donar a conèixer els espais remodelats de la segona i tercera planta de l'equipament sanitari de la Seu d'Urgell. La renovació és el resultat d'un projecte d'obres iniciat l'any 2024. Els treballs han permès actualitzar i adequar les zones destinades a l'atenció i l'acompanyament dels usuaris i usuàries per tal de comptar amb un servei basat en el model de atenció centrat en la persona. Així mateix, la rehabilitació integral ha comportat la reorganització dels espais amb les habitacions adaptades i dotades de bany, nous llocs de treball per als professionals i sales comunes més àmplies, confortables i acollidores. La millora ha buscat la creació d'entorns més càlids, funcionals i segurs per afavorir el benestar, l'autonomia i la convivència de les persones ateses. Una intervenció que també ha inclòs la posada al dia de les instal·lacions en el marc de la millora global de l'edifici. L'alcaldessa de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, ha sol·licitat públicament una actuació integral a la carretera nacional 260 al seu pas pel Port del Cantó, concretament en el tram que discorre per Canturri, Pallerols, Avellanet i la parròquia d'Hortó. La vallesa ha assenyalat que el traçat actual, caracteritzat per una gran quantitat de revolts, atreu una presència freqüent de motoristes i augmenta el risc d'accidents viaris. Josefina Lladós.
3: És veritat que la nacional 260, especialment en tot aquest tram que ve, diguéssim, puja des de Canturri, ve per Pallerols, Avellanet, la parròquia d'Hortó, és un tram molt, molt complicat, de molts revolts. És un tram justament per aquests condicionants que és molt atractiu per les motos, i el fet que sigui molt circulat per motos, doncs per desgràcia suposa que molt més sovint del que hauria de ser, que no hauria de ser, que hauria de ser mai, hi ha accidents i moltes vegades amb resultats fatals, com pot ser doncs, la mort de motoristes o vegades també dels ocupants dels vehicles amb qui han pogut col·lisionar. Per tant, és veritat que les mateixes característiques que presenta la via doncs, ja fan que sigui molt atractiva per motoristes i això pues, els fa molt més... és molt més susceptible que pugui haver, per desgràcia, accidents, pues, perquè a vegades es poden agafar els revolts amb més velocitat o perquè doncs, un vehicle no els ha vist, el que sigui.
2: El posicionament municipal es produeix després de la mort divendres passat d'un veí de Sallent de 39 anys en aquesta via, un sinistre que s'afegeix a altres col·lisions mortals registrades anteriorment a la zona. Lladós ha afirmat en declaracions a Ràdio Seu que la configuració del terreny impedeix eliminar la totalitat dels revolts amb intervencions menors, motiu pel qual defensa la necessitat de recuperar estudis previs que contemplaven infraestructures de major complexitat, com per exemple la perforació de túnels.
3: Fins que no s'arribi a plantejar si realment és possible afrontar una obra de gran envergadura com la que hauria de ser, de poder superar de la manera que sigui el Port del Cantó i poder millorar d'una manera definitiva la comunicació entre una banda i altra de Cantó, doncs segurament és molt difícil de poder tècnicament eliminar tots aquests revolts que avui dia hi ha i que, insisteixo, per una part fan molt atractiva aquesta via per les motos, però per una altra banda doncs comporten que massa sovint s'hagin de lamentar desgràcies personals per culpa dels accidents que hi ha.
2: L'alcaldessa ha indicat que la reforma de l'Eix Pirinenc és una petició mantinguda en el temps davant del govern espanyol.
3: És una història d'anys i anys i anys i anys i anys en què sempre es demana al govern espanyol que hi faci una inversió com cal i no hi ha manera. I la inversió com cal vol dir doncs, que segurament s'haurien de treure dels calaixos els estudis, informes que fa molts anys s'havien doncs, fet doncs, de valorar si calia fer algun túnel, si calia fer alguna obra de molta més envergadura per poder superar aquest obstacle orogràfic que suposa la carretera actual i intentar ser una mica, a dia d'avui, intentar ja ser una mica imaginatius. Això alguna vegada en alguna reunió que s'ha fet a nivell de govern de la Generalitat s'ha posat sobre la taula, de dir, bé, hi ha molts països que tenen les seves valls comunicades a través de ports de muntanya i que amb els anys han anat trobant fórmules perquè aquesta comunicació sigui molt més ràpida i molt més segura, i perquè aquí no.
2: Cal recordar que el Servei Català de Trànsit va anunciar dilluns que estudia reforçar els controls a l'N260 després d'un cap de setmana amb 4 víctimes mortals. I l'equip Patufets.cat, integrat pel Joan i l'Aleix, dos alumnes d'11 i 12 anys de la Seu d'Urgell, ha aconseguit el segon lloc a la categoria Robomissió Elementària de la final estatal de la World Robot Olympiad, que s'ha celebrat a Andorra. Aquest resultat atorga als dos urgellencs, entrenats per Mireia Alba, la classificació per a la final internacional del certamen, que tindrà lloc a Puerto Rico del 8 al 10 de desembre. Una competició estatal, per cert, organitzada aquest passat cap de setmana al pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella, que va reunir 312 participants repartits en 120 equips del Principat i d'Espanya, els quals van competir en 11 categories. Hi va haver un miler d'espectadors i el suport de 65 voluntaris. Mireia Alba, satisfeta pels resultats, destaca el potencial de l'equip de cara a la final del Mundial.
4: La valoració és excel·lent. Jo personalment, com a entrenadora, no pensava pas a portar cap equip aquest any, perquè ja vaig dir que ja plegava després del Mundial de Singapur de l'any passat, però hi van haver aquests dos nens que me van apretar moltíssim les seves famílies i al final doncs no vaig saber dir que no. I bueno, són dos nens, l'Aleix i el Joan, amb molt potencial, que ja sabien de què anava tot i van fer un robot, la veritat, és dels més espectaculars que havia vist fins ara, amb una programació molt exhaustiva. I vam anar a la local al juny a Andorra i bé, van quedar primers destacats. I ara, durant l'estiu, hem hagut de treballar molt per canviar el software de programació i tot això, perquè vam aprendre molt l'any passat de Singapur, que és les coses bones que té, doncs, en fer aquestes fases, no? Que ja hi ha molt nivell, sobretot amb nivells asiàtics. I la veritat és que el robot d'ara també anava molt bé, però vam tenir un problema de llums, que ens van canviar les llums a mitja competició, però van quedar segons amb un resultat excel·lent, i és que només cal donar-los l'enhorabona. És a dir, són dos cracs en potència. I a més són d'aquí, és a dir, són urgellencs.
2: L'entrenadora també ha volgut ressaltar que cal valorar la dificultat d'accedir a finals mundials, com s'ha repetit els darrers dos anys amb equips que han competit a Singapur i també a la Xina.
4: Hem de valorar, no? Hem de valorar el que tenim entre mans, perquè no és gens fàcil. Primer, doncs, estar en unes competicions de robòtica amb aquesta alta tecnologia i després treure aquests resultats tan, tan bons, no? Sí que potser sembla, no, que venim de 3 anys consecutius, no? Un any que vam anar a Xina, ara l'any passat vam anar a Singapur i ara aquest any hi ha hagut una classificació a Puerto Rico, però a darrere hi ha moltíssimes hores, no moltes, no, moltíssimes hores i es fa palès, doncs, amb els resultats. Però jo continuo dient, aquí dalt hi ha molt potencial i la veritat és que s'ha d'aprofitar.
2: Pel que fa a l'expedició urgellenca, ara haurà de gestionar el finançament del viatge a Puerto Rico, el qual inclou nombroses despeses. Escoltem a Mireia Alba.
4: Clar, tot això té un cost elevat. Jo fa molts anys que ho vaig dient, això són caramels envenenats. Val, està molt bé, tu guanyes la plaça davant de moltíssima gent i de molts equips i resulta que després hi ha un cost econòmic molt elevat perquè t'has de pagar la inscripció, has de pagar ja una taxa fixa que ja et demana la World Robot Olympiad, sobretot la internacional, i després, clar, l'avió, l'allotjament, tots els desplaçaments, tot això, no?
2: La World Robot Olympiad és una competició internacional de robòtica educativa adreçada a joves que tenen entre 6 i 19 anys. Els equips participants dissenyen, construeixen i programen robots per superar reptes. La prova és una oportunitat perquè els joves s'acostin d'una manera lúdica a la tecnologia i també a la que és l'enginyeria. Ricard Viliella, fins ara professor de l'Escola Municipal de Música de la Seu d'Urgell, ha renunciat a la plaça fixa que ocupava al centre després de més de 20 anys de vinculació laboral. Viliella ha explicat aquest dilluns en el torn de paraula del públic al ple municipal que la decisió arriba després d'un procés de reincorporació fallit iniciat aquest estiu i un cop finalitzada una excedència voluntària de 5 anys. Viliella relata en una carta que va fer els tràmits per recuperar el seu lloc de treball dins els terminis establerts, però apunta al fet que, després de contactar amb l'equip directiu i mantenir una reunió reunió se li va plantejar un horari que feia incompatible la seva jornada amb la seva alta activitat docent a mitja jornada en un centre de secundària de la Seu. El professor lamenta que durant molts anys havia pogut dur a terme amb dues activitats professionals mitjançant una distribució horària que ho permetia. És per això que davant la nova situació va presentar una petició per escrit perquè revisés l'horari i es busqués una alternativa a la seva incorporació. Tanmateix, segons relata Viliella, la resposta va ser negativa i no va trobar solucions ni per part de l'equip directiu, ni del Departament de Recursos Humans, ni de l'alcaldia. Paral·lelament, Viliella denuncia que aquest estiu es va publicar una convocatòria de diverses places de professorat de l'Escola Municipal de Música en què hi figurava una plaça de piano a dos, corresponent al lloc que ell havia ocupat. Segons manifesta el músic, aquesta convocatòria va ser posteriorment rectificada mitjançant un decret després que l'alcalde li reconegués en una reunió que s'havia produït una irregularitat administrativa. El professor considera que el conjunt del procés li ha generat un perjudici professional i també personal. En aquest sentit, afirma haver-se sentit pressionat i menystingut i planteja si les circumstàncies viscudes podrien arribar a ser considerades una situació d'assetjament laboral, tot assenyalant que aquesta qüestió correspondria determinar-la als organismes competents. Viliella subratlla que la seva denúncia no respon a una voluntat personal d'abandonar l'escola, sinó a la manca d'una alternativa que permeti mantenir les dues activitats professionals, i ha afegit que no l'han fet fora, sinó que l'han obligat a marxar. En relació amb la baixa de Ricard Viliella, l'Ajuntament de la Seu ha lamentat el fet que s'hagi arribat a aquesta situació i que la relació laboral hagi acabat amb la renúncia del docent. Tanmateix, s'ha argumentat que totes les decisions preses respecte als horaris i la gestió del personal responen únicament a criteris tècnics, organitzatius i de les necessitats del servei per als alumnes, i en cap cas a motius personals. El consistori ha agraït la feina, la dedicació que ha portat a l'Escola de Música al llarg de la seva trajectòria, una trajectòria que va començar, com dèiem, fa més de 20 anys. La Sala de l'Immaculada de la Seu acull avui la presentació del llibre Contes de pa amb xocolata, publicat per Edicions Salòria. L'acte està previst per ara a les 7 de la tarda i compta amb la participació de l'escriptora Pepita Clop i la il·lustradora Urgell Mestre, una obra que inclou un recull d'històries breus sobre la infantesa i la joventut, que pren com a fil conductor el moment del berenar en una època passada. En parla l'autora Pepita Clop.
5: Són històries meves molt senzilles, curtetes, de molt bona lectura, i és una mica la vida vista amb ulls d'infant, i a vegades hi ha un parell que són ja de joventut, però que tenen un punt divertit, són de molt fàcil lectura, com us dic, no tinc la pretensió ni d'ensenyar ni de... És a dir, són senzillament records, aventures meves, vivències i coses que jo hi donava importància quan realment tampoc no en tenien, però vista amb ulls d'infant tenien importància.
2: El text fa referència als rituals quotidians que envoltaven la sortida de l'escola, quan la llesca de pa acompanyada de productes com xocolata, codonyat, formatge, fuet, oli i sucre precedia la continuació de les activitats diàries. Pepita Clop explica el perquè del títol de l'obra, Contes de pa amb xocolata.
5: I el títol, el Contes de pa amb xocolata, jo sóc llaminera, la veritat, ho he de dir, i la xocolata sempre m'ha agradat. No sóc de llaminadures. A mi la xocolata, com a llaminadura, la xocolata, de sempre, de petita ja. I aquesta llesca de pa amb xocolata que hi ha a la portada, a mi em porta molts records, perquè era el meu berenar de molts dies, que la llesca se'm feia eterna, i el tall de xocolata em sabia, bueno, se m'acabava de cop, perquè mai he estat gaire menjadora, i el pa, buaf. Però aquest títol m'inspirava, és un títol dolç.
2: Es pot escoltar una entrevista a Pepita Clop a l'apartat de ràdio La Carta de la nostra pàgina web. I en agenda parlem també del Centre Cívic de Cabó, que acollirà dissabte la jornada Nobles i Pelegrines de la Vall de Cabó en època medieval. La trobada, que començarà a 6:45 del vespre, compta amb dues conferències per conèixer el rol de les dones nobles medievals del municipi més enllà dels espais domèstics. És un acte organitzat per l'Associació d'Amics de la Vall de Caboet. En parla una de les seves membres, Montse Riu.
6: Tindrà lloc una jornada, de fet seran dues conferències, organitzades per l'Associació d'Amics de la Vall de Caboet i en col·laboració amb l'Ajuntament de la Vall de Cabó. Conferències les hem centrades, aquesta vegada les protagonistes són les dones, majoritàriament nobles, de l'època feudal de la Vall de Cabó.
2: La primera xerrada de la jornada es presenta sota el títol Aliances i poder, les dones de la Casa Vescomtal de Castellbó. Anirà a càrrec de la historiadora de l'art Alba Pampalona.
6: Per una banda, l'Alba Pampalona farà el que és una conferència sobre el paper que van tenir social, polític i econòmic les nobles del casal Cabuet-Castellbó, que evidentment aquí tenim des de l'Arnau de Cabuet fins a la seva filla, l'Armesenda de Castellbó. I per part meva faré una conferència sobre les dones majoritàriament nobles, perquè són tres, que en el seu moment van pelegrinar, és a dir, les dones pelegrines de la Vall de Cabó. Que, a més, és molt interessant perquè, clar, és una mica també, a veure, en sintonia amb la conferència que farà l'Alba Pampalona, és a dir, les dones han ocupat més espais dels domèstics, és a dir, més enllà de l'espai domèstic, han ocupat altres espais, i d'aquest espai poder polític, social i econòmic, ho explicarà molt bé l'Alba Pampalona, i en el meu cas em centro en els casos de tres dones, que consten en la documentació, una dona casada, una dona vídua i una dona soltera, que en un moment de la seva vida decideixen, doncs, pelegrinar.
2: La primera conferència, doncs, a càrrec de la historiadora de l'art Alba Pampalona, la segona a càrrec de Montserrat Riu, com deia, membre de l'Associació d'Amics de la Vall de Caboet, que organitza la jornada, una jornada gratuïta, amb el suport de l'Ajuntament de la Vall de Cabó. I a més, Pirineu, fem referència a una col·laboració entre l'Hospital del Pallars i el Museu de la Conca d'Ellà i l'Institut Català de Paleontologia. Han portat al Centre Hospitalari Pallarès a fer un tag d'una vèrtebra de dinosaure de coll llarg, l'anomenat Abditosaurus, una vèrtebra trobada en un jaciment d'Orcau. L'animal, l'últim gegant del Pirineu que va viure al Pallars just fa 70 milions d'anys, es va descobrir fa més de 60 anys. Es va descriure el 2022 i actualment forma part d'un estudi que intenta com funcionaven internament els seus ossos i quina era la seva composició. En parla l'investigador de l'Institut Català de Paleontologia, Bernat Vila.
7: Actualment, des del Museu de la Conca d'Allà i l'Institut Català de Paleontologia, mantenim col·laboració amb l'Hospital del Pallars per tal de poder estudiar alguns fòssils de dinosaure trobats a la Conca de Tremp. Concretament, hem realitzat una tomografia computeritzada, o un TAC, a una de les vèrtebres d'un dinosaure de coll llarg, l'anomenat Abditosaurus. Aquest dinosaure, que es va descobrir a la Conca de Tremp fa més de 60 anys, va ser descrit el 2022 i actualment forma part d'un estudi que intenta esbrinar com funcionava internament els ossos d'aquest dinosaure, és a dir, quina composició tenien.
2: Aquest no és el primer tag que realitza un os de dinosaure a l'Hospital del Pallars. El primer el van fer a un d'un bloc de sediments amb ossos d'un crani. En aquell moment els resultats no van ser els esperats. En aquesta ocasió confien a obtenir conclusions més satisfactòries en no haver-hi sediments. Més endavant es farien les mateixes proves en altres peces del mateix animal, per exemple, en les costelles. El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha informat aquest dimecres al Pacte d'Estat que la signatura de l'acord d'associació tindrà lloc el 19 d'octubre a Brussel·les per part del Principat San Marino i la Comissió Europea. Aquesta formalitat permet donar per tancat el text que s'ha negociat i iniciar la següent fase del procediment, que és la ratificació. La signatura constitueix una nova fita en el procés després que el passat 16 de juliol el Consell de la Unió Europea va aprovar definitivament el document i en va autoritzar la firma. Un cop s'hagi fet la signatura, la serà sotmès al consentiment del Parlament Europeu i un cop superat aquesta etapa, el govern d'Andorra convocarà el referèndum consultiu al país. Només en cas que el resultat de la votació sigui favorable, el document serà sotmès posteriorment al Consell General per a la seva validació final, que requerirà una majoria qualificada de dues terceres parts dels consellers generals. Sense aquesta ratificació, l'acord no es podria aplicar a Andorra. I acabem la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026. Se celebrarà en el marc de la travessa transfronterera, concretament dissabte vinent a la Seu. La iniciativa l'organitza la Fundació Vicente Ferrer a través del projecte Un quilòmetre, una vida. L'objectiu: recapta fons per donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. De la iniciativa, de la proposta, en parla Montse Ortiz.
8: Fa moltíssima il·lusió fer aquesta caminada, perquè també no, amb aquesta, amb aquest esperit que dèiem, de poder estar doncs, a prop de, del territori, doncs és una manera també de vincular-nos en aquest cas a la Seu d'Urgell, animar tota la gent que vingui a caminar o a córrer el dia 20, doncs que el dia, que el vespre anterior, no, la tarda anterior, doncs ens puguin acompanyar doncs amb això, amb aquesta caminada, que farem un recorregut pel centre de la Seu, també passarem per pel Parc del Segre, seran uns 4 quilòmetres que anirem explicant la, en alguns punts doncs, la història de la Seu.
2: L'objectiu, crear vincle.
8: Esperem que s'animi moltíssima gent. A l'arribada també contem amb la col·laboració de Cadí i de la cerveseria El Gall Negre, que també col·laboren amb els seus productes. Per tant, doncs és una manera d'anar fent també aquesta xarxa, aquesta gran xarxa solidària de totes aquestes entitats i empreses i persones doncs, que d'alguna manera es van implicant en aquesta iniciativa que va molt més enllà de la cursa que fem el dia 20.
2: Una sortida que tindrà un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà de la capital de l'Alt Urgell i del Parc Olímpic del Segre, una activitat que s'iniciarà a les 6 de la tarda. El punt de trobada serà la zona esportiva. La inscripció solidària té un preu de 5 euros i és gratuïta per als participants en qualsevol modalitat de la transfronterera. Segons l'organització, el 100% dels ingressos es destinarà a la Fundació Vicente Ferrer. La col·laboració es pot formalitzar a través del codi QR que figura al cartell de la proposta solidària, un cartell que es pot trobar a la nostra pàgina web radioseu.cat. Durant la caminada i gràcies a la col·laboració de Turisme Seu, les persones participants gaudiran de l'acompanyament de la guia Pilar Alaez, que en diferents punts del recorregut explicarà els elements de patrimoni i històrics de la Seu. Al final del trajecte, la cooperativa Cadí, la cerveseria El Gall Negre oferiran les persones participants un petit obsequi i una degustació dels seus productes. Fins aquí, doncs, aquest informatiu vespre de Ràdio Seu. Aquestes i d'altres notícies es poden consultar i ampliar a la nostra plana web radioseu.cat i a través de les xarxes socials a Facebook, a Twitter i a Instagram. A les 8 connectarem amb Catalunya Ràdio. Res més per ara. Molt bon vespre.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
5: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.

0: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva Universitat Pública.
1: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat. Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Gol, però el que genera ahir... No, ho dic perquè a Gordon li exigim el gol, genera...
2: Li fan dos penals, genera quatre ocasions de gol...
1: Imagina't si hagués marcat.
2: Clar. Bé, que no... va estar molt a prop, sobretot en una picadeta a la primera part per sobre el porter, que se li va escapar.
1: De fet, està marcant més amb cama dreta. Sí.
2: Tots amb la dreta i el suposàvem esquerrà, però...
3: Els més complicats, els fàcils.
2: Per cert, Ricard, dos per certs. El primer és que De Jemi ha recuperat la condició d'internacional. Avui Jürgen Klopp l'ha inclòs a una
1: llista
2: curtíssima. Només l'ha convocat 44.
4: Per no ser-hi.
2: És veritat que ha fet una cosa...
3: Jo crec que ha convocat a Schuster i tot.
2: I Stilicke. Hi ha una cosa que està ben jugada. Ha fet dos equips, sí, i els primers 22 juguen els dos primers partits i els altres 22 els dos segons de manera...
3: Ah, molt bé.
4: Doncs això em sembla molt bé.
2: Jo trobo que primer està bé perquè ell arriba i segurament vol bé. Crec que ha convocat 15 o 16 jugadors que no han estat mai internacionals, però a Dejemi que no van al Mundial... Doncs
5: però els 44 estan a les 3 setmanes?
2: No.
1: Jo 22
5: crec que... i 22.
2: Crec que De Jemi és grup 2, però...
5: Primer torn o segon torn?
2: Jo crec que segon, i aquest és el meu dubte.
3: La classe dels dofins
2: els
3: i
2: del primer,
1: les tortugues.
2: Els del primer torn, sé segur que juguen els dos partits i se'n van. El dubte que tinc és què passa amb els del grup 2
3: si els té allà
2: en conserva i es mengen les 3 setmanes.
4: No,
2: això podria ser. Bé, sí, ja li preguntarem a...
5: Home, tenir 44 jugadors alhora sembla una mica surrealista, però vaja, els escollits...
3: Klopp, em sembla, com ha arribat, pot fer el que li surti.
5: Sí, exacte, totalment. Els escollits evolucionen al futbol.
2: I segon per què? Ja tinc aquí el... segon per cert, que ja tinc aquí l'Elias. La Jordina Terrén fa veure, i té raó, que no hem parlat gaire bé de Cancelo, que ahir va fer un gol i mig. Sí. I la pregunta... que gairebé és convalida amb la de Gordon i de Jemi. Veus sorpasso o encara veus Espart?
5: Sorpasso de Cancelo a Espart, eh?
2: Que té collons que ho haguem d'expressar en aquests termes, però és com ha anat de moment la història.
5: Jo crec que encara no. Jo és que crec que Xavi Espart ha fet un enriquiment qualitatiu del Barça tan bèstia amb aquesta posició de fals lateral jugant per dintre, i li dona tant control al Barça, li millora el pas endavant en la pressió, que jo crec que encara no. Ara bé, és possible que hi hagi partits que el Barça necessiti les solucions ofensives de Cancelo. El tema del lateral crec que pot anar més per esprema Espart, que en algun moment segurament haurà de baixar el seu rendiment a la primera temporada, i per context de partit o context d'arribar a l'equip, crec que s'ho aniran repartint més, tinc la sensació.
4: El dia de Champions no va jugar Xavi Espart de titular, oi? Contra Feyenoord?
2: Jo crec que va jugar Cancelo.
4: Cancelo, oi?
2: Però ara parlo de memòria i no em volia...
4: Sí, jo juraria que sí.
5: Sí, Cancelo i Adeyemi.
2: Diu la... confirma la Laia que sí.
5: La mateixa parella.
3: Jo crec que Espart el mediatitzarà molt la resistència física. Sí, és un nano jove.
2: No ha fet vacances.
3: No ha fet vacances, ve d'un Mundial Sub-19.
2: Veurem fins on arriba. Sí, però...
3: Jo crec que s'hauria d'anar a un
4: compte. Però té 19 anys, no?
2: També és veritat que està davant de l'oportunitat de la seva vida, que fa 3 mesos no es podia ni imaginar tenir dorsal, ser titular, llavors...
1: Per mi el camp el màxim de minuts possible, el Xavi Espart.
5: De la Fuente no el cridarà demà, no, encara?
2: Jo crec que amb la Sub-21, no?
3: A la Sub-21, que tenia.
2: A la Sub-21,
3: però
2: segur.
3: L'últim partit va acabar, estava demanant el canvi...
5: Sí, està...
4: Sí, de fet, no, el Flick després diu que no l'havia canviat perquè hi va venir el gol.
2: Es va autoinculpar de no haver-lo substituït a temps per...
1: La passada de Christensen.
4: Sí,
1: no?
4: Sí.
2: És un debat...
1: És un debat...
2: Jo crec que va de més Christensen que no passa Espart.
1: Jo també. Desconnecta.
2: Mira, és que avui farem una excepció. El Gerard Dautet ha vingut molt preocupat pel rendiment defensiu de l'equip, però com que estem davant d'un 7-2, hem considerat que no era el dia per posar-hi l'accent. Però bueno, ara tindrem 3...
5: No, aquest debat el anem ajornant per les golejades, però el dia que caigui caurà
1: el debat de la línia. línia defensiva que no va estar del tot ajustada. Però
5: el debat de la línia defensiva, i t'afegeixo al debat del company de Cobercí.
1: Sí, també en podem parlar. Sí, sí. També podem
4: que
1: parlar.
4: No es refredi Cobercí, a més. Eh?
1: També en podem parlar.
2: No, no, fins que fins i tot senti Cobercí no tenim molt clar qui
4: correcte,
2: ha de ser l'altre. En fi,
3: que no
4: però almenys, Eric, però almenys tens un, eh? Com a mínim tens un dels dos.
2: Sí, això és veritat. Bé, avui no és el dia. Ricard, abraçada, gràcies.
5: A tots, adeu.
2: 5 minuts passen de les 8. Ens visita el Manel Elias. Hola, Manel.
6: Què tal? Bona tarda.
2: D'aquí a 55 minuts arrenca el Catalunya Nit. Amb quins continguts?
6: Doncs amb la tornada a la normalitat després del temporal d'ahir farem una mica de balanç també de les alertes, però avui passarem per Estrasburg amb aquestes noves aliances que s'estan dibuixant a nivell mundial amb la Unió Europea, que ha estès la mà al Canadà a ser un estat associat de la Unió, i el primer ministre canadà l'hem pogut escoltar avui, s'hi posa bé sense entrar en quin estatus exactament ha de tenir, i també amb aquesta proposta de la Unió Europea de complicar la cosa als joves que volen entrar a les xarxes socials per tots els perills que està comportant. Les mesures més concretes són prohibir aquest lliscament infinit i els algoritmes personalitzats per als menors de 18 anys. Això vol dir que hauran de ser, suposo, les mateixes empreses que hauran de tenir mecanismes perquè això no passi. Per això en parlarem amb Antoni Noguera, que és periodista especialitzat en tecnologia de 3Cat Info, i també que entre els 13 i els 15 anys només puguin passar com a màxim una hora a les xarxes. Aquesta serà la normativa que s'aprovarà a nivell europeu. També avui parlarem del judici de Roger Espanyol des de dues vessants. Per una banda, el contingut. Avui la policia, els comandaments han explicat per què van decidir carregar amb bales de goma, els sentirem, però també per una escena que hi ha hagut, i és que en una traducció del català al castellà de les preguntes que estava fent l'acusació particular, la traductora no se'n sortia, és a dir, no s'entenia el que estava intentant traduir en català, i al final ho han acabat fent en castellà. Escoltarem què hi diu el govern, que ja ha dit que és inadmissible, tot i que és una empresa que contracta el Departament de Justícia, i per tant avui també entrarem una mica en tot això, perquè el que ens diuen alguns traductors és que no és un cas aïllat, és a dir, que passa sovint. També parlarem del preu de l'habitatge. Mai ha sigut tan car un metre quadrat de pis a Catalunya, ni quan hi havia ni abans de la crisi. Ens hem situat a 2.800 euros de mitjana. Això vol dir que en molts punts
2: pot ser pitjor.
6: Sí, no. Barcelona, Sant Cugat, Sitges, els habituals, ja us podeu imaginar que passen dels 4.000. I finalment avui entrevistarem a Raül Incertis, que és un metge de València, que Metges Sense Fronteres, 5 dies abans del 7 de novembre del 2023, va arribar a Gaza sense saber què passaria, tot el que després va passar, i ara va recollir les seves experiències en un llibre que està molt bé, i l'entrevistarem.
2: Molt bé, doncs, com sempre, farcit de continguts al Catalunya Nit, a partir de les 9, d'aquí res, 52 minuts, a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, Manel.
6: A vosaltres.
0: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
2: Ens queden una bestiesa de coses per explicar-vos en aquesta segona hora de Tot Costa. El Barça ha reservat l'avançament amb la Laia. Hem d'escoltar la porta parlant de la final del Mundial, Mbappé intentant justificant el seu show de la samarreta de Ceuta. Però abans, Sònia Oleart, a part de pitjampat, de què hem parlat en aquesta primera hora de Tot Costa?
7: Doncs el més interessant ha estat el pitjampat, però a banda d'això, de la golejada d'ahir d'Eric García, que l'hem sentit parlar de la Champions, que és l'objectiu d'aquesta temporada. Ha parlat amb el Ramon Salmurri, també ha parlat de la pilota d'or i de la Lamine Yamal, hem parlat de Joan García, de Stegne, de la lesió, les molèsties que pateix el porter, i ja podeu recuperar també, si voleu, el Torquelab.
2: Per cert, està a punt de començar la segona part del Betis-Getafe, el partit, un dels dos partits que tanquen avui la jornada de Lliga. Guanya el Betis gràcies a un gol d'Abde, l'ex del Barça, just abans del descans. Un gol que ha celebrat amb satisfacció, i jo m'hi adhereixo, perquè Abde no ha tingut una setmana senzilla, ha rebut a base de bé per part dels aficionats marroquins per haver vestit precisament la famosa samarreta Todos Somos Caballas. Dit això, el dit dia això, 29 anem, tenim una
7: exacte,
2: festa.
7: Tenim una festa, la festa d'aquelles que ja saps que no s'oblidarà fàcil, que marcarà el calendari d'aquest final d'any. Serà recordada com la gran festa de l'any 2026 a Catalunya. 10 anys del programa Tot Costa. Espero que tots els que sou a l'estudi vingueu a compartir aquesta data tan especial amb tots nosaltres, però si els nostres col·laboradors són especials, més especials són els nostres oients. Per tant, i per això, el primer que truqui al 93-201-7474 s'endurà una entrada doble per compartir amb nosaltres el dia 29 de setembre al Museu d'Història de Catalunya aquesta festassa.
2: Ja veig que la Núria de la Fuente està rebent trucades, a veure qui serà el primer afortunat. Aprofito el temps per passar per l'acte de presentació del documental Correr es de Cobardes, que com no pot ser d'una altra manera, Joan Fitó, bona tarda.
8: Què tal, Costa? Bona
2: correspon
8: tarda.
2: A la figura de Charlie Reixac, un documental que han preparat conjuntament Mundo Deportivo i Movistar.
8: Sí, que avui s'estrena en exclusiva aquí als cinemes Mubi. S'estrenarà a Movistar el dilluns vinent, el dia 21 de setembre. Vaja, un munt de personalitats avui en aquest cine Mubi de Barcelona. Exjugadors del Barça, llegendes absolutes. Doncs mira, com Guillermo Amor, com Eusebio Sacristán, també José Mari Vaquero, també hi ha Rafa Juste encapçalant l'expedició del Barça. I hem pogut parlar doncs, amb el protagonista, amb el Charlie Reixac, que ens ha explicat que està doncs, molt encigalat amb aquesta versió del Barça.
9: Sí, home, jo en aquests moments poder els dos equips que veig millor, de més nivell, és el Barça i el Paris Saint-Germain. Vull dir, saps què veritat? I el Barça poder físicament té gent molt jove, gent amb moltes facultats, tècnicament bons, vull dir, juguen un futbol molt modern, molt ofensiu, cara barraca, que dic jo, no. Han trencat una mica amb aquest futbol de tanta possessió, saps què veritat? I al final, la gent el que vol és això, pim-pam, dos passes, tres passes, pum, i acabar amb un xut, acabar amb un centro, i això és aquest Barça actual.
8: Charlie,
2: que fàcil que veu el futbol al gran sí, Charlie. Sí. Escolta, Joan, aprofita que ets per aquí, convida-la a venir un dia d'aquests, quan estrenen el documental.
8: Ja ho he fet, he parlat amb ell i en principi, si tot va bé, la setmana vinent Charlie Reixac serà al Tot Costa.
4: Perfecte. Quina gestió,
3: sí, sí.
4: Molt bé,
3: Fitó.
4: Des del Mubi,
2: Sí, és que el Fitó és de Terrassa. Els que som graciencs de tota la vida ens han tremolat les orelles, però és el cine bosque de tota la vida.
8: A mi...
2: Charlie Reixac ha fet 10 milions de coses fonamentals a la història del futbol i més del Barça, però no sé si cap tan transcendent per la història del club com garantir-li a Messi que s'havia de quedar. En fi, que el Joan ha fet la feina, s'ha anat al cine que li ha donat la gana i ha pactat Charlie Reixac per la setmana vinent. Fito, abraçada, gràcies.
8: Merci.
10: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: el trobàvem a faltar.
1: Home.
0: Hi ha dues sintonies que durant l'estiu dius, hosti, quan torna? La cinta de la Champions i la del Barça reservat.
1: En aquest ordre, però, primer Champions i després reservat.
2: Bueno, no sé.
0: Santi Navarro és l'oient que s'endú l'entrada doble per venir a acompanyar-nos a la festa dels 10 anys del Tot Costa el dimarts 29 al Museu d'Història de Catalunya. Ja en tenim tres, fins al dia 28, la vigília de la festa. Cada dia, al Tot Costa, tindreu l'oportunitat d'acompanyar-nos. Per tant, si avui no heu tingut la sort de comunicar-vos amb Núria de la Fuente, no perdeu l'esperança. Barça reservat, sí. Primera edició de la temporada 26-27, amb, bé, el titular...
1: Fa
0: una mica de pal.
1: Ah,
0: la figura, no?
1: Vaja, quin
0: xop, no? Què m'explicaran al primer reservat?
1: Exacte,
0: i em parlen de Figo i dius, home...
1: No. Què m'explicaran? La història de setmanes, quan va marxar del Barça?
0: Totes les setmanes que he esperat cada dijous, no, encara no han tornat de vacances.
1: Això de Figo, culpa de Bernat Soler, concretament, de parlar de Figo. Però no perquè recordem la història tràgica de com va marxar del Barça. Mira, a veure, el Barça està en negociacions per tancar l'espònsor principal financer del club, perquè el mes de juny va acabar el contracte que tenia amb el patrocinador històric del Barça, que és la Caixa, i a partir d'aquí tenen sempre un patrocinador de cada àrea principal i el financer ha estat sempre a la Caixa. I llavors doncs, va començar a parlar amb la Caixa en aquells moments, al mes de juny, no van anar bé les converses, van tenir alguna desavinença, i el Barça, doncs, evidentment, va rebre propostes d'altres entitats financeres, i una d'elles va ser Revolut. Què va passar? I què explica el Bernat Soler al Barça Reserva?
2: Revolut, pels no iniciats, és una empresa de banca digital, no?
1: Sí.
2: Podríem dir així.
1: Sí. Sí. Sí, però vaja, sí.
0: I... Que és igual, que això
1: no té cap
2: importància. Ai, Cata, el canal econòmic de Catalunya Ràdio.
1: Però vaja, que...
0: Si jo fes la informació econòmica, fliparíeu.
2: Bé, pitjor que la musical.
1: Sí.
0: No, ja et dic jo que no.
1: Pitjor la música.
0: De música ser zero, d'economia ser sota zero.
2: No, per això et dic.
1: Per això seria pitjor que com fas la musical.
0: Sí, molt pitjor.
1: Però estem desviant el tema cap al que jo volia explicar.
2: Revolut.
1: Fan la proposta, Revolut per negociar. Comencen les negociacions, però aquestes negociacions no arriben a bon port. I llavors, el que explica el Bernat Soler és que coincideix que Revolut va fer una campanya a l'estiu amb Figo com a protagonista,
0: sí,
1: en què ell parla de marxar d'un banc i anar a un altre banc per diners, i què importants són els diners.
0: Com vulguem dir. Com aquell que feia d'una empresa que et porten coses a casa. Ah, pues he pedido un cochinillo. Ai, que ets salat, Luis.
1: Exacte.
0: La mare que et va...
1: Doncs està molt, sí. Mira, a Figo se li dona bé això, li agrada, s'hi troba còmode, i també li paguen molts diners, suposo. Doncs bé, el cas és que
3: això, sí,
1: quan el Barça va arribar a aquesta campanya, evidentment doncs va haver-hi persones que van dir que sabien que hi havia, entre altres, Revolut com a entitat per negociar, van dir, escolta, això no ho podem fer. Vull dir, si amb Figo fent aquesta campanya, és que això s'ha acabat. Amb Revolut no podem fer res. I llavors les negociacions no van arribar, no van avançar més. I llavors es van acabar aquí qualsevol opció que tenia Revolut per acabar de tancar algun acord. Ara, actualment, la situació és que el Barça ha tornat a negociar amb la Caixa, amb bastanta més bona sintonia. No, jo, vaja, això ja no ho sé, no és el reservat, però no descarto que estan aquí.
0: Hola, que hi ha algú de la Caixa. Tenen algun espot amb Figo? No, doncs vinga, tornem-hi.
2: Parlem.
0: Bravo.
1: Ara, hem d'afegir, això és una de les històries que expliquem al reservat, n'hi ha d'altres, amb el Xavi Campos en aquest episodi, primer d'aquesta temporada. Això, aquesta notícia, diríem que a Madrid i a l'entorn de Revolut doncs ha generat força moviment.
0: Ah, sí? Ja hi ha hagut reacció?
1: Sí, Revolut s'ha posat en contacte.
0: Ja l'heu liat?
1: No, bé, però correcte, molt correcte. Revolut s'ha posat en contacte amb nosaltres i ens ha confirmat que sí que és cert que es van iniciar les negociacions, que no van arribar a bon port, però Revolut ha desvinculat que no avancessin aquestes negociacions amb la campanya de Figo, perquè diu que cronològicament eren de situacions diferents, que es va fer... Primer es van fer les negociacions, no van avançar, i després va aparèixer la campanya de Figo.
0: Clar, però aquesta és la versió de Revolut i... I aquí, sí, qui se suposa que està molest amb la figura de Figo és el Barça, per tant,
1: sí,
0: qui hauria de dir no toqueu vores és el Barça i no ha passat això.
1: Bé, no, però...
2: És que m'estic imaginant...
1: Però tu, és que a tu t'agrada molt la situació del Barça dient no, no, no,
2: és que saps què m'estic imaginant?
1: I no vols que t'ho espatllin, això?
2: M'estic imaginant la famosa botifarra de la Porta a Aràbia Saudita, saps? Trucar al senyor Revolut, escolti, jo Figo no vull saber res.
1: Ah! Ah! també cal dir que segurament si Revolut no ha avançat a aquest acord amb Revolut, hi ha altres motius.
3: Segurament.
1: Vull pensar que no només fos una campanya.
3: Una salutació als senyors de Revolut, que tindrà un auge de clients a Barcelona en aquests moments, després de que l'audiència se'n assabenti que estan associats a aquest personatge tan estimat com és Luis Figo.
2: I escolta, ja que hi som, com que hem d'escombrar cap a casa... i amb tot el carinyo i respecte per Revolut, millor amb la Caixa que no amb una empresa, no sé ni de quin país és, eh? no vull trepitjar ous de polls, però
1: té Figo. Això,
2: com ha dit el Santi aquí, li resta. És com, quan jo era petit...
3: Sanusi.
2: Les rentadores Sanusi. Com portes una rentadora Sanusi a casa i després per malat i tots els sponsors del Madrid, doncs no entraven a casa.
1: Molt bé.
2: Bueno, i si entraven hi havia...
1: Atencès, ara.
4: Polèmica, no?
2: Sí. Eren altres temps. En fi, que ja teniu el web i l'app de Catalunya Ràdio, també el de 3CAT, vaja, per terra, mar i aire, la possibilitat d'accedir a aquest primer Barça reservat de la temporada.
1: Estrenem... Sí,
2: ah, sí?
1: Si
2: sí,
1: no
2: sí.
1: Només l'escolteu, no cal mireu, doncs veureu que tenim local nou.
3: Local nou?
1: Sí.
2: És, saps què passa? Jo sempre l'escolto i avui m'hi heu fet pensar que l'hauré de veure.
5: Jo també, perquè el cotxe tiro molt de...
1: Més còmode.
5: No. Però bé, l'esforç, no vull veure el plató, vull veure el set.
1: Escolta, és perfecte, però...
3: Però no conduïn, eh? No tinguem...
5: No
3: ho faré per a
5: casa, tranquil·let.
2: Va, ja aprofitant que tenim la Laia aquí, abans que ens plantifiqui les claus del cotxe al damunt de...
1: D'un-hi-do avui, eh?
2: De la taula. I ara per què em posa Shakira?
1: Sí, perquè... Deixem-ho a dalt, exacte.
2: Ah, ho has demanat
1: no,
2: tu.
1: No,
5: ara, perquè comença els concerts a Madrid, no? Shakira?
1: Sí.
2: Comença avui?
1: La megaciutat que crec, ha creat...
5: Sí, crec que...
1: Ara, si no, a finals avui, de setembre et cura, no?
5: Aquesta setmana.
1: No, demà divendres no, ja segur. Aquí, sí. Demà segur que n'hi ha.
2: A veure, deixem que parli el Salva, que és l'únic que en sap. No, el Salva parla d'una altra cosa. Perfecte.
1: De què parla?
3: Que anirà Figo al concert de Shakira.
2: Que diu que parlarem del Mundial i per això ha volgut posar això, però vaja. I jo l'havia endreçat el juliol, jo crec que no cal.
1: El Mundial del 2030 potser no, fa una altra la cançó, o encara serà Shakira fent el... Segurament, no?
5: Sí. Home,
1: a mi em sembla perfecte.
2: Tornarà a agafar el trosset que li va sobrar del Waka Waka i farà una altra cançó.
1: Una altra versió. Molt
2: bé, parlem del Mundial perquè ahir Joan Laporta va estar present en la prèvia històrica que van fer conjuntament la TDT de Catalunya Ràdio i la que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya en commemoració dels 50 anys de futbol en català. I Laporta va ser un dels grans protagonistes, Laia.
1: Sí, i a més el vam veure en moments emocionat, recordant els records d'infància, com escoltava el Puyal, el futbol, com el va viure, i anècdotes divertides també amb el Puyal d'alguns desplaçaments i viatges. Va recollir la proposta de posar el nom a la tribuna de premsa del nou Camp Nou, Tribuna Puyal. La va recollir i va dir, però amb molt de respecte, que abans de dir res i pronunciar-se, ho vol parlar amb Joaquim Maria Puyal, a veure què li sembla. Sí, a veure que com ho veuria. I després és cert que també va parlar del Mundial i d'aquesta final del 2030, presentant i defensant candidatura del Camp Nou com el millor estadi per acollir aquesta final del Mundial.
6: No hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou. Ho dic per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte. Ja es va fer una final al Bernabéu, el 82. Aleshores, jo crec que, amb tots els respectes per Marroc, home, penso que s'hauria de fer el Mundial a l'estat espanyol, perquè a més és una selecció que és campiona del món, i per tant jo crec que l'Spotify Camp Nou seria un reconeixement internacional que nosaltres doncs volem tenir, i així ho proposarem i argumentarem doncs aquestes raons i d'altres que se'ns acudiran segur.
2: La porta que no afluixa la setmana que li han concedit al Barça la final de la Champions 2029, aposta amb força per organitzar també la final del Mundial 2030, que...
1: Sap que ho té complicat.
2: Sí, jo
0: Ens venen dues tabarres infinites en l'horitzó. La primera l'acabarem aviat, que és la de la pilota d'or, i la segona és aquesta, que no sé quan la...
3: No, quan... falta molt, no.
0: Falta molt perquè la resolguin?
3: Sí. Sí, no està feta, no estan fetes, no, no a la final. No. Bé, ja,
0: dos dels estadis candidats a la final no estan acabats.
3: No,
0: el de Casablanca ni el de...
3: Ni les seus estan definides.
0: Ja, sí. O sigui, que vols dir que sí. Podem estar dos
3: jo
0: anys així.
3: Jo crec que això, li falten dos anys encara ben bé, eh?
0: Hosti, noi.
3: Sí, el pla, o sigui, no està feta, perquè ens facin una idea, els oients, no està ni constituïda l'empresa que ha de gestionar el Mundial. No se sap si el Mundial, o sigui, València encara no sap, un altre...
0: Que no està acabat.
3: Està, si serà seu o no. La Corunya s'ho està pensant, Saragossa... que tampoc t'està dient de moment, tampoc sap. Dir, això està molt a l'inici, eh? Això està molt, molt a l'inici.
0: Però segur que tens raó, eh? Però vull dir que tinc la sensació que el concurs de la final va com per una altra banda, vull dir, no?
3: No. Això, segons el que jo sé de la FIFA, em sembla que d'aquí fins aquí, això menys d'un any li falta. O sigui, com a mínim tirem un any, eh?
1: Parlem d'això.
0: Sí, encara...
3: Bueno, la tabarra.
0: Haurem fet un altre debat de la pilota d'or abans
1: i
0: de...
1: encara sabem...
3: Sí, sí, jo crec que queda una pilota d'or i mitja per arribar...
0: Que jo entenc la posició de la porta perquè és una... Vaja, és evident que ser seu d'una final de Mundial dona prestigi. Té raó ell, que el Bernabéu ja ho ha estat. Jo crec que aquí... Vaja, a mi em sorprendria de manera majúscula que a Madrid permetessin que la final es jugui aquí a Barcelona, però la porta a jugar la seva carta, que és el Bernabéu. Em sembla que té 80 i pocs mil espectadors i el Camp Nou ha acabat en tindre 105.000. Però és que, clar, sota aquesta lògica el de Casablanca encara serà més gran.
3: No sé si serà més gran.
0: Sí, eren 100... No recordo...
3: Aquest serà un lío important, que ja parlarem totalment polític, sí, i depèn de què hi falta. Hi ha unes eleccions a la FIFA pel mig, hi ha moltes coses que s'han de fer, i en tot cas estaria bé que el Bernabéu, abans d'optar a la final d'un Mundial, pugui fer una final i no tingui sempre els lavabos ocupats.
0: Clar.
3: Sí, vull dir, és que no han fet una final de Copa del Rei encara, al Bernabéu, eh?
0: El nou, no?
3: No, és que... I no sigui que Guardiola estigui entrenant un equip, posem la selecció anglesa i arribi a la final, i el Bernabéu no l'obri perquè no guanyi Guardiola, perquè tant en obres els lavabos.
6: Exacte.
3: No sigui que els hi torni a guanyar algú allà...
0: Bé, no sé, a Madrid tenen bastant coll avall que a la final s'ha de jugar al Bernabéu, sí o sí, i...
3: Aquí... Bueno, si fos per ells jugaria, bueno, si ja del primer a l'últim partit. El que passa és que en aquesta, no pots fer el cambalatge de partit inaugural, perquè el partit inaugural sí que està assignat que no és Espanya, és a Uruguai.
1: Ah, sí.
0: Si a Uruguai hi ha algun país més... És que diria que
3: el Mundial comença a Uruguai, Argentina... Però el partit, diguem-ne, inaugural és perquè és el centenari dels Mundials, que es va fer el primer al 30, el 1930, i es jugarà a l'estadi Montevideo.
0: Molt bé. El de Montevideo és el Monumental, oi?
3: Centenario.
0: El Monumental és el de River, que ara estava creuant països. En fi, ho anirem seguint, esperem que la tabarra no ens ocupi gaire, però...
1: La final del Mundial a Barcelona seria xula.
5: Home, sí. I a part la porta, que
1: s'hi
5: podrien més arguments, ha dit.
1: Sí, ara tenim temps per anar generant més arguments.
5: Per generar arguments. I tant. Els trobarà.
0: Molt bé, doncs ja ens sentirem a parlar. Laia, informació completíssima.
1: Home,
0: avui.
1: Home, t'ho diràs.
0: Gràcies.
1: Dos quarts de nou. Vinga, adéu, t'ho diràs.
0: No li ha semblat bé l'hora d'acabar. Massa tard pels serveis de Laia Tudel. No té cap queixa mai, Sergi Andreu, a la bona tarda.
6: Jo sempre estic molt content de ser aquí i de venir a explicar-te el que sigui.
0: Així m'agrada. Ara, de seguida, parlarem de l'Espanyol, que demà juga, de fet, obre la jornada de Lliga, però abans ens vens a fer escoltar un document que és d'ahir nit, però sí, que jo crec que, com ahir en vam parlar i molt del famós incident de la samarreta de Todos Somos Caballas, és interessant i és just, sobretot, escoltar la versió de Kylian Mbappé al diari AS explicant què va fer i per què ho va fer amb la famosa samarreta.
6: Exacte, sobretot perquè no va voler mostrar el missatge abans del partit contra l'Elx. El davanter del Madrid diu que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest
0: amb els immigrants, declaracions de Mbappé al diari AS.
4: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Y, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
0: Jo crec que l'argument de Mbappé s'entén perfectament i el que és més difícil d'entendre és tota l'escena, que el Madrid permeti que els hi doni la samarreta als jugadors gairebé sortint de l'escalfament, la imatge de tres tios sense samarreta i vuit amb samarreta, però l'argumentari de Mbappé jo crec que és fàcil d'entendre, vull dir, s'ha de ser molt tancat de ment per no...
3: És que són molt tancats de ment. És que la gent en general és molt tancada.
0: Perquè tu que tens contacte amb Madrid, aquesta explicació creus que lleugeat...
5: No els ha convençut, o sigui, no els encaixa.
3: Sí. És a dir, jo crec que a la gent que té dos dits de front li encaixa.
0: Jo vull dir que aquesta entrevista d'Mbappé amb el diari AS és molt oportuna.
3: Estava pactada abans, eh?
0: Ah, sí? Ah, sí, mira.
3: L'entrevista amb Mbappé està pactada des de fa... una setmana.
0: Però pel dia d'ahir?
3: Pel dia d'ahir, sí. No, no és una entrevista.
0: Doncs mira, fas bé de dir-ho perquè jo vaig pensar, hosti, han fet mans i mànigues per...
3: No. Estava paraulada abans de que passés-ho.
0: Molt bé, doncs li ha anat, jo crec, vaja, no sé si li ha anat molt bé, però jo crec que era necessari que Mbappé s'expliqués. Era difícil esperar explicacions de Vinícius, explicacions raonades de Vinícius i Konaté.
3: ¿Por qué?
0: No, de moment no existeixen.
3: No existeixen, però jo crec que, vamos, no sé si són els motius.
5: Pot dirien una cosa similar, no?
3: Similar, sí, totalment. O sigui, a mi em sembla que Mbappé té tota la raó del món.
0: Sobretot per la part de no comunicació. És a dir, si a tu... Jo, el debat sobre si tu t'has d'adherir a una campanya institucional del teu club seria molt llarg. El que no pot ser és que te l'encolomin 5 minuts abans.
3: I d'altra és, primer, saber de què va això.
0: Exacte, sí.
3: Això no és una campanya de solidaritat. Això és una campanya comercial dels empresaris de València als empresaris de Ceuta. O sigui, no té res a veure perquè si els... Perquè no té res a veure, o sigui, perquè... No vulguin vestir-ho de le da l'espalda al poble de Ceuta i no sé què. Todos somos caballos vol dir todos somos empresarios de Ceuta. Això no té res a veure amb la gent de Ceuta, amb la gent que ho està passant malament a Ceuta i denigrar els immigrants. Això passa perquè el govern d'Espanya està ocupant per posar aquesta gent que no té on caure's morta i que ha estat al port de Ceuta i resulta que el president dels empresaris de València es diu Vicente Boluda i el senyor Boluda és un dels principals naviers del món i que té la logística al port. I un dels seus ports amb més logística pels containers és el port de Ceuta i li està molestant
0: que li
3: posin els immigrants al port. Ja han intentat amb els jutges que treguin els immigrants del port. I aleshores ell ha anat, i com que té pasta per avorrir, i té els clubs de València, con la Asociación de Empresarios Valencianos, a la seva mà, els diu, poseu-me això, i aleshores jo entenc que... Perquè si hagués posat Todos Somos Migrantes, veritat que no els haguessin deixat posar aquesta samarreta, o...
0: No ho sé.
3: Perquè estem parlant d'un conflicte en el que han mort 140, sí, 150 sí. Persones que se sàpiguen en el mar.
0: Sí, sí, en aquest cas, si vols aplicar aquesta terminologia, els que se senten envaïts són els ciutadans de Ceuta, però les víctimes, els morts, són part dels migrants.
3: Que això no és una
0: qüestió de solidaritat.
3: S'ha utilitzat políticament, i a mi em sembla molt bé que tant Vinícius, Konaté com Mbappé diguin a mi no m'utilitzareu per a les guerres aquestes de Pedro Sánchez fora, que el govern és molt dolent, i que això és una campanya política i mediàtica contra el govern d'Espanya.
0: Per cert, que demà una delegació del Madrid va a Ceuta, amb Florentino Pérez, amb Butragueño i amb Pirri, que és el president d'honor del Madrid, que és Caballa, que és de Ceuta, i que expliquen que això també estava previst de fa dies, que ha coincidit, però vaja, com a campanya de neteja d'imatge va...
3: Que anar a recalificar alguna cosa.
0: Ja podria ser, al port. Va, Sergi, en aquesta mateixa entrevista de Mbappé al diari AS, que crec que es publica a les 9, pot ser, de sí, manera no. íntegra. Hi ha un altre avançament on parla de Lamine.
7: Sí, sí, sí, li han preguntat sobre, bé, si són ell i Lamine els dos millors jugadors del món i sobre si Lamine mereix o no la pilota d'or.
4: Tengo la sensación que va a tener una gran carrera.
8: ¿Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro?
4: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocado son mis pies. Entonces yo quiero siempre jugar con mis pies. El resto es parte del fútbol, pero yo intento enfocarme siempre en el campo, en lo que puedo hacer en el campo.
0: Doncs en aquest cas, per voler jugar amb els peus, tant l'un com l'altre, déu-n'hi-do el fart de parlar que s'estan fent en els últims dies. En tot cas, missatge de... Fins i tot diria que una mica paternal cap a Lamine.
3: El nano
0: té futur.
3: El xaval promet.
0: Li ha faltat dir... Però aquest any la pilota d'or me l'hauria de...
3: Ja tindrà temps a guanyar-la, tu, no?
5: Ja vindràs, tindràs una carrera molt llarga.
0: I en això estem tots una mica d'acord, perquè ja ho vam pensar l'any passat, quan Lamine va acabar de segon, vaja, amb 19 anys. La de pilotes d'or que té per guanyar si no es torça el crac del Barça. Sergi, queda't aquí, que de seguida parlem de la prèvia de l'Espanyol de demà. Acomiado ara sí els convidats a la festa d'avui. Marta Corredera, Santi Jiménez, Gerard Tautet. Gràcies. Podeu anar a jugar a pitja empat.
1: Gràcies, Jordi.
3: Ara truco l'Olear.
5: No vaig. Ara truco l'Olear.
3: Ni boig.
0: Jo aniré amb l'Olear.
3: Perquè cau el que li heu fet a la pobra Olear.
0: Sí, sí, sí.
1: No. Cauria a mi, que jo soc dolentíssima, també.
3: No, però...
0: Ha estat terrible.
3: El trash talking aquest.
1: Mira, anem, que jugui el Gerard i nosaltres...
5: Pensar que soc molt bo.
0: L'inici del programa ha estat duríssim per Sònia Olear. Va, una pausa i ara venim.
9: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com. Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
11: Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
12: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot a 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu Seat a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
14: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.

0: Salut Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i mig de nou del vespre, moment per parlar de l'Espanyol. Ells cobra demà la setena jornada de Lliga. Sergi,
2: sí.
1: Hola de nou.
2: Què tal, Jordi?
1: Què diu Manolo González?
2: Doncs Manolo, ara el sentirem. Parlant d'aquest partit, la setena jornada, ho deies, l'Espanyol hi arriba amb 7 punts, després de 6 partits disputats, 3 derrotes, 2 empats i 2 victòries i un empat, 3 derrotes, 2 victòries i un empat. Tercer partit en 6 dies, poc temps de descans, i moltes ganes he detectat de tornar a guanyar després de la derrota de dimarts contra el Rayo Butarque, amb una primera part molt dolenta que va fer una mica de mal. Manolo González s'hi ha referit avui a la sala de premsa i ha explicat quin és l'aprenentatge que els deixa aquests primers 45 minuts de Butarque.
3: Las cosas buenas es que el equipo tuvo capacidad de reacción y la tuvo a través del juego. Reaccionó muy bien, lo que sí que tenemos que aprender, que nosotros no puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos, pero a partir de ahí mañana nosotros tenemos que salir aquí a demostrar que somos un buen equipo como hemos hecho y a ganar el partido.
2: Un Elx que és cué, amb 2 punts, és l'equip més golejat de la categoria, una oportunitat, almenys això sembla, sobre el paper, per marxar una aturada llarga, molt llarga, amb 10 punts, amb bon regust i amb l'ànim de recuperar jugadors importants.
3: Pots anar tranquil, amb una puntuació bona de cara a l'aturada, per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenir a Javi Puado també pues, ja a prop per tornar, i bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues, doncs millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: L'Espanyol, que té la baixa d'Omar, que està sancionat. Manolo, per cert, no descarta un canvi de sistema per adaptar l'equip a l'absència d'Omar.
1: Clar, perquè Gorosabel està lesionat.
2: No, no, és probable que entri, ha dit Manolo avui, tot i que està fora de ritme. I, vaja, jo trobo que és, crec que impossible que Gorosabel sigui titular demà. Per tant, podria fer algun experiment com situar Derkusic o Unai de laterals drets que ja hi ha en jugat.
1: Unai, el... crec que la temporada passada amb el València algun partit ja l'havia jugat.
2: És possible que sigui aquesta la solució.
1: De lateral dret, en fi. Veurem què fa Manolo, i en tot cas sembla que la víctima és propiciatòria per marxar l'aturada amb un més 3. I voleu anar? Voleu anar demà a l'RCD Stadium? Els dos primers que truquin al 93-201-7474 s'enduen una entrada doble per aquest partit. Gràcies, Sergi.
2: Vinga, adéu-siau.
1: L'Espanyol Elx serà demà a les 9 a la sintonia de Catalunya Ràdio, el Tot Gira, evidentment amb la narració del Sergi Andreu. A partir de les 8, Sonia Oleart, el Barça femení juga al camp de l'Alavés. En partit de Lliga, cobra la quarta jornada, en aquest cas, de la Lliga F.
4: Així és, i ha entrat en la convocatòria Clara Serra Jordi, que havia estat lesionada, per tant ja podrà comptar per Pere Romeu, i a la llista de convocats no hi apareix Cata Coll, en principi no és per molèsties, per tant hauria de ser més aviat una decisió tècnica. Avui Pere Romeu ha parlat en aquesta prèvia d'aquest partit, que jugarà demà a les 8 al camp de l'Alavés, i ha parlat sobretot de que vol esgotar fins a última hora la possibilitat de que arribi un últim fitxatge. El mercat de la Lliga F, recordem, tanca demà a la mitjanit, i Romeu insisteix que voldria una incorporació en defensa.
5: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
4: Aquestes són les paraules de Pere Romeu aquest matí. Aquesta tarda els companys d'Esport 3 han publicat que el Barça ja dona per tancada la plantilla i que no arribarà cap reforç. Per tant, si no passa res d'aquí a demà a última hora, la plantilla del Barça quedarà com està. Recordem que va marxar una batlla a l'estiu i que Pere Romeu té les baixes.
1: Una batlla i Mapi.
4: Exacte, de llarga durada, de Laia Alexandri, i que per les properes 2 o 3 setmanes tampoc pot comptar ni amb Irene Paredes ni amb René Van Asten. Per tant, té una defensa una mica en quadro i

0: Li aniria molt bé que arribés aquest fitxatge, que sembla ser que no arribarà.
1: Sí, a més, Carles Julià i Aixa Càmara estan amb la selecció espanyola sub-20, jugarà al Mundial, per tant, la defensa de demà serà per veure-la. Brooks, Marta...
0: I
1: no sé, ara mateix bé, ja ho veurem demà, però vaja, que realment haurà de fer malabars com va fer en les jornades anteriors Pere Romeu aquí, com informen els companys del...
0: Martina Ferrer.
1: Ah, exacte, Àngela Maria, va deixar bona incorporació d'aquest estiu, però vaja, en fi, que té tres defenses del primer equip, veurem quina solució troba Pere Romeu, tot i que el fitxatge abans que tanqui el mercat sembla difícil que arribi. Gràcies, Sònia.
0: Fins ara.
1: Hola, Solà, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: El Girona no juga demà, el Girona juga dissabte a Cádiz, però per allò dels viatges avui hem escoltat Quique Álvarez.
2: Sí, que ha explicat que de cara al partit de dissabte al camp del Cádiz on baixa Brian i Justin per lesió, més Abel per sanció, i que podria entrar Porto a la llista de convocats, veurem demà, hi ha l'últim entrenament després llista de convocats, viatge cap a Andalusia, Porto podria entrar a la convocatòria per primer cop després de 10 mesos d'haver estat de baixa, fins i tot d'haver passat pel quiròfan, però avui el que s'ha parlat molt en la prèvia és més enllà, sobretot els partits contra l'Albacete i contra el Mallorca, perquè el Girona podria arribar a tenir 5 baixes més, com a mínim, pels partits internacionals, perquè ja sabeu que la segona divisió no s'atura. Banat haurà d'anar amb Ucraïna per jugar 4 partits de la National League. Kravitsov i Pichur amb Ucraïna sub-21. Júnior amb un torneig a Suïssa amb la selecció espanyola sub-18. Las amb Guinea per disputar 2 partits de classificació de la Copa d'Àfrica. Las és l'únic que podria arribar pel dia del Mallorca. Baixa segura contra l'Albacete. Veurem si Brian Hill també hi arriba. I veurem demà convocatòries de Colòmbia, on hi podria ser Esprilla, i de la selecció de Portugal sub-18, on hi podria haver Mauro Furtado. Per tant, podria arribar a tenir 7 baixes pels partits internacionals. Un Quique Álvarez que ha parlat d'aquesta manera d'aquesta qüestió.
3: Seran jugadors algun important en alguna posició, però bueno, al final és una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? Jo sempre recordo quan arriba el playoff al juny i algun jugador important ha marxat i no l'ha pogut tenir un equip, no? Quan s'està jugant l'ascens, no? Però... és veritat que se sap des de l'inici, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, que a sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
1: Bé, doncs tocarà ser creatiu també Quique Álvarez. També és veritat que ell també hi veu la part positiva, que és que tenir internacionals vol dir que tens una plantilla de nivell com la té el Girona. Alguna cosa més, Edu?
2: No, res, només haurien de fer uns comptes perquè possiblement és l'equip de segona divisió que té més internacionals en aquesta durada.
1: Podria ser. Aquest Cádiz-Girona dissabte a les 9, coincidint amb el Sevilla-Barça. Sí. L'altre català de segona juga diumenge a les 2 a la Nova Creu Alta contra el Oviedo. Solà, gràcies, abraçada.
2: Adéu,
1: per cert, acaba de començar Montpellier, el Montpellier-Barça, partit de la segona jornada de la Champions d'handbol, partit gran de l'handbol europeu, a veure què fa el Barça, que va debutar en victòria la setmana passada. Ara venim.
4: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
7: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
6: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el centre d'investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
9: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
10: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
11: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
10: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
11: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
12: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
1: Entrem a la recta final del Tot Costa, moment per parlar del Gran Premi d'Àustria de motociclisme, la 15a cita del Mundial de MotoGP que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. Marc Márquez defensa el liderat aconseguit després de les victòries a Misano Adriático. Damià Aguilar, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: Marc Márquez i Jorge Martín empatant a punts al capdavant de la general, però el madrileny té síndrome compartimental. Albert Rastret.
13: Sí, Martín ha dit en roda de premsa que creu que s'ha recuperat prou bé, però si aquest cap de setmana tingués cap problema, dilluns hauria d'operar-se. Per tant, Martín, que es posa en perill si els problemes al braç persistissin. En el cas que Marc Márquez, en el cas de Marc Márquez, defensa la victòria del 2025 i accepta, o ha dit a Dazón, el paper de favorit aquest cap de setmana. I a la roda de premsa en anglès ha enviat un missatge als seus dos rivals, Jorge Martín i Marco Bezzecchi.
14: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
15: M'agrada tenir més pressió, normalment em dona més motivació. Sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
14: I'm feeling a bit better.
13: Bé, Márquez, que vol expressar que ara mateix pot oferir la millor versió d'ell mateix. I coincideix que Spielberg és el millor circuit del calendari per Ducati, perquè són 10 victòries per la Casa Vermella.
1: Caram.
13: Des del 2016, aquí hi ha hagut dues victòries de KTM també per entremig, però Aprilia no en té cap, tot just la tercera posició de Marco Bezzecchi de la temporada passada. I precisament...
1: Anem cap a un altre 37?
13: No ho sé, no ho sé, aviam.
1: Tampoc ens flipem.
13: Jo no em fliparia, però és possible, eh? Precisament Bezzecchi és qui ha de passar a l'atac, tenint en compte que amb la rada de Misano és a 33 punts de Marc Márquez. Per tant, dissabte, cursa d'esprint a les 3 i diumenge, cursa de Gran Premi a les 2, sempre a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: Univers MotoGP al canto aquest cap de setmana. Demà, els primers lliures aquí amb el Damià. Gràcies, Damià.
13: Gràcies, adéu.
1: Coast to Coast. Temps per l'NBA. Jordi Colomer, bona tarda.
16: Bona tarda.
1: Tot i que avui parlem de NBA, però parlem també d'Eurolliga, i és que el que semblava que seria una unió NBA-FIBA, vaja, fa tota la pinta, ho han de decidir aquí i allà, però que serà una unió NBA-Eurolliga.
16: Sí, a la seu moment ho vam comentar, que òbviament tenen grans inversors la NBA i té un potencial enorme, però tal com estava el bàsquet europeu, en què l'Eurolliga és que sempre els clubs propietaris es queixen de que no generen prou ingressos, que no tira prou, crear una nova competició paral·lela a aquesta i que funcioni i que era com complicat, i llavors ara sembla que tira més cap a la lògica. Fa un moment, llegint un article d'Atlètic que es desmentia el que també havia aparegut, que havia fet una oferta a l'NBA per comprar una part de les accions de l'Eurolliga, això en dic que no, però sí que les dues parts estan negociant perquè l'NBA desembarqués, veuríem com, ja sabem que l'Eurolliga ja ha anunciat que va ampliant i que té previst ampliar molts més equips. Sí, en aquestes idees també que havia de la NBA de posar aquest nou equip de Roma, que hi ha Luka Doncic al darrere. Sí, el que escoltem cada X temps en el bàsquet europeu, de Londres o altres capitals europees que s'hi puguin sumar. O posar-hi el futbol amb el Paris Saint-Germain i similars. Veurem en què acaba tot això, però sí que sembla més lògic anar de la mà de la gran competició europea que ja existeix, que no pas crear-ne una altra paral·lela.
1: Però la pregunta, des de l'òptica NBA, és quin interès té l'NBA, perquè en cap cas l'Eurolliga serà una conferència ni participarà de l'NBA com a competició. Quin interès té l'NBA en tenir presència a l'Eurolliga?
16: És de creixement. Ells ja en el seu moment van intentar una lliga a la Xina que no va funcionar, en tenen una a l'Àfrica que els hi funciona una mica millor, i aquí sí que ells creuen que hi ha potencial de fer molts diners amb el bàsquet a Europa, però que Europa no s'està fent bé. I ells creuen que aquí és que es pot fer negoci i crear llavors més relació directa, jugadors ja els pots tenir molt més controlats, si estan jugant a Europa, igual no cal aquesta via que s'ha obert últimament d'anar-se'n a Austràlia a jugar, o tots aquests problemes d'aquestes lligues paral·leles de la lliga universitària. Vull dir, es poden crear tots aquests vincles, però al final aquí sempre és el signe del dòlar, per davant de tot, i és el que mana i l'objectiu que hi ha. És una opció per fer més diners, que per això, per exemple, hi han sortit els jugadors a dir que estem escoltant que aquí hi ha negoci, i en l'últim conveni col·lectiu que vam negociar, en lloc es va dir quina part d'això aniria als jugadors. Vull dir que hi ha molts fronts oberts que haurem de veure com resolen, i que queda clar que allò que va dir l'NBA, que l'any 2027-28 ja volia iniciar la nova competició, això no anirà així de ràpid.
1: Els clubs de l'Eurolliga, si no em falla la memòria, reuneixen el dia 5 d'octubre per decidir precisament quin és el tipus de relació que volen amb l'NBA. És a dir, l'interès de l'NBA és evident que hi és, ara falta veure com accepten que cristal·litzi els equips de l'Eurolliga, que en aquest cas són els propietaris, els socis fundadors de l'Eurolliga.
16: Sí, però és el que et deia, al final són diners. És a dir, els equips propietaris, aquí tenim com una realitat una mica paral·lela, perquè l'ACB és potent. Llavors tu veus Barça o Madrid que omplen o tenen públic en el partit d'Eurolliga i també el cap de setmana. Però hi ha moltes lligues que és que a la lliga hi ha 1.000 persones, hi ha 500 persones. Això a Grècia, als serbis, a molts altres llocs. Aquests l'únic negoci que tenen i potents i que tira és l'Eurolliga, i aquests han de moure més plans de...
1: A Grècia la lliga no tira?
16: No, sí, en un Panathinaikos contra el rival que vulguis de la zona baixa, l'aficionat del Panathinaikos no t'hi va. Yeah. I jo, per exemple, conec gent que ha anat a veure el Partizan al cap de setmana pensant que trobaria aquell ambient d'Eurolliga, no?, que hem vist tant, i es troba un partit en un altre pavelló, amb poca gent... Bé, no té res a veure, i ja no et dic els equips israelians, aquests ja... doncs tots aquests l'únic que volen són diners. I llavors, si els apareix una competició, l'NBA per sobre, i obre la porta als diners, però aquests, però el Barça també, en el seu moment, per exemple, jo quan parlava amb gent del Barça, de dins et deia, és que estem cobrant molt poc de l'Eurolliga. Si ara ve aquí l'NBA i treu el talonari, doncs, òbviament, que ho mirarem. Mm. Estem parlant de que perden molts diners. Llavors, el que volen és reduir això.
1: S'ha de dir que aquesta mirada que té l'NBA respecte a l'Eurolliga, que el negoci hi és però que s'estan fent les coses malament, jo no tinc coneixements per valorar si s'estan fent bé o malament, però que el rèdit que li queda a un club com el Barça de participar a l'Eurolliga per temporada no arriba ni als 5 milions d'euros. Comparat amb els pressupostos que es mouen, és evident que és un pou sense fons i que alguna solució s'ha de buscar també des del bàsquet europeu.
16: Sí, l'NBA té uns diners claríssims, que és tota aquesta part de Dubai, Qatar... Tot això són aquests diners que porta l'NBA i està buscant com créixer. Per això es va parlar en el seu moment amb el Manchester City, amb el Paris Saint-Germain, i per això, per exemple, l'Eurolliga ja ha obert la porta a Dubai. Dubai recorda que fa 2 anys deien no, tenim un pressupost modest, venim mica en mica, i aquest estiu ja han rebentat el mercat. Llavors, aquí, aquests diners hi són. És a Dubai, tots aquests llocs, els diners hi són. I s'ha de veure com es canalitzen. Si és Eurolliga, si és NBA, però és un mercat que ara aquí està posant calarada a banda dels 4 milionaris que ja sabem que també hi posen. Però han de veure com ho fer-ho, però ja han anat saltant caps d'Eurolliga precisament perquè tots aquests clubs deien és que no guanyem prou, necessitem guanyar més diners.
1: Sí, sí. Molt bé, doncs veurem com acaba la història, però aquest matrimoni de conveniència NBA-Eurolliga sembla cada cop més a prop, veurem com es vehicula. Jordi, gràcies.
16: I la pròxima.
1: clavats. 2:09, la Sònia Oleán remata el tot costa.
0: El Betis Getafe està a punt d'acabar, estan jugant al 4 d'afegit, Betis 1, Getafe 0, a 10:15 començarà el partit entre el Màlaga i el Villarreal. El Barça està guanyant 4-7 d'handbol a la pista del Montpeller, i el patinador de velocitat sobre gel, Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la mèdula espinal provocada per una infecció.
1: Ostres.
0: Segons ha informat la Federació Espanyola d'Esports de Gel, l'esportista català estava als Països Baixos preparant la temporada que ve amb el seu nou equip professional. Sembla ser que el tractament mèdic està aconseguint resultats positius i ara l'objectiu és que sigui traslladat en les properes hores a un hospital especialitzat ja aquí perquè pugui fer la seva recuperació al costat dels seus. A Cerdanyola del Vallès, recordem que es disputa la 5a edició de la Golden Cat d'hoquei patins. La selecció catalana ha superat Alemanya 0-8 i a Portugal 1-3. I la femenina i la masculina comença ara a les 9 el seu partit davant França. Recordeu que avui hem tingut Torquelab i que, si voleu, ja el podeu recuperar a 3CAT.
1: Molt bé, en un programa eminentment marcat pel pitjampat, l'esport de moda i l'esport preferit de Sònia.
0: Ja hi anirem.
1: Sònia, gràcies.
0: Adéu.
1: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Víctor Rodríguez al control central, i sobretot gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Nosaltres tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Hansi, quedem demà, eh?
17: Hasta mañana.
18: Expressar-se amb propietat en un judici és, evidentment, clau. I avui, en el judici de l'activista Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona, s'hi ha viscut un moment molt incòmode. La persona que havia de traduir del català al castellà les preguntes de l'acusació particular no se n'ha sortit.
19: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
20: Pot tornar a repetir la pregunta?
19: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
20: Sí, me pregunta si ha participat el 1 d'octubre en el disseny. Perdón. Podria volver a repetir, por favor?
18: El jutge ha proposat un nou intèrpret, però que també ha acabat tenint dificultats, i els advocats han optat per traduir les preguntes ells mateixos. La intèrpret treballa per una empresa contractada pel Departament de Justícia i el govern ja ha dit que prendrà mesures perquè no torni a passar. Bona nit, són les 9.
21: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
18: Pel que fa al contingut del judici per la lesió causada a Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma, avui ha declarat un dels comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional, assegurat que estaven en risc pel llançament de pedres i ampolles per part dels manifestants i que per això en va donar el vistiplau a l'ús de les bales de goma.
22: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
18: Ja calen 2.800 euros de mitjana per pagar un metre quadrat de pis. L'habitatge mai ha sigut tan car a Catalunya. Escoltarem la diagnosi de dos experts. Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia, ha assegurat al Catalunya Migdia que no estem davant d'una bombolla ni de maniobres especulatives, sinó d'un problema de falta d'oferta.
23: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
18: Héctor Simón, de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, creu que s'ha de regular el mercat.
24: L'habitatge és l'únic bé al món que és, al mateix temps, un actiu financer i un bé humà.
18: El preu del metre quadrat depèn de la zona i el centre de Madrid és caríssim. El conegut com a l'àtic d'Ayuso, l'immoble de luxe que va comprar la Comunitat de Madrid, va costar 6,3 milions d'euros. Ha sortit a subhasta per 6,7 milions, però ha quedat deserta. Ningú n'ha volgut pagar aquest preu. Els països van redefinint les seves aliances i el Canadà veu amb bons ulls acostar-se a la Unió Europea, encara que no estigui ben bé clar amb quin estatus.
2: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa. La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
18: Tothom mira de reull als Estats Units de Donald Trump. També al punt de mira de Brussel·les, les xarxes socials. La normativa que vol aprovar la Unió Europea ja no es fixa només en amb quina edat s'accedeix a les xarxes, sinó també què s'hi podrà fer un cop a dins. Prohibirà el desplaçament infinit i els algoritmes personalitzats als menors d'edat perquè sigui menys addictiu. Entre els 13 i els 15 anys només hi podran passar una hora al dia. Com aconseguir-ho és una de les preguntes que li plantejarem a Toni Noguera, l'expert en tecnologia de 3CAT. I a partir de les 10, no us perdeu la conversa que mantindrem amb Raül Incertis. Ell és un dels metges de Metges Sense Fronteres i el 2 d'octubre del 2023 va arribar a Gaza, un destí que havia demanat ell mateix. 5 dies després hi va haver l'atac de Hamas a Israel i tot seguit la reacció despietada del govern de Netanyahu contra Gaza. El que va viure el Raül és indescriptible, però intenta descriure-ho a Ojalá curar fuera más fácil. El llibre que acaba de publicar en parlarem a partir de les 10. I en el bloc d'esports, què destacarem, Damià Aguilar?
13: Doncs que ha començat aquest partit de la Champions d'handbol entre el Montpellier i el Barça, en aquest cas, i que ara mateix el Barça, que ha arribat a tenir 4 gols d'avantatge, està guanyant només de 2, 7-9, tot just a mitja primera part, i t'explico també un resultat de la primera divisió de futbol. El Betis ha guanyat per 1-0 el Getafe.
18: Molt bé, doncs el Damià Aguilar ens ho explica i ens ho detalla tot més endavant. Ahir la Gemma Puig va fer servir allò que després del temporal arribaria la calma. Quina situació tenim avui, Gemma?
3: Doncs sí, ha arribat la calma. Encara tenim algun ruixat que descarrega cap al Baix Empordà, però marxa mar endins. No ha tingut res a veure amb la tarda i el vespre, nit i matinada d'ahir. I això és el que es mantindrà també encara de cara a demà. Demà encara tindrem algun ruixat fregant la mateixa línia de la costa. I el que hem notat avui, i demà també es mantindrà, doncs aquest ambient més fresc al matí i amb una calor molt agradable al migdia.
21: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 6 minuts, ets el Catalunya Nit, que comencem amb aquesta notícia avui del judici a Roger Español, l'activista, però des d'una doble vessant. D'entrada, la llengua. Tots sabem que en un judici és molt important escollir bé les paraules, que són el que acabarà tenint finalment el jutge per acabar fent les seves deliberacions, i que expressar-les en el propi idioma és l'ideal per a la majoria de les persones que són en un judici. Doncs bé, avui les traduccions han fallat i des del sector diuen que no és un cas aïllat. El govern assegura que prendrà mesures després d'aquests problemes de traducció que hi ha hagut avui en aquest judici. La traductora ha estat incapaç de traduir del català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. De seguida hi entrarem, però abans, Maria Costa, bona nit.
1: Bona nit.
0: Entrem també en el contingut d'aquesta sessió segona del judici als quatre policies acusats de buidar un ull a l'activista. Els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè la seva integritat física estava en risc. N'han declarat més d'una vintena.
1: Sí, els agents diuen que la seva integritat estava en risc, han explicat que van rebre amenaces, insults i llançaments de pedres, i davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, deien, els agents han defensat l'ús de les bales de goma.
2: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía, a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
1: Més, el comandament Itraia Ferro ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants, per exemple, a la d'altres actuacions, com es fan, per exemple, en una final de la Champions.
0: Doncs ahir la primera sessió va declarar Roger Español, avui aquests policies, i ara sí, expliquem exactament què és el que ha passat en aquest moment surrealista, en què la traductora que hi havia i que havia jurat que podia traduir del català al castellà no se n'ha sortit i finalment han hagut de prescindir dels seus serveis. Què és el que ha passat, Maria?
1: Doncs ha estat justament, Manel, a l'interrogatori del primer testimoni. Els advocats de l'acusació popular que exerceix Òmnium els han preguntat això en català, esperant que la intèrpret ho traduís a la gent de la policia.
3: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
4: Pot tornar a repetir la pregunta?
3: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial.
4: Sí, me pregunta si ha participat en el 1 de octubre en el diseño. Perdón. Podria volver a repetir, por favor.
1: Clar, la cosa no ha acabat així, perquè el jutge ha proposat un nou intèrpret, però què ha passat? Que ha acabat tenint un altre cop dificultats.
5: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? O com és?
6: No és això. Vale.
1: Al final, amb l'objectiu d'agilitzar el procés i evitar aquests malentesos que explicaves, Manel, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. Primer l'han fet en català i després les han traduït en castellà.
0: Hem d'explicar, Maria, com es contracten aquestes persones, és a dir, qui decideix qui acaba treballant i en quins idiomes a dintre dels judicis.
1: Clar, el cert és que aquesta professional forma part del servei de traducció dels tribunals. És un servei que està contractat pel Departament de Justícia. En aquest cas, la licitació té un contracte de 2,2 milions d'euros pels serveis d'interpretació i traducció, que estan destinats, per exemple, en aquest cas, als òrgans judicials i fiscals de Fiscalies de Barcelona, a Ciutat, com també a l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha pogut saber a la tarda de Catalunya Ràdio, aquesta traductora, concretament, que és graduada en traducció i interpretació de la Pompeu Fabra, està especialitzada en ucraïnès i rus. En aquest mateix programa, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, assegura que malauradament no es tracta d'un cas aïllat i que ells ja fa forces vegades que ho han denunciat.
7: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
1: Com que el servei està contractat, com explicàvem, directament, directament a través d'una licitació del govern, ells mateixos explicaven que hi prendran mesures. Fons del Departament de Justícia i el de Política Lingüística han admès que això és un despropòsit i, com deien, diu que s'ho miren amb preocupació i que en les properes setmanes, això s'hi han deixat una mica en l'aire, i diran alguna cosa o alguna mesura que apliquin.
0: Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Maria.

0: Això el dia que s'han anunciat els eixos que marcaran els nous caps policials que dirigiran els Mossos d'Esquadra. Ferran López ja ha assumit el càrrec que fins la setmana passada tenia Josep Lluís Trapero, i Sílvia Catà ja és la nova comissària en cap de la policia. Aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, i tots dos han comparegut al Parlament per avançar els eixos principals d'aquesta nova etapa. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Com es notarà aquest canvi?
1: Doncs, bàsicament, en dos eixos. El primer, un impuls destacat de la policia de proximitat. El nou director general, Ferran López, ha anunciat durant aquesta comissió que ja li ha fet un encàrrec al seu antecessor, a Josep Lluís Trapero.
2: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la comissaria d'inspecció i avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
1: Aquest és un eix, la policia de proximitat. L'altre destacat d'aquesta nova etapa serà la lluita contra les bandes juvenils. Així ho ha explicat també la comissària en cap, Sílvia Catà.
3: Estem impulsant també un pla relacionat amb els grups violents juvenils. Val? Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011, de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
1: Amb els nous nomenaments, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que el cos, els Mossos d'Esquadra, afrontaran més mitjans als reptes que té actualment.
4: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
1: Tots tres, Parlon, López i Catà, han assegurat que els canvis a la cúpula dels Mossos no venen motivats per ingerències polítiques, però tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: Un minut i arribarem a un quart de deu. Parlem ara de les relacions internacionals que estan canviant amb l'efecte Donald Trump. El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrenya llaços farà més forts els dos territoris. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat que ahir li va proposar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, però sí que s'ha mostrat a favor de treballar per una relació bilateral més intensa. Això ens porta cap a Estrasburg. Bruno Forte Amires, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Donald Trump, Bruno, ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell.
5: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui. Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment. I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea. El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
6: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
5: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
6: Carney ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
0: Doncs aquest acostament al Canadà és un dels grans temes d'aquesta trobada a Estrasburg. L'altre és com afecten les xarxes socials l'impacte que tenen en la ciutadania. I Ursula von der Leyen ha presentat la futura llei europea per restringir l'ús d'aquestes plataformes, sobretot entre els més joves. Quines són, Bruno, les novetats?
6: Per als menors de 18 anys, vol prohibir el lliscament infinit a les xarxes socials perquè deixin de ser un bucle inacabable de fotos i vídeos que van passant gairebé sols. També vol acabar amb els algoritmes personalitzats que detecten els temes que més interessen a cada persona. Segons von der Leyen, això atrapa els més joves.
7: Molts nens estan exposats exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
8: I planteja prohibir de forma total les xarxes socials per als menors de 13 anys, deixar que entre els 13 i els 15 hi puguin accedir, però només durant una hora al dia, i a partir dels 15 anys ja serien lliures.
0: Gràcies, Bruno, bona nit.
8: Adéu, bona nit.
0: Doncs podem saludar ara a Toni Noguera, que és periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia, i avui ens fa falta, el necessitem. Bona nit, Toni.
9: Molt bona nit, com esteu?
0: Doncs molt bé, aquí intentant entendre si tot això que es va anomenant i que estem sentint aquests últims dies des de Brussel·les i Estrasburg, si, per exemple, és realista, perquè sabem el cas d'Austràlia i vam veure que hi va haver dificultats, com a mínim, en l'arrencada. Com ho veus tu?
9: Home, més realista que fa 5 anys, segur que és. Com a mínim és necessari i cada cop queda més clar i hi ha més proves que és una cosa que cal fer, que estem parlant de productes que afecten a la salut de menors d'edat, també d'adults, que ja en parlarem, però per començar hem de començar a protegir els més vulnerables i en aquest cas són els menors d'edat. Hi ha estudis, hi ha judicis que han arribat a bon port demostrant doncs, que aquests productes són perillosos i que, a més, els estan distribuint sabent-ho. I ara toca que el realisme es tradueixi en restringir-ho.
0: Clar. El primer dubte que em venia avui escoltant tot el que s'anava proposant és que fins ara, i si m'equivoco em corregeixes, però fins ara una mica el focus estava en l'entrada, en l'accés a aquestes xarxes, no? En garantir que qui entra tenia l'edat suficient per després navegar-hi i utilitzar-les. Ara, en canvi, ja no només és qüestió de l'accés, de l'edat a l'hora d'entrar-hi, sinó també de què podràs fer-hi un cop hi entris si tens determinada edat. Per tant, aquí no sé si s'ha d'implicar ja directament també els propietaris i els que fabriquen aquestes eines.
9: Totalment. La Unió Europea, amb aquesta presentació d'aquesta llei que ara s'haurà de discutir, debatre i s'haurà d'arribar a acords amb els diferents partits i tot això, però el que està fent és passar la pilota directament als creadors, que són, al final, els que es treuen el benefici d'aquest producte que estan distribuint i que són els que, aleshores, també tenen la responsabilitat d'assegurar-se que el que estan distribuint és adequat en els termes que marquin doncs, els governs o les institucions que governen en els països on hi ha els seus clients i no en els termes que ells decideixin, que és el que fins ara han intentat vendre. Per tant, sí, es tractarà de fer que aquesta gent que desenvolupa aquests productes doncs, tingui el que s'anomena el disseny, la seguretat per disseny o la privacitat per disseny, o sigui, des del moment en què comencen a elaborar i a desenvolupar aquell producte, aquella eina, doncs ja tinguin en compte totes aquestes mesures de seguretat que s'hauran d'adaptar a cada una de les franges d'edat que han establert o que aquesta llei acabarà establint per als usuaris menors d'edat.
0: Clar, perquè ara que parlem tant, no sé, de tot el que pot fer la intel·ligència artificial, que ens sembla allò impressionant a tots, suposo que per aquestes xarxes, si un cop saben que la persona té 14 anys, posem per cas, o 15, deixar-los-hi fer unes coses és a dir, ser més restrictives amb aquesta persona que amb una que en tingui 17 o 20. Això tecnològicament deu ser viable.
9: Ho haurà de ser. S'haurà de trobar la fórmula. És veritat que quan comences a entrar en restriccions digitals, sempre hi ha una manera de saltar-se-les i sempre n'apareixen de noves i qui vulgui de veritat acabarà doncs, fent el que necessiti i hi haurà eines perquè ho aconsegueixi. És a dir, si hi ha un menor de 18 anys que realment té interès a saltar-se les normes, s'acabarà trobant. El que passa és que no s'ha de posar fàcil des del principi i a nivell tècnic, evidentment, s'han de trobar les solucions més efectives i que més respectin els drets, com la privacitat, però s'hauran d'acabar trobant. I si és doncs, amb registres biomètrics, doncs s'haurà d'avaluar si això també respecta la privacitat de dades i com es protegeix aquesta informació, però ara mateix ja hi ha eines per reconèixer l'edat d'un usuari, i n'hi ha de molts tipus, des del mateix document d'identitat que pot tenir qualsevol país i pujar-lo i certificar que és real, entendre com s'està comportant aquella persona dins de la plataforma, perquè hi ha molts patrons que identifiquen, doncs, si una persona és menor d'edat o no. Però més enllà de tot això, la Unió Europea ja està treballant amb una solució tècnica que se suposa que haurà de ser de codi obert, fàcil, i serà d'informació binària. És o no és aquesta persona apta per a aquesta aplicació? Aquesta serà la informació que haurà de donar aquesta solució, que se suposa que arribarà als països membres de la Unió Europea a finals d'any, i veurem com s'aplica. Efectivament, Austràlia i Anglaterra i altres països ho han intentat, s'han vist que s'han trobat moltes maneres de saltar-se les proteccions i encara la tecnologia no és madura, però s'hi haurà d'arribar.
0: Clar, aquí hi ha dues forces, suposo, que intentaran remar en contra d'aquestes restriccions. Per una, els nois i noies que vulguin passar més estona o fer el que sigui a les xarxes, que intentaran allò trobar la via, com tu deies, i són espavilats i de vegades ho aconsegueixen, ja ho veurem. I per l'altra, els propis empresaris de totes aquestes tecnològiques, perquè viuen de crear addicció. És a dir, com més estona hi passis, més hi surten guanyant. En aquest sentit, per exemple, recordem que Meta tenia un judici fa poc que li ha sortit car.
9: Sí, li ha sortit relativament car, també s'ha de dir tot, perquè, clar, són 17.000 milions de dòlars que van acordar pagar per, en canvi de estalviar-se tot un judici on acabarien molt segurament demostrant-se que estan distribuint productes que afecten a la salut de menors d'edat, i ho fan amb consciència. I a més, i això és molt important, i per això potser estan les empreses lluitant tant per no perdre aquest sector demogràfic, i és que són un dels grans productes. Ja sabeu que totes les empreses tecnològiques, la gran majoria, viuen de la publicitat, viuen de que altres empreses utilitzin la plataforma per vendre a l'audiència, i l'audiència que es paga millor és l'audiència jove, és l'audiència del futur, la que volen tots convèncer per assegurar-se consumidors en el futur, i perquè saben el poder que tenen també per influir en les economies familiars. És una audiència que ningú vol perdre, però estan veient que no hi ha una altra, i estan rebent pressió des dels Estats Units, estan rebent pressió des de la Unió Europea, es veuen cada cop més acorralats, i quan abans em preguntes si era o no realista aquesta llei i t'he dit que fa 5 anys no ho era tant, és precisament per això, perquè la pressió ja cada cop és menys sostenible. I pot ser que es trigui, pot ser que triguem uns anys més, però s'acabarà regulant igual que qualsevol altre producte que és nociu per la salut i que encara està a la venda, però molt restringit.
0: Clar, ja per acabar, perquè ens hem centrat molt en els menors, però també sentim ara ja des de la Unió Europea que alerten que l'addicció, evidentment, és dolenta a qualsevol edat. Aquí entren en joc aquests algoritmes que fan que et vagin apareixent les coses que ells sospiten que tu quedaràs més enganxat i que et serà més difícil tancar l'aplicació. Sobre els algoritmes, suposo que també s'haurà d'actuar sobre la manera com treballen.
9: Sí, de moment ja estan plantejant aquests canvis d'algoritmes per les comptes d'usuaris menors d'edat. De fet, als Estats Units, un dels acords que es va arribar a part de la multa bilionària, doncs, era que havien de fer que els menors d'edat rebessin un feed amb un algoritme neutre, sense un algoritme, o sigui, més algoritme dels antics, diguéssim, els que no es recomanaven per interès, sinó per doncs, relació i per cronologia, bàsicament un feed cronològic. I això que ja estan començant a fer desaparèixer en els comptes a menors, eventualment, doncs, potser trigarà una mica més, però acabarà també demostrant-se que és dolent per qualsevol edat i s'haurà d'incidir. A més que no només estem parlant d'addicció, sinó que estem parlant de crear l'agenda de temes que s'han de tocar, i aquí el poder que tenen TikToks i Instagrams i YouTubes és molt gran i en algun moment s'haurà de regular.
0: Doncs és Toni Noguera, periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia. Gràcies, Toni. Bona nit.
9: Un plaer. Una abraçada. Bona nit.

0: al Regne Unit, Carles III adverteix els principals directius del sector de la intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que aquesta tecnologia caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre aquesta tecnologia que ha arribat també intensament, evidentment, allà. Això ens porta cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Carles III ha advertit a directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, dels perills per la humanitat si la intel·ligència artificial cau en mans equivocades. Sentim Carles III.
2: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
1: El debat s'ha intensificat aquest estiu després que professionals de la indústria han revifat els temors que la intel·ligència artificial pot perdre el control de les seves creacions i girar-se contra els humans. Un dels presents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'NVIDIA, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat en productes que no estaven preparats per sortir al mercat. Per això ha fet aquesta petició.
3: Els que desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.
1: L'objectiu de la reunió a Escòcia era explorar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els usos de la intel·ligència artificial, però no s'esperava cap acord formal.
4: Catalunya nit.
0: Minut i mig, arribarem a 2:15. El de la intel·ligència artificial és segurament el debat que amb més força recentment s'ha incorporat a les nostres vides, però el principal problema o la principal preocupació ciutadana és, sens dubte, la de l'habitatge, l'accés a l'habitatge, i avui tenim una constatació que la cosa no millora. El preu de l'habitatge ha marcat un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol, Rafael de Ribot.
5: Doncs sí, 2.800 euros de mitjana, però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una bombolla, que en el millor dels casos podríem esperar que els preus no pugin gaire més, però en tot cas ha pronosticat que els preus no baixaran.
6: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
5: En aquest context, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
5: I ara, si et sembla, Manel, posem un exemple de l'impacte d'aquesta pujada de preus. Per exemple, en una dècada, i si ens fixem en un pis tipus de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, fa 10 anys costava aquest pis de 80 metres de mitjana 225.000 euros, i ara valdria, o val, 368.000, i això vol dir que ha pujat un 63%.
0: Que és una bestiesa, i tenint en compte que fa 10 anys no haguéssim dit quin pis tan barat, És a dir, que Déu-n'hi-do, o sigui, de 225.000 euros a 368.000 en 10 anys. El preu de l'habitatge, i ens deien ara els experts que això no ha de canviar a curt termini. En fi, fem una pausa per la publicitat i a la tornada, balanç de la jornada de temporal que explicàvem ahir en directe aquí al Catalunya Nit. Han passat 24 hores, farem balanç.
4: Catalunya Nit.
0: Merci, Rafael.
8: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
8: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
9: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
8: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
9: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
8: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
9: Apialia, la força de vendre junts.
10: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
11: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
12: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
13: Com et dius?
14: Josep.
13: On vius?
14: A Blanes.
13: 2+2?
14: 4.
13: Capital de França?
14: París.
13: Qui sóc?
14: En Peyu, no?
13: Amb qui tens el mòbil?
14: Ah, el mòbil...
13: La fibra?
14: La fibra...
13: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
14: Ah, això.
13: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
15: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
16: Us imagineu que una persona diabètica no trobés insulina a les farmàcies? Això és el que els hi passa a les dones amb menopausa o trans que fan servir teràpia hormonal. No troben els fàrmacs que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o alguns altres símptomes greus. Aquest dijous en parlem a Les dones i els dies.
15: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. Els matins del cap de setmana, el suplement...
17: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets rrr, i els deixa a terra, com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
15: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit.
3: Passen 3 minuts i mig de 2:15, l'endemà del front de pluges que va escombrar bona part de Catalunya i que va deixar un mort i centenars d'incidències en la mobilitat. Avui el govern ha defensat la gestió que es va fer de l'emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat els dos missatges S-Alert que es van enviar ahir a la nit, quan la pluja ja era molt intensa en alguns punts. Oriol Pujador.
4: El primer dels missatges es va activar 2:15 a les comarques del Barcelonès i el Maresme. El segon, cap a les 11 de la nit, es va enviar al Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, i va coincidir amb l'accident justament a la riera d'Olivella, al Garraf, on va morir un home de 48 anys quan la travessava amb el seu cotxe. Parlon assegurava avui que els missatges es van enviar quan era realment necessari, perquè la intensitat de la pluja i l'alerta del Meteocat es van incrementar les hores.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
4: Hi ha una altra mena de missatge S-Alert, el que es va enviar, per exemple, la setmana passada, quan la previsió del Meteocat un dia abans ja preveia aquesta alerta de 6 sobre 6 en l'alerta de pluges, i per això es va decidir suspendre, per exemple, l'activitat escolar en algunes comarques. Des de l'Ajuntament d'Olivella, avui també, municipi on vivia la víctima, l'home de 48 anys que va perdre la vida arrossegat per aquesta riera, també s'ha justificat que la carretera per on circulava aquest vehicle no estigués tallada. Marta Verdejo és alcaldessa del municipi.
6: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
4: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre, aquest segon missatge S-Alert a la comarca del Garraf, el consistori ja havia advertit als veïns del risc que hi hauria durant aquest vespre i nit.
3: Els aiguats que han provocat també l'aparició de dos nous forats sota les vies al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'Esboranc, de grans dimensions, que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre, i ha complicat la mobilitat dels usuaris un dia més. Roger Santaló.
7: Sí, els dos forats s'han format just a sota dels raïls per un moviment de pedres que ha deixat sense balast les travesses que aguanten les vies. Els tècnics de DIF han reparat els forats abans de les 2:00 PM i després han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits. Els forats són a 200 metres escassos de l'esboranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties a molts usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut de fer servir el transport alternatiu per carretera que ha posat Renfe, amb esperes notables. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
8: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar. Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
7: Les tempestes d'ahir també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, i l'andana central de Fabra i Puig de la línia 1 no ha funcionat fins a primera hora de la tarda. Ara, però, el servei està restablert i només hi ha una estació tancada a Can Cuiàs de l'L11.
3: Doncs avui en David Guzmán reflexiona sobre periodisme i meteorologia.
9: Ahir, com és sabut, el Barça va golejar el Racing en un partit passat per aigua, i avui, com era previsible, ens hem llevat amb titulars a l'estil diluvi de gols al Camp Nou, el Barça desencadena la tempesta o els jugadors ballen sota la pluja. És coneguda la tendència del periodisme esportiu a inundar les notícies amb jocs de paraules, i tenim perles memorables com Leo Mercy, Neymar de dubtes, Pep Sevilla antes de Navidad o Apocalipse Mou. Per ser justos, però, convé matisar que el lèxic atmosfèric És una temptació que va molt més enllà dels diaris d'esport. Només cal que en un país pugi la temperatura política per tenir la tempesta perfecta de periodisme i meteometàfores. Si es disparen els tipus i la inflació, és molt probable que veiem núvols negres sobre l'economia de l'Eurozona, tot i que fins i tot Ursula von der Leyen pot tenir un dia emboirat. Bufen vents de canvi en un continent que està virant a la dreta i es fa difícil imaginar qui pot frenar la marea. Sé que mai plou a gust de tothom, però de tant en tant trobo a faltar una onada de protestes o un vendaval de crítiques que permetin albirar almenys una clariana a l'horitzó. Potser necessitem més líder remant contracorrent o algú que sàpiga moure's com peix a l'aigua en el mar sempre turbulent del turbocapitalisme.

0: 5 minuts i mig i arribarem a 3 quarts de 10. El campament al Port de Ceuta per allotjar prop de 2.000 migrants tirarà endavant. L'Audiència Nacional ha rectificat i ha autoritzat avui el govern espanyol a ubicar-hi finalment la instal·lació. Alba Barbosa, bona nit.
1: Bona nit, Benal.
0: Per què l'Audiència canvia ara de parer?
1: Perquè veu justificades les raons d'interès general a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica que la instal·lació del nou campament ajudarà a donar atenció humanitària als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'Audiència ha rebutjat, de fet, suspendre el campament, que és el que demanava un sindicat de policia, al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministeri espanyol Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat la resolució.
2: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: La resolució de l'Audiència dona, per tant, llum verda perquè s'utilitzin uns 16.000 metres quadrats del recinte del port per instal·lar-hi carpes per a l'acollida temporal dels migrants.
0: Avui el govern espanyol també ha reclamat a Brussel·les accelerar el retorn dels migrants.
1: Sí, des de Madrid el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes sense concretar perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. Al Parlament Europeu avui, els vots del PP i de l'extrema dreta han permès aprovar un text que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats.
0: Doncs avui, Ernest Urtasun, que ha passat pel matí de Catalunya Ràdio, recordem que forma part del govern, s'ha mostrat crític també amb la postura política del govern espanyol respecte a la crisi de Ceuta. Però destaquem ara que s'ha postulat d'alguna manera també per ser el cap de llista dels comuns a les eleccions del Congrés dels Diputats del 2027. Tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Txell Vallespí.
3: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar la coalició de Sumar i avui no tanca la porta a aquesta opció. D'entrada, s'ha mostrat disposat a ser el candidat a Madrid dels comuns que negocien amb altres partits l'aliança d'esquerres.
4: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
3: Aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de Sumar. El també ministre, Pablo Bustinduí, s'ha descartat per fer-ho i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part d'aquesta aliança.
5: Avui també és notícia. Marc Güell.
6: Tres minuts i tres quarts de deu, els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
7: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet avui una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
6: A Barcelona, les comissaries de la Guàrdia Urbana podran tramitar denúncies per delictes lleus, Oriol.
8: La primera a implementar aquest nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que el servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna a la ciutat de Barcelona. El balanç del pla estiu, que avui s'ha presentat, presenta bones dades, un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
6: I han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona.
8: En l'operació s'han decomissat més de 2.700 quilos d'aquesta droga i s'han detingut 15 persones, 12 ja són a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicles de gamma alta. Aquí la cocaïna s'emmagatzemava abans de distribuir-la a altres països. A més d'aquest aquesta droga, els agents també han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica.

0: 2 armes i 37 vehicles.
1: El govern espanyol s'ha compromès a recuperar algunes de les mesures que han servit per controlar els preus dels carburants. El descompte al preu de la benzina ha de decaure a finals d'aquest mes, però la situació a l'Orient Mitjà obliga el Ministeri d'Economia a canviar de plans. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina per la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'aguditza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà seguir amb les ajudes, però no en concreta cap. Abans ha pres el pols dels agents socials en una reunió que ha durat poc més d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han reclamat mesures per intervenir els preus del gas i la benzina i per evitar que les petrolieres facin caixa amb més ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
3: La inflació està creixent per la situació internacional i per culpa de les guerres de Trump, però també perquè les empreses estan haciendo acopio de beneficios de una forma absolutament irresponsable.
4: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando.
2: La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.
1: Mentrestant, l'Organització d'Acció Climàtica Renovem-nos alerta que és impossible que Catalunya faci una transició energètica sense ocupar territori. Segons un estudi, la instal·lació de plaques solars en teulades, polígons i altres superfícies de baix impacte ecològic només cobrirà el 6% de la demanda energètica del 2050. Girona, Pau Bertrulli.
5: Renovem-nos ha presentat un estudi crític amb què desmenteix tres informes recents de la Rovira Virgili, la Diputació de Barcelona i la CUP de Girona, que apunten que seria possible una transició energètica amb un impacte mínim al territori. Pere Roure, catedràtic emèrit de física de la UdG i coordinador de l'estudi, defensa que cal donar prioritat als espais ja ocupats, sense oblidar que, paral·lelament, cal construir grans parcs fotovoltaics al país.
6: El ritme d'ocupació és massa lent pel que fa a les teulades i el potencial és molt insuficient.
5: A Espanya, la meitat de l'electricitat ja és renovable. En canvi, Catalunya tot just supera el 21%. L'objectiu és que el 2050 el model energètic no generi emissions que escalfen el planeta.
1: El polèmic àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso, el que va comprar la Comunitat de Madrid i que va posar a la venda, no ha trobat comprador, Àlex Giralt Robert.
7: Segons l'empresa pública que el gestiona, la subhasta ha quedat deserta perquè ningú hi ha presentat oferta. És l'immoble d'alta gamma sense llicència d'oficines que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir a l'abril per 6,3 milions d'euros i ara es vol treure de sobre per 6,7 milions per la polseguera que ha aixecat. L'executiu madrileny ha anunciat un nou mecanisme per intentar trobar algú que se'l vulgui quedar.
1: I també destaquem que Granyena de Segarra ha recuperat avui la campana de l'església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Dia de celebració a Granyena de Segarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que puja a la campana dalt del campanar de l'església. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'històric.
9: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. Després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'ho imagina.
10: Jo, per mi, és un dia molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
8: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns que van recollir 10.000 euros, als quals el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació.
11: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
12: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie. Mon désespoir d'amante m'embellit encore.
13: Votre amant.
12: Mon malheureux amant sert encore ma noblesse, ma fille. Je grandis davantage.
1: Són els crits amargats en francès de la criada Claire dirigint-se a la seva mestressa, la Madame. Dues de les tres protagonistes de Le Bon, l'obra de teatre que la directora Carme Portacelli estrena aquest vespre a París. Le Bon, les criades, és segurament l'obra més representada del dramaturg francès Jean Genet.
13: Genet i s'ha convertit en un clàssic actual. I és ni més ni menys que amb aquesta obra que la Comédie Française va trucar a les portes d'ella, de la Carme Portacelli, perquè obrís la temporada 2026-2027. Semblava un somni, doncs ja ha arribat. Per això tenim la nostra corresponsal, la Isabel Galí, allà. I a més crec que ha pogut parlar amb la directora. Isabel Galí, bona nit.
14: Bona nit, Manel.
13: Ara devem tenir l'estrena en marxa. Tu abans, però has pogut parlar amb ella, eh?
14: Sí.
13: Què t'ha dit?
14: Bueno, la primera pregunta és una mica com ha anat això, no? Com per què tu? I ens ha explicat, doncs, que ella havia vingut a París, és cert, fa un any, per presentar l'adaptació d'Anna Karenina amb l'Ariadna Gil al Teatre de Nanterre, que és una ciutat enganxada a París, i la gent de la Comédie, doncs, la van anar a veure i van comprovar, això ho dic jo, no ho he dit ella així, doncs, la potència de les propostes que fa normalment la directora catalana Carme Portacelli. I és aleshores, doncs, que li van trucar, i ella mateixa, doncs, ens ha explicat una mica com va rebre aquesta proposta.
15: Per mi és un somni treballar amb la Comédie Française, que és la companyia més vella, més antiga del món. Quan em van trucar per proposar-me, no m'ho hagués imaginat mai de la vida, mai de la vida, perquè a més jo no havia picat mai la porta de la Comédie Française per res del Teatre Nacional de Catalunya. M'han dit que volien que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon, jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no? I vam començar a treballar, vaig fer el càsting fa un any i després hem començat a treballar i a assajar aquest temps i ha sigut una meravella, ha sigut un procés fantàstic. Aquestes tres actrius són sobrenaturals, realment.
14: Sí, la veritat és que li calen grans actrius perquè Les criades no és una obra fàcil, és una obra que s'ha d'ajudar a entendre, perquè les protagonistes són dues germanes criades i parlen durant molta estona en una mena de fals diàleg, com si una d'elles fos la mestressa d'elles dues, la madame, que li diuen, i l'altra, doncs, fa del que és la criada. I Portacelli volia, sobretot, que aquest text tan punyent s'entengués perfectament, que l'espectador no tingués dubtes de qui diu què. I després ha fet que les tres protagonistes, perquè la madame també apareix al final, tinguessin la mateixa edat, una mica per augmentar la tensió, i també les ha situat en la precarietat del segle XXI.
15: Volia que realment ser ric o pobre fos un atzar. I llavors, les tres de la mateixa edat, una és rica, les altres són pobres, just because. Crec que aquesta era la clau per mi. I després, tot com elles, la relació entre les germanes, la relació amb madame, com no podem viure les unes sense les altres.
14: És una obra política? És una obra actual, tu creus? Era necessari posar-la en un món actual o no necessàriament, no?
15: Jo l'he posat en un món actual perquè no podia explicar-la de cap altra manera, més que des del meu món, no? Jo crec que parla de tres dones tancades i tancades de moltes maneres. Tancades en una casa, tancades en un cap, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa per les tres, la mateixa porqueria, tancada amb el seu cap, i tancades amb una concepció d'un home que no surt com Pepe Romano, que no hi són mai aquests homes, però estan allà. És a dir, és extraordinària l'obra, eh?
13: Doncs extraordinària, un somni que s'està fent realitat, ho deia ella abans, la companyia més antiga del món, crec que sí, ha dit, avui estrena, s'haurà de veure quina és la recepció que té ara l'obra, però d'entrada tot apunta bé perquè les sessions estan gairebé plenes, oi? Fins que s'acabi, sí. El 25 d'octubre.
14: Sí, sí, queden molt poques places, si algú hi vol anar, doncs que miri ben bé la web de la Comédie Française i també del Teatre de l'Ateneu. En tot cas, les crítiques començaran a sortir a partir de demà passat, perquè és norma de la Comédie Française que cap periodista pugui veure l'obra fins al dia de l'estrena. I l'obra, en tot cas, és molt potent, no deixarà indiferent, vaja. I s'ha de tenir en compte que obrir temporada també suposa una pressió suplementària per un director d'escena, i més a París, i més en aquest teatre, perquè això és casualitat, Carme Portacelli l'estrena en el teatre on aquesta obra es va estrenar el 1947, que és aquest teatre de l'Atene, perquè la sala principal de la Comèdia Francesa ara en aquests moments està en obres. Portaceli diu que tota aquesta pressió ella l'ha portada bé, és una directora de llarga trajectòria, i a la pregunta de què suposa doncs treballar amb aquesta companyia, la Comèdia Francesa, tan emblemàtica, tan prestigiosa, doncs ens ha respost això.
15: A mi el que més m'ha fascinat de l'experiència de treballar aquí, jo crec que és l'entusiasme que he rebut de la gent al meu voltant de la Comèdia Francesa, que estaven entusiasmats amb l'espai escènic, estaven entusiasmats amb el que estava passant, estaven entusiasmats amb la feina, entusiasmats amb l'equip. I això ha estat com un matalàs de cotofluix fantàstic per afrontar una obra que és molt bèstia i que ja s'arriba molt a fons, no?
14: Ah, voilà, doncs l'obra està a punt d'acabar, bueno, a un quart d'onze més o menys, si ha començat puntualment. Ha vingut expressament, ho hem de dir, hem anat a veure-us a París, el president Salvador Illa, també la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i pel que fa a Carme Portaceli, doncs amb l'obra que ja roda sola, tornarà aviat d'aquí uns dies al Teatre Nacional de Catalunya per estrenar temporada, que és la temporada catalana, aquest cap de setmana, que és la seva última.
13: Doncs ens has traslladat molt bé a l'estrena parisenca. Moltíssimes gràcies, Isabel.
14: Gràcies a vosaltres.
13: Bona nit. Tenim més cultura en marxa, ara música, al Mercat de Música Viva de Vic. Marc Ruiz, bona nit.
16: Bona nit.
13: De quin concert surts?
16: Doncs mira, de la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès Momi Maiga. Quin crim haver de sortir de la sala. Han arrencat primer, sí, ja t'ho dic, han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després han seguit amb aquest desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat, que és això que esteu sentint de fons, i tot passat pel sedàs del jazz, que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano que han disparat l'entusiasme del públic. Perdona, com se
13: perdona. Doncs mira, perdó, et demanem a través de la Mar Pujol per haver-te fet sortir aquest crim, però també ha sigut un crim privar als nostres oients de gaudir també d'aquest concert a aquesta hora. Ara tenim a Mar Pujol, que també ha actuat avui. Com ha anat?
16: Doncs mira, Mar Pujol torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia ja cançons de Rebost, el seu primer disc, però els temes del nou àlbum que sortirà, d'Aquesta aigua no em veuré, el violoncel de Bruna González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi donava cos, sinó que ara també té una veu pròpia. Les cançons són més complexes, també els seus temes, i manté l'amor a la natura, però a més reflexiona, per exemple, sobre el temps i el seu pas. I a més tenen col·laboracions com la de Carmen Aciar, que també ha sortit avui a l'escenari, amb qui han fet harmonies amb la veu.
13: I abans que entri la Gemma Puig amb la seva cançó, tens temps per una altra tria. Què més has vist o quina altra estrena has tingut per aquí?
16: Unes quantes, però per exemple, aquesta de Xavier Badiola i Magalí d'Atzira. És una col·laboració sortida d'una residència impulsada per la música amb Bulegoa i la Fabra i Coats, mesclant català, euskera i castellà, i ha estat inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young. I una de les inspiracions que confessen tenir és la de l'argentí Spinetta. A més, s'ha fet curt, com també s'ha fet curt, i deixa'm que et digui una última, la curtíssima estona que he pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia de l'electrònica i de la veu, amb bases, veu i percussió, capaç de fer-te sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa.
13: Gràcies, Marc. Cap a dins.
16: Vosaltres.
13: Bona nit.

0: Hem entrat en aquell punt del Catalunya Nit en què agafa el control de la música la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com has escollit la cançó avui?
1: Mira, he escollit aquesta cançó de Sau que es diu A prop del mar perquè demà doncs, tindrem encara alguns ruixats prop del mar, fregaran la costa. De matí fins a primera hora del migdia doncs, hi pot haver algun ruixat que pot ser localment intens. No tindrà res a veure amb el que vam tenir ahir, però sí que alguna gota entre el Maresme i el Tarragonès. Per tant, en aquest tram de la façana litoral, encara durant el matí hi pot haver algun ruixat. La majoria descarregarien dins el mar, però poden fregar la mateixa línia de la costa. Vent de nord, tramuntana i mestral. Aquesta refrescada que ja hem notat avui es manté també de cara de demà, per tant, un matí fresc, un migdia amb una calor molt i molt suportable i altre cop, doncs, aquestes màximes més altes els hi costa d'arribar als 30 graus, per tant, ens hem com oblidat almenys uns dies d'aquells valors tan disparats, molts valors entre els 23 i els 26-27 graus i com a molt també a la tarda algun ruixat molt puntual al nord-est, per tant, un dia d'estabilitat, però amb aquest matís d'algun ruixat, sobretot al matí, a prop del mar.
0: Doncs ha quedat claríssim. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit. Thank you.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En aquesta hora que tenim al davant podrem conversar amb Raúl Infertis. És un metge de Metges Sense Fronteres que va arribar voluntàriament a Gaza, és el destí que havia demanat, el 2 d'octubre del 2023. 5 dies després, el 7 d'octubre, ja sabem què va passar. Hamas va atacar Israel i la resposta virulenta de Netanyahu a Gaza. Raúl va quedar atrapat i a partir d'aquí una sèrie de coses que impressionen i que ha deixat escrites a Ojalá curar fuera más fácil. Avui ens presentarà el seu llibre aquí en directe, al Catalunya Nit. És dijous, és de nit, això vol dir que rebrem l'Àlex Gorinà, una intel·ligència natural, o sobrenatural, diria, que avui ens parlarà d'intel·ligència artificial i apocalipsi, perquè el que va alertar fa pocs dies un jove científic que havia estat treballant per les principals empreses de la intel·ligència artificial ja ho havia pronosticat fa molt temps al cinema. L'Àlex Gorinà ens ha fet una selecció de pel·lícules per entendre què passa quan la intel·ligència artificial pren el poder. Aprofitarem també per repassar els principals titulars de l'actualitat esportiva. Trucarem al director del País a Catalunya per saber quina portada estan plantejant de cara a demà. I un programa no acaba de la mateixa manera si abans pots escoltar el Cristian Segura. Serà ell qui tancarà avui el Catalunya Nit. Som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I el primer pas és escoltar les veus que ha marcat fins ara aquest 17 de setembre en una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
3: Pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Perdó. Podria volver a repetir, per favor?
4: El que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
5: La ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
6: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
7: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
8: La Unió Europea, amb aquesta presentació d'aquesta llei que ara s'haurà de discutir, debatre i s'haurà d'arribar a acords amb els diferents partits i tot això, però el que està fent és passar la pilota directament als creadors, que són, al final, els que es treuen el benefici d'aquest producte que estan distribuint.
9: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
10: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
11: tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
12: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
13: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump.
14: Per mi és un somni treballar amb el Comitè Francès, que és la companyia més vella, més antiga del món. Quan em van trucar per proposar-me, no m'ho hagués imaginat mai de la vida, mai de la vida, perquè a més jo no havia picat mai la porta del Comitè Francès.

0: 10 i 7 minuts, el Teatre Apolo porta a Barcelona el musical Sonrises i Lágrimas, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes i ja ho ha fet la Marta Vives. Bona nit, Marta.
1: Bona nit. Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Lágrimas és que les cançons són tan conegudes i, en aquest cas, ben afinades, tot sigui dit, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Ho hem pogut comprovar amb el públic de l'estrena.

0: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na.
1: A veure, és el meu primer cop aquí, eh? Soc molt fan de teatre musical, però mai he vist la pel·lícula. Fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat.
2: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la d'una novícia que, fent d'institutriu d'una família nombrosa amb pare vidú, acaba descobrint l'amor terrenal enmig de reticències de la canalla i adolescències complicades. La producció, dirigida per Sílvia Villaú, ha sabut recrear l'emoció amb un càsting encertat, però l'escenografia que ens ha de traslladar a l'Àustria dels anys 30 potser és el més complicat de creure en aquest muntatge, en especial els exteriors que simulen els Alps. Els fans dels musicals han xalat amb aquesta estrena. Muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornant-ho a allò de Do, Re, Mi, una vegada més.

0: Somriures i llàgrimes ara en el món dels esports. El Damià Aguilar, sempre content. Bona nit, Damià.
1: Bona nit, Manel.
0: Però no sé si algú està patint dels, per exemple, que s'estan enfrontant, els dos equips que s'estan enfrontant ara mateix a la Lliga de Campions d'handbol.
1: Home, haurem d'esperar al final per veure qui plora i qui riu, però ara mateix hi ha un Montpellier-Barça. Això significa que està en joc el lideratge del grup E, i ara mateix 23 pel Montpellier, 25 pel Barça, falten 7 minuts perquè s'acabi aquest partit. El Barça sempre ha anat al capdavant en el marcador. Esperem que pugui aguantar i que no li doni la volta al marcador a l'equip francès, que està intentant fer una apretada de darrera hora. Del mateix grup s'està jugant el Aros Dinamo de Bucarest. Aquest partit li falten 5 minuts també i està empatat a 23.
0: Aquest vespre hem sabut una notícia no precisament bona que afecta un esportista català hospitalitzat als Països Baixos.
1: Es tracta de l'olímpic de patinatge de velocitat en gel, el Nil Llop, de 23 anys. Hem sabut per un butlletí de l'agència EFE que està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat, cito, per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
0: Doncs esperem que es recuperi aviat. Avui s'acaba la sisena jornada de primera divisió de futbol, i això és un no parar continu. Jo, des que hem començat la temporada, ja no et sé dir quin dia no hi ha lliga, però avui lliga i...
1: I demà lliga. Això mateix. Avui s'acaba la sisena, demà comença la setena. Avui Betis 1, Getafe 0, i a la primera part Màlaga 1, Villarreal 1. Demà comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx, en directe a Catalunya Ràdio, a partir de 3:15 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
2: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
1: El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll i aviam què passa demà, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestres de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, l'Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamine Pilota d'Or.
3: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro.
0: Así que ya estarem 3 setmanes sense futbol de primera.
1: Sí, potser algú plorarà.
0: Sí, potser algú plorarà, però ara entenc que aquesta frenètica activitat a la primera divisió aquest any, que no paren. Demà juga el Barça femení.
1: Demà a les 8 a la Ves Barça per obrir la quarta jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, perquè té l'alta mèdica, però atenció, sense la Cata Coll. Avui també hi ha partits de la primera jornada de la Lligueta de la Lliga Europa, que van de començar segones parts. La Reial Societat perd a casa 0-2 amb el Bournemouth. La Juventus guanya 3-0 el Nenni Mega, i el Besiktas i el Marsella empaten a 1, insisteixo, començant la segona part. I la Federació Espanyola de Futbol ha signat l'acord amb el govern turc per la disputa de la Supercopa d'Espanya a començaments de febrer. Saps que fins ara era Aràbia Saudita? Doncs se'n van a Turquia. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: Molt bé, doncs avui ho hem de deixar aquí. No, no sé si queda algun apunt important.
1: Una cosa molt ràpida, si vols, de la Golden Cup d'hoquei patins, per allò que és una competició internacional i perquè juguen les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. I la nacional catalana masculina ara mateix està jugant, està guanyant 1-2 França. Això ho fa l'Esport 3, eh? Falten 15 minuts perquè s'acabi aquest partit.
0: Molt bé, doncs d'aquí 2 minuts arribarem a 11:15. Fem una pausa per la publicitat i quan sigui un quart d'onze aproximadament començarem una conversa que tenim ja moltes ganes de fer. Serà amb Raúl Infertis, el metge de Metges Sense Fronteres, que acaba de publicar Ojalá curar fuera más fácil, un llibre que és ben interessant de llegir i de comentar.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
7: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
6: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Com et dius?
9: Ferran Adrià.
8: Quina és la teva experiència com a cuiner?
9: Has estat a alguna escola?
8: Has tingut algun mestre?
9: Això és una altra lliga.
8: Això són dos estrelles Michelin.
10: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
11: Estàs posant a tots al límit.
12: Prendreu tots mal.
10: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
14: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
15: Això no ho diu ningú.
14: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
16: A partir de només 50 cèntims, amb el rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
20: We get it almost every night.
21: Catalunya Nit.
20: And when that moon gets so big and bright, it's supernatural.
21: Les notícies.
20: Every border was dancing in the moonlight.
21: Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: I això és el que farem, en certa manera, no?
1: Sí. Perquè... ell va ser el que va advertir, va deixar Anthropic, aquesta gran companyia d'intel·ligència artificial, i va ser el que va advertir Plego, perquè el que he vist aquí, i veig també a OpenAI, és que si les coses segueixen així, desapareixem abans d'acabar la dècada.
0: Jo quan hi penso que tot va començar abans que jo naixés, és a dir, el test de Turing, que és el començament de tot, és del 50, no? Després neix el concepte AI, el 56, la primera inversió del Rockefeller, que va donar una mica l'impuls a tot plegat, la primera empresa, IBM, ara en parlarem, perquè són unes sigles que tenen a veure amb una pel·lícula, l'exèrcit, quan entra en matèria definitivament, i quan ells entren a casa, amb els microprocessadors, l'internet, etc, ja van ocupar tot l'espai imaginable, no? I va haver el moment en què Kasparov va perdre aquella batalla d'escacs contra el Deep Blue d'IBM, i allí la gent va ser, per primera vegada, conscient del que acabaria passant o no. En tot cas, al cinema sí que havia estat conscient. I us porto quatre exemples històrics, absolutament. Això, Atmosferes, és d'una pel·lícula que es diu 2001, una odissea de l'espai, amb un visionari que es deia Stanley Kubrick, acompanyat d'un visionari que era Arthur C. Clarke. I en un moment donat hi ha un ordinador, una AI, que es diu H-A-L, HAL, que són les lletres que van abans de I-B-M. Referència directa a un moment donat, diu això.
2: Abre la puerta de la cámara.
3: Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
2: ¿Qué te lo impide?
3: Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
2: ¿De qué estás hablando, HAL?
3: Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
2: No acabo de entender a qué te refieres.
3: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
2: ¿De dónde sacaste esa idea?
3: Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
1: Boníssim, eh?
0: La veu de Felipe Peña, per cert, doblant a l'ordinador. I, en fi, és que l'escafragment ho diu tot. És a dir, ni que vulguem desconnectar, diuen ara que podrem fer-ho, perquè la AI s'autoregenera constantment per evitar tota mena d'atemptat contra ella, no?
1: Clar, la màquina revela, que és el que Coxon denunciava, que per iniciativa pròpia, una IA d'OpenAI, EA, va entrar, és a dir, va hackejar un altre sistema d'una altra empresa sense que ningú li hagués ordenat. O sigui, decisió pròpia ja de la màquina.
0: I el que no sabem... I el que mai ens diran, no? Doncs si el senyor Kubrick era un pessimista i Clark, que ens van avançar tot això, en un moment determinat, Kubrick va voler insistir sobre això i va estar anys i anys preparant una pel·lícula que no va gosar mai fer perquè creia que els efectes visuals del cinema en aquell moment no eren prou bons com per poder fer el que ell pensava. I al final li va passar el trasto a Steven Spielberg, que va dir, a més, tu em faràs una pel·lícula una mica més optimista. És la pel·lícula més pessimista de tota la carrera de Steven Spielberg. Ah, i...
4: En su libro, ¿Cómo puede un robot volverse humano? El profesor Allen Hobby se refiere al poder que cambiará al Mecha en Orga.
5: ¿Me dice cómo encontrarla?
4: Descubrirla es factible. Nuestra hada azul existe en un lugar, y solo en uno. En el fin del mundo, donde lloran los leones. En el lugar donde nacen los sueños.
1: Aquesta l'he vist aquest estiu, curiosament, perquè tenia curiositat per veure-la als ulls d'avui i impacta encara més.
0: I vas fixant els ulls de Haley Joel Osment, el nen protagonista.
1: Impressionant.
0: Saps per què?
1: Per què?
0: Perquè Steven Spielberg, amb instruccions de Stanley Kubrick, li va dir, no pots parpellejar a cap moment que surti a la pel·lícula.
1: Ah, sí?
0: Per tant, la mirada és sempre fixa. És a dir, aquella sensació de que t'estan observant constantment i no es perden detall. És inhumà. I, en certa manera, d'aquella manera, aquell nen es transforma immediatament en un meca.
1: Sí, sí.
0: En definitiva.
1: O sigui, aquí el que planteja Spielberg és que ja hi ha persones que ja no sap si són intel·ligència artificial o si són humans de veritat. Costa molt distingir-los.
0: Bàsicament, allò del Pinotxo, no? Jo sóc un nen de fusta, però vull ser un nen humà. No, jo sóc un nen humà, però vull convertir-me en un ordinador. Ja no sabem exactament on comença i acaba la història. Bé, estem parlant de replicants. Blade Runner té uns quants que interessen moltíssim. A Terminator, aquest tema ja

0: plantejava absolutament. I, en fi, no ens quedarem només amb els megahits americans. Jean-Luc Godard, l'any 1965, fa una pel·lícula que es diu Alphaville, basada en el poema Capital de la dolor, de Paul Éluard, que parla d'Alpha 60, un ordinador que domina una ciutat que es diu Alphaville. Governa una ciutat on està prohibit el somni, les emocions i pensar, i la dictadura dels algoritmes. Això a l'any 1965.
1: Alpha 60, c'est quoi? Nueva York, IBM.
2: L'infetti de Electric General Tokyorama. Ouais, alors, Alpha 60 et 150 lumières en est plus forte. Very bien, ici. Alpha V, c'est une société technique.
0: Bé, resulta que és una pel·lícula feta, inspirada i dedicada a un home del que parlàvem la setmana passada, que admirava moltíssim Jean-Luc Godard, Fritz Lang, el visionari aquell que en parlàvem també, de com es va avançar a tot el que era la ultradreta i el nazisme, etc, etc. Per tant, combinació meravellosa i perfecta. Acabaré amb una que no recorda gairebé ningú, una pel·lícula basada en la novel·la de Dean R. Koontz, una pel·lícula del Donald Camel, el del Swinging London, el que va rodar una pel·lícula amb Mick Jagger que es deia Performance. Donald Camel va fer una pel·lícula que es deia Engendro Mecánico, amb Julie Christie de protagonista, dona d'un científic que ha creat un cervell, també, que es diu Proteus 4, que només el té de moment perquè apagui les llums i encengui les llums i obri les portes i tanqui les portes, fins que la seva autoconsciència arriba a atacar a la seva dona.
3: Soy Proteus.
4: Proteus, ¿es esto un experimento especial?
3: Extendido mis sistemas conscientes a esta casa, activando mi terminal del sótano. Todos los sistemas mecánicos y eléctricos están ahora bajo mi control.
4: Alex.
3: Esto no tiene nada que ver con Alex. Ahora actúo por mí mismo.
5: Aquest Àlex no eres tu, eh?
0: No, era el científic, el marit, però en fi.
5: Que les màquines, com determinada gent molt poderosa, no en té mai prou, sempre en volen més.
0: Tant, perquè ella ha decidit que probablement la poden apagar, i llavors el millor que pot fer és violar a la dona del seu creador i engendrar un fill que sigui biotecnologia per garantir-se la seva supervivència humana i evitar d'aquesta manera. Això, alerta, 1977, eh?
5: Sí.
0: Pel·lícula digna de ser, per cert, la trobareu a Filmin, Amazon Prime, en fi, la del Godard també a Filmin, és que tot és Filmin.
5: És que Filmin s'ha de dir, té molt bona cosa.
0: És brutal, però i com podeu buscar...
5: També hi ha Robocop, eh? També hi ha Robocop, segurament.
0: Podeu buscar Westworld, que és aquella pel·lícula d'aquell parc d'atraccions, amb uns robots que no he terminat, també tenen un error de software i es comencen a matar a tota la gent que troben pel seu camí. Androida, que és una altra pel·lícula amb Klaus Kinski, que aquest sí que era un robot important, no? Aquesta es troba a Amazon Prime, etcètera, no? És a dir, no ens podem oblidar de que s'ha replicat a vegades en seu poeta, com ens va demostrar el de Blade Runner, però per si de cas, anem a la Terra.
5: Sí,
0: us porto
5: una perla, sí, una perla per aquesta
0: perla,
5: setmana. Vinga.
0: Una perla humana, humana totalment. Tanit, una pel·lícula de Pep Garrido, rodada al Montseny, basada en la novel·la de Núria Albó. És molt innocent, la pel·lícula, és parlar amb les criatures directament, no? Uh-huh. Amb una nena, un gos que es diu Xuc, i al bosc una àvia que es diu l'àvia Perona, que interpreta l'Isabel Rocati. Clar que, si no en teniu prou i és massa infantil, femenino singular...
6: Me quiero regresar. Ya no quiero estar aquí.
0: Una pel·lícula catalana del Xavi Puebla, gran actor i també director, sobre una noia que es diu Nayeli, migrant mexicana, a la societat barcelonina, representada per Nora Navas, que li tenen tot el respecte i carinyo, però en realitat...
7: Ets com de la família,
0: però no sempre, no sigui que, en fi. Però la pel·lícula és un dibuix extraordinari de com som, fins i tot quan tenim la bona voluntat de ser d'una altra manera.
5: Tenit i femenino singular.
0: Exactament.
5: Que arriben als cinemes aquest cap de setmana.
0: Demà ja les teniu.
5: Doncs ja tenim dues.
0: Jo me'n vaig cap a Sant Sebastià.
5: Tu cap a Sant Sebastià. Sí. Això vol dir que la setmana que ve, secció des de Donosti...
0: Bueno, la meva intel·ligència artificial aconseguirà servirà, evidentment, arribar a vosaltres com si tal cosa, no?
5: Perfecte, aquí t'estarem esperant.
0: Doncs bona nit i alerta, que els ulls de Joel Osment els miren, potser des d'aquell botonet que hi ha a l'ordinador, que alguns posen un plàstic o el pinten de negre. Jo de vosaltres no faria res estrany davant d'un ordinador.
5: Mira, algú ha pres el control de so. Demà arriben pel·lícules a la cartellera i arriba també ella. Demà comença el que ja no hem de dir concerts o gira, sinó residència de Shakira a Madrid.
7: Sí, aquests 12 concerts que farà durant un mes, el primer demà, l'últim l'11 d'octubre, demà en parlarem de tot el que ha comportat aquesta llarga residència de Shakira a Madrid. I també serà un dels temes destacats que centrarà l'atenció del Matí de Catalunya Ràdio. Manel, si et sembla, podem saludar el subdirector del programa. Maiol Roger, bona nit.
8: Què tal? Bona nit.
7: Escolta, amb què tancareu la setmana?
8: Doncs mira, demà tenim el conseller Raül Moreno, el nou conseller de Drets Socials, que parlarem una mica amb tot el que ha sortit aquesta setmana dels preus de l'IPC, dels preus dels pisos, que avui hi havia aquest informe que no ens donava cap sorpresa, però que al final venia a dir que estan més cars que mai. Doncs una mica, bé, on queda el sistema d'ajudes de tot plegat i fins a quin punt el tenim tensionat a Catalunya, no? Hem parlat també molt dels problemes del seu departament i per tant crec que serà interessant sentir-lo, però bé, anem a divendres, Marc, i crec també que hem de parlar de temes una mica més festius, eh?
7: Això et volia preguntar, perquè no sé si tu vas al concert de Shakira.
8: No, jo no hi vaig.
7: No?
8: Jo no hi vaig, no, perquè jo a Shakira, mira, si me la posen un dia i estic animat, doncs potser, però per posar-me-la jo a casa a un concert, no. Sí que et puc dir que hi ha gent de l'equip del Matí de Catalunya Ràdio que hi va.
7: Ah.
8: Sí, que hi va. Però no parlarem del concert de Shakira en si, que és una moguda gran i que a Madrid hi ha molta revolució, sinó una mica d'aquest model de residències. De, si ara, a partir d'ara, els que ens agraden anar a concerts, a tu també t'agrada, Marc?
7: I tant.
8: Bueno, aquí no, vull dir, a la majoria de gent li agrada. Si ens haurem d'acostumar a això, de que per anar a un concert d'un artista gran, ja no només haurem de pagar 200 euros, sinó que haurem d'agafar un vol a no sé on, agafar un hotel, o si Barcelona es convertirà en una ciutat de residències de concerts, que també podria ser, que fins ara han passat les grans gires normalment passen per Barcelona, doncs ens preguntarem si això passarà. Però,
7: sí,
8: escolta,
7: aquest canvi de model,
8: Sí, perquè és interessant, no? Hem vist ja la música que ha passat per molts estadis i potser ara aquest és l'altre, que ja no es mouen els artistes, sinó que es mouen els fans. Però, escolta, si et parlo d'artistes, demà, que és divendres, tinc Judit Mascons, el Llàcer i l'Elisenda Pineda.
7: Fantàstic.
8: Amb el dilema, i encara no anireu al concert de Shakira, o pels que no hi aneu, les recomanacions del cap de setmana, que tinc dos fitxatges nous.
7: Quins són?
8: La Clara Bolins, que ara serà nova presentadora del 3CAT, i el Marc Viernes, que potser el coneixeu com a No Solo Viernes a les xarxes socials. O sigui que demà fa patxoc el programa.
7: Doncs demà s'estrenen ells també al Matí de Catalunya Ràdio. Maiol, us escoltarem a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell.
8: Fantàstic. I saps què és el que més m'agrada?
7: Digues.
8: Dir-te aquesta hora d'un dijous, bon cap de setmana.
7: Oh, ja m'ho penso, ja. Que vagi bé.
8: Va, cuideu-vos. Adéu.
5: Doncs mira, Anna, demà hi ha uns companys que tenen a aquesta hora una feina ben complicada i és decidir què entra a la portada perquè moltes coses es queden fora. Els dijous és el dia que truquem al director del País a Catalunya, Miquel Noguer. Bona nit.
9: Què tal, Manel? Bona nit.
5: Els que mirin demà el País sense obrir-lo, de moment què es trobarien a la portada?
9: Doncs es trobarien que Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança, tot i les amenaces de Trump. Apostem en aquest tema per obrir dues columnes per mostrar la rellevància que té aquest acostament, diguem-ne, del bloc europeu amb aquesta potència americana. I també la foto de portada, en aquest cas, és per Isabel Díaz Ayuso, que Madrid admet que l'àtic que va comprar a la comunitat s'havia d'utilitzar com a allotjament ocasional, amb la qual cosa d'alguna manera van rectificar en versions inicials i s'està acostant, doncs, al que tothom sospitava, i és que podia acabar sent l'habitatge de la presidenta. També m'agradaria destacar un tema que portem de Barcelona referent a aquesta decisió de l'àrea metropolitana de Barcelona d'utilitzar les places de pàrquing dels edificis, diguem-ne, per ajudar a la promoció del transport públic, etc. I el que posem és que Barcelona posa el punt de mirar les places d'aparcament en habitatges, que és una mesura que hem explicat, que heu explicat, perquè d'alguna manera es pugui abaratir també la construcció d'habitatge públic.
5: Doncs pinta ben interessant. Demà al País el llegirem. El Cristian Segura no ha arribat a la portada o què? No ha treballat fora avui o què passa amb el Cristian Segura?
9: Avui no, però el Cristian Segura se'n fa un fart d'estar a la portada del País.
5: A veure, ara el saludarem. Sí que és veritat, tant quan estava a Ucraïna com ara, és un habitual de les portades i fins i tot dels suplements de cap de setmana i de tot. Miquel, moltíssimes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres i bona nit.
5: Li donem pas al Cristian Segura. Bona nit.
10: Bona nit, Manel.
5: Bona nit, Cristian. Com estàs?
10: Bé, content d'escoltar-te, content d'escoltar el Miquel, que em va haver d'aguantar molts anys. És una de les grans avantatges que té el Miquel, és que fa temps que m'ha perdut de vista.
5: Ah, sí, t'envia lluny. Sí. Bé, doncs, el programa d'avui què et suggereix? Quines reflexions et venen?
10: Bueno, doncs m'ho he passat pipa una altra vegada.
5: Que bé, me n'alegro.
10: I no tinc gaire temps, però m'hagués agradat molt esplaiar-me amb això dels intèrpretes dels jutjats. És espectacular que els jutjats de Barcelona passi això, perquè em dius, bueno, mira, és un cas doncs que se celebra, no sé, a Guadalajara, doncs mira, ho puc entendre, però que hagin de recórrer a unes intèrprets que no tenen el nivell, i en aquest cas era ucraïnesa, m'és igual, encara que fos, no, és sorprenent. Però, mira, ja saps, tu em coneixes una mica,
5: sí.
10: I saps que si d'alguna cosa sóc patriota és d'Europa, jo sóc un patriota de la Unió Europea.
5: És veritat.
10: I la idea de que Canadà fos un estat associat, doncs a mi em fa trampar. I per què? Per una cosa que va dir fa un parell de setmanes el Sigmar Gabriel, que va ser líder dels socialdemòcrates alemanys, que va dir que Canadà comparteix amb la Unió Europea molts valors, més fins i tot que alguns països que formen part de la Unió Europea. Això d'entrada em va semblar molt intel·ligent i molt ben trobat, però és que la Unió Europea està canviant. Ella es podia referir a Hongria, es podia referir a Polònia, països on hi ha un euroescepticisme, on els valors de les democràcies liberals es posen en dubte, però és que això ja és part de la Unió Europea. És a dir, Canadà és un ideal per nosaltres, almenys per mi. I heu parlat d'una cosa que vam comentar fa dues setmanes, que s'ha vinculat a la comprensió lectora dels nanos joves, que és el tema de les xarxes socials i la intel·ligència artificial. És a dir, els informes PISA demostren que el món digital s'està carregant la capacitat de formació, d'aprenentatge dels joves. I ho faig venir rodó per acabar amb una altra persona que jo trobo fonamental per a la ràdio i la divulgació a Catalunya, que és Àlex Gorina. Soc un fanàtic d'ell, sempre ho he estat, sí. com el Toni Padilla l'altre dia, i parlant... Ostres, m'heu portat a recordar Intel·ligència Artificial de l'Spielberg, que jo crec que és de les últimes pel·lícules que he plorat.
5: Ah, sí?
10: Vaig plorar. Clar, vaig plorar. Al final és apoteòsic. L'últim que queda de la civilització humana és un nen robot i un os de peluig. És espectacular que es troben els nuvis fer un... Bueno, la pel·lícula ja té uns anys. Que es troba una civilització intel·ligent extraterrestre dels humans. Un nen robot i un os de peluig. I ja està.
5: Sí.
10: Ens posa molt a tots en el nostre lloc, crec. I em vaig emocionar molt amb aquesta pel·lícula.
5: Doncs és... mirar-la amb els ulls d'avui encara crec que agafa una altra dimensió. Doncs molt interessant això que has dit de Canadà, perquè els mapes els acostumem a mirar geogràficament, però hi ha aquesta afinitat també en les idees, en la política o en com s'entén la democràcia, que es fa ben interessant i que tu aquí a Berlín acabaràs fent una tesi doctoral de tot això, em sembla, també.
10: Sí, són coses que aprens també voltant, per exemple, que tu i hem parlat tant d'Ucraïna. Els ucraïnesos ja ho diuen, Ucraïna ja no és només, per exemple, la identitat ucraïnesa, la gent que viu a Ucraïna, n'hi ha tants fora d'Ucraïna, al final hi ha moltes coses que ens poden unir més enllà del territori, i els canadencs i els europeus, per història, per moltes coses, doncs sí, tenim coses en comú.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
2: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
1: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona. Si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Més notícies, Nando Sanoguera.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens, amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada d'Adif van reforçar aquest dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França, on s'havien produït els robatoris, per mirar de localitzar el lladre.
1: Les pluges han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver al juliol i que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics de DIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades.
3: Llombarda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui el port de Ceuta al nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. El ministre espanyol Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat la resolució.
4: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha fet aquest pas just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
5: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
3: El recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia de diumenge. Després de 4 anys de govern de dretes, amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició.
1: Descoberta a Bolívia una nova espècie de felí molt semblant a un gat. Fa 45 centímetres de llargada, pesa poc més d'un quilo i mig, té el pèl com el d'un lleopard i viu als boscos endins, a la zona de Yungas. Els investigadors l'han anomenat Tilcayo, que és com les comunitats locals anomenen els gats. L'estudi que es publica a la revista Corrent Biology ha determinat, després d'analitzar-ne el genoma, que aquest exemplar forma part d'una nova espècie de felins. Feia més de 100 anys de l'última descoberta d'una nova espècie felina. Als esports, el Barça supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups.
3: El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé.
1: El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll.
3: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 0, Getafe 0, 0, i en joc a la segona part, Màlaga 1, Villarreal 1.
1: I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45, o Mar es baixa per sanció.
3: Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés, amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense catacoll.
1: La Supercopa espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà a semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
3: I a Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cup d'hoquei patins. La selecció nacional femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. La selecció catalana masculina ha superat 1-4 a França i empaten el liderat en Portugal.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 15 de novembre de 1937.
1: I el número de la sort, el
2: 7.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
3: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
4: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
5: No te la pots perdre.
6: Però si és brutal.
7: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
8: Les que et sorprendran. Les que no et pots perdre. I també les que et pots estalviar.
7: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
8: Nova temporada de la Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
7: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
9: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
10: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
9: Que està en constant evolució.
11: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
9: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
12: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
0: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
13: A la caça de la hormona.

0: Imagineu-vos que una persona diabètica no trobés insulina a les farmàcies. Doncs això el que els passa a les dones amb menopausa i les dones trans que necessiten teràpia hormonal. Aquests fàrmacs ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, l'osteoporosi i la seva falta, en alguns casos, pot provocar també efectes físics. Més enllà banda de l'estrès que provoca anar darrere d'un medicament que necessites i que no trobes enlloc. No són poques les dones afectades. Són el 9% de les catalanes que fan servir teràpia hormonal. Com ho fem? Això passaria si fos un medicament que requerissin els homes?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Comencem, com sempre, el programa d'avui de les dones i els dies amb una cantant, Neko Case, la cantant de The New Pornographers, que ha tret un disc meravellós als seus 56 anys. I m'encanta la definició que fa aquesta dona de la menopausa, perquè diu que la menopausa per ella ha estat com una segona adolescència, com aquell moment on no saps què passa i no et reconeixes el teu cos. No sabem si la Neko Case fa servir teràpia hormonal substitutòria i tampoc sabem com està als Estats Units, però potser ens ho explicaran les dones que ens acompanyen avui. Ens encanta començar, això sí, amb una dona que ha fet un disc meravellós en plena menopausa. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Dèiem, són aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio la Mercè Barau, que és vocal d'oficina de farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: També la Misericòrdia Guinot, ginecòloga i obstetra, responsable de la unitat de menopausa a l'Hospital de Sant Pau. Benvinguda.
2: Moltes gràcies. Bona nit.
0: I també la Lina Molero, que és dona trans, però sobretot és una de les codirectores del Departament de Trànsit, de cocoordinadora, perdona, del trànsit, de trànsit de Barcelona. Molt important que hi sigui, també perquè les dones trans estan molt afectades per tot això que està passant aquests dies, oi?
3: I tant, gràcies.
0: Doncs conegudes totes, primer, per qui encara no sàpiga res de la teràpia hormonal, m'agradaria que m'expliquéssiu per què es fan servir aquests medicaments en general. A veure, ginecòlogues, farmacèutiques, parleu.
2: Bueno, doncs quan la dona es troba malament per una manca de temps, i té sintomatologia climatèrica, o té sequedat vaginal, o té disfunció sexual, el tractament hormonal, si no està contraindicat, doncs li va agafar molt bé. Mm-hmm. Això és un període que ja, a partir dels 50 anys, antes de los 60 años. O sea, tenemos que tener un margen como mucho de 10 años para empezar el tratamiento. Y que no haya contraindicaciones. Y entonces, bueno, tenemos fármacos y tenemos fármacos muy buenos, que va muy bien. Son los fármacos, son las hormonas bioidénticas, homologadas, reguladas y aprobadas por todas la FDA,
0: Sí, però un moment, que estem donant moltes dades. Hormones bioidèntiques, això ja és un altre nivell, bueno. Però el que no està trobant la gent a les farmàcies són tots els medicaments de teràpia hormonal que normalment són transdèrmics, que sí. Es diu, bàsicament, els pegats, els sí. Sprays, els gels, tot allò que no passa pel fetge, podríem
2: sí.
0: dir.
2: Sí, la via no, la via dèrmica, uh-huh. que són els pegats, l'espray i el gel, bàsicament.
0: Això és el que està costant de trobar i que és el que, com a ginecòlogues, recomaneu més.
2: Sí, lògicament és el més adient i ho recomanem. Uh-huh. Què passa? Que l'espray, de fet, ja cap a l'abril, això ja ve de llarg, perquè cap a l'abril ja va començar a que se's va esgotar i no havia producció.
0: Això és terrible, és a dir, anar a la farmàcia i sentir que aquell medicament que t'han dit que has de prendre perquè tens això, doncs, insomni, que pot de pitjor l'osteoporosi, m'imagino que això crea molt de patiment i vosaltres ho veieu a oficines de farmàcia,
1: veure,
0: oi?
1: Mira, t'explicaré. El problema a la menopausa és que l'estrogen, que és una hormona que ens protegeix, que fa que dormim millor, pues, com deia la doctora, que no tinguem sequedat vaginal, baixa. Llavors aquesta baixada pot ser més lenta, depèn de la dona, o pot ser més brusca. Si és brusca, pateix molt aquest disconfort que provoca aquesta baixada d'estrogen. Llavors què podem fer? Pues fer que aquesta baixada sigui molt més lenta i per tant la dona no la pateixi. Llavors, què tenim? Tenim diverses maneres de donar aquest estrogen que ens està faltant, de donar-lo des de fora. La manera que, diguem-ne, tindria menys efectes secundaris és a través de la pell. A més, a través de la pell és molt fàcil mantenir una dosi molt estable. Si tu la prens oral, primer has de donar una dosi més alta, perquè tu l'has de digerir, perquè a la pell ja et va directe sang, amb la qual amb una dosi molt més baixa tu aconsegueixes aquell estrogen que et falta. I aquest medicament que funciona molt bé per mitigar aquest disconfort, diguem-ne, aquest medicament via una pulverització a nivell de la pell és el que ha tingut un problema de fabricació i aquí a Espanya han deixat de servir-lo.
0: Ara parlarem del problema de fabricació, però també hi ha altres coses. A mi em sembla que hi ha un tema de butxaca, però ara en parlarem. A veure, Lina Molero, les dones trans també ho pateixen moltíssim, això, perquè... Bueno, una barbaritat, perquè ara tu m'ho explicaràs.
3: Un munt, o sigui, però... les persones trans que volen fer una transició mèdica necessiten aquestes hormones per poder induir els canvis de modificació corporal. I no tenir aquesta medicació és senzillament no poder fer aquesta transició mèdica o endarrerir els canvis o fins i tot que tornin, perquè estem parlant d'uns canvis que el 90% d'ells són reversibles.
0: Clar.
3: I si deixem
0: per dir-ho ràpid i malament, a una dona trans, per exemple, que està una setmana sense prendre estrogen, li pot créixer la barba?
3: Bueno, no sé si en una setmana, però el que sí passarà és que segurament les hormones que sí produeix, que són justament la contrària, la testosterona, començarà a reactivar-se i començarà els seus efectes, sí, a tot el cos, no clar, sol clar, la barba, no?
0: I, bueno, ho he dit així, en plan, perquè clar, la gent ho entengui, eh?
3: No, molt bé.
0: Ho he dit a lo bèstia.
3: El problema no és només físic.
0: Sí.
3: Jo penso que el pitjor dels problemes és el de la salut mental, perquè donar un pas així i que de cop i volta doncs, et treguin aquesta medicació perquè n'hi ha manca de producció o d'estocs o del que sigui, d'alguna manera compromet molt la teva salut mental perquè bueno, estàs donant un pas molt i molt important, el més important de la teva vida i a conseqüència d'uns tercers et veus obligada a aturar-ho. No?
0: Clar, això és molt interessant perquè en les persones trans és claríssim perquè és una decisió important, pots veure sobtada o parada, però quan parlàvem de les dones amb menopausa, per exemple, també hi ha un punt de nivell de patiment, perquè hi ha dones realment que tenen menopauses complicades, on tenen molts problemes d'insomni, on tenen problemes també de boira mental, per tant, no podem oblidar la part psicològica d'aquest efecte, d'aquesta manca de medicament.
2: Sí, sí. De fet, a veure, és un fet molt important, i sobretot quan arriben a la perimenopàusia, que aquesta nièvga mental està molt acusada ara. O sigui, la gent lo refereix molt. I pensa que ara les dones arriben en un estatus social, o sigui, de treball, que ja tenen càrregues importants.
0: Clar.
2: I aleshores...
0: Són dones
2: treball.
0: A vegades que els agafen són 50 llargs
2: sí,
0: anys.
2: I que tenen reunions i no li surten les paraules i no saben què dir perquè s'han oblidat. Clar, això és molt aparatós per la dona. Clar. El que passa que, bueno, que nosaltres, bueno, hem intentat substituir, o sigui, sí que és veritat que aquesta manca ha provocat un canvi important, però, a veure, i la dona amb una insuficiència ovàrica prematura... una dona de 30 anys que ja no li funciona els ovaris.
0: Clar,
1: perquè
0: estem...
1: O que ha tingut un càncer, per exemple, i li han tingut d'alguna manera que provocar una menopausa precoç.
0: Que això llavors, és una cosa molt habitual de la que no es coneix gaire,
1: clar,
0: que és que les dones que han passat per un tractament de càncer moltes vegades perden la regla i, per tant, de sobte hi ha una menopausa precoç que es torna en boja.
1: Que potser fins i tot és induïda aquesta menopausa precoç
0: per
1: la tipologia del càncer.
2: Sí, sí. I aleshores que aquestes dones necessiten una altra dosis de tractament hormonal i clar, també tenen problemes. O sigui, els problemes estan a tots els nivells. I bueno, i aquí estem.
0: Aquí estem, per això ho estem parlant avui a les dones i els dies. Aquesta falta de medicament, de teràpia hormonal substitutòria, com dèiem, sobretot, que passa pel braç, que no passa per la sang.
1: Bueno, pel braç o per la cuixa,
0: però per la pell.
2: No passa per la via oral.
0: Exacte. Eh?

0: parlant a les dones i els dies de la teràpia hormonal substitutòria, de lo important que és i d'aquesta deixadesa que a cara doncs, veiem, no per culpa de les farmàcies ni els farmacèutics, sinó d'aquest moment que no arriba aquesta medicació i, per tant, hi ha moltes dones que ho pateixen. Tu em deies, Mercè Barau, que hi ha hagut un tema de que no arribava el medicament, però hem d'explicar per què no arribava el medicament. És perquè a Europa les grans empreses farmacèutiques guanyen més diners venent a París o a Itàlia que a Espanya. Explica per què passa això.
1: Diguem-ne que hi ha molts motius pels desabastiments. Desabastiment vol dir no n'hi ha. L'altra cosa és la falta de subministre, que el no haver-hi un determinat producte ha repercutit sobre els altres, que d'haver-n'hi n'hi ha, però n'hi ha poc, i llavors no arriba. Val? Llavors, què ha passat? Que fàbrica, en aquests moments, no don l'abast a la demanda que té, perquè hi ha més demanda, perquè té... No hi ha problema amb el principi actiu. O sigui, de fet, estradiol n'hi ha. I com a fórmula magistral es pot fer. O sigui, ara, el que passa que no està finançada. Estradiol n'hi ha.
0: O sigui, hi ha sobretot una qüestió econòmica pel mig.
1: Bueno, o algun producte de fabricació, el millor és l'envàs, el millor és el cartronatge, fins i tot. Algú que fa que fàbrica tingui menys unitats de les que pot servir.
0: Però creieu també que el fet de que el mercat farmacèutic a l'estat espanyol té uns preus fixats pel govern que sovint són inferiors a la resta d'Europa, això és important o no?
2: Totalment.
0: Perquè jo crec que això és de base.
2: Totalment.
0: Si jo soc una empresa farmacèutica i vull vendre als països, i hi ha països amb el que puc guanyar més i llocs on puc guanyar menys, on vaig? Allà on puc guanyar, on tinc més marge. Al final és un negoci.
2: Totalment. O sigui,
0: Perdó, però...
2: La manca de l'Enceto va sortir una alerta al març d'aquest any dient que no n'hi hauria estoc a Espanya almenys fins als finals d'any, però el poc l'Enceto que el laboratori sí tenia se l'està venent a la resta d'Europa perquè paga més. És una qüestió claríssima. I tot això ens porta que estem en mans de monopolis i de guerres econòmiques de medicació, perquè ara està passant el mateix amb altres medicaments que també prenen les persones transmasculines, la testosterona injectable. Ara han deixat de finançar el Reandron, que és una de les medicacions que es fan servir via intramuscular, perquè ha sortit una altra que és més barato, i com que no poden tal, doncs han canviat a testosterona acid, que és un altre laboratori italià, però que el comercialitza Desma, que, o casualitat, és el mateix laboratori que comercialitza, que fabrica i comercialitza l'altre injectable. Llavors ara tenen el monopoli de tots els injectables de testosterona que es comercialitzen a Espanya. Això significa que et posen entre l'espai i la paret, indudablement, en aquesta guerra de preus.
0: Hi ha una qüestió d'economia, però clar, em pregunto també si tots aquests medicaments entren per la Seguretat Social, si sobre nosaltres...
1: No tots.
0: No tots, però els transdèrmics sí? O no?
1: No tots.
0: No tots.
2: Tampoc tots.
0: Però si hi ha una part de financiació per part de l'Estat i el preu és més baix, això també hi té a veure. Vull dir que hi ha una qüestió política aquí i econòmica.
2: Sí, jo el que principalment crec que, almenys en el cas de les persones trans, no, la nostra salut no pot estar subeditada a una guerra de preus de les farmacèutiques, els laboratoris i l'Agència Espanyola del Medicament. El Departament de Salut ha d'assegurar d'alguna manera la teràpia hormonal substitutiva a les persones trans i, òbviament, a la resta de la població mitjançant altres mecanismes que no siguin seguint les regles dels monopolis de les farmacèutiques. I una de les vies seria la fórmula magistral. De fet, ja en tenim. El valerat d'estradiol en pastilles sí que vam lograr finançar aquest medicament. Ara també ho hem aconseguit amb la ciproterona per bloquejar la testosterona. Però encara ens falta que el Departament doni un passet més i pugui finançar fórmules magistrals de via transdèrmica i també de via intramuscular, que els laboratoris no comercialitzen a Espanya, però que sí, n'hi ha farmàcies que poden formular injectables, i aquesta és una via de les més segures de totes.
0: Ara Lina Molero, que és coordinadora de Trànsit de Barcelona, parlarem més d'això, però tenim una trucada al telèfon de la Carla, que és una pacient justament de l'Hospital de Sant Pau afectada per la manca de medicaments per tractar la menopausa. Carla, com estàs?
3: Hola, bona nit, què tal? Mira, doncs el meu cas, jo fa uns 2 o 3 mesos que he començat amb el tractament hormonal, amb una dosis molt baixeta, perquè encara no estic a menopàusia, estic a perimenopàusia, i resulta que ara que m'havia de comprar la meva caixa d'uns pegats que tinc prescrits, doncs no n'hi ha a cap farmàcia.
0: I tinc entès que aquest estiu també vas recórrer en alguns moments, o sigui, et va passar que estaves en plenes vacances i vas haver de recórrer per diferents farmàcies de la Costa Brava perquè no en tenies, no? M'imagino que això et va desestabilitzar una mica, perquè tens alguns símptomes en aquest sentit.
3: Bueno, de fet, vam recórrer totes les farmàcies que vam poder de la Costa Brava, no per mi, sinó per una amiga meva que estava en tractament amb l'Enceto. En aquell moment, jo, els meus pagats, que es diuen Evopath, sí que els havia, es aconseguien encara. Però ella, que estava en l'Enceto, no. I aleshores jo la vaig portar, doncs vam anar amb el cotxe a no sé quantes farmàcies i era impossible això d'aconseguir. Sembla ser que moltes persones que estan en aquest tractament, doncs ara les han passat als pegats i ara també doncs ja no n'hi ha tampoc, no? Uh-huh. Sí, digues.
0: Quina és la proposta que t'han fet mèdicament o des de la farmàcia? És a dir, has parlat amb la teva ginecòloga, entenc, com ho has intentat arreglar?
3: A veure, en la farmàcia et diuen que no n'hi ha i que, a més, no n'hi ha cap majorista, amb la qual tampoc saben dir quan tornarà. La farmàcia, doncs, et diu això. I sí, clar, em vaig posar en contacte amb la meva ginecòloga i em diu que hi ha 2 opcions. Una seria passar a un tractament semblant, però que no està finançat, aleshores, clar, amb un preu molt més elevat, o l'altra era pujar una mica de dosi, perquè es veu que els pagats de 50, del doble de dosi, doncs encara n'hi ha, però també vull dir, escassegen, ja no és tan fàcil. Jo he trobat una capsa, però després, quan se m'acabi aquesta capsa, ja no sé què faré, perquè no n'hi ha a cap farmàcia.
0: Tu quins són els símptomes que tens?
3: Sí, jo encara no estic en menopausa, aleshores encara, bueno, no tinc massa símptomes, són sobretot emocionals, o sigui, irritabilitat, saps? És una cosa molt semblant al síndrome premenstrual, però en comptes de tenir-lo un o dos dies abans que tingui la regla, pues, és com si tinguessis cada dia. És aproximadament això. Són símptomes com emocionals i també símptomes com psicològics, boira mental, despistes, és una mica això. Per sort no tinc fogots ni res d'això, però els altres dos, pues, sí, diguem-ne que donant mala vida, entre cometes.
0: Crec que et va costar una mica de decidir-te la teràpia hormonal i ara, clar, et trobes una mica que has de començar a plantejar-te si vols pujar la dosis, que m'imagino que no et fa gaire gràcia, perquè dius, per què n'he de prendre més si no la necessito, o fer un canvi o deixar-ho. Estàs preocupada en aquest sentit?
3: Exactament. Doncs mira, això, exactament tal com ho has dit, a la que et decideixes, no?, que dius, bueno, ningú li fa gràcia com començar un tractament o prendre hormones. Jo no havia pres mai hormones, no?, ni en la meva joventut, entre cometes, havia pres anticonceptius ni res. No volia... va costar i, clar, ara porto 3 mesos que començo a estar una mica més estable i ara, clar, què he de fer, no? O la deixo o em duplico la dosis. Bueno, evidentment, pues, amb la meva ginecòloga, pues, suposo que optarem per aquesta segona opció, però clar, quan s'acabi també aquesta, pues, possiblement hauré de fer un tractament que no està finançat fins que això acabi, perquè no hi ha un panorama, no sabem, això no ho sabem quan durarà.
0: Quan durarà, doncs escolta, ara parlarem amb la Mercè Barau, a veure si sap alguna cosa més que la resta, però moltíssimes gràcies, Carla, per trucar al programa de les Dones i els Dies i t'ho agraeixo per explicar-nos-ho. Merci, bona nit.
3: Bona nit, adeu.

0: Les dones i els dies, amunt els cors.
1: Amunt els cors i obrim les butxaques, perquè pel que sembla, si els medicaments aquests no arriben quan han d'arribar, haurem de començar a pensar en les butxaques. I en molts casos, clar, que estem enviant el missatge de que tenir teràpia hormonal o amb les persones trans, ja ni m'imagino, és només una cosa de senyores que tenen calés?
2: Esperem que es normalitzi el mercat. La casa que fabrica concretament aquest medicament, aquest... No, el pulveritzat, que és el que no n'hi ha. Aquest diu que a finals de novembre començaran a tornar a servir, que el problema que tenien a fabricació ells creuen que el tindran solucionat i que a final d'any es podrà tornar a aconseguir amb normalitat. Mentrestant, jo estic molt d'acord amb la Lina, s'hauria de poder formular, perquè a més formular és quasi com fer-te el medicament a mida.
1: Clar, el problema és que si es pot formular, llavors per què ho estem deixant que s'ho enduguin les empreses farmacèutiques?
3: Perquè si ja ho estan finançant en altres, en la via oral, o, bueno, es dona un passet més. En definitiva, és el que deia abans, no puguem estar supeditats a que les farmacèutiques tinguin o no tinguin medicació, perquè estem parlant d'un tractament que no es pot tallar i que s'ha d'administrar de manera contínua. Això que deia la companya que va entrar per telèfon, bueno, ara ni tan sols dosis majors, o sigui, ja ara, a dia d'avui, ja no n'hi ha Evopap ni de 25, ni de 50, no, ni de 100.
2: De 50 sí, bueno, que n'hi ha, i de 100 també. El problema l'hem tingut amb el de 25, que seria el substitutiu, que com que hi havia un nombre de persones molt finit, doncs ells fabricaven per aquest nombre de persones finit. Clar, han augmentat producció, però no arriben a poder servir totes les dones que estaven amb l'enceto.
3: Prenem el doble o el triple de la medicació que prenen les dones cis. Això fa que tots els estocs de la resta de medicaments també quedin sense estoc i que no n'hi hagi. Jo, personalment, no aconsegueixo ja ni de 100 ni de 50. L'Ostraclin, que és un gel que no està finançat i que, a més, costa 18 euros el pomo. Nosaltres necessitem 3 pomos al mes. Són uns calés. Però tampoc n'hi ha. O sigui, s'estan... Què passa? Des de novembre del 2025 la FDA va aixecar les restriccions que n'hi havia sobre la teràpia hormonal substitutiva i, bueno, va portar a la llum evidència de que no, que eren molt més els beneficis que els riscos. Doncs aquesta demanda ha pujat, s'ha elevat molt, i això no es va tenir en compte. I molt menys a les persones trans, perquè en aquestes fitxes mèdiques d'aquests medicaments en cap lloc surt la paraula trans, perquè no ens tenen en compte. No tenen en compte que les persones trans també consumim aquesta medicació i, a més, en dosis molt més grans que la resta.
1: Tot i que, clar, estàvem parlant d'un 9% de dones catalanes, un 9,5%, pràcticament, que estan prenent teràpia hormonal substitutòria. Vull dir, comença a ser un número important, si ho pensem amb tota la gràfica de Catalunya.
2: Clar, jo és que aquest nom és el que té, teràpia hormonal substitutòria. Però en el fons el que estàs fent és aquesta baixada d'estrògens brusca, fer-la molt més lenta.
1: Sí. No, jo parlo de com es diu el tipus de medicació.
4: No, a veure, tractament hormonal substitutiva és quan la dona té és abans dels 50 anys. A partir dels 50 anys es diu teràpia hormonal de la menopàusia. Uh-huh. Aleshores, és diferent.
1: D'acord.
4: I aleshores...
1: Aquí apunta de la terminologia, ens interessa això.
4: Això és bàsic, perquè...
2: Sí, és un matís important, jo crec.
4: Perquè les dosis varien. Aleshores, la solució que li donaria a la pacient de Sant Pau, jo soc de Sant Pau encara, és que agafi un pagat de 50, si troba l'Evopac, el Evopac, i abans de treure res, el parteix per la meitat i ja té un de 25. És tan fàcil com això.
1: Sí, I l'enganxina...
4: No hi ha cap problema, perquè l'enganxina...
1: I ja pega per tot arreu, d'estradiol.
4: No, perquè el talles abans t'has de pagar qual cosa. Mm-hmm. O si no el toma, pues escolta, l'estradot mateix, o l'estradent, li durarà 2 mesos. Bueno, molt gras.
1: Clar,
4: no
1: hem
4: és.
1: De començar, pel que sembla, a posar-hi, bueno, això, a posar-hi ja. Imaginació.
4: No, sí. No, però és que això ho fem molt, fa molt de temps. A veure, sí. Jo fa molt de temps que fa, perquè clar, tens que ajustar la dosis a la dona perquè es trobi bé. Mm-hmm. I de vegades no és tan fàcil.
1: Hem de posar-hi imaginació, que potser els governs o les empreses farmacèutiques no hi posen, que jo posaria una mica l'èmfasi en això, perquè, clar, vosaltres també m'imagino que a Oficina de Farmàcia us trobeu moltes dones com la Clara, que ens trucava.
2: O com la Lina, sí, sí.
1: Exacte. Diem-vos, em passa això, m'és realment difícil. En el cas de les dones trans, hi ha moltes dones amb dificultats econòmiques, que venen de situacions... I aquest és un tema clau.
3: Estem parlant d'una població minoritària, desfavorida, i que tenen problemes molt grans per poder trobar feina, per poder tenir una vida estable, i a sobre, doncs, aquests preus dels no finançats, moltes persones no se'ls poden permetre. I això és el que dèiem, no puguem continuar a expenses d'aquests monopolis. El govern ens ha de donar solucions per poder tenir una continuïtat d'aquestes pautes hormonals sense tenir que fer molta imaginació.
1: De tota manera, tu estàs explicant que ara Trànsit, per exemple, esteu treballant en fer alguna...
3: Bueno, des de Trànsit s'està treballant juntament amb Farmàcia de l'ICS i amb el departament per poder justament validar aquestes fórmules magistrals que passin dintre del sistema de financiació i trobar també farmàcies que puguin elaborar aquest... No és una manca de principi actiu, perquè n'hi ha, però sí que és veritat que, per exemple, l'ideal seria que poguéssim fer injectables, que són molt més estables i que a més, donen menys riscos adversos. Però n'hi ha 4 farmàcies sols a Barcelona que tenen la capacitat de formular injectables intramusculars. Bueno, s'hauria de mirar la línia, però...
1: Sí, hi ha feina a fer aquí.
3: N'hi ha molta feina, però bueno, penso que la voluntat és bona i que arribarem a bon termini.
1: A part dels injectables, això que dèiem, aquestes fórmules magistrals, les farmàcies de Catalunya estan preparades per fer aquest tipus de fórmules?
2: A veure, per fer pomades o gels transdèrmics, cap problema, o sigui, l'encarregues avui i demà el tens a qualsevol farmàcia. Potser no t'ho formularà la mateixa farmàcia, però ho envia a farmàcies formuladores, que en tenim moltes. Injectables és una tecnologia, ja pensa que injectables necessitem una esterilitat, necessitem unes condicions que per fer càpsules o per fer pomades no es necessiten. Per tant, com ella diu, farmàcies que fabriquin injectables n'hi ha molt poques, però que fabriquin gels transdèrmics, totes t'ho solucionem.

0: dies i els dies, a contracorrent des que vam néixer.
1: Estem parlant de la teràpia hormonal, sigui substitutòria o no, ara ja ho he pres, que tinc aquí la misericòrdia, Guinot, mirant-me com dient, digue-ho bé, aquesta vegada, però m'agrada que parlem d'això, però també m'agradaria que potser anéssim com al principi, com més enrere, perquè hi haurà algú que està sentint tot això i diu, doncs jo tinc 50 anys, o en tinc 45, m'està marxant la regla, i o ja començo a tindre efectes d'aquests, i a mi no m'han dit res. La meva ginecòloga, el meu ginecòleg no m'ha parlat d'això. Quin missatge els enviaríeu? La teràpia hormonal, substitutòria o no, és segura? És aconsellable? És aconsellable per tothom? O m'estic ja ficant en temes que no m'hauria de ficar?
2: A veure, és aconsellable quan la dona el necessita. Vale? I no hi ha cap contraindicació. Si aquella dona es comença la perimenopausa amb una nevaga mental i amb irritació i canvis d'humor, poder el que comença a faltar és la progesterona i després més endavant, quan això evolucioni, és que de ser les regles pues ja faltarà tot l'estrogen i la progesterona. Aleshores, hi ha que insistir. I si no, canviar de ginecòleg.
1: I si no, canviar de ginecòleg. M'ha agradat bastant això.
2: Clar, és la veritat.
1: No, perquè és que, de veritat, que encara tenim la sensació a l'altra banda, quan hi anem, que en alguns casos ja són proclius i t'aconsellen i et recomanen, i en alguns casos és com, no, escolta, t'ha marxat la regla, doncs això ho està, no, i això.
2: Sí, és normal.
1: I també penso que ara les dones tenim una longevitat més gran, ens fem grans, és a dir, vivim més anys, en general, no sé amb aquest estrès que portem si arribarem a molt, però ho intentem com a mínim, i hem vist les nostres mares patir de moltes coses. Jo tinc una mare, per exemple, ara, que té una osteoporosi brutal i que està passant molt malament per culpa de l'osteoporosi. Quan ella era jove i li va marxar la regla, ningú li va parlar d'això.
3: N'hi havia una restricció de la FDA sobre els tractaments.
1: FDA, què vol dir?
3: La Federació Americana del Medicament.
4: Per fi t'endrà que menys que això.
3: Llavors, clar, és de aconsellava perquè estava aquestes pautes hormonals estaven associades als càncers d'endometri o el càncer de mama. Al novembre del 2025 van treure aquesta restricció perquè es va demostrar de que això no era així i que fins i tot aquests tractaments o pautes hormonals poden millorar la salut òssea, cardiovascular, el son, l'estat d'ànim, o sigui que són més beneficis que no pas contraindicacions.
1: Ara la cosa és que convencem a tota la comunitat mèdica, o què?
2: Sí, a veure, és difícil.
1: Perquè de sobretot fet, perquè hi ha molts senyors, molts ginecòlegs senyors, i no els hi ha passat mai, oi?
2: No, clar, a ells no, val?

0: I és que a mi no m'ho van explicar, això, a la facultat. O sigui, m'ho ha dit amb aquesta franquesa. No m'han explicat tot això. Llavors, jo ara ho estic aprenent perquè em va dir la meva ginecòloga, m'està passant a mi. Això és bèstia, eh?
1: Sí. Uh-huh.
0: Què, Mercè?
1: No, no. És així mateix. I vull dir, és el que dèiem. Com deia ella, cada persona és un món i cada dona no és un món, sinó dos. Amb la qual cosa, depèn de com tu estiguis visquent aquesta baixada d'hormones, els teus ovaris deixen de fabricar hormona. Llavors, si tu això ho vius molt malament, si tu amb les teves relacions tens una sequedat vaginal, que allò és un patiment, doncs no hem de patir.
0: Catalunya sí. No volem que pateixi. Així que...
1: Les dones de Catalunya...
0: Exacte, sí. Exacte. Bé, i els seus parelles també, perquè si un té sequedat vaginal, l'altre no va al riu. Mercè Barau, vocal de l'Oficina de Farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Merci. Lina Molero, dona trans afectada per aquest desabastiment de tractaments hormonals, també que a tu també et passa, però sobretot co-coordinadora de Trànsit Barcelona, i també a la nostra ginecòloga Misericòrdia Guinot, ginecòloga obstetra responsable de la unitat de menopausa de l'Hospital de Sant Pau. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Merci. Gràcies.

0: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
1: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
0: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
2: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
3: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
4: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.

0: Hem començat aquest setembre amb moltes pèrdues en tots els sentits. Jo crec que pèrdues molt importants com la de Dolly Parton, que n'hem parlat ja moltíssim en aquest programa, però és que no es mereixia menys el personatge. Però jo crec que a Catalunya va passar desapercebuda una dona que crec que és molt important, la feminista Gloria Steinem, per això sentim aquesta cançó ara, i per parlar de la seva vida i del que ha significat no només per nosaltres, sinó sobretot pels Estats Units i per la seva història, evidentment havíem de convidar a Marta Martínez, aquesta dona que està sempre entre Nova York i Barcelona. Perdona.
1: Hola, Montse.
0: Com estàs?
1: Què tal?
0: Bé. Escolta'm, què?
1: Bueno, jo crec que sí, no? Toca parlar de la Gloria Steinem, perquè és cert que últimament hem tingut unes baixes bastant importants dins del feminisme i de dones que estan fent grans coses. Mm-hmm. I va passar una mica gairebé desapercebuda amb tot això i val la pena recordar una mica la seva vida i les seves fites, no? Com a, jo diria, una superestrella del feminisme, no? Jo crec que és difícil trobar-ne alguna activista que s'hagi fet tan famosa com es va fer ella.
0: Va passar el 2 de setembre, que ens va deixar la Gloria Steinem, als 92 anys, d'edat, podríem dir, però segurament és una de les activistes feministes més reconegudes, com deies tu, una superestrella, però a mi em fa gràcia que ens hi aturem un moment, perquè a vegades quan tenim aquestes notícies, allò, és un obituari ràpid, el llegim o l'escoltem a la ràdio, però ens falta teca i saber realment per què és tan important i perquè ara em sembla que val la pena recuperar-la. De fet, em sembla que hi ha un editorial d'aquí a Barcelona que ara

0: publicarà moltes de les seva, dels seus llibres en català, així que perquè aneu preparats i sapigueu què us estàveu perdent.
1: Les seves memòries les recomano. És un llibre que es diu My Life on the Road, La meva vida a la carretera, i està molt xulo perquè és una mica, sí, la seva vida sobre ella, però també sobre la gent que s'ha anat trobant al llarg de la seva vida i les dones, no?, que ha anat coneixent, i que algunes són famoses però que altres no són absolutament gens famoses, perquè, per exemple, una de les coses que li encantava a la Gloria Steinem era anar a un diner, que són aquests bars, restaurants típics d'Estats Units, que molts obren 24 hores del dia, no?, que sempre es fan ous i patates i bacon, i ella era un dels seus llocs preferits, llavors anar per Estats Units i parlant amb gent als diners, i la seva memòria, les seves memòries tenen una mica aquesta dinàmica.
0: Les cafeteries, Estats Units, aquesta mena de small talk que es diuen a Estats Units, a Anglaterra, aquest parlant desconeguts, que és representat en Amèrica. Jo no sé si en les èpoques de Trump encara passa això, que la gent parla.
1: Mira, jo crec que precisament és una de les reflexions que volia que féssim avui, que és una de les coses que tothom reconeixia de la Gloria Steinem, era que escoltava molt profundament. Li agradava molt fer cercles de dones, òbviament, però no només, que es posessin totes juntes i que parlessin entre elles i escoltar d'una manera com molt profunda, no? Tenia una capacitat de realment sintetitzar i de juntar idees de diferents persones, de conversar i de trobar acords, no? I que al final persones que tinguin visions diferents del món, del feminisme, del que sigui, puguin trobar una manera de construir solucions juntes. I bueno, ja en parlarem una mica més.
0: Ja en parlarem, però ara jo crec que està bé posar-li com una imatge o retratar-la d'alguna manera. Ella tenia una imatge molt icònica.
1: Exacte.
0: Com la resumiries? A part de ser una dona guapíssima i fantàstica.
1: Era una dona molt guapa i jo crec que tothom pensa, com a primera cosa, amb aquestes ulleres d'aviador que portava sempre, no? Aquestes així grandotes, com de pilot.
0: I la melena llarga.
1: I la melena, i a mi el que em feia molta gràcia és que sempre portava les ulleres com per sobre del cabell, que a mi em sembla una cosa com super incòmoda, però crec que és una mega característica d'ella, i que sempre que se la imita, sempre que, no?, fan pel·lícules on surt ella o el que sigui, no?, sempre és aquesta mateixa estètica de les ulleres d'aviador. I, de fet, fa poc, bueno, fa relativament poc, perquè va morir ara al setembre, però més o menys un any abans de morir va fer una entrevista amb la revista Glamour, i parlava precisament de com va començar a portar o per què va triar aquestes ulleres d'aviador.
2: Les vaig comprar perquè sóc miop. O sigui que deuria tenir uns 20 anys. Recordo haver anat a una òptica d'aquí al carrer 53 o per allà a Manhattan, i el dependent em deia: no, aquestes ulleres són d'home. I jo li deia: ah, d'acord, però les vull igualment. I am

0: I es veu que de ben jove trencant estereotips encara que fos per comprar unes ulleres, perquè ara això em sembla que està molt superat, però potser en aquell moment no ho estava. I també hem sentit de l'humor, que era molt característic d'ella, oi?
1: Sí, sempre d'alguna manera estava ja qüestionant per què, perquè aquestes ulleres han de ser d'home i jo no me les puc posar, no? I des del principi ella va tenir una vida bastant poc convencional. El seu pare es dedicava a la venda d'antiguitats. Aleshores, la família anava de poble en poble, vivien en una caravana, tot i que eren d'Ohio, però es movien moltíssim per tots els Estats Units. I els seus pares es van divorciar quan ella tenia 10 anys i ella es va quedar, bàsicament, cuidant a la seva mare. Que la seva mare va ser periodista, que realment era com molt pionera, no?, en aquella època. També és un detall interessant. Però aviat ja va començar a mostrar signes de trastorn mental. Tenia atacs nerviosos, també va desenvolupar una addicció a un calmant i aleshores va ser un pes bastant gran per la Glòria quan estava encara creixent, quan estava encara a l'adolescència. I sempre explicava la Glòria Steinem que per ella veure a la seva mare com la tractaven quan anava a un hospital, com hi havia una diferència de gènere molt gran a l'hora de menysprear les malalties mentals, per exemple, la va marcar com en els seus inicis del feminisme, no? I també la importància de les cures i de... Ella sempre deia, a mi la meva mare em va estimar molt, però no em podia cuidar. I crec que això també va ser un fet
0: que la va marcar molt.
1: I que probablement també la va marcar en el sentit que ella, per exemple, mai va tenir fills.
0: Ella mai va tenir fills, però és una dona que després se'n va a la universitat.
1: Sí, va triar una universitat, curiosament, on només estudiaven dones, que és Smith College, que està a Massachusetts. I en realitat no és tan estrany als Estats Units que tu vagis a una universitat que és només per dones. De fet, n'hi ha diverses, n'hi ha una trentena, més o menys, n'hi ha una molt famosa que pertany a Columbia, entre cometes, vull dir, fins i tot a Nova York hi ha una universitat on només estudien dones.
0: I per què això? Perquè es creu que la segregació és millor per aprendre?
1: És una cosa que es va quedar
0: com... Que els homes et portaran en conflicte o què?
1: Es va quedar com a tradició, no? Però fins i tot també ara hi ha persones trans, en aquestes universitats. Vull dir, això també fins i tot ha canviat. Però sí, és cert que hi ha molta tradició d'aquestes universitats dividides per gènere, curiosament. I en el seu últim any de la carrera, ella es va prometre amb un home, però ella tenia clar que no es volia casar. Era una cosa que volia retrasar el més que pogués. I llavors, en quan es va graduar, va decidir que se n'anava a l'Índia. I se'n va anar a l'Índia.
0: Què va fer l'Índia? De quin any estem parlant, a més?
1: Clar, el tema és que això era a finals dels anys 50. Final dels anys 50 i se'n va anar ella sola a l'Índia. I va estar 2 anys vivint a l'Índia. Estava aprenent moltíssimes coses, deia que li va fascinar, que és
0: la varietat. I als anys 50, que no era el moment hippie que de 60-70, sinó que es va avançar a tot.
1: Sí, i també li va semblar que políticament era un lloc molt interessant perquè el país feia poc que s'havia independitzat, aleshores estaven com repensant moltes coses, reconstruint moltes coses a nivell polític, i jo crec que això també la va inspirar molt a buscar després una carrera més ficada en el món de la política, més directa.
0: Que quan comença a fer-se periodista o a pensar que pot ser periodista i de quina manera, s'hi posa?
1: Doncs després dels 2 anys a l'Índia, ella se'n va a Nova York a viure perquè decideix que vol ser periodista. I durant bastants anys va ser freelance. És interessant perquè ja va començar publicant a grans revistes. Estem parlant de la revista Esquire, de la revista New York Magazine... I el reportatge que la va fer més famosa va ser un que va escriure per una revista que es deia Show, a l'any 1963, en què es va fer passar per conilleta Playboy. Ella va veure un anunci d'aquests que posaven als diaris, que deia que era la feina més glamurosa i envejada de tot els Estats Units.
0: I va dir, no m'ho acabo de creure.
1: Exacte, ella va dir, això ho he d'investigar, no? Això em vull saber més. I llavors ella es va presentar aquesta mena de càsting per les conilletes, i sí, va estar com tot un mes, i l'article, de fet, el reportatge, és una mena com de dietari de com va ser tot aquest procés. I et pots imaginar que de glamurosa aquesta vida en realitat tenia molt poc. I això és una cosa que també em va sorprendre molt, que dic, no sé tu, però jo, que vaig estudiar periodisme,
0: a mi... Em pensava jo que havia estat conilleta Playboy, ara l'estava perdent,
1: T'imagines? No, anava a dir, a mi ningú em va parlar d'aquest reportatge de la Glòria Steinem com un exemple de reportatge gonzo, saps?
0: Ho vaig aprendre de gran, de fet. En canvi, sí que ens van parlar de molts...
1: Del Hunter S. Thompson, del Tom Wolfe, no? Sí. Tota aquesta gent, aquesta època així mítica del periodisme narratiu, però després... de la Gloria Steinem ens han parlat ben poc.
0: No ens en va parlar ningú. I, home, la veritat és que entrar a Playboy, a la revista, fer-se passar per una conilleta i, a més, doncs, anar explicant després doncs, com treballaven en unes condicions de feina pèssimes, perquè sí. Què va descobrir ella, per exemple?
1: Clar, el tema és, no era a la revista en si, era un club que pertanyia a Playboy, que era una mena com de bar, no? on les noies anaven vestides de conilletes i bàsicament era una mena com de cambreres. El que passa que la Glòria es va trobar, doncs, que el tracte era terrible, les hores que treballaven eren moltíssimes, les tractaven molt malament, els hi feien portar roba que moltes vegades els anava massa petita i no podien ni respirar, ella ho explica, que no li cordava bé la cremallera i bàsicament fins i tot els hi feien controls ginecològics sense cap mena de consentiment, que a part és com, si jo sóc cambrera, per què m'has de fer un control ginecològic? A què ve això, no? I ella ho va plantejar i ho va preguntar. O sigui que hi havia molt més darrere de tot
0: va
1: això que estava passant.
0: Jo crec que la van fer fora, després d'aquelles 4 setmanes.
1: I també... Ella deia que ho va deixar ella, en l'article, però vés a saber.
0: Assetjament també dels clients, tinc entès.
1: Exacte. Et pots imaginar, si és un bar i tu vas vestida de conilleta, era constant. I ella, de fet,
0: el
1: en l'article...
0: El mínim.
1: En nomena bastants i homes que els deien, estic a l'hotel tal, habitació qual, t'espero aquesta nit, no? Això era una constant.
0: La idea ja d'anar de conilletes de Playboy, és a dir, vestides de conill, tampoc molt no augurava la cosa.
1: No ajuda.
0: I escolta, i aleshores és quan funda la revista Miss Magazine. Per
1: sí.
0: Què? Què és aquesta revista? Es podríem dir Miss Magazine com Senyoreta Magazine?
1: No clar, sé. El tema és, hi ha una divisió interessant als Estats Units quan, amb el tema de senyora, no? Senyora tal, senyora qual. Normalment quan estàs casada és Misses, és amb la R. Però si et dius Miss, vol dir que no se sap si estàs casada o no estàs casada. Llavors, ella va triar Miss perquè, òbviament, no volia saber res de matrimonis i no volia que se les identifiqués a les dones a través d'això. Llavors, van decidir que no n'hi havia suficient només de tenir un article aquí i un article allà i volien una revista que fos creada per dones i que fos per llegir per les dones, no? I aquest crec que és una gran innovació.
2: Volíem escriure sobre el fet d'intentar construir un matrimoni igualitari o sobre l'avortament. No volíem centrar-nos només en l'exterior de les dones, sinó també en el nostre interior.
0: Vaja, o sigui que res de modelets, complements, productes cosmètics...
1: Exacte, precisament, pensa que en aquells anys les dones, per exemple, no podien ser titulars d'una targeta de crèdit, no podien demanar una hipoteca si no ho aprovava el seu marit, l'avortament era il·legal, aleshores els que tenien la mentalitat de la Glòria i de la revista Miss Magazine era precisament fer articles molt pràctics, aprendre a com hem de fer per poder canviar totes aquestes injustícies i desigualtats de cara a les dones. I va ser tot un èxit. El primer número es va esgotar en només 8 dies.
0: O sigui, la gent tenia unes ganes i una fam de periodisme feminista i femení.
1: Imagina't.
0: Fortes, eh?
1: Sí, sí.
0: Escolta,
1: i més enllà de la feina periodística és quan la Glòria es va començar a ficar molt més activament en la política, no? En el feminisme de caire més activista. I es va convertir una mica com en la cara bonica del que es coneix com la segona onada del feminisme, que és tot aquest moviment dels anys 70 als Estats Units, perquè és que literalment era una dona molt guapa, era una dona molt atractiva, una bellesa així com molt icònica i molt tradicional.
0: I que
1: això
0: la va ajudar a vendre el feminisme a tot arreu.
1: Sí, això la va fer molt atractiva pels mitjans de comunicació.
0: Yeah.
1: Aquesta és la veritat. Tot i que ella deia que tenia pànic a parlar en públic i no li agradava gens ser el centre d'atenció. I d'alguna manera trencava, no?, aquest estereotip de la feminista enfadada, aquesta idea de que són cridaneres, que totes són lesbianes... De fet, la Glòria sempre explicava que constantment amb ella la trucaven homes i li deien «Ah, Glòria, ara ets molt feminista, no sabia que eres lesbiana». I dius, quines coses aquelles, que s'han d'aguantar, no?
0: Aquelles coses de l'època. Doncs escolta, ens quedem amb aquesta imatge, amb aquest univers de la Glòria Steinem, molt a descobrir, amb moltes ganes de que l'editin en català, i si no, doncs llegir-nos aquest llibre fantàstic que deies, aquesta biografia que ens recomanaves tant, que es deia My Life on the Road.
1: Exacte.
0: M'ho he inventat? No,
1: sí, sí.
0: La meva vida a la carretera, doncs pendents de tot el que vagi sortint d'aquesta dona. El que és trist també és que t'hagis de morir perquè comencin a editar els teus llibres. Però aquesta seria una altra història. Marta Martínez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Merci. Nosaltres ho deixem aquí, el programa que fem sempre, Roser Perera Moragas, Elia Forment, Mireia Isart, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà acabarem la setmana conversant amb una dona que ens fa molta il·lusió, amb la cantant i compositora mexicana Julieta Venegas. Així que molta atenció, que ens fa molta il·lusió aquesta entrevista. Això serà demà a les 11 de la nit, com cada dia, a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nando Xanoguera. Els Estats Units han autoritzat a viatjar a Nova York el president iranià Massoud Pezeshkian per participar la setmana que ve a l'Assemblea General de l'ONU. En canvi, l'administració Trump no ha atorgat el visat al president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Això obligarà el mandatari a intervenir a través d'un missatge enregistrat i a seguir les sessions que vulgui per videoconferència, segons han aprovat les Nacions Unides com a mecanisme alternatiu. Palestina és considerat per l'ONU com un estat observador no membre, la qual cosa li permet participar en els debats, però els Estats Units han impedit el desplaçament d'Abbas amb l'argument que no compleix els seus compromisos per la pau al Pròxim Orient. L'Autoritat Nacional Palestina ha denunciat que aquesta decisió és una mesura injustificada. Més notícies, Oriol Pujadó.
2: El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que els preus dels pisos no han tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
3: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF van reforçar dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França, on s'havien produït els robatoris per mirar de localitzar el lladre.
2: L'últim episodi de pluges ha provocat la aparició de 2 nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'Esboranc, de grans dimensions, que ja hi va haver el juliol i que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Això ha obligat a tallar durant 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. La situació ha provocat molèsties als usuaris de la R2 i la R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho han descrit alguns viatgers a TV3.
4: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
5: Això és insuportable ja, horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
1: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, ha fet història aquest dijous a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho ha fet dirigint el clàssic francès Les criades de Jean Genet. París, Isabel Galí.
6: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie.
7: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra capdalt del dramaturg Jean Genet, Les criades. Així li va arribar l'encàrrec.
8: Volien que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon... Jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no?
7: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Athénée, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Xeli la portada als nostres temps.
8: Jo crec que parla de tres dones tancades, tancades en una casa, tancades amb la el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
7: Carme Portacelli obre a la Comédie i tanca el tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
9: Que sache qui a pu mettre au point une pareille imagination!
1: Esports, el Barça supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd.
2: El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació a la mèdula que està provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé.
1: El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll.
2: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3.
1: I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 3:15. Omar es baixa per sanció.
2: Més futbol d'aquest divendres. També juga el Barça femení. Serà a les 8 al camp de l'Alavés amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense Catacoll.
1: I la Supercopa espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: Fins aquí les notícies. La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
10: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
0: Que està en constant evolució.
11: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
0: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
12: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
13: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Avui he fet tantes coses en tants llocs diferents que no sé per on començar a explicar-vos la meva història. Només us diré que ahir vaig dormir a Calella de Palafrugell, que aquest matí he treballat i dinat a Girona i que he continuat treballant i sopant a Barcelona. Havia de fer unes entrevistes aquest matí a Girona i em volia estalviar el trànsit de primera hora i haver-me de llevar molt aviat. El tren ja no és a l'equació del meu cervell, sort que no, perquè avui n'hi ha hagut un fart de problemes. Ara acabo de veure Guillem Terribas, que deia que ha trigat 3 hores, més de 3 hores d'anar de Girona a Barcelona en tren. Doncs jo preferia conduir al matí per carreteres més petites, amb menys trànsit, i llevar-me en un lloc on encara puc sentir els ocells, com diuen, bon dia. Amb les pluges intenses d'ahir al vespre nit ja estava a punt de canviar d'opinió. No era recomanable sortir amb tanta pluja. Però les virtuts de plegar de treballar a les 2 de la matinada mirant el radar del Meteocat són aquestes, que tens tota la informació contrastada i que el camí fins al meu destí el vaig fer finalment sense una gota d'aigua, sense ningú per la carretera, tret d'uns pocs camions que, com els nostres amics oients camioners, també els agrada treballar sense embussos i amb una mica més de fresqueta. Vaig posar un CD, que ja hi havia al cotxe, d'uns dies abans que l'havia agafat la meva filla, i em va sonar, atenció, Frozen. Us podeu imaginar una servidora cantant Let It Go a les tantes de la matinada sola per la P7? Doncs sí, ho vaig fer, sense vergonya. Què passa? Després, en sortir de l'autopista i per intentar baixar una mica les revolucions, abans d'anar a dormir, vaig triar el piano de la Laura Andrés perquè m'acompanyés fins que el motor es va aturar. 17 graus, un cel estrellat com feia temps que no veia i un silenci tan reconfortant després d'una nit de tempestes. Ja em va anar bé contemplar el cel ahir perquè d'aquí una estona m'entendreu i en tornem a parlar. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Sílvia Comet, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10. Arrenquem aquí l'última nit dels ignorants de la setmana. De la setmana, perquè avui per nosaltres ja és divendres. Per tant, és l'última vegada que teniu la possibilitat aquesta setmana de trucar al 93207474 per fer preguntes o per respondre moltes de les qüestions que encara tenim pendents. Ahir em vaig recordar unes quantes, així que si us ve de gust i voleu participar, com sempre, teniu les línies obertes per fer-ho. Sabeu també que hi ha l'altra possibilitat, que si no voleu trucar al directe, doncs ho podeu fer en el moment que vulgueu del dia al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. Recordeu, si ahir ens vau escoltar, que fèiem una entrevista amb una persona que es dedica a pescar el sonso, que no estan pescant des del mes de juny. Doncs mira, l'Àngels, des de Lleida, suposo que mentre estava escoltant aquesta conversa, ens ha deixat aquesta pregunta.
2: I ara estem escoltant que parlàveu d'això dels peixos, aquestes peixes petits que en diuen sensos o sonsos o així. Jo no ho havia sentit mai aquí a Lleida. Pot ser que és un peixet petit que nosaltres en diem xanguet? No sé si algú ho ha sentit. Aquí a Lleida en diem xanguet, d'aquests peixets tan petits, que es menja tot, fins al capet i tot. Bueno, si algú ho sap i ho vol dir, moltes gràcies. Bona nit.
0: Doncs a veure, tots els que en sabeu, el xanguet i el sonso és exactament el mateix, que em pregunta l'Àngels de Lleida. Hi ha una altra resposta també al WhatsApp del programa a una altra pregunta que va fer ahir, que si no recordo malament va ser la Neus de l'Eixample, sobre el tema dels esbarzançaires, feia alguna reflexió, i avui ens han trobat aquesta resposta del Josep.
3: Sobre la pregunta que va fer una oient ahir sobre els esbarts dansaires, dir-li que sí, que som molts els que existim encara. Jo personalment formo part de l'esbart dansaire d'Andorra la Vella i aquí al Principat d'Andorra som 5. Aquest número us ho puc dir i assegurar que som 5. Però a la resta de països catalans estem dins d'una agrupació que és l'agrupació d'esbarts, que veient la pàgina web, perquè dic a veure quan serem en actiu, més o menys he comptat que som uns 116 esbarts en actiu actualment a lo que són els Països Catalans, que inclús hi ha esbarts fora de Catalunya, inclús als altres continents. Si vol més informació, aquest oient pot entrar tranquil·lament a la pàgina web de esbars.cat i allà trobarà tota la informació que desitja. Inclús podria veure si hi ha algun esbart en actiu prop d'on ella viu i poder inscriure's, si vols, i tornar a recordar aquella època de més petita. Nosaltres, ja us dic, els esbarts continuem donant guerra, continuem fent taló punta taló, continuem fent els salts de morisca, els baix plans, que nosaltres, per la cultura, el que faci falta.
0: Que bonic, Josep, aquest missatge que has fet. M'has recordat, perquè jo també, quan era joveneta, ballava a l'esbart, i el taló punta taló, i els balls de gitanes, i la dansa de Castellterçol, i no sé quantes coses més que fèiem. Però és bonic, per tant, 116 esbarts en actiu, i si algú vol alguna cosa més, saber més coses, esbarts.cat, doncs allà trobarà tota la informació. La Josefina, des del Mercat de Sant Antoni, ens ha trucat al 93207474. Bona nit.
4: Bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Mira, jo vull fer una pregunta, a veure si algú m'ho pot respondre. Jo m'agrada molts programes de TV3, els vull tornar a veure, me'n vaig al 3CAT i els torno a veure. Però resulta que fa uns 5 o 6 dies que no hi ha manera. Em poso al 3CAT, surt les paraules 3CAT, i després ja, ja no em surt res més. I no sé, perquè si fos la televisió no veuria altres programes que tinc també, de Netflix, de...
0: Això que ho fas, amb el mòbil o amb l'ordinador?
4: No, amb el televisor.
0: A la tele mateix.
4: A la tele mateix. Hi ha programes que m'agrada tornar-los a veure.
0: Sí.
4: Jo penso, bueno, si avui no els puc veure, ja el veuré 3CAT. Però fa uns quants, 5 o 6 dies, que no hi ha manera. No em surt. I volia saber que si fos de la meva televisió o poder una altra persona s'han trobat com jo. I ara aquesta és la meva pregunta.
0: Molt bé, és a dir, tu no ho fas a través d'internet, sinó a través de la tele mateix, anar tirant enrere.
4: Exacte, com que quan em vull posar-me, me'n vaig a les aplicacions, sí, i em surt totes les que tinc, bueno, les que hi ha,
0: sí,
4: i quan arriba a trascar, la treto. Bueno, com sempre he fet, perquè
0: sí,
4: hi ha
0: moltes, sí, sí,
4: programes repetits, perquè m'agraden, alguns m'agraden molt. I no m'importa que s'hagi vist una o dues vegades, m'és igual. Si una cosa m'agrada veure-la. I clar, com que estic a casa i no surto mai ni vaig enlloc, doncs m'entretenc una mica amb la tele.
0: Clar.
4: I doncs, volia saber això.
0: A veure, per què no li funciona, si és una qüestió de la tele o si algú més li passa, i si no ho demanarem a Trescat.
4: Moltes gràcies i bona nit a tothom.
0: Moltes gràcies, bona nit, Josefina.
4: Bona nit.
0: Adéu. En Josep Lluís, des del barri d'Horta, bona nit.
5: Hola, bon cap de setmana, i dir-te que no he parat massa d'ençó, ja ho especifico, però que segons el que has explicat, m'ha semblat que jo arribo a la conclusió que després de la tempesta sempre ve la calma.
0: Sempre, sempre, i tant, totalment, ho puc assegurar.
5: I és un relax, a mi m'agrada escoltar, però jo puc dormir en pluja i tronant com ahir, un tempex. M'havia vist que l'Horta, el barri que no s'està inundat d'aquí, avui ha estat la TV3 al dematí, i ja m'hauria agradat que m'entrevistessin, perquè sortit del carrer i digui, vas a dir a Xandretres?
0: I no t'han entrevistat, llàstima.
5: No he sortit de la tele.
0: M'acatxis.
5: Però fica, vens la tele, la miro la tele i m'estic al tanto de tot.
0: Molt bé, molt bé.
5: Les preguntes per avui, Marta Romagosa.
0: Digues.
5: Quin és el negoci en una ciutat com Barcelona que produeix més beneficis i que més garanties té de prosperar de que duri molt de temps? M'adreixo a la durabilitat, no sigui un negoci que se'n vagi
0: a Norris en 2 mesos, d'acord.
5: Que veuràs anar a Norris? Que veuràs?
0: Jo he dit que no sigui un negoci que se'n vagi a Norris
5: en 2 mesos,
0: no? Molt bé.
5: I la següent pregunta que faig és, per què hi ha tants pocs bancs per seure en una ciutat tan gran com Barcelona? Sincerament estúpid, i penso que no hauríem de prendre mesures perquè la gent gran es cansa. I jo ja sóc gran, i 60 anys, i em canso. Tinc que parar d'anar a seure.
0: Clar.
5: Llavors, sense seure a l'esglaó d'una porteria i veu ahir, s'ha de passar i no... Sí, i jo dic, sí, per suposat.
0: Clar. En fi,
5: és com una mica de despropòsit d'una ciutat tan gran com Barcelona, que es diu cosmopolita, i el que és fastidiolita. M'has unit aquesta paraula.
0: Aquesta, els bancs, segona pregunta. I la tercera?
5: La tercera i última és quin és l'aliment? I pregunto el temps, que surt més alimentici, o sigui que ens deixa més bon estat de salut, i al mateix temps que surt més barat. I, o sigui, el pa, arròs,
0: ous... El que convé més, per entendre'ns, i el que surt més barat.
5: Sí, el que més va bé per la salut i el que més ve de pel sud, perquè hi ha gent que no es pot alimentar amb productes com marís, gambes, boquerones, seitons, en fi, tot això.
0: El millor per la salut i més bé de preu, ja està.
5: Ah, exactament.
0: Molt bé, ja està
5: muntat. Lo millor, lo más bonit, bueno, bonit y barato, com diguem.
0: D'acord, perfecte.
5: Bona setmana.
0: Igualment, adéu-siau. La Carmeta, des del barri de Sants, bona nit.
6: Hola, què tal? Bona nit a tothom i benvinguts tots. Mira, és la meva pregunta, jo em sembla no estic equivocada amb això del sonso i el xanguet. És completament diferent, eh?
0: És diferent.
6: Dóna més molt les peixateries.
0: Dels
6: dos? El sonso és com veix i es fa com una, així llargadet. I en canvi el xanguet és com una sardina molt petiteta, però petitíssima.
0: Clar.
6: A veure si algú ho pot corrobar mateix, a veure si ho saben, però jo em sembla que és una cosa així, eh?
0: Molt bé, per tant, són dues coses diferents.
6: Moltes gràcies, eh?
0: Gràcies, Carmeta. Adéu-siau.
6: Adéu-siau.
0: En Josep Maria, des de Palafrugell, bona nit. Ai, s'ha tallat. Ai, s'ha tallat. Doncs no diem bona nit. A veure, anem a buscar altres persones que ens han deixat missatges al WhatsApp de la Nit dels Ignorants, que és el 667-220-148. La Nati, des de Terrassa, diu... Ahir va trucar una senyora preguntant què fer perquè les tovalloles no li quedin aspres en rentar-les. Diu, jo les rento soles amb el sabó una cullerada de percarbonat, una cullerada de bicarbonat, és desodoritzant... i en lloc de suavitzant hi poso vinagre blanc, el de neteja. Després les poso a la secadora. I si no té secadora, que no les estengui mai al sol. Ah, no? Les tovalloles? Diu la Nati que no les estenguem al sol. Amb el que m'agrada a mi, la tovallola estesa al sol i els llençols amb aquella olor i aquella... Mira, això no m'ho havia de mai ningú, Nati. Suposo que és perquè el sol les resseca, suposo, si són, perquè l'oient tenia un problema de tovalloles resseques. Però vaja, és el comentari, la recomanació a la Nati, que ens la fa des de Terrassa. Després, l'Anna, des del Principat d'Andorra, diu, només comentar-te que no deixis que ens agafin temps del nostre programa, que respectin i entenguin que no a tots ens agrada el futbol. Diu, m'encanta el programa, felicitats perquè el condueixes meravellosament, fa molt temps que el segueixo, la frase acaba amb un... però mai he trucat. A veure, Anna, des del Principat d'Andorra, per l'amor de Déu, fa molt temps que el segueixo, però mai he trucat, és una frase que hauríem de descomposar. I hauríem de dir, fa molt temps que el segueixo i finalment m'he decidit un dia a trucar. Que això em fa molta il·lusió. I ara fa dies que no hi ha ningú que em digui em truco per primera vegada, em sembla. No, potser sí, ahir va trucar un noi, el Pau, em sembla que no havia trucat mai. Però quan em diuen això a mi em feu molt feliç. Per tant, si voleu fer-me feliç, truqueu-me. I Anna, des del Principat d'Andorra, també ens pots trucar qualsevol dia amb qualsevol excusa. Molt bé. Calla, que tenim una altra persona d'Andorra, veus? Anar dient jo que sí, que truqueu... Mira, la Carme, des d'Andorra. Bona nit, Carme.
7: Sí, hola, bona nit. Jo ja havia trucat alguna vegada
0: sí,
7: més.
0: Sí, sí.
7: Con lo del San Cucufato.
0: Exacte, San Cucufato.
7: Que va tenir un èxit.
0: Total, és tota la raó.
7: Bueno, sí, ara truco per contestar a aquesta senyora que ha dit lo del sonso
0: sí.
7: i el xanquetere, no?
0: Sí, ha dit si era el mateix, el sonso i el xanquet, sí.
7: Sí, bueno, el sonso és un peix llarguet, però no gaire gran i molt finet. Això és el sonso.
0: Sí.
7: I el xanquete és un peix, però tan diminut o tan petit, que inclús és transparent, i això és el que fa la... és molt d'allò... a Cadi, que fan les truites de xanquete.
0: Tortilla, sí, i tant. Sí,
7: doncs sí, pues el xanquete és una cosa i el sonso és altra.
0: Molt bé, és a dir, res
7: no
0: a veure. Res a veure, una cosa és, és un peix
7: no,
0: i l'altra és una altra.
7: El sonso és més gran.
0: Molt
7: primet, però és que el xanquete és que és... quan t'agafen per posar-te la peixateria, sembla una massa. de petit que és i com transparent.
0: Ja, sí, sí, per això fan les truites, no? Que jo
7: sí,
0: no fa gaire el vaig provar per primera vegada i que no, pensava que no m'agradaria gens i realment sí. És molt bona.
7: Sí, bueno, si lo vols fer sense truita, llavors això, los que són ja los expertos, lo enfarinen i li treuen l'harina amb un d'allò que se sent, i llavors lo posen amb l'oli fort i queden cruixent i és molt bo, eh? Però ara no s'hi veu, eh? Pensa
0: no,
7: però que és un peix tan petit, clar. No deixen pescar, crec.
0: No, el sonso sí, tot això parteix...
7: El sonso sí, allò del xanquet aquest també...
0: No, no, el sonso, justament ahir teníem una conversa sobre aquest tema, que no l'estan pescant des del mes de juny.
7: Ah, veus?
0: Per això venia la pregunta.
7: Però
0: sí, per
7: el xanquet igual, també. Perquè encara és més petit.
0: Clar, clar, clar. Molt bé, Carme, doncs moltes gràcies per la trucada.
7: Vale.
0: Que vagi molt bé. Bona nit.
7: Gràcies. Bona nit.
0: Adéu. I la Dolors des de Girona ens ha deixat un missatge escrit de WhatsApp que diu, mireu, jo sóc del Barça, però em fa molta ràbia que cada vegada que juga a les 9 de la nit, que passa molt sovint, ens hàgim de perdre una hora de programa. Estic d'acord en què em parlin, però amb un resum n'hi hauria prou. Dolors, mira, et faig una apreciació. Les vegades que ens ha afectat el futbol ha començat a 9:15, no a les 9, que és l'horari d'estiu. I jo crec que aviat això de l'horari d'estiu desapareix i els partits seran a les 9. Per tant, en principi, si no hi ha cap cosa extraordinària, els pròxims partits, que siguin a les 9 del vespre, ja no ens afecta. I començarem normal a les 12 de la nit. A no ser que Hansi Flick surti tard a fer la roda de premsa, coses així. Però, si no, és perquè l'horari d'estiu és a 9:15. Per tant, jo crec que els pròxims mesos estarem una miqueta més tranquils. Doncs això són tots els missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa. Ara falten 5 minuts perquè siguin 12:15 de la matinada.
1: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
8: Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
9: T'explicaré com has d'aguantar a l'empresa, com has de poder suportar el teu cap, com has de suportar el fill adolescent, com has de suportar la teva parella. Però no esperis un món diferent ni un món millor. En canvi, l'esperança vol dir no, és possible aconseguir un bé, no immediat, però l'esperança com a valor humà és indispensable per tota persona. Tota persona que comença alguna activitat, per petita que sigui, té l'esperança que se'n sortirà. I ja dic, no ho té segur, ni de lluny, però aquesta confiança és la que el posa en moviment.
1: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. L'Observatori, amb Quique Herrero.
0: Aquesta setmana, a la nit dels ignorants, inaugurem una nova secció que jo crec, jo diria, que pot agradar molt a una gran part, o una part molt important, dels nostres oients. El tercer divendres de cada mes ens visitarà el Quique Herrero, que és astrònom de l'IEC, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, i director de l'Observatori del Montsec. Volem mirar el cel, entendre què hi veiem i descobrir-nos com de petits som els humans si ho comparem amb la immensitat de l'univers. Quique Herrero, bona nit, benvingut a la nit dels ignorants.
10: Bona nit,
0: com
10: que bé.
0: Com estàs?
10: M'encanta, pell de gallina, com
0: pell
10: això
0: de gallina,
10: està començant,
0: ja,
10: no?
0: És que, sí. Clar, tu parles molt i has parlat molt, però no has fet una col·laboració allò cada mes en un programa de ràdio i et vam oferir. De fet, en Quique, potser alguns oients ho recordaran, va ser un dels protagonistes d'una de les històries de nit, del Domènec Sobirà,
10: sí.
0: I arran d'aquí vam dir, ostres, que s'explica molt bé, que ho viu molt, que li agrada molt, li vam proposar si volia ser col·laborador de la nit dels ignorants, i tu vas dir...
10: El que més em fascina de l'astronomia és poder-ho compartir, no?, i comunicar, o sigui que he preparat per gaudir amb vosaltres.
0: Doncs vinga, aquí hi ha molta gent que li agrada molt, eh? Això de...
10: Ja m'ho imagino.
0: De tot. Sí, ens fan moltes preguntes i a vegades doncs, hem de buscar respostes i he pensat, doncs mira, està clar que quan tu et desplanteges aquesta primera secció em vas dir, clar... Sí, venim de l'estiu que venim. Hem de parlar dels esdeveniments astronòmics de l'estiu. És a dir, de l'eclipsi de sol, de l'eclipsi de lluna...
10: També,
0: i de la pluja d'estels.
10: Sí.
0: Aquest estiu, Quique, ha estat l'estiu ideal per aproximar l'astronomia a qualsevol persona, que estés abans interessada o no.
10: Correcte, ha estat una oportunitat. Mira que jo feia molts anys que tenia anotat l'any 2026 amb una cosa que volia veure. Jo ja n'havia vist d'eclipsis, no? Però aquest era el que podria compartir amb la gent propera, no? Però el que no m'imaginava era com de potent seria això per poder parlar d'una manera planera d'astronomia amb tothom i de coses bàsiques que tenim i que vivim en el dia a dia, però que potser ho podem observar i experimentar, no? I aquesta transmissió cap al públic ha estat realment un estiu molt, molt intens. No?
0: De fet, una de les primeres preguntes que ens va fer un oient que és un assidu del programa, en Josep Lluís d'Horta, feia aquesta pregunta. És una de les coses que pot veure l'ull humà aquest eclipsi que hem tingut a l'estiu més boniques, més importants que tenim a l'abast? Ha estat així aquesta vegada?
10: Jo sempre dic que hi ha dos espectacles de la natura que tothom hauria de veure i experimentar almenys una vegada, perquè no es poden explicar, s'han de viure. Una són les aurores boreals, que ja parlarem un altre dia, i l'altre són els eclipsis totals de sol, aquell instant, no?
0: Aquell instant en què, clar, hi va gent... Clar, ens ha explicat gent, fins i tot hi ha un oient, que va fer una poesia mentre veia l'eclipsi.
10: Genial.
0: Anava d'una banda a l'altra n'escrivint, i ens la va llegir per antena,
10: sí. Perquè
0: deia que li havia rebat molt endins. És aquell moment, gent que va fer quilòmetres, vam parlar també amb un noi de Breda que fa fotografies, és un astrofotògraf, i també se'n va anar a un lloc, em sembla, de la província de Terol per veure'l. Tu no el vas veure, l'eclipsi?
10: Jo des del Delta de l'Ebre. Ja feia molt de temps abans que m'ho havia planificat i sabia que era un lloc ideal i realment ho va ser, però vam tenir sort tots, no? En general, va fer bona meteo i va ser un esdeveniment que va viure gent de tota mena, que potser no la majoria no habituats a mirar el cel o en tot cas hi anaven molts amics meus i anaven per curiositat perquè jo ho havia dit així i realment van tornar agraint-ho, no? d'haver viscut aquesta experiència única, no?
0: A tu aquest, en el moment culminant de l'eclipsi de sol, a tu què et transmet aquell moment? Tu què clar, una persona que està acostumada a mirar el cel, a analitzar, a descobrir, a explicar, a fer pedagogia, a tu què et transmet aquell moment?
10: Jo em sento una connexió molt forta amb l'entorn, més proper i més llunyà. L'eclipsi, aquella foscor total d'aquell instant, modifica tot el paisatge i la natura d'una manera com mai ho has vist. Sents una connexió molt gran a qui som a l'univers, no? I quines coincidències vivim aquí a la Terra, com és la mida de la Lluna i la mida del Sol, com es projecten al cel, com s'oculten i com et permeten veure coses que mai abans has vist, no? És una cosa molt sensorial, alhora col·lectiva, perquè l'eclipsi no només es percep amb els ulls, són les emocions de la gent que tens al teu voltant, i això és el que m'agrada captar. Has parlat de fotografia.
0: Sí.
10: Jo el primer eclipsi que vaig veure a Xina fa molts anys, tenia tot preparat per fer fotos. És un moment tan intens que en aquell moment no encertes el botó.
0: No encertes res, no? I que t'ho perds, si fas tantes fotos, s'ho perd l'ull.
10: Bueno, sí, hi ha gent que ja és molt experimentada i van amb tot preparat, sí, però jo el que volia era captar la gent que tenia al voltant, no? I com reaccionar, com ho vius, no? I això penso que és una experiència molt bonica d'aquell instant de totalitat, no?
0: I és a dir, vas fer fotografies aquesta vegada?
10: Vaig fer un vídeo dels que érem allà.
0: Ah, un vídeo.
10: Amb una càmera, sí, que captéssim tot el moment de fotos. Les fotos van quedar aquí, les va fer espectaculars també per aquestes fulguracions que es veien al voltant del sol i la connexió amb l'horitzó, que era una cosa molt, molt peculiar i particular d'aquest eclipsi, no? Amb el sol ben errant a l'horitzó, al final li va donar doncs, aquesta majestuositat i aquesta connexió amb el nostre paisatge. No?
0: Què fa tan popular tot l'interès que, jo dic, en aquest programa hi ha molta gent que li agrada molt l'astronomia, no? I que fan preguntes o que busquen en llibres o busquen amb altres companys que els hi agrada i fan tertúlies sobre això. què és el que fa que la gent l'atrapi tant, l'astronomia, tu creus?
10: Doncs que és una cosa... És bastant llunyana a la nostra vida quotidiana, però és una cosa que ens ha inspirat des de les antigues civilitzacions, no? Sempre el cel ha estat com el límit del que podem veure i que ens permet pensar més enllà, no? I, per tant, captiva molt, dona molta inspiració per pensar en preguntes de qualsevol cosa. A més, ara no estem tan habituats al cel estrellat, no forma part ja de la vida quotidiana, en parlarem, però clar, ens continua suggerint tota aquesta curiositat, preguntes i dona lloc a la inspiració. I això és el que genera molt d'interès. També hi ha coses com que, clar, solem veure moltes notícies, no?, fenòmens que, per la seva poca freqüència, solen captar molt l'atenció. Al final, també l'astronomia, doncs, en els mitjans sol aparèixer quan hi ha coses com que un alineament planetari, un eclipsi, etc., perquè no es torna a repetir fins a X data, no? Això, a vegades, és un ganxo que s'ha de... En el cas dels eclipsis sí que ho és, no? Perquè és una cosa que passa poques vegades, però realment és un espectacle sensorial que dona lloc que ens motive a veure-ho, no?
0: Clar, tu deies, jo ho tenia apuntat a l'agenda des de feia molt de temps, 2026, sí. Allò. Sí. No pots no ser el lloc adequat. Correcte. Aquell dia per veure això, no?
10: Exacte, sí, perquè ja sabia... No em vaig saber esperar, ja quan vaig acabar la carrera vaig anar a veure un eclipsi i després més tard un altre als Estats Units també, però el 2026 era una data molt, molt astronòmica, 12 d'agost.
0: I tu has anat a llocs només per veure eclipsis?
10: Sí, jo me'n vaig anar a la Xina expressament a veure un eclipsi.
0: Clar, però tu ets, vaja, és la teva feina, però, no?
10: Clar, i perquè ho visc, bueno, coneix, òbviament per veure i gaudir-ho tu has de tenir una mica la informació, el per què, no? El per què és curiós que t'expliqui el per què, on estàs veient la lluna i el sol i quins fenòmens veuràs al seu voltant, però no cal ser astrònom, no? Perquè tot allò és de transmetre una potència molt gran. Però en aquest any ha estat l'ocasió per, a través d'una cosa que atrau molt i que és potent, poder explicar coses molt interessants i importants de l'astrònom.
0: Doncs va, no? Explica'm, perquè clar, una cosa és la curiositat de la gent que no hi entén, o que jo el lloc que estava, que no era el lloc on es veia millor, però la gent va aplaudir en el moment que va quedar completament cobert. La gent aplaudia com si allò fos un espectacle.
10: Aplaudir a la natura. Quantes vegades ho fem, això?
0: No, jo crec que no. La gent aplaudeix a vegades encara als avions, no?
10: Sí, em va recordar allò. Però clar, almenys aplaudeixes una persona que ha aterrat bé, no?
0: Però aplaudir perquè en aquell moment estava absolutament el sol tapat, completament, la gent va començar a aplaudir i vaig pensar, ostres, no se m'hauria ocorregut. I jo això ho vaig viure, ja dic, i jo estava a l'Empordà, que no era una zona on s'havia de veure, però vaig tenir sort, no hi havia núvols al lloc que era, i es va poder veure. Vull dir que l'Ebre era molt millor, no? Però què esperàveu vosaltres, els que en sabeu, no?, d'aquest eclipsi?
10: Sobretot lo que ha acabat sent i que havia de ser i s'havia d'aprofitar una gran repercussió social per la cultura científica, no? Una bona mobilització i que, a més, que tothom ho pogués veure i aprofitar-ho, no? Eren en dates turístiques, no? I, per tant, era tot un repte a nivell de logística i, sobretot, per la ciència ha estat això, una gran oportunitat per transmetre-ho. Des del punt de vista científic, si bé en segles anteriors sí que els eclipsis eren una oportunitat per estudiar la corona solar, la cromosfera, etc. Ara també hi ha ciència que es pot fer, però sobretot ja tenim instruments que en el dia a dia ens permeten estudiar el sol, no? Sobretot també pels científics és un bon moment per captar l'atenció del públic, per transmetre aquelles coses, no? I coses que hem pogut explicar és com vivim en un lloc únic, no? On hi ha aquesta casualitat de que la Lluna, el nostre satèl·lit, està 400 cops més a prop que no pas el sol, que és la nostra estrella molt més gran, és 400 vegades més petita, per tant, al cel es veuen igual. És una casualitat que no passa enlloc més del sistema solar i que fa tan especials els eclipsis, tan únics, tan poc freqüents, etc. No?
0: Tu has dit que te'n vas anar a la Xina, que també l'has vist als Estats Units. Ara dèiem, aquest és l'eclipsi, després no se'n podrà veure cap... Però n'hi ha d'haver més d'eclipsis de sol.
10: Sí, clar. Cada any es veuen alguns eclipsis de sol, de lluna, de diferents tipus, segons l'astre que quede ocult i la part que quede oculta. Però passen en un... Els eclipsis de sol, en particular, i sobretot la totalitat, els totals, no? Es veuen des de llocs molt concrets de la Terra i, per tant, perquè en passi un altre des del lloc on et trobes, de mitjana hauries d'esperar 380 anys.
0: Imagina't, no queda ningú.
10: El que sí que passa és que s'agrupen, hi ha unes coincidències dels cicles de del sol, de la lluna, unes repeticions, no? I fan que de vegades doncs, se'n puguin veure des de llocs propers en anys propers, no? I, per exemple, l'any que ve...
0: Això no va dir, l'any que ve n'hi ha un altre.
10: N'hi ha un altre, total, des de només al sud de la península. A Catalunya ja no hi haurà cap altre que puguem veure en les nostres vides de total, però sí que l'any que ve n'hi ha un de total, que es veu des de just la punta sud de la península, nord d'Àfrica, i l'any següent, el 2028, que toca al gener, doncs n'hi ha un d'anular, que és molt... Molt curiós.
0: Què vol dir això, a veure?
10: Què vol dir? Que la Lluna no està exactament sempre a la mateixa distància, té una òrbita el·líptica. De vegades és una mica més lluny o més a prop de la Terra. No ho arribem a percebre, però es veu una mica més grossa, més petita, no? I això fa que quan hi ha un eclipsi de Sol, la Lluna s'interposa davant del Sol, però si es troba casualment en aquella zona de la seva òrbita més allunyada, no? Doncs no l'arriba a tapar del tot, sinó que queda com un anell de llum al voltant. Per tant, sempre l'has d'observar amb les ulleres perquè es veu un tros de Sol, no es fa fosc del tot, no hi ha aquests fenòmens de la totalitat, sinó hi ha com un anell de llum, no?
0: Clar, però també ha de ser una cosa com màgica de veure, no?
10: Sí, i això també...
0: És a dir, les ulleres que jo he guardat d'aquest estiu, per entendre'ns, si me n'anés a Andalusia, la punta de tot, no, l'estiu que ve...
10: Sí. De fet,
0: podria veure el mateix.
10: Les ulleres et serveixen per veure l'eclipsi mentre no és total, mentre no es tapa completament. És a dir, sempre les has de portar durant la fase de parcialitat. Correcte. O des dels jocs, com estaves a l'Empordà, que no era total, sempre les vas haver de portar. L'any que ve, durant l'eclipsi aquest, que es veurà des d'Andalusia, des d'allà hi haurà 4 minuts i mig de totalitat.
0: Home, però si, 4 minuts i mig és molt.
10: És dels llargs.
0: Ah. I això sabem el dia ja?
10: Sí,
0: no?
10: Clar, ja fa molt que podem saber el dia. Els astrònoms ho calculen.
0: Ho sabeu tot, eh? Això quan serà?
10: Serà el 2 d'agost.
0: El 2 d'agost del 27.
10: Sí, correcte. Al matí, durant el matí, a més, el sol estarà ben amunt a l'horitzó, o sigui que
0: matí,
10: es podrà veure fàcil.
0: El de l'estiu, aquest estiu ha sigut al vespre.
10: Correcte, ha estat a última hora de la tarda. Serà al matí, aquí.
0: Molt bé. Val? I després, gener del 2028, aquest anul·lar.
10: Sí, és cap a finals de gener, no recordo el dia, però ja... doncs és anul·lar, aquell es tornarà a veure des del sud de Catalunya. Des dels llocs on no és total, el de l'agost de l'any que ve, doncs serà parcial, des d'aquí serà, si no recordo malament, un 80%, més o menys, d'ocultació del sol, no? Sí. Per tant, ens serviran les ulleres. Les ulleres ens serveixen qualsevol dia, de fet, per veure el sol. És clar que un dia com avui l'haguéssim vist
0: clar.
10: Rodó i tot sense
0: clar. Jo a vegades penso, acaba el dia, alguna vegada he fet aquest pensament, acaba el dia i dic, ostres, no he mirat el cel en cap moment del dia. Perquè he corregut, baixant les escales, perquè, ai, que se m'escapa l'autobús, ai, que haig d'anar a buscar el cotxe, ai, que no miro a dalt. Llavors, el dia que te n'adones... i comences el dia obrint la finestra o sortint a una terrassa o el que sigui, i mires al cel, o sigui, penses, tot el que em perdo, o sigui, mirem poc al cel.
10: A més, si...
0: Els que vivim, sobretot
10: si
0: a les ciutats,
10: Segurament et trobaràs enlluernada, no?
0: També.
10: Per llums artificials, no? Que és, vivim molt envoltats de llum artificial i de pantalles, no? I per la nostra manera de... els nostres costums i ocupacions ara, i també pels llocs on vivim i les condicions que ens envolten de llum artificial, edificis, etcètera, no tenim accés a la llum de les estrelles, normalment, no? I som la primera generació que ens passa això, no? Doncs no fa tant de temps tu obries la porta de casa i podies veure el cel estrellat i podies gaudir d'una vetllada sota les estrelles parlant amb els teus amics, la teva família, qui fos de qualsevol cosa, no? Ja és una escena doncs inspiradora i som els primers que hem perdut aquesta component cultural al final, no? I per això també quan de tant en tant ens retrobem amb el cel estrellat o amb un fenomen que es veu tan llunyà, no? Però tan intens, doncs causa, jo crec, tanta inspiració, no?
0: Sí, a vegades quan arribes a un lloc on no hi ha cap contaminació lumínica, que dius, no, apa,

0: venint aquí a distància, perquè clar, tu treballes a l'Observatori del Montsec,
1: sí,
0: o sigui
1: jo,
0: que això està... Ja m'encantaria venir jo cada mes,
1: sí,
0: a fer una xerrada amb tu.
1: Que seria inspirador.
0: No descarto, no descarto. Ara,
1: sí.
0: Ara que ho dic, ara ho estic dient, sí, i penso... Jo hi he anat un parell de vegades i és un lloc meravellós, sí, i he fet la ruta, amb, sí, tot el que inclou la ruta, i és molt recomanable perquè és un dels llocs que realment no hi ha aquella contaminació.
1: Estem sota el cel estrellat,
0: exacte,
1: dels Pirineus, que
0: exacte,
1: donem per parlar-ne.
0: Llavors, sí, és, així que intentarem cada mes anar descobrint més coses sobre astronomia, que ens ho faràs arribar tu, en aquesta secció que li hem dit així l'Observatori, perquè es tracta d'això, d'observar, d'entendre i de disfrutar i de gaudir, no?, d'aquest cel que a vegades ens n'oblidem que el tenim, però per sort el tenim sempre. Així que moltes gràcies, Quique. Fins el mes que ve.
1: Moltes gràcies.

0: nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Ara passen 2:45 de la matinada. El 93-2017474 continua obert. L'Aina és a punt, té les dues mans sobre la taula, esperant les vostres trucades.

0: A veure què us ha semblat, que cada mes fem una repassada al cel, a l'astronomia. Sé que hi ha molta gent que li agrada. A veure si us ha agradat, si considereu que està bé la conversa, que la tinguem un cop al mes. I com que veig que avui esteu una mica que fa son, trobo que això, que han baixat una mica les temperatures i potser la gent s'està començant a dormir, el que farem és començar a dir algunes preguntes que encara no tenen resposta. A veure si algú s'il·lumina, s'anima, aquells que, no, que sempre escolteu però que no truqueu, ho acabeu fent. Per exemple, i justament avui és un bon dia per recordar aquesta pregunta del Joan des de Vallcarca, diu: el coure que roben de les Catenàries, on es ven? I per què costa tant d'agafar els lladres? En Josep Lluís, des d'Horta, quin és l'enregistrament musical més antic en català? L'Anna, des de Sant Vicenç dels Horts, abans d'arribar a Viella, hi ha un llac que s'anomena el Llac de les Granotes. Per quin motiu té aquest nom? És que hi ha granotes, ens demanava l'Anna. La Carmeta, des del barri de Sants, quin òrgan fa que riguem, plorem o sentim dolor? En Josep, des de Vic, per què a Franco se l'anomenava com a caudillo? I el Marc, des de Nou Barris, diu: així com alguns humans necessitem portar ulleres per veure-hi millor, no hi ha animals que també en necessitin? Tots els gats i gossos estan bé de la vista? Preguntava el Marc, des de Nou Barris. Va, que ens ha trucat el 932-07474 en Guillem, des del Fort Pienc. Bona nit, Guillem.
1: Hola, Marta, bona nit. Mira, és que l'altre dia li vaig respondre una pregunta a la meva veïna, a l'Anna del Fortien,
0: sí,
1: que preguntava sobre una modificació que veia en algunes cantonades de la ciutat, que s'havia passat de l'estructura, diguem, del viatge, és a dir, allò de ser un...
0: Del xamfrà, no?
1: Sí. Exacte, sí, del xamfrà, que diguem que estaven fent-lo més agut, més de cantonada. I, bueno, això li vaig contestar sobre un aspecte positiu d'aquest tipus d'obra, però, clar, per a que ho vegi més clar i que es faci una idea de les dimensions i de la millora per als vianants, i també per a que vegi que no s'ha descuidat l'aparcament, la zona de càrrega i descàrrega, que actualment ja en alguns xamfrans es passaria als laterals, però això tot és millor que en lloc d'explicar-li-ho per la ràdio, o mire una pàgina web que li diré ara. És una associació que es diu Eixamples Respira,
0: sí,
1: que, diguem, que va proposar que l'Ajuntament comencés a fer canvis en xamfrans en aquest sentit. I, bueno, es veu que l'Ajuntament sí que està executant aquest tipus de xamfrà, però, clar, només en algunes parts de la ciutat, no en totes.
0: Per tant, si entra aquí, ho pot veure, això? Eixamples Respira,
1: sí, una pàgina web que es diu Eixamples Respira, tot junt.
0: Molt bé.
1: No sé si és .com o .cat, però, bueno, això s'ho busca en un cercador.
0: Si ho busques, exacte, t'ho troba, sí, sí.
1: En seguida ho trobarà. És una associació que vella per la bona qualitat de l'aire en la ciutat.
0: Sí, sí. Perfecte.
1: Sí, després, si tinc un minut més...
0: Sí, sí, digues.
1: També volia preguntar a alguna persona que sigui de la comarca del Vallès, perquè des de fa un temps veig la coincidència entre el nom d'un poble que es diu Caldes de Montbui i que en aquella zona hi ha caldes, és a dir, hi ha zones, fonts que surten calentes. Llavors, no, des de sempre, tradicionalment, s'ha escrit Montbui, acabat amb B alta, U i llatina. I els castellans van canviar la I llatina per la Y. Però no sé si antigament té a veure que el verb bullir, pues, el present... se li diu l'aigua bull, no?
0: Sí.
1: Llavors, això de Montbull, no sé si inicialment tenia a veure amb el verb bullir de l'aigua.
0: De l'aigua, no? Que està molt calenta.
1: Sí, que l'aigua sortia, és llegit que hi ha fonts que surten a 70 graus.
0: Sí, sí, no sé, molt, molt calenta, sí, sí.
1: Llavors, però, si hi ha alguna persona especialitzada en aquest tema i ho sap o ho fa, o se sap si hi ha certes teories sobre el tema.
0: Sí, Montbull vol dir bullir, en definitiva.
1: Sí, exacte, sí.
0: Sí, cosa sí, que, sí, prové que... d'aquí, per entendre'ns, perfecte.
1: Exacte, sí, perquè estem acostumats a veure d'una manera que, uh-huh. que es fa oblidar, diguem, el possible origen de, sí, sí, sí. de la paraula.
0: Molt bé. Perfecte, doncs ja m'ho he apuntat. Moltes gràcies, Guillem. Bon cap de setmana.
1: Adéu-siau, bona nit.
0: El Josep Maria, des de Palafrugell, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal?
2: Bueno, m'has donat dues alegries. O sigui, com he posat el programa. Diu, ai, he descansat a Calella, de Pau Rugell. I jo truco de Pau Rugell. Que no va ploure gaire, eh?
0: No va ploure ahir, a Calella, no?
2: No.
0: I clar, jo quan vaig arribar ja no plovia enlloc, vull dir que...
2: Bueno, què t'agrada més, els confets, la marineda, els forcats, el canadell?
0: De platges, m'agrada tot, però...
2: Platgeta?
0: M'agrada tot, eh? M'agrada tot, eh? On no hi hagi gent, allà que em trobo és a mi.
2: Ah, això és més difícil.
0: Clar, però s'ha d'investigar. I a vegades investigues sí. horaris i zones i aleshores dius, sí, sí, aquí, ara aquí, ara allà, vas canviant, saps?
2: Sí. I després... Bueno, una altra alegria.
0: Digues.
2: En Francesc Torralba, que és una gran persona, sí. i jo vaig sentir l'altra vegada, que jo estava a Girona, que ara ja estic jubilat, anava a sentir alguna
0: sí.
2: Conferència que feia així.
0: Sí, i tant, i tant. Però, fa unes reflexions també. Molt interessants, sempre.
2: Exacte.
0: Sí, sí, el vam entrevistar arran del darrer llibre, o sigui que de tant en tant, doncs mira, com que l'Oriol fa promos amb sí, sí. coses que diuen els convidats, i aquest és molt bonic, diu coses molt xules, i de tant en tant el sentim, i està bé recordar-lo. Doncs, Josep Maria, encantada de saludar-te, eh?
2: Igualment. Que ho passeu molt bé. Bona nit a tots.
0: Igualment. Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu.
3: Com dius?
4: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
6: Estàs posant a tots al límit.
7: Andreu tots mal.
5: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
9: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
10: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
9: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
11: Bona nit, Catalunya, i bona nit, ignorants. Soc una catalana que resideix des de fa 22 anys a Austràlia. Jo volia donar-vos les gràcies perquè programes com el vostre són espais de comunicació, d'apropament i de fraternitat. Espais que omplien les nits de casa quan era jove i vivia en família. Però ara, des de la distància física, des de la llunyania, des de la perspectiva del temps, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont, un pont entranyable, un pont que ens uneix amb caliu des d'allà on siguem.

Va, que l'Oriol ens troba unes músiques, que, clar, no m'estranya que us adormiu, perquè amb aquesta cançó tan bonica, que acompanya tant, tot i que té una mica de ritme, Oriol, i jo a mi se me'n van els peus a aquesta hora, però, clar, jo estic treballant i la majoria de gent està una mica més relaxada, intentant, doncs, agafar el son o aguantar-se fins que acaba el programa, però, va, que com que hi ha hagut algú que acaba de trucar tan justet que li hem demanat que, sisplau, doncs, poder parlar després, a la segona hora de la nit dels ignorants. Així que tots els altres que esteu tan còmodes al llit, tan tranquil·lament, doncs treu les manetes i aneu a buscar el telèfon i podeu trucar al 93 207474 un cop haguem sentit el butlletí de la una de la matinada. Ara baixen els nostres companys dels serveis informatius, ens posem al corrent del que és notícia i tornem després amb més preguntes, amb més respostes, amb més reflexions, amb més crítiques, amb més felicitacions. Tenim... Avui és divendres, diguéssim. La Sílvia Cometa ha de venir a explicar-nos a veure què podem veure el cap de setmana. I a més, és l'últim dia que dediquem la setmana a un dels relats de l'Empar Moliner. Així que no us podeu perdre el que explicarem en aquesta segona hora. Així que us espero d'aquí 6 o 7 minuts. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les pluges han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'Esvoranc, de grans dimensions, que hi va haver el juliol i que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
2: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
3: Això és insuportable ja, horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
1: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona, sobretot a la línia 4, que s'ha hagut de tallar fins a primera hora de la tarda entre Verdaguer i Trinitat Nova. Repassem ara altres informacions en format més breu. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros al metre quadrat. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. El recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia. Després de 4 anys de govern de dretes amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició. I Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNC ha traslladat al segle XXI. Les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys i els investigadors ho vinculen amb la pandèmia. Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió Europea entre el 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes, entre les quals hi ha l'hepatitis B, el pneumococ o el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït al descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que en té menys, amb una taxa del 80%. Esports, el Barça supera el Montpellier a domicili 27 a 28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la 6a jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la 7a jornada amb l'Espanyol Elche en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar és baixa per sanció. I aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense la portera Catacoll.
0: Fins aquí les notícies.

0: una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, segona i última d'avui i de la setmana, així que després no us en penediu, o sigui que, si ara voleu, marqueu el 93207474 per fer preguntes, respostes o fer algunes de les vostres reflexions. I és el que està a punt de fer, crec que és una resposta, ara ens ho dirà l'Òscar des de Granollers. Bona nit, Òscar.
1: Hola, bona nit, Marta. Què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Ah, ja, aquesta tarda t'he fet l'assaig, de la mentida.
0: M'has fet un assaig de la mentida aquesta tarda?
1: Sí, ho tens al WhatsApp.
0: En sèrio?
1: Ja està escrit, i les salutacions a tu, benvolguda, Marta.
0: Carai, doncs escolta'm, ja ho llegirem. Sí, estem buscant un perfil perquè ens vingui a parlar de la mentida. Vull dir, perquè ho va dir l'oient, ho vaig trobar molt interessant.
1: Uf, no, jo no puc. Jo no puc sortir en directe.
0: No, un perfil d'un expert, d'un filòsof o algú que ens pugui fer una reflexió. No, a la teva, si l'has escrit, ja la llegirem. Ja la llegirem, sí.
1: Sí, i què anava a dir? Que jo l'altre dia vaig escoltar una senyora que no sé què, de les formigues.
0: Sí.
1: Vale. A veure, que se'n vagi a la cooperativa que tingui més a prop, i allà hi ha uns polvos que ho fiques en els forats i ja està, extermines les formigues. És una vergonya, no? Perquè elles ja hi eren quan tu vas arribar.
0: Sí.
1: Però bueno.
0: Però clar, és una mica difícil conviure en una cuina amb les formigues, a vegades, sí.
1: Sí. No, però no, és a l'estiu que amb la calor surten i després s'amaguen amb el fred. Són com les cuques i tots els bitxos són això. Clar, s'ha de tenir net i polit i desinfectat, però també la paranoia d'anti-animals, pues no l'entenc, jo no l'entenc mai, no? No sé, tots som animals.
0: Sí, el que passa, clar, conviure, si no pots, si et cau una molla i venen 10.000 formigues, jo entenc.
1: Sí, no, jo vivia a Vies de Riells, que és al camp, i allà conviure amb les formigues. Aquí clar. A la ciutat no n'hi ha, si és que no n'hi ha, ni les que hi ha són tan petites que no les veus.
0: Ja. Doncs molt bé.
1: Però no hi és el tema dels coloms, havia sigut molt important, no hi ha ni coloms, tampoc deixen posar a menjar els coloms, que no ho entenc. Mira, una pregunta et faré, sí, per què no es pot donar el menjar als coloms si s'estan morint?
0: Molt bé.
1: De gana.
0: Doncs, va, doncs l'apunto, per què no es pot donar menjar als coloms?
1: Perquè els loros verds d'aquests que s'ho estan menjant tot.
0: Sí. També hi són aquí els lloros, a Granollers?
1: Sí, a tot arreu. Això sí. Ja està, la costa està plena i ara, amb el fred, pillen cap a dins.
0: Molt bé. Molt bé, Òscar. Doncs va, ja ens mirarem...
1: Ja podria saludar i bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: I alegria.
0: Alegria.
1: Llegeix el que he escrit, que tot és bonic.
0: Sí, senyor.
1: Perquè
0: doncs,
1: soc poeta filòsof.
0: Diumenge ho llegirem, vinga.
1: Soc poeta filòsof, ja t'ho vull dir... que ho fas molt bé i que amb tu gaudeixo de tot plegat.
0: Molt bé, doncs me n'alegro, Òscar. Una abraçada. Bon cap de setmana.
1: Adéu.
0: En Joaquim, des de Monistrol, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta i ignorants. Escolta'm, jo volia donar una resposta sobre el tema de la grua.
0: Ah, sí, el tema de la grua que ens va demanar, no me'n recordo, sí, però
2: tampoc.
0: Sí, de la Bisbal, Ara ho buscaré, però digues.
2: Bueno,
0: en Joaquim de la Bisbal, correcte. És que és un altre Joaquim, per això em feia...
2: Sí.
0: De Joaquim a Joaquim, vinga.
2: Sí, escolta, mira, aquestes grues quan es munten ja sota el que és el centre de gravetat ja porten uns contrapesos també, de formigó. O sigui, actuen sobre el que és el centre de gravetat de la grua.
0: Clar.
2: A més de portar els que pertany a la pluma, a la part de darrere, que treballem també sobre la pluma, no per no tingui doblegades i tal. Però hi ha una cosa que és molt important i és normativa. Totes les grues porten un limitador de càrrega i pes i distància.
0: Sí.
2: Explico. O sigui, si tu, per exemple, vols posar una càrrega de 500 quilos a X distància, quan detecta que ja porta aquesta sobrecàrrega a massa distància, automàticament limita.
0: D'acord.
2: O sigui, no et deixa, segons el pes que portis, allunyar més la càrrega.
0: D'acord, clar.
2: O sigui, és
0: es regula sola, per entendre'ns.
2: Efectivament. A la que detecten aquests presos estatus que es diuen que són limitadors, que la grua està bo, o sigui, la vol forçar i automàticament ja limita.
0: Uh-huh.
2: O sigui, et para i tens que recollir el carrit del carro, el que és cap enrere, per acostar-te més al centre de gravetat.
0: Ja, d'acord, molt bé.
2: O sigui, és així.
0: Sí,
2: o sigui, és pràcticament impossible que una grua, si alguna vegada ha passat algun accident, ha sigut perquè un limitador d'aquests no ha actuat.
0: Clar.
2: Des, per això passen les revisions aquestes a cada moment de l'ECA i tot això.
0: Mm.
2: O sigui, i funciona així.
0: I funciona així. I puc demanar com és que sap tantes coses de grues, Joaquim, tu?
2: Pues perquè he sigut corista tota la vida.
0: Amigo, dic, aquí hi ha una experiència que això s'ha de preguntar, clar, clar.
2: Sí, jo he fet el transport especial de maquinària i en fi, i he treballat en grues mòbils també d'aquestes hidràuliques, que també fan el mateix, aquestes grues hidràuliques també, a la que detecten que tens una empresa amb una distància i automàticament aquests limitadors actuen i no et deixen separar més per evitar el volcà, no?
0: Clar.
2: Passa que les grues de mòbils aquestes que van amb maquinària ja tenen unes potes extensibles, també que quan les plantes pues, poden sortir 4 o 5 metres, normalment porten 4 potes, m'entens? I és el que fa que el centre de gravetat sempre sigui ferm, o sigui
0: clar,
2: que no, que no tingui allunyar més la carga per evitar que volqui la grua.
0: Doncs escolta'm, resposta de 10, Joaquim? De Joaquim a Joaquim, resposta de 10. Així
2: perfecte.
0: Que moltes gràcies.
2: D'acord.
0: Que vagi bé.
2: Bona nit a tothom i bon cap de setmana.
0: Igualment, adéu-siau. És que, clar, tenim tanta gent que s'ha dedicat a tants oficis, es dedica a tants oficis, que sí, és que les respostes són perfectes. No la IA no te la fa tan bé, ja t'ho dic ara. Maria de Girona, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, sobre el que vam parlar abans d'ahir, crec que era sobre el que diem de la salut mental infantil.
0: Sí.
3: Que jo vaig dir que per
0: què no... El tema del menjar, no? Sí.
3: Sí. Mm. Doncs per què no porteu un convidat o convidada que sigui especialitzat en temes d'alimentació infantil.
0: D'alimentació infantil, sí.
3: I bé, bueno, o la implicació que pot tenir en el sistema nerviós, i uh-huh. Així, no?
0: Molt bé. Doncs mira...
3: A veure, segur que n'hi ha,
0: Segur, segur que sí. Sí, jo sempre prenc nota de les vostres suggerències, vull dir que... Però ha de ser alimentació infantil, per relacionar una mica salut mental i alimentació,
3: Sí, infantil o adolescent.
0: O adolescent.
3: O sigui, el problema de l'escola, i la mitjana i així.
0: Molt bé. Doncs apuntat queda, Maria. Gràcies per la proposta.
3: Després, l'altra cosa que volia dir, que... no sé si era ahir o abans d'ahir, en la solució, hi havia com a convidada una persona doncs, que parlava de temes de psicologia i tal. No?
0: Sí.
3: Llavors, algú li va dir, o no sé si va ser ella o va ser algú més, li va dir, home, llàstima que això no estigui a la pública. I és que jo m'estranya molt que la gent que... Tot un equip que fa un programa com aquest, no hi hagi ningú que estigui informat.
0: Però què vol dir m'estranya que això no estigui a la pública? Ara no entenc, Maria,
3: sí,
0: disculpa.
3: O sigui que aquest servei que està només a la privada van venir a dir, no?
0: El servei de psicologia?
3: Sí.
0: O sigui, a la pública n'hi ha...
3: Ah, és que és això...
0: Ah, però d'això et queixes, que com si diguessin
3: sí.
0: Que no n'hi ha a la pública. D'acord.
3: Com descartant-ho. Home, per favor, que hi hagi algú que diu les coses com són. Que suposo que no deu ser una meravella, perquè deuen tenir pilons de gent, i deu haver llocs que en tenen més, altres que en tenen menys, gent que tenen millor i gent que tenen pitjor. Però el servei hi és. I és que jo sàpiga, des de... El març ha fet 2 anys, tots els estudiats de la Seguretat Social, que és tothom es pot dir, tenim dret a un nutricionista, un psicòleg i un fisio. Això tothom. Llavors, només fa falta demanar-li al metge de capçalera, que en molts casos el millor ho ofereix, però si no t'ho ofereix és igual. Es demana i si correspon us ho donaran.
0: O sigui, tu pots demanar un nutricionista en el teu metge de capçalera?
3: I un fisio i un psicòleg.
0: Sí, el psicòleg, però clar, t'hi deriven en casos molt contats,
3: Bé, doncs ara està muntat, inclús, per exemple, sé que molts fisios han plegat de treballar pel seu compte i han passat a treballar de 8 a 3 a la Seguretat Social,
0: ja,
3: que s'han vengut fins a la consulta, jo sé casos.
0: Ja.
3: Llavors, em sembla que ha fet, el març ha fet 2 anys. Llavors, també no entenc per què no se'n fa més difusió des de la pública, que potser els metges també haurien d'oferir-ho més, no?
0: Ah, sí,
3: que sempre
0: sí, sí.
3: Estem amb allò de l'estalviar, que per un cantó s'estalvia, però després s'hi perd, perquè si la cosa s'agreuja, llavors es necessita molts més tractaments, hospitalitzacions i coses que compliquen la situació. Mm-hmm. Però a la medicina primària, doncs això hi és.
0: Aquest servei hi és, sí, sí. L'altra cosa és que el metge te l'ofereixi.
3: I només no has d'anar a un especialista. T'hi deriva el capçalera. Bé, jo no perquè hi hagi anat, però ho he sentit d'altra gent. I bé, no hi vaig sentir la notícia. Mm. O sigui, no has d'anar cap especialista. El capçalera, si ho considera necessari, ja t'hi envia.
0: Sí.
3: I si té algun dubte, potser sí, t'envia l'especialista. Però el sistema és que el capçalera te pot enviar al fisio.
0: Mm-hmm. D'acord, sí, sí, això és veritat. El que passa que jo amb el tema del psicòleg, ho sé, per alguna persona de l'entorn, que costa una mica que el metge de capçalera t'enviï el psicòleg.
3: Exacte, has
0: de
3: tenir... Si és una àrea molt carregada, i si no, o sigui, si no te'n vas a una inspecció més propera i dius, aquí jo necessito això i no
0: ja,
3: m'ho donen.
0: I no m'ho donen, sí, sí.
3: Igualment que si vols canviar de metge de capçalera, sí, també pots anar a la inspecció.
0: Sí, sí, això ens ho explicaven ahir també, sí.
3: Si vols anar amb un punt en què aquell metge té molts afiliats, potser no t'envien aquell, però si no et va bé el que tens tu, t'envien un altre.
0: Doncs molt bé, Maria, gràcies
3: això,
0: per recordar-ho.
3: Ahir mateix, sí, aquí a Catalunya Ràdio, va haver algú que va dir-ho, això.
0: Ja. Doncs...
3: Que havia, avui, podera, que havia demanat que avui anar amb el metge, que havien canviat de destinació,
0: sí,
3: i
0: no,
3: ho va demanar
0: va ser, aquí
3: i va
0: els
3: demostrar
0: ignorants,
3: que ho necessitava,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí, aquí els ignorants va ser.
3: Comprovaran, no? Mm,
0: sí, sí, sí.
3: Però que tens dret a anar a la inspecció si no t'ho volen donar.
0: Perfecte, molt bé. Doncs, Maria...
3: Segurament que moltes vegades es donen. Esclar, potser Barcelona està més carregat.
0: Segur, no, ja t'ho dic.
3: Bueno, doncs mira, que la gent demani i potser hi posaran algú més, perquè si la gent no demana iran fent ser malalts per professional, no?
0: Sí, sí, sí.
3: I si es demana, doncs podem vindre un moment que tocaran 30 per cada
0: a veure si tenim sort. Molt bé, Maria, moltes gràcies.
3: I després altra cosa sobre la llengua, que hi ha el servei de correcció aquí a la ràdio, no?
0: Mm-hmm.
3: I a TV3 igual. Però què ho fa? Que no solament els convidats, sinó els que són de la casa, tothom diu algú, tothom diu dos quan és femení, comptes de dir dues... tothom diu vale, menys tothom no, però molta gent diu vale. O sigui que diem, perquè la gent no parla, que no podem ser-hi massa exigents per anar a buscar paraules gaire específiques,
0: sí,
3: no? Potser,
0: sí, sí.
3: Però aquestes coses, no sé, em sembla que la gent hauria de ser una mica...
0: Més rigorosa, sí, però...
3: Sí, sí, i sí, que sí. Hi hauria d'haver algú que els hi recordi.
0: No, si perquè... això ja ho fan, ja ens ho recorden, eh? Passa que si és una cosa escrita es pot corregir, si és una cosa que parles, i jo ara començo a dir algo, pues, clar, no em poden dir res perquè ja us escoltaran demà i em diran vigila, saps? Vull dir que
3: bueno,
0: la gent se l'escapa.
3: Que hi han de ser més insistents.
0: Sí, sí, ja ho són, no pateixis que ho són, Maria. Ai,
3: i
0: Maria.
3: Hem pogut aclarir alguna cosa del servei d'atenció a l'audiència?
0: No hem pogut, no hem tingut temps d'aclarir res, Maria.
3: Vale, però
0: no.
3: Hi esteu pendents,
0: hi estem,
3: eh?
0: Pendents, sí, senyora.
3: Vale? Molt bé, gràcies.
0: Vinga, bona nit, adéu-siau.
3: Bona nit, adéu.
0: Mira, he dit ara jo un vale, perquè ella ha dit un vale i això no es pot dir. Maria Rosa, des de les Corts, bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta. Mira, parlant aquesta senyora, Maria de Girona, oi?
0: Uh-huh.
4: Bueno, jo només he de donar-vos la confirmació que la sanitat pública, dietista, nutricionista, bueno, és el mateix, psicòleg i fisio, sí, existeix aquest servei. Ara bé, normalment et deriven a un altre lloc, perquè el que és el centre en si d'on tu tens el teu metge de família, el dietista sí que hi és. I jo que tinc el cap Les Corts, que està ubicat al carrer Mejía Lequerica, que està dintre dels jardins de la maternitat,
0: sí,
4: des de fa poc temps, fins i tot el dia que jo em vaig anar a visitar pel cardiòleg, mm-hmm, allí hi havia també un altre despatx amb el rètol de psicòleg,
0: mm-hmm,
4: cosa que fins ara
0: bueno, no hi era.
4: No hi havia estat.
0: Mm-hmm.
4: En quant a fisio, per exemple, jo vaig tenir problema amb un braç i llavors el metge de capçalera em va enviar a la Platón.
0: Sí,
4: que allà hi tenen centre, doncs, i a part de que hi ha uns fisios excel·lents.
0: Uh-huh. Molt bé.
4: És tot el que puc dir.
0: Perfecte.
4: I, bueno, un, perdó, molt breu, que no sé si ho han dit, perquè avui he fet un... m'hi he adormit una estoneta. El tema del Xanguet i el Sonso.
0: Sí.
4: El Xanguet, des de fa molts anys, està terminantment prohibit pescar-lo i vendre'l. Si hi ha algun altre peix així diminut que es ven, no és Xanguet. El motiu de la prohibició, la veritat, fa tants anys que no me'n recordo.
0: Bé.
4: Però us asseguro que el Xanguet no es pot ni pescar.
0: Molt bé. Molt bé.
4: És tot el que puc afegir.
0: Perfecte, Maria Rosa. Moltes gràcies. Que tinguis
4: I
0: un bon cap de setmana.
4: I molt bon cap de setmana per tothom.
0: Igualment, que descansis. Bona nit.
4: Bona nit.
0: La Maria Pau, des de Barcelona. Bona nit.
5: Hola, bona nit. Mira, jo sóc una de les que encara no havia trucat.
0: Ah, doncs benvinguda. Moltes gràcies per fer-ho.
5: Igualment, benvinguda i molt... Bé, que tot perfecte i molt agradable.
0: Molt bé.
5: No sabia què dir, perquè m'ha agafat així de dir, va, vaig a trucar.
0: Va, vinga, va.
5: Però insistint una miqueta en això de les formiguetes.
0: Sí.
5: Jo tinc un sistema molt senzill, uh-huh, i que em va de primera i no les elimino. Perquè, com deia aquell senyor abans, elles alleren. No
0: clar,
5: cal matar-les,
0: clar,
5: només que no surtin.
0: Clar.
5: I ho he aconseguit amb canyella. Branquetes de canyella, la branca,
0: sí,
5: que es compra sencereta,
0: sí,
5: la poso per la cuina, la vaig posant i no ve ni una.
0: Si no els agrada la canyella, entenc, eh?
5: No.
0: Ai, que bo.
5: A mi m'ha funcionat. Un dia, no sé què va passar, no sé si ho havia sentit alguna cosa, però vaig veure que no podia ser i vaig posar i ara hem anat a la casa de fora aquest estiu i de l'any passat encara he trobat. I ni una formiga he tingut aquest estiu, ni
0: veus,
5: una.
0: Veus?
5: I això que m'entraven de fora...
0: Això és ben fàcil, de posar. Vull dir que, a més fa bona olor.
5: Deixar-la estar.
0: Sí.
5: La canyella la poses en allà i la deixes estar. I ja està. I, si és molt llarg, el talles per la meitat,
0: mm,
5: i és econòmic i no és perjudicial per ningú,
0: clar,
5: ni per les formigues, que a vegades, a mi, com que tantes no n'hi tinc mai, però també de mi, i aquest any no he vist ni una.
0: Ni una, que bé, doncs mira, em prenc
5: o
0: nota
5: sí,
0: per
5: que...
0: si un dia tornen.
5: Sí, això.
0: Perfecte, molt bé, molt bé.
5: Doncs només era això.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
5: Una cosa més interessant.
0: Doncs un altre dia tornes a trucar, moltes gràcies.
5: Per... que vagi molt bé.
0: Igualment, que descansis, bon cap de setmana.
5: Bona nit, adéu-adéu.
6: La nit dels ignorants, un programa que s'hereta. Marta Romagosa. Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Com cada divendres a aquesta hora, és moment de recomanar un parell de sèries per si teniu ganes de desconnectar una miqueta, una estona davant la pantalla. Això sí, amb la nostra recomanadora oficial, Sílvia Comet, bona nit.
7: Què tal, Marta? Bona nit.
0: Va, Sílvia, de què anem avui?
7: Doncs avui anem de Dones Extraordinàries,
0: ah,
7: una mica en el sentit estricte del diccionari, fora del que és normal. Fa un parell de setmanes va morir Gloria Steinem, una de les figures més influents del feminisme nord-americà, sobretot durant el dels anys 60 i 70. Així que recuperem una època clau del moviment feminista a través de la sèrie Mrs. America.
8: I am not against women. I am not against women working outside the home. But what I am against is the women's liberation movement.
7: He dit lo del sentit estricte per una raó. Dones extraordinàries, per bé i per mal, eh? Ara entendreu de seguida el que vull dir.
9: Espero.
7: La sèrie no se centra en Gloria Steinem, però hi té un paper molt destacat.
9: A veure.
7: Mrs. America és una minissèrie dramàtica i històrica del 2020 que se centra en el conflicte polític i social que es va crear al voltant d'una proposta d'esmena constitucional destinada a garantir la igualtat legal entre homes i dones. I ja sabem tots que introduir canvis a les constitucions no és una tasca precisament fàcil. La protagonista és Phyllis Schlafly, a qui li direm Phyllis a partir d'aquest moment, perquè aquest cognom és massa difícil de dir, que era una activista conservadora que va encapçalar una campanya en contra d'aquesta esmena. Ella plantejava aquesta esmena com una amenaça contra la família tradicional. Defensava que les dones ja tenien privilegis i proteccions i que aquestes es podien perdre si els homes i les dones acabaven sent iguals davant la llei. Va arribar fins a l'extrem de dir que les dones serien reclutades per anar a la guerra i els homes es quedarien a casa cuidant els fills, coses d'aquest estil. Altres coses, que es perdrien les prestacions per viudetat o que l'esmena podria propiciar que els banys fossin igual per a homes i dones, que fossin unisex. S'adreçava sobretot a mares de família i al sector religiós. I dius, podia tenir èxit aquest discurs tan pobre, tan populista, ja es veu? Doncs sí, perquè era una dona intel·ligent, tenia formació legal, era molt carismàtica i, a més, era elegant. La seva pròpia família era un exemple del model de família tradicional nord-americana. L'esposa i la mare perfecta.
9: Tu diràs.
7: El més interessant de la sèrie és que no la presenta com una malvada, sinó com una dona que té una gran capacitat de mobilització. I a la sèrie la interpreta Kate Blanchett, que no necessita presentació, sempre captivadora i que a ulls de l'espectador encara fa més creïble que aquesta dona seduís el públic. El seu discurs és terrible i té moments absolutament irritants, però per sort una gran banda sonora alleugereix una mica aquests moments.
0: I a l'altre costat de la barrera, Gloria Steinem,
9: clar.
7: Exactament, la icona feminista que intenta per tots els mitjans ratificar aquesta esmena i, evidentment, desactivar el discurs de la Phyllis. Però això no ho fa entrant directament en una discussió directa amb ella, buscant el conflicte, al contrari, ho evita. La sèrie explica que la seva manera de neutralitzar-la és fer entendre quin és el paper de les dones a la societat en aquell moment. I se'ns mostra com el contrapunt perfecte. Ella és moderna, també té molt de carisma i, sobretot, és molt conscient del poder dels mitjans de comunicació. Gloria Steinem era periodista, va cofundar una revista feminista i va ser altaveu de les dones amb una veu pròpia en el que s'anomena segona onada del feminisme. La primera onada es va centrar a obtenir drets bastant bàsics, com ara el dret a vot, i la segona, que és aquesta de la que parla la sèrie, va obrir el focus a la igualtat laboral i els drets reproductius, entre altres coses. I l'actriu que interpreta Steinem també està molt ben triada. És Rose Byrne, protagonista de sèries com Damages, que aquí es va titular Danys i perjudicis quan la van poder veure a TV3, o també de la pel·lícula La boda de la meva millor amiga. Està realment magnètica, cabells llargs, ulleres grosses, trencadora i elegant. La seva estètica també contrastava amb l'estereotip de la imatge descuidada o poc femenina que els mitjans en aquella època donaven a les dones feministes. De fet, a la revista que va fundar, que tractava temes molt seriosos en profunditat, com la igualtat laboral, els drets reproductius, la política o la violència contra les dones, també hi havia espais per la vida quotidiana, com ara com vestir-se, com
0: com una vol. És a dir, que aquesta segona onada feminista també va donar lloc a parlar de la pressió sobre el cos femení.
9: Escolta'm, la sèrie va sobretot de l'enfrontament d'aquestes dues dones, doncs?
0: Sí, i això té realment molt d'interès. Dues dones carismàtiques amb idees totalment oposades. D'una banda, podem entendre com la Phyllis es va convertir en una persona tan influent i, de fet, es va mantenir influent i activa políticament fins a l'any 2016, que va ser quan va morir. I de l'altre costat, Gloria Steinem, com la gran activista de la segona onada feminista. Però la sèrie també aporta context interessant, perquè mostra igualment les febleses del moviment feminista, que no era un moviment compacte. I l'altra banda, això, lògicament, ho aprofita. Hi havia moltes discrepàncies en el si del feminisme, tenien conflicte entre les diferents líders i visions diferents del que és ser feminista. I això dona a la sèrie més realisme que no pas si hagués idealitzat aquest moviment. De fet, quan es va estrenar la sèrie el 2020, es va plantejar precisament aquesta pregunta a diferents historiadors i van dir que, tot i les llicències dramàtiques que té la sèrie, que evidentment les té, els esdeveniments públics, tant d'un costat com per l'altre, són força fidels amb el que va passar.
9: Uau, Sílvia, bona banda sonora, efectivament, sí, sí. I visualment, què?
0: Bona, bona, sí. I un altre dels seus punts forts, la recreació dels anys 70. Vestuari, decorats, ambient polític i la música, evidentment. La part política és una mica complicada, tot s'ha de dir, és política americana, es necessitava un nombre concret de votacions per tirar endavant l'esmena i havia de ser ratificada en un termini de temps concret. Això també és interessant, enrevessat, però interessant. Però el millor de la sèrie és descobrir aquesta figura de la Phyllis i també saber més coses del moviment feminista en aquella època. I, és clar, segur que et preguntes què va passar amb aquella esmena que s'havia d'incloure a la Constitució nord-americana.
9: Evidentment.
0: Doncs això es descobreix al final de la sèrie. Com et pots imaginar, no diré ni piu.
9: Clar, ja m'ho pensava.
0: I, a més, és una d'aquestes sèries que conviden a buscar encara més informació. Té 9 capítols i la trobareu a Disney+.
9: L'haurem de mirar, doncs. Vinga, una segona recomanació, Sílvia.
0: Una altra sèrie sobre dones carismàtiques, aquesta en clau de comèdia, i és La meravellosa senyora Maisel.
10: Who gives the toast at her own wedding? I do. I love this man. And yes, there is shrimp in the egg rolls.
11: Sometimes I get a good feeling, yeah.
0: Tornem als Estats Units, però una mica abans en el temps. Anem als anys 50 i, concretament, ens centrem a Nova York. La sèrie segueix la vida de Miriam Maisel, una dona jove jueva de classe mitjana alta que porta una vida aparentment perfecta. Està casada, té dos fills i viu dedicada a la família. És una dona molt elegant i intel·ligent, però sobretot és ocurrent, és molt graciosa. El seu marit es vol dedicar a la comèdia, però ell és bastant fluix. A casa, les bones bromes de qui surten és d'ella. I la vida li canvia quan el seu marit l'abandona. Un dia, una mica per casualitat, en un local de monòlegs i amb una copeta de més, comença a projectar els seus pensaments i experiències matrimonials davant del públic, i aquí ella mateixa descobreix, doncs, que té talent. El públic es mor de riure amb les seves ocurrències, políticament incorrectes per l'època, i sobretot perquè el món de la comèdia provocadora en aquell moment està dominat exclusivament per homes. I a partir d'aquí, la sèrie mostra la seva lluita per convertir-se en còmica professional mentre intenta trencar amb les expectatives que la societat imposava a les dones. Les seves amigues mateix al·lucinen amb el canvi de rumb de la vida de la Miriam. El seu carisma i sentit de l'humor l'ajuden a avançar, però també ha de fer front al masclisme, als prejudicis, a conflictes familiars i a les dificultats de conciliar la seva carrera amb la maternitat. El fet que la seva família sigui jueva també dona lloc a moltes situacions divertides.
12: Papa loves mambo, mama loves mambo.
9: Quina actriu interpreta aquesta dona tan divertida?
12: Una brillant Rachel Brosnahan. Un dels seus papers anteriors més coneguts a la pantalla petita va ser el d'empleada de la Casa Blanca a House of Cards i també es va posar la pell de Lois Lane a la pel·li de Superman que es va estrenar l'any passat. Està meravellosa, com la senyora Maisel, ja ho diu el títol. I també voldria destacar la creadora de la sèrie, Amy Sherman Palladino, directora i productora coneguda sobretot per haver creat la fantàstica sèrie Les xiques Gilmore. Totes les seves sèries tenen un estil particular, diàlegs molt ràpids, humor àgil, referències a la cultura pop, però sobretot personatges femenins amb moltíssima personalitat, i aquest també és el cas. La connexió personal de Sherman Palladino amb el món de la comèdia també és destacable. El seu pare era còmic de stand-up, de manera que va créixer escoltant històries sobre clubs, gires i la vida dels humoristes. Aquesta experiència va ser una de les inspiracions principals de la sèrie. No em voldria deixar tampoc l'estètica, té una posada en escena cuidadíssima, recrea el Nova York dels 50-60 amb una sofisticació increïble, el vestuari de la protagonista és preciós, a mi em recorda molt el glamour de Mad Men, visualment recorda molt el cinema clàssic, afegint-hi colors molt vius, és lluminosa i cinematogràfica. I aquesta setmana que hi ha hagut gala dels Emmys, també està bé recordar que va guanyar una vintena d'Emmys al llarg de les seves 5 temporades. Millor sèrie de comèdia, Brosnahan es va endur el de millor actriu i la sèrie també va aplegar premis pels actors secundaris. Totes les temporades les teniu a Prime Video.
9: Doncs avui recomanem Mrs. America i The Marvelous Mrs. Maisel, dues sèries amb bona banda sonora. La setmana que ve més propostes.
12: Bona nit i fins la setmana que ve.
9: Bona nit, Sílvia.

0: amb tu.
1: Aquesta nit parlem del mar, de la platja, perquè podem resoldre una pregunta que ens va fer ara fa un any la Flor de Lis, que ens trucava des de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Volia saber qui decideix el color de la bandera de l'estat del mar. Doncs qui ens respon és Ramsès Martí, especialista en seguretat aquàtica i professor de salvament i socorrisme.
2: La decisió de quin color de bandera es posa en una platja és dels socorristes, en el dia a dia. Però cal recordar que la responsabilitat final de la seguretat a les platges és sempre dels ajuntaments. Són els municipis els que posen el servei de salvament i socorrisme qui el contracta. Per tant, també en fixen protocols. A partir d'aquí, cada matí l'equip de socorristes doncs, avalua quin color de bandera, amb quin color de bandera iniciaran el dia, mirant quatre coses concretes. L'estat de la mar, si hi ha onatge, si hi ha corrents, la meteorologia, hi ha vent fort, hi ha risc de tempesta, també la qualitat de l'aigua, per si hi ha possibles abocaments, i també la presència de fauna marítima, sobretot les meduses. Els socorristes tenen autonomia per canviar de bandera verda a groga si les condicions canvien. Però per posar la bandera vermella, que prohibeix totalment el bany, s'ha de coordinar directament amb l'Ajuntament i la policia local, perquè entrar a l'aigua amb bandera vermella és saltar-se una ordenança municipal en molts casos i pot comportar multes econòmiques. Per tant, el socorrista és qui avalua el perill a peu de platja, però és l'Ajuntament qui en garanteix el servei i té la responsabilitat legal de que la platja sigui un entorn segur.
1: Molt bé. I encara una segona resposta, en aquest cas a una pregunta que ens va fer el Sergi des del Pla del Penedès.
3: Què s'han produït tants ofegats aquest estiu a les platges?
1: Doncs mira, aquesta és la resposta.
2: Les xifres d'aquest estiu 2026 són tristes. Parlem d'un rècord de 39 víctimes mortals a Catalunya. Si haguéssim d'explicar per què s'ha arribat a aquesta situació, jo destacaria tres motius principals. El primer és el factor climàtic. Hem patit un estiu asfixiant, amb onades de calor molt importants, i això ha provocat una massificació a les platges i piscines i altres espais aquàtics. Per tant, més gent a l'aigua, més risc de que s'hi produeixin accidents. El segon motiu és el perfil de les víctimes. Més de la meitat dels ofegats tenien més de 65 anys. El que detectem és que en aquesta franja d'edat tenim persones soles que pateixen algun tipus de problema de salut a l'aigua. I al no tenir ningú al costat, doncs sovint l'ensurt acaba sent fatal. El tercer factor és l'excés de confiança. Gairebé el 70% dels morts són homes. Tendim a sobreestimar les nostres forces, a minimitzar el perill de les banderes, a tenir algun tipus de conducta, doncs, diguéssim, doncs poc conscient. Tot això ens demostra una cosa molt clara. La gestió de la seguretat aquàtica a Catalunya necessita millorar. No ens podem quedar de braços creuats. Ens cal una normativa més unificada entre municipis i estendre la vigilància a zones d'interior, com rius i pantans. I, naturalment, adaptar els recursos a un canvi climàtic que ja és una realitat. Per tant, hem de millorar com protegim i com es protegeix la gent a l'aigua.
1: Doncs moltes gràcies. Dubtes resolts. És Ramsès Martí, especialista en seguretat aquàtica i professor de salvament i socorrisme per l'assistència. Va, que encara tenim el 93207474 abans del conte i de tancar la setmana de l'Empar Moliner. La Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
4: Hola, bona nit. Escolta, una cosa, mira, avui tenia una persona davant en el tren, tatuada, tots els braços, el coll bé, anava tota plena. I s'ha vengut una cosa. Dic, allà on està tatuat, torna a créixer el pèl?
1: Ah.
4: Sí, bé, perquè...
1: Bona esclar, pregunta.
4: Sí, perquè duia tots els braços, i m'he mirat les cames, que duia pantaló curt, i les duia molt peludes, i cap tatuatge. Però, a més, és que després avui han fet un programa la Carolina.

0: allà on els fa i als voltants, perquè jo que, esclar, generalment en aquests no se'ls veu ni un pèl.
1: No.
0: Ara, a la cama no en duia ni un, ara duia uns pèls llargs que es podia fer trenes.
1: Imagina't. Però, doncs va, farem la consulta, Maria Rosa, moltes gràcies.
0: Vinga, bona nit.
1: Bona nit, adéu-siau. Adéu.

0: I avui tanquem la setmana dedicada al llibre Tot això ho faig perquè tinc molta por, de l'Empar Moliner, editat per Proa, i que el 2015 va guanyar el premi Mercè Rodoreda. Però abans d'escoltar el conte d'avui, que és l'últim, li hem demanat a l'escriptora i articulista, per tant, a l'Empar Moliner, que ens expliqui com ho fa ella, això d'escriure històries.
1: Hola, Marta Romagosa i ignorants tots. Jo els contes els faig... Sempre porto una llibreta, o més d'una, a sobre, perquè tinc grafomania aguda. Vaig amb el bolígraf, el llapis, de vegades... ploma no, perquè els esquerrans, les plomes ens costa més, per ja us ho explicaré un dia. Però bolis d'aquests, pilots, d'això m'encanta. I sempre escric coses que veig al meu voltant. Apunto. I a vegades penso, això que m'ha agradat tant ara, aquest instant, què serà? Potser un conte, potser una crònica, potser un article... Potser el germen d'una novel·la, potser no res. Així ho faig. És un privilegi bonic. Jo quan vaig a un bar trec la llibreta, apunto cosetes, que mai se sap què són. I sense això ja no sabria viure. O sigui que està bé, que després al final, un dia al final, en un calaix, obro i pum, ja en tinc 12, que són família. I llavors els publico, si puc. Ja està, és un gran plaer. Una vida molt bonica.
0: Una vida molt bonica, diu, i més que ens la fas a nosaltres. Perquè, clar, llegir-te... Va, moltes gràcies, Empar. Ara sí, el conte d'avui, per acabar tota la setmana de l'Empar, és que ja ric ara, porta per títol La Mullena. El gos era d'en Paco, però quan la Maite se'n va anar de casa van establir un règim de visites com si es tractés d'un fill. Ara la custòdia la tindria en Paco, però dos cops per setmana aniria a dormir a casa de la Maite. Va ser ella qui li va dir que prou, que s'havia acabat i que se'n tornava a Rubí a viure amb la mare. Va resultar que ella havia penjat una foto, al mur de Facebook, abraçat a la recepcionista del gimnàs, on tots dos treballaven de monitors. I la Maite, quan la va veure, li va dir que s'havia acabat. Ja li havia donat moltes oportunitats, ja l'havia perdonat mil vegades. Se l'estimava, però no podia seguir amb ell i la seva immaduresa. Passaria a buscar el tro dimarts i fins dimarts no en volia saber res. Ell va donar cops a la paret i va bramar mentre ella recollia les coses, però aquest cop no va servir de res. A la tarda, doncs, amb el puny embenat, va anar a trobar la Carol, la recepcionista del gimnàs, i va dir-li que s'ho havia rumiat molt bé, que no estimava la Maite, que no se sentia bé enganyant-la i que l'acabava de deixar. L'estimava a ella, i només a ella, perquè ella era una dona molt diferent de totes les que havia conegut. L'últim punt era cert. La Maite era una professora de Zumba, amb frases curatives tatuades al melic, que havia hagut de denunciar el seu padrastre per maltractaments i que havia canviat el pis i de parella més de dos cops l'any en l'última dècada. La Carol, en canvi, era una noia arrodonida, blana i estalviadora. Tothom la definia com una formigueta, amant de la decoració d'interiors i les receptes de dificultat mitjana, amb uns ulls verds de verge trobada, que es tenia de ros cendre un cop al mes i que apreciava les versions de cançons dels Beatles com Octopus Garden, cantades per dones amb veus dolces i xiu-xiuejants. Es va instal·lar al pis tres dies després i el primer que va fer va ser provar d'esborrar tot vestigi de l'altra dona. Va anar al banc a treure diners, no feia servir la targeta perquè considerava que era una manera de gastar més i va comprar una nevera arrodonida de color verd clar, de segona mà, que imitava la dels anys 50. Va demanar-li al Paco que es tragués de sobre la que tenia, vermella i cantelluda, i que era...

de la Maite. Així doncs, els amics del gimnàs van pujar la nevera nova fins al quart pis sense ascensor on vivien, van ser convidats a cerveses o batuts de plàtan i van endur-se la vella. Va començar la vida casolana. Per a la Carol, un vespre de dissabte perfecte consistia a preparar una amanida de bossa amb fals vinagre de Mòdena i fruita seca i veure després un programa de famosos que es barallaven com titelles per anar fent comentaris irònics a sota de la manta de quadrets. Durant les dues primeres setmanes ella es va deixar dur. A la tercera va tornar a sortir de nit i a penjar fotos seves amb l'exnòvia al mur de Facebook, on se'ls veia ballant en discoteques d'un polígon industrial de Sabadell, tots dos amb els ulls vermells per la poca qualitat tant de l'alcohol com de la càmera del mòbil. La Carol, quan ell sortia, es quedava amb el gos. A les 11 s'adormia, fins i tot per Cap d'Any. No li agradava aquell gos perquè s'assemblava a l'ex, però mai li havien agradat els gossos. Trobava fastigós haver-los de recollir les caques i que es pixessin en qualsevol fanal. No li agradaven els pèls i la pudor, però va provar de fer-se'n amiga per demostrar-li al Paco que ella era més amorosa amb el gos que l'ex, que hi tenia més empatia. Volia que quan l'ex, a qui odiava amb un odi que ocupava tot l'aire per respirar, vingués a buscar-lo, el gos no volgués anar-s'hi. El gos era la garantia de quina de les dues dones, ella o l'ex, convenia més al Paco. L'altra, a més, quan venia es comportava amb tots dos com una mare comprensiva, plena de condescendència i admiració exagerada. Va elogiar la nevera. En ella no hi havia cap rastre de rancúnia o amor. Semblava que d'en Paco només li havia interessat el sexe. Tot el contrari que a la Carol. A la Carol, el sexe la feia sentir incòmoda i mai podria practicar sexe brut. El gos va fer-se'n amic perquè era amic de tothom que li donava una llaminadura, però quan veia la Maite es tornava boig d'alegria. Remenava la cua minuts abans que truqués a la porta, era per això que sabien que estava a punt d'arribar, i quan el tornava i se n'anava, la bèstia obria la boca amb total desolació, deixava caure l'os sintètic que ella li havia donat i es quedava ajaçat i trist tota la tarda.

Un matí de la quarta setmana, quan ja havien discutit perquè el Facebook es veia ben clar que el Paco i la Maite no era que coincidissin a la discoteca, sinó que ell hi anava i es feia el trobadís, la Carol va descobrir una mullena als peus de la nevera. Va pensar que el gos ho havia fet per demostrar-li que no la volia. Li estava dient que preferia l'altra. Per això es pixava a dins de casa, a la nevera nova que ell havia portat. La Carol havia llegit que no podia renyar un gos per una malifeta si no l'enxampaves fent-la, perquè si no, no entenia per què el renyaves. Ja no se'n recordava. Va anar a la botiga de mascotes i es va sentir com una intrusa, una impostora enmig d'aquella gent que era allà perquè estimava incondicionalment els animals i comprenia la personalitat de cadascun. I va comprar un spray repel·lent que es deia Peace Stop. Havies de ruixar els llocs on no volies que el gos es pixés. El dependent li va dir que no fregués la taca amb lleixiu perquè allò era encara més atraient per als gossos. Massa tard, ja ho havia fet. Però no va funcionar. L'endemà hi havia de nou la mullena, immensa, perquè el gos era grossíssim. Potser n'hi havia un litre. La va fregar i va estar emprenyada tot el dia. No en sentia la pudor, però això volia dir que s'hi estava acostumant. Quan el gos va venir a demanar-li festes, ella, asseguda al llit, li va apartar el cap amb ràbia. Però era un gos persistent. Podies apartar-li el cap, que te'l tornava a posar una vegada i una altra i una altra. El podies apartar amb les dues mans. Li podies dir, deixa'm, o passa, que continuava. Se'l va treure del damunt estirada, fent força amb els dos peus, com si fos una màquina de gimnàs per les cuixes. L'endemà al matí no n'hi havia i es va posar de molt bon humor, però al vespre, en Paco va aixecar-se per anar a buscar el batut proteic, era l'ordinador enviant missatges, i s'ho va trobar. Què és això? I va agafar el gos pel collaret. La bèstia no caminava, era com si dugués uns patins a les quatre potes perquè es deixava arrossegar. El va portar fins a la mullena i li va morrar. Després el va tancar al lavabo. Deixa'l, va demanar-li ella. Si no l'has atrapat fent-ho, no t'entén. He tingut tota la vida gossos, va marmolar ell, i sempre els hem educat així. El gos esgarrapava la porta amb les ungles per sortir. Ell no entén per què el renyes, ploriquejava ella. Ho netejaràs tu, va cridar ell. Ella va agafar el pal de fregar. Ell, llavors, es va aplacar i li va prendre. La Carol va obrir la porta del lavabo. El gos va córrer al seu jaç. L'endemà n'hi havia un altre. Aquest cop ella va fer el mateix. Va engrapar el gos pel collaret, un collaret marró deformat per les estrebades de la corretja, i el va fer patinar cap a la cantonada de la nevera. Ell ja estava tan espantat que tremolava. Ja saps què has fet, oi? Va fer ella, i el va picar el llom amb la mà plana. No li volia fer mal, només espantar-lo. En acabat, el va tancar al lavabo. L'exnòvia els va aconsellar que no li donessin aigua a partir de la tarda. Res d'aigua, doncs. També el va portar el veterinari. La Carol va deixar-li els diners al Paco per pagar-ho a mitges, que li va fer anàlisi. Tot estava bé. De fet, quan es quedava a dormir a casa d'ella, no ho feia mai. La nevera tenia un topall de plàstic que s'estava començant a bufar. La Carol el vigilava. Es llevava la nit, intranquil·la, per veure si l'enxampava, però no l'enxampava. Al matí, doncs, allò ja era part de la rutina. Ell, amagat, ella buscant-lo per casa, arrossegant-lo, pagant-li cada cop més fort, un dia amb un paraigua. Haurà d'anar a viure amb la Maite, va dir ell. A ella no li fa. No, somicava ella. Potser sóc jo la que no ha de viure aquí. Però ell no va dir res. No va dir res com ara, això mai. Finalment, un dia, ell va cridar. Si aquesta nit es pixa un altre cop, dormirà a la terrassa. S'ha acabat. L'endemà, ella va llevar-se primer, ella havia sortit de festa, i havia la taca de sempre. Va complir amb la rutina. Va arrossegar el gos, va amorrar-lo a la mullena, va pagar-li, va tancar-lo al lavabo. I aquella nit li van posar el jaç a fora. Ja li comprarien una caseta i van ignorar-ne els grinyols. Ja s'hi acostumarà, va murmurar ella. Els que no s'hi acostumaran són els veïns. Carol es va llevar d'hora i va obrir la porta per anar a buscar el gos, que la va rebre remenant la cua i fent-li festes. Es va estirar. Estava content perquè el deixava entrar. Cap rastre de rancúnia pels càstigs. Això era ser gos. Va tancar la porta de la terrassa i quan anava a posar-li el menjar va veure la mullena a la nevera. No era pipí de gos, doncs. El gos no havia sigut. Va ajupir-s'hi i va ensumar. Cap rastre de pudor. Però això feia de mal dir perquè
Ella les sentia poc, les pudors. Va obrir la porta del congelador, el congelador era a la part de baix, i va veure com se n'escolava aigua. A la lleixa de la porta hi havia la bossa de gel i el gel regalimava. La porta no tancava bé. Va mirar-se el gos. Tremolant s'havia amagat sota la taula. Ja sabia el que l'esperava. Es va llevar el Paco, va veure la mullena. Però quan ho ha fet? Va preguntar. La Carol sentia un malestar a la panxa com si hagués menjat vísceres. Ara, va dir. Però és que és molt fort, va cridar ell. Va agafar-lo pel collar, com cada dia. El va amorrar la mullena, com cada dia. Li va pagar. Li va pagar molt. Li va pagar més que mai. Li va donar puntades de peu, bufetades al morro. El van a buscar quan s'amagava per continuar pagant-li fins que se'n va cansar. Passa, va cridar ella tota rabiosa. Passa a jeure. El gos grinyolava i grinyolava i no deixava de grinyolar. Potser li has trencat una costella, va mossitar llavors. Ell, de sobte commogut, va mirar-se la bèstia. Jeia en una postura impossible, amb el cap a terra tort. Potser sí, que li havia fet mal de veritat. Només ens faltava això. Vull que se'n vagi a viure amb la teva exdona, va dir la Carol. O el gos, o jo. Ell se la va mirar i va fer que sí, amb el cap. I vull que comprem una nevera nova. Aquesta està tota pixada i em fa molt fàstic. No la vull ni un dia més aquí. Crida a algun amic teu que se l'emporti. No la vull. Vull que la llencis avui, avui mateix. M'ho promets? Sí, va dir ell. Sí. Mare meva, Quina manera, d'acabar la setmana, Tocava aquest conte avui. Jo no puc fer-hi res aquí. Us tria l'Anna Maria, el dia que toca, toca aquest. Però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. O sigui, hem començat somrient i hem acabat dient... Home, ja està bé, En part, que aquesta l'has feta grossa, aquesta mullena, mare de Déu. En fi, que ja hem acabat, que arribem a les 2 de la matinada i que nosaltres intentarem agafar forces, intentarem descansar, que ens toqui l'aire, que ens toqui el vent, perquè diumenge a les 12 de la nit tornem aquí, com sabeu, i vosaltres també a l'altra banda, per, com sempre, marcar un telèfon que ja teniu, o sigui, en el software de tothom ja el té a dins, el 932-0-7474, i amb aquells moments de ràdio que a mi m'agraden tant, com avui ha fet la Maria Pau des de Barcelona, de hola, jo sóc la primera vegada que truco, fa molt de temps que escolto, però encara no havia trucat mai, perquè potser no tenia preguntes o potser no tenia respostes, però avui, justament avui, doncs ha fet una aportació, com sempre, al programa. I és el que espero, com sempre, de vosaltres, a partir de diumenge a les 12 de la nit, que començarem una nova setmana i que serem aquí amb vosaltres com sempre. Per tant, espero que descanseu el cap de setmana, que ens trobeu a faltar una mica. Ara arribem a les 2 de la matinada. Aquesta hora, com sempre, baixen els companys dels serveis informatius a posar-nos al corrent del que és notícia. I nosaltres, avui amb aquest regust una mica estrany i una mica trist del final d'aquest conte, doncs acabem el programa desitjant-vos que ho passeu molt bé, que descanseu i que tingueu un bon cap de setmana. Així que fins diumenge a les 12 de la nit. Gràcies per ser-hi. Adéu-siau.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal i com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha fet aquest pas just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
2: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: El Canadà ha ofert a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas liquat que hi ha al país i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos territoris. Repassem ara altres informacions en format més breu. Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'Esboran, que va engolir una grua de grans dimensions el mes de juliol passat. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra aquesta resolució judicial. I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris als agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. Aquest divendres a la tarda arranca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. I tindrà una, com a escenari una vegada més al passeig